0: preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues no. Llenaremos de más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
1: I als Estats Units creix la pressió sobre el Pentàgon perquè suspengui la retransmissió pública de l'execució d'un militar que va matar 13 persones en una base a Texas. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, va anunciar per sorpresa dijous que matrien en directe l'afusellament del condemnat, però aquest divendres el president Donald Trump ha dit que la decisió de fer un streaming de l'afusellament encara no s'ha pres. Abans, el president J.D. Vance s'ha distanciat del cap del Pentàgon un dia en què ell no pensa mirar l'execució si finalment s'emet públicament.
2: Més enllà de la polèmica sobre el mètode d'execució, espero que la gent no oblidi que es tracta d'un individu que va assassinar brutalment moltes persones innocents. I d'això, si l'execució finalment s'emet en directe, jo no la miraré.
1: Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: I milers de persones a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 3.000. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era de més de 16 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
4: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Brian Zaragoza, ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte, a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard, a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguiris al Palau 81-88 en partit d'Eurolliga.
5: Fins aquí les notícies.
6: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
7: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
8: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
9: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
10: llamps... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
11: En moments excepcionals, sempre hi som.
12: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
11: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
13: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
14: Això és un desastre.
15: S'ha restablert la circulació per via única entre...
11: Rigorós amb la informació.
16: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
17: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
18: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
19: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
20: Que no voten, paguen deudes.
21: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
5: Catalunya Ràdio.
11: A tota hora i a tot arreu.
18: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
17: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
22: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
11: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
23: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
11: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
24: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
25: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
11: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen.
25: El dia aquí a

i em vaig descobrir caminant per un sender d'alta muntanya precedit de dos homes que, vaig entendre, havien traspassat tot just uns segons abans. Un d'ells duia un vestit funerari dels més ordinaris i, cosa ben curiosa, taralejava una cançó, fet que manifestava una certa felicitat vacua, una ignorància obstinada. Era mort, però era com si la seva actitud fos... Ha-ha. Però llavors, què és tot això?

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació, amb més de 100.000 milions de persones de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta i la nostra preferida és aquesta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: I crec que a la nostra convidada d'avui també li agraden les preguntes sense resposta, els finals oberts i el desconcert en general, és així?
2: Sí? Sí, tant i tant, sí. Molt a favor.
0: Doncs ara ho descobrirem. Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Dani Jiménez dels Sons Celestials.
3: Llega la puerta del cielo, coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama, ding dong.

0: I hem volgut començar amb música ballable per rebre un dels grans talents actuals de les lletres catalanes, una persona que l'any 2020, mentre tots vivíem un any de merda i anàvem a comprar paper de vàter al supermercat, netejàvem les verdures amb lleixiu i fèiem no sé quants disbarats, ella no parava de guanyar premis. Premi Document el 2020 i Premi Ciutat de Barcelona per als Desperfectes, que de fet hem llegit el pròleg a l'inici del programa. I un d'aquests contes, el que ha donat títol al llibre, la convertiria al cap de 4 anys en la primera, a veure si ho dic bé, la primera escriptora catalana de ficció traduïda a The New Yorker.
1: Sí, sí, increïble.
0: I a partir d'aquí, moltes veus l'han definit com la Rodoreda del segle XXI. Fa cara que...
1: Justo.
0: A part d'això, també va ser cofundadora de la revista Branca i, en el seu moment, col·laboradora d'aquesta casa. Sembla...

0: Sembla mentida, no té res a veure amb la Musca, en principi no tens res a veure amb la Musca, no?
1: No. No.
0: Però sí amb el Jordi Puntí, amb el Jordi Puntí i amb el Miqui Otero.
1: I tant, sí,
0: que
1: sí.
0: Fèieu aquesta secció al suplement, que es va convertir en un llibre. I els hem deixat per final explicar que ets autora de La Intrusa, millor llibre de l'any 25, segons alguns mitjans especialitzats,
1: sí, sí,
0: en català. És la Irene Pujades.
1: Què tal, bon dia?
0: Com estàs?
1: Quina presentació més ufanosa.
0: Home,
1: quin goig.
0: Hem dit veritats o no?
1: Escolta, molt de goig, molt de goig. No, no, i amb la cançó aquesta de Freed from Desire, que per mi és molt fundacional, també, la veritat.
0: Sí, és que he llegit un escrit teu que explicaves que en la residència, no? Que,
1: sí,
0: que vas fer de finestres.
1: Sí, sí, és una cançó que vaig estar escoltant molt durant un mes, durant l'octubre del 23, diria, i llavors quan l'he escoltat aquí ha sigut com, uf, me n'he anat directe cap allà. Mm-hmm. Ben bé, sí, sí.
0: I com és que et vas obsessionar amb aquesta cançó?
1: No en tinc ni idea, tampoc. Vull dir, a més, era una cançó que, no, la coneixem tots,
0: sí,
1: des de fa
0: sí,
1: 40.000 anys,
0: sí,
1: vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: que... Després vaig estar pensant molt en la trajectòria posterior d'aquesta dona, de la gala. Sí, que després ha tingut una vida com molt més tranquil·la i molt més fora dels focus, però no sé, crec que aquesta història... Vull dir, m'agradava la cançó i punt, però és veritat que mirant les lletres i tal, com aquesta idea d'alliberar-te del desig, mm-hmm, em semblava bastant interessant. Mm-hmm. Però, bueno, res més que això, la veritat.
0: Potser et pot inspirar un conte.
1: Potser
0: no?
1: Sí, potser.
0: No sé si amb aquesta descripció, amb aquesta biografia tan ràpida, amb la biografia tampoc, perquè hem parlat del que has fet a nivell literari, sobretot dels últims 6-7 anys, ens hem deixat alguna cosa que tu consideraries important?
1: Clar, és que fa de mal dir, perquè en realitat, si penso en les coses que m'han format com a persona, no? Vull dir que n'hi hauria com 40.000 més, i també com altres feines, a part, no? A part de les publicacions o així, però clar, en cert sentit, sí, sí, això seria el principal. Mm-hmm. O sigui, una cosa important, penso, és que vaig estar molts anys... Bueno, ara potser tampoc no té molt sentit, però sí que vaig estar bastants anys treballant a la revista Butxaca.
0: Sí.
1: Que per mi també va ser una experiència molt, molt formativa, tant a nivell de... a nivell humà, que diguem, perquè tenia uns companys meravellosos, com a nivell de aprendre sobre música, sobre art, sobre cine, això va ser, sí, van ser uns anys molt... Això, com molt enriquidors en aquest sentit.
0: I ara com a periodista no exerceixes?
1: No, no. La veritat és que no.
0: Vius d'escriure?
1: Ni de conya.
0: No.
1: No, visc de... faig molts clubs de lectura, però una quantitat ingent de clubs de lectura. No només dels meus llibres, sinó sobretot d'altres llibres. Porto clubs de lectura... Curiosament, aquest any amb molts científics. Em faig com al Col·legi de Farmacèutics, a l'Hospital del Mar, com amb molta gent de ciències. Llavors faig cursos d'escriptura, encàrrecs, vull dir, faig ben bé autònoma del món del llibre. Però... En part està bé i en part temps per escriure, ara mateix tampoc no en tinc massa, que no. És l'etern problema, crec, però bueno.
0: Vius de les lletres.
1: Exactament.
0: No d'escriure,
1: sí, sí.
0: Però sí de...
1: Sí, sí, que ja està bé.
0: De les lletres.
1: Sí.
0: Abans parlàvem, no?, que vas guanyar aquests premis el 2020. Es pot viure d'escriure sense premi a Catalunya, almenys?
1: Jo crec que no, sincerament. Mm. És a dir, clar, si... Sí que hi ha com autores, no? I autors que avui dia estan tenint com molt d'èxit i que entenc que deuen viure d'això, eh? Penso en la Irene Solà, Eva Baltasar, no? Si tens com moltíssimes traduccions i vens moltíssim, entenc que sí que deus poder viure d'això, però si no és un cas així com molt sonat, em sembla completament impossible, sincerament. Vull dir que... Clar, els pressupostos que hi ha en el món del llibre són molt ajustadets. Llavors, com una manera... Una de les maneres d'anar fent és que realment això puguis tenir com premis que et donguin, no, com uns milers d'euros i així com anar fent una mica de calaix, sinó realment ho has de combinar amb moltes altres coses, que és el que fa pràcticament tothom, diria.
0: Anem a entrar una mica més a La Intrusa.
2: El Fidel va dir, puc colorar-la. La Diana va dir, el què? El Fidel va dir, la nostra mort lenta. La Diana li va dir, calla. Quin

coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat, a poc els minuts.

0: Canto a la vida, sí.
1: Mare meva, quina cançó. Sí, sí. És que és increïble.
0: No, a més, és una cançó que l'has de deixar sonar, perquè és que trepitjar-la abans d'aquest esclat no té cap sentit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, per tant,
0: hi ha costat prou trepitjar-la ara, però bé.
1: A més, és una, hi ha com tanta esperança per la vida en aquesta cançó, però és com desesperant alhora, perquè és com aquesta idea com de l'ideal, no? En plan, esperes tant de la vida i al final la vida inevitablement et decep una mica, perquè la vida és una mica decepcionant.
0: La vida és una mica decepcionant, eh? Ens diu la Irene Pujades. Com t'ha inspirat la mort i la vida, tu? Perquè hem llegit aquell pròleg dels Desperfectes del principi. Hi ha moltes referències a la mort, als Desperfectes. També, d'alguna manera, sentíem la intrusa que també n'hi ha, no? I això...
1: Però és veritat que els Desperfectes, en concret, sí que és un recull amb
0: és com el fil, no?
1: Sí, realment sí que és bastant el fil conductor del llibre. Això va ser una mica... accidental, he de dir. És a dir, que jo va ser una època, doncs, ben bé el que deies, preconfinament. Bueno, el fragment que has llegit és d'un llibre que recomano amb tota la meva ànima, que es diu Lincoln al Bardo, de George Saunders, que va sobre tot un... Els protagonistes són com tota una munió de gent que en realitat estan morts però no ho estan acceptant. Llavors estan com en aquesta... en aquesta mena de llim en què...
0: A l'altre barri, una mica.
1: Exacte, completament.
0: La idea que tenim aquí.
1: I que estan com despistant, no? Ens hem mort, però ja, no passa res. I fins que no ho accepten és com que no s'acaben de morir. I és un llibre com amb molt sentit de l'humor, però alhora tracta molt, doncs, això, no? Una cosa com tan complicada com és... excepte la mort, que jo ho dic perquè jo no crec que la... ni la puc concebre, ni la puc acceptar, ni puc fer com res així. I llavors, doncs, amb els Desperfectes en concret, sí que va ser com una època que tenia més temps i que per diverses qüestions, doncs, el tema de la mort m'interessava. I m'interessava també com una mica, no sé, com tots els protocols que tenim al voltant de la mort, no? Que al final... avui dia l'hem com allunyat molt. Bueno, tu ho sabràs més bé que ningú perquè fas un programa sobre això.
0: Hi ha molta gent que li fa por aquest programa.
1: Sí, bueno, clar.
0: És que amb aquest títol, jo, aquests temes, a mi no.
1: Clar, l'hem apartat molt de la vida, realment,
0: I,
1: no?
0: I realment tampoc no és un programa que vagi sobre la mort. És com una cosa que ja...
1: No, però abans que parlàvem del tema dels informatius, no, que molt sovint es diu desapareguda tal persona, en el sentit quan ha mort, i és com, no ha desaparegut, realment. Vull dir que, clar, hi ha com tots aquests eufemismes que fem servir per no parlar d'una cosa que ens passarà a tots, encara que la gent més rica del món estigui intentant fer coses absolutament hilarants i absurdes per intentar, no?, driblar la mort.
0: Abolir la mort, no?
1: Exacte.
0: És el que també apareix als Desperfectes, el concepte aquest.
1: Sí, això seria un molt bon conte, també.
0: Seria una bona campanya electoral, un molt bon programa electoral, no? Abolirem la mort, llavors.
1: Sí.
0: Majoria absoluta,
1: sí.
0: Eh?
1: Però, bueno, m'interessava una mica aquesta idea dels protocols que hi ha al voltant de la mort, no? Com s'ha de viure un dol, no? Per exemple, avui dia que ho vivim tot com que... tenim instruccions per tot, no? How to, 5 passos per viure un dol, no? Les 5 fases del dol, el tal, el qual, com et sentiràs, no? Aquestes instruccions per com ens hem de sentir amb tot, doncs m'interessava això, no? Maneres diferents de viure un dol, que, mira, jo per sort no n'he viscut mai cap de molt proper, he de dir, però m'imagino que els deus viure de maneres absolutament diferents, no? Vull dir, o per exemple, com la idea de no poder parlar malament d'un difunt, no? Que un dels contes dels Desperfectes es diu L'últim sopar i va sobre una família que estan acompanyant un moribund en les seves últimes hores, però aquest moribund ha sigut un patriarca bastant penques. Llavors, bueno, hi ha com aquesta cosa de... No sé, m'interessava també la idea de riure's del mort i del quilvetlla, una mica la manera com vivim la mort i suposo que en aquest recull per mi hi havia un puntet de riure'm de la mort o de fer humor fosc, negre, sobre la mort, una mica perquè espanti menys, no? Perquè al final, aviam, és una cosa tan misteriosa pensar que deixaràs d'existir o que gent que tu estimes deixarà d'existir que si no hi posem una mica de broma, trobo que és com molt difícil acostar-s'hi. O com a mínim aquesta va ser la meva manera d'acostar-m'hi.
0: Els Desperfectes, La intrusa, l'altre editorial, molt diferents, tots dos, no?
1: Sí, realment sí. O sigui, que els Desperfectes crec que és més fosc, perquè hi ha com temes una miqueta més... això, no? Com la mort, temes una miqueta més densos, i La intrusa, doncs, bueno, és el que és. Sí,
0: és un viatge, Bé, no, millor no explicar res que la gent s'ho trobi, no? Perquè...
1: És un viatge cap a dins.
0: Cap a dins, un viatge, cap a dins. Interior, sí, sí. Va ser un viatge interior per tu, també, escriure'l? Ara que ja fa una mica.
1: Sí, ara que ja fa una mica. És a dir, per mi no va ser un viatge transformador, en el sentit que per la protagonista tampoc és un viatge transformador. Ja. Però és que jo volia que fos així, és a dir... Jo volia com criticar una mica com tota aquesta cosa de la, bueno, de l'autoajuda contemporània, sí, sí, i del conèixer-te a tu mateix i tal. Però també és veritat que jo no havia pensat mai en escriure novel·les. Vull dir, sempre havia escrit contes i això sí que va ser un viatge important perquè van ser anys d'estar convivint amb la Diana i amb tots aquests personatges estranys. I en aquest sentit sí que va ser una experiència que... Ara que ha passat un any, és com que ho trobo a faltar. O sigui, sí que trobo a faltar com la cosa de quan estàs com amb tot el teu... Amb tot el teu d'allò, no, perquè pel mig has de treballar, passar la vida, passen coses, tal, però amb una part molt important del teu interior com volcada en una història i que estàs com pensant, no?, en plan, com avançar-la, com tal, i com que hi ha com una alegria molt concreta de quan estàs com allà, tu amb els personatges, fent lo teu i fent-los avançar i equivocant-te, havent de borrar capítols, tal qual, però quan tens com el cap tan posat en un projecte, això sí que, com ara que ja s'ha acabat, com no ho havia viscut mai amb un projecte tan gran, perquè els contes és com una altra cosa, i això sí que ho trobo a faltar, la veritat.
0: I ara en quin punt estàs?
1: Ara estic una mica dispersa.
0: Tens idees, allò, moltes idees, no, potser?
1: Sí, és com que hi ha com temes que m'interessen i que m'agradaria explorar, vull dir, hi ha com coses concretes que m'interessen, en plan, la idea de l'espera, per exemple, m'interessa molt, que també pot tenir potser una mica a veure amb la mort en el sentit de, jo què sé, l'eternitat, no? Com aquestes idees de l'avorriment en un lloc, no? Com en un lloc on no passa res, però m'estaria interessant com coses molt disperses, però de moment està com tot flotant en l'aire, que diguem.
0: Normalment és la idea que et ve a tu o ets tu que vas a buscar allò, que vas a llocs ja expressament per a veure si... Et veia l'eureka aquell definitiu per dir... No, és que ha d'anar sobre això.
1: No ho sé, o sigui... Per exemple, llegint, a mi em venen moltes idees. Vull dir que per mi és molt com una font de... A vegades com llegint autors que m'agraden o així, és com, només llegint-los és com, hòstia, hi ha com... Notes com que el cervell va fent una mica de bombolletes, però és molt més l'opció que deies d'anar buscant. O sigui... Això, com anar agafant com temes que m'interessen i quan tinc temps i quan en tinc ganes, també, doncs dir, val, vaig a llegir sobre aquest tema, no? Vaig a explorar sobre això, sobre la idea del paradís, no? En plan, com... I llavors, doncs, anar llegint per aquí, anar llegint per allà, amb l'esperança que en algun moment diguis com, no? Com de cop tinguis com una idea més... que pugui ser alguna cosa, sigui el que sigui, sigui un conte, sigui una novel·la, sigui el que sigui. Però sí, és com anar buscant una mica amb l'esperança que sorgeixi alguna cosa.
0: Doncs parlant de lectures, farem una versió diferent de la secció que fem habitualment d'Espècies d'Espais, però l'adaptarem a la literatura. Ara t'ho explico.
2: Espècies d'Espais.

0: Aquí normalment el que fem és anem dient noms d'espais, des del més gran fins al més petit, i la persona convidada ens diu una idea que li vingui al cap.
1: Val.
0: Un concepte, una altra paraula, una història, el que sigui.
1: Val.
0: Llavors, el que farem avui, si et sembla bé, és jo aniré dient espais i tu em diràs un llibre, una escena literària, un personatge literari, un escriptor o escriptora,
1: vale,
0: que tingui al cap.
1: Val. Intentem-ho, el lio.
0: Vinga, va. Univers.
1: Univers. M'ha vingut Asimov, Isaac Asimov.
0: Asimov. Alguna obra en concret?
1: No, no ni idea. Bueno, mira, ara de cop penso en Ray Bradbury, l'home il·lustrat.
0: Home.
1: Increïble llibre de contes, no?
0: Sí.
1: Sí, un conte concret que es diu L'última nit del món, que justament, perdó, molt ràpid, és sobre una parella que de cop i volta saben que és l'última nit de la història, en plan que el món s'acaba realment, i ells ja estan com tranquil·lament sopant, i tot el conte és com ells sabent això i sabent que tothom ho sap, és a dir, hi ha consens sobre què és l'última nit del món, i es queden com allà, com bevent la seva sopeta, tranquil·lament, i ja està.
0: És que Ray Bradbury té unes reflexions també sobre l'amor, a Cròniques Marcianes, també.
1: Sí.
0: També hi ha un conte que ara no me recordo ben bé com anava, però que troben els extraterrestres i els extraterrestres descobreixen, els marcians descobreixen que el punt feble de l'ésser humà és retrobar-se amb els morts.
1: Ah, uau.
0: I és la manera de...
1: Ja.
0: De conquerir-nos, no?
1: Home,
0: i d'acabar
1: que...
0: amb nosaltres.
1: Clar, Bradbury, amb la seva, amb les excuses galàctiques, realment era un escriptor molt... d'una humanitat molt gran, trobo. Mm.
0: Europa.
1: Europa.
0: També pots dir alguna cosa de literatura europea que...
1: Mira, Dubravka Ogresic. És una autora que ella va néixer a l'antiga Iugoslàvia, però es va haver d'exiliar quan hi va haver la Guerra dels Balcans i va viure molt de temps a Berlín i a Amsterdam, diria. I és una autora increïble, com bastant experimental, però que va escriure molt sobre l'exili, sobre la memòria, és a dir, com coses molt del segle XX i XXI europeus. I una autora que recomano moltíssim. Mm. La veritat, està publicada a Angla Editorial.
0: Molt bé. Espanya?
1: Buf. Espanya. Espanya. No ho sé, puc passar? És que ara no ho sé.
0: O sigui, home...
1: he de pensar alguna cosa relacionada amb Espanya.
0: Bueno, me la dius al final.
1: Sí, te la dic.
0: Catalunya.
1: Catalunya. Mare de Déu. Però t'he de dir escriptors.
0: O escriptors, escriptores, o llibres, o alguna cosa... No cal que sigui que tingui a veure amb l'espai geogràfic.
1: Ja. Catalunya, Víctor Català. Ja està. La millor escriptora de Catalunya.
0: Doncs vinga, ja està dit.
1: Espanya, no ho sé.
0: Vés pensant. Barcelona.
1: Vés-me dient. Ciutat de

0: Jo encara no entenc com no s'han fet samarretes, musicals, de tot, amb aquesta cançó i amb aquest disc de la Núria Feliu.
1: Oi que sí? És que és increïble. Mm. Vull dir, sí, és meravellosa aquesta senyora i aquesta cançó. Increïble. Barcelona, clar, es podrien dir 40.000 coses diferents. El primer que m'ha vingut al cap és una novel·la que vaig llegir fa molt poc, que es diu Si fos una sibil·la, de la Maria Canelles, que justament parla una mica, bueno, molt, de la construcció del relat sobre la ciutat de Barcelona, de com es va construir com un relat sobre la contracultura, que al final segurament no tenia res a veure amb com va ser la contracultura en realitat, sobre la institucionalització dels relats també, i com al final és una ciutat molt, no, com de... Això, que sempre hi ha com molta batalla de relats per explicar-la. Mm-hmm. No sé, pobra Barcelona. O sigui, bueno...
0: Podríem explicar moltes coses, eh?
1: Sí, relació d'amor-odi, completament. Mm-hmm.
0: Seguim a Barcelona.
2: Un altre dia, la Diana es va dedicar a llistar, de memòria i a ulls clucs, tots i cada un dels barris de la ciutat de Barcelona. De tu...

0: n'enumeres a la intrusa més de 70 barris a Barcelona. Sí. No, jo, no, és que no m'imaginava que hi havia tants barris.
1: I són. I a més, aquest fragment concret de la intrusa, sincerament, va ser com una cosa d'una mena de primera broma que vaig posar el primer esborrany de la novel·la, que és aquest moment en què la Diana està dintre, no? Com molt ràpid, però la Diana com entra dintre del seu cos, no? I està com viatjant per dintre del seu cos, i en aquest moment l'han empresonat, està empresonada, en realitat, dins del que jo penso que és el sistema limfàtic. I llavors es comencen a enumerar coses del món de fora, i llavors enumerar els 70 barris de Barcelona, que això, jo quan ho vaig posar, va ser una mica en plan, vaig a fer aquesta brometa, però llavors van anar passant les versions de la novel·la, i de cop hi havia els 70 barris encara allà posats, i vaig decidir que els deixàvem. I de fet això va ser una miqueta lío a nivell d'edició després, perquè clar, els havies de posar bé, és a dir, vaig com mirar molt que fossin realment... És tot, allò sí que és tot Barcelona. N'hi ha, bueno, 70 i pico, crec, 72...
0: Sí.
1: No tinc del tot clar.
0: Amb quin barri et quedes, d'aquests?
1: Amb quin barri em quedo?
0: Algun que sigui... que tingui un espai al teu cor.
1: Aviam, clar, és que he viscut molts anys a Gràcia, llavors jo crec que em quedo amb aquest, amb totes les seves botigues d'empanades argentines i tallers de pintura i vi i coses que són completament hilarants, però és el lloc on visc i que m'estimo.
0: I alguna novel·la que et recordi a Gràcia? Home... Jo crec que
1: tens clar,
0: fàcil,
1: tenim,
0: no?
1: Tenim Rodoreda... clar, és la senyora de Gràcia, no? Bueno, sí. De Sant Gervasi, en realitat, sí. però clar, ella guanya.
0: Uh-huh. Si anem amb aquest joc dels espais més avall... Ah, ens hem saltat Sant Just d'Esvern, que tu vas néixer allà, no?
1: Sant Just, sí, i tant.
0: És el teu poble.
1: I tant. Vaig passar-hi, sí, tota la joventut. Sí,
0: alguna obra? Sí. Alguna obra literària?
1: Deixem-ho pel final,
0: que
1: també.
0: És difícil, eh? Alguna obra que parli de casa?
1: Bueno, Sant Just d'Esvern, sí, que també es va publicar... El que passa és que, clar, ell és de Sant Just, però l'obra... Ell és argentina, també, és a dir, és l'obra de la Silvana Vogt, que es diu El fino arte de crear monstruos, que és la llibretera de Sant Just, ella.
0: I
1: és una novel·lassa situada a l'Argentina, però... Uh-huh. Que és com una mena de novel·la com mig de realisme màgic sobre... tot de coses estranyíssimes que passen en un poble que es diu Morteros, on de fet els morts conviuen amb els vius, també, amb molta... És que sempre anem al mateix lloc.
0: Sempre
1: anem al mateix lloc.
0: Una novel·la que parli d'una casa.
1: D'una casa?
0: D'una casa, o d'un carrer, o... Per anar acotant els espais. I anar...
1: Perec, no? George Perec.
0: És que mira, clar. Ve d'aquí. Aquesta secció ve d'aquí.
1: Clar.
0: Espècies d'espais és...
1: Espècies d'espais és Perec. I també té l'altra novel·la de la vida, Instruccions d'ús, no?
0: Sí.
1: Que és tot un immoble i tot el que hi va passant.
0: Sí, sí. I acabarem amb una habitació...
1: Una habitació. Mira, el viatge... Ara no sé si diré bé el títol, però El viatge per la meva cambra, de Xavier de Maistre, que és un home que fa com tota una novel·la que només passa dins de la seva habitació.
0: Molt bé. Ens deixem pel final. Espanya, ja està.
1: Espanya, només ens queda Espanya. No tinc res a dir sobre Espanya.
0: Per aprovar.
1: Sí, no, si em ve algú al final del programa ho diré, però estic més bloquejat amb Espanya.
0: No passa res, no ets la primera que es bloqueja amb Espanya. Preguntes metafísiques. On voudrait vivre.
2: Preguntes metafísiques.

0: Doble pregunta habitual. La primera, si ara tornessis a néixer, des d'aquell altre barri tinguessis l'oportunitat de tornar a néixer, de tornar al món dels vius, i tornar a néixer i tenir una vida a la carta, què posaries en aquesta vida a la carta? Tornar a ser Irene Pujades, tot igual, fer-ho tot igual, exactament, a Sant Just d'Esvern...
1: Sant Just d'Esvern, en concret.
0: Gràcia, Premi Documenta, etcètera, etcètera. O ser una persona totalment diferent?
1: És que, clar, sempre és una temptació molt gran ser una persona completament diferent, no? És a dir...
0: Només pots triar, eh?
1: Jo crec que he de triar una de les dues coses.
0: Pots triar època,
1: puc triar
0: país...
1: qualsevol època.
0: Gènere, no ho sé, professió futura, si vols.
1: Home, de cop estaria bé ser un home durant un rato, la veritat. veure com s'experimenta l'existència.
0: Biel Mesquida fa una setmana.
1: Sí.
0: Ens va dir que en una altra vida voldria ser una dona i ser una barreja entre Víctor Català i Rodoreda.
1: Home, clar que voldria ser això.
0: Pràcticament tothom en aquest programa diu que vol tornar a ser la mateixa persona, tot igual, i no fer cap canvi.
1: Clar, però... suposo que és la versió com més segura. O sigui, jo crec que la temptació de ser algú altre i és tota l'estona, no? És que la ficció és això, de fet, com intents de fotre el camp de tu mateix, no? I d'intentar com ser algú altre. No sé ben quina època em situaria. De cop i volta, no sé, com, clar, estaria... Home, ara que has dit, clar, ser Víctor Català seria molt divertit. Bueno, seria molt divertit, seria molt interessant. No sé quina època em col·locaria. També m'interessaria bastant ser un home durant un rato, la veritat. Només per veure què passa.
0: Què és el primer que faries?
1: No, va dir alguna cosa horrible, però no.
0: Anar al lavabo d'homes i pixar dreta?
1: Bueno, deixem-ho. No sé gaire cap a on anar, però... Ho hauria de pensar bé, però crec que no em quedaria amb mi, la veritat. O com a mínim durant un... Si sapigués que puc tornar després a ser jo... No? Com si poguessis fer una mica de viatges en el temps de... Ara me'n vaig una estona a ser, una dona a la illa de Safo, saps? Doncs me n'aniria cap allà una estona, però crec que després voldria tornar, sí. En realitat.
0: Cinc
1: també.
0: Minutets, eh?
1: Exacte. Un parell de dies a Safo i un parell de dies sent un senyor durant els anys 70 i cap a casa.
0: I ja està. Serviria també per valorar més el que tenim, no?
1: Sí. Tot i que, bueno, sí. Tampoc... No crec que estiguem vivint en el millor dels mons possibles.
0: No, però potser sí que...
1: Ni en la millor època de la història, ni cap cosa així.
0: Però sí que som uns privilegiats.
1: I tant,
0: mare de Déu. Almenys tu i jo en aquest món.
1: Sí, sí, de calaix, de calaix. Tenim... Vull dir, això està claríssim. Mm. Sí.
0: Ara et faré dues preguntes, que no te les faig jo, sinó que te les fa la veu de... abans d'això, ara vindran aquestes dues preguntes, m'has de dir amb quin animal et reencarnaries, si volguessis. Si et donés l'oportunitat o l'obligació.
1: Crec que em reencarnaria en una orca. En una orca.
0: Com aquesta? Sí? Per què una orca?
1: Escolta-la.
0: Sembla increïble, no? Que ho pugui fer un animal,
1: per
0: no?
1: Per fer això. Clar, si pogués anar a un altre barri, sí que... O sigui, el que dèiem abans de cap a quina època aniries, crec que sí que seria un animal durant una estona, també. Uh-huh. Sí. Home, les orques, vull dir, són animals enormes, ocupen una quantitat d'espai increïble, molt a favor, viuen en comunitat, crec, no? Vull dir que van així com una miqueta en manada...
0: Com... Les que no estan en parcs aquàtics.
1: Exacte. La Gladys, no? La famosa orca que va estar com tombant iots allà. Sí. Vull dir, com, trobo que hi ha un punt d'activisme en l'orca, també, que em sembla interessant i reivindicable. Vull dir, no sé, em sembla un animal divertit, la veritat. Tot i que, bueno, clar, sí, si de cop i volta has d'acabar en un parc aquàtic seria més fotut.
0: Doncs ara sí, les dues preguntes.
2: Què li diries al teu jo del passat?
1: Què li diria al meu jo del passat? Companya, endavant. Vull dir, confiança i tu tira milles, diria això, la veritat.
2: Què li diries al teu jo del futur?
1: Companya, endavant. Confiança i tira milles.
0: Està bé, no hem dit...
1: És difícil saber, donar-se consells a un mateix, no? No sé. Però, bueno, sempre endavant, o no sé, però al final... No sé, crec que una cosa que sí que penso és intentar com no distreure't molt. És a dir, que si tu tens com una idea de coses que vols fer o d'una direcció cap a la que vols tirar, mira, crec que el consell seria més com intentar no distreure't. Mm-hmm. Intentar no distreure't amb opinions dels altres, expectatives dels altres, coses, el que es fa, el que no es fa, tal qual, no? O sigui, ara penso més en temes de creació, encara que em faci una mica de vergonya aquesta paraula, però com intentar com tirar milles en un sentit de com tu anar amb la teva idea i tirar cap allà i no distreure't ni amb modes, ni amb corrents del moment, ni amb què es porta, què no es porta, què funciona i què no funciona, no? Que això també és com molt pervers, crec, o una mica perillós, vull dir, sí, pensant molt en això concret, com de treballar, de feina.
0: Mm-hmm. Viatgem al passat.
3: La Jukebox.
4: Aquest moment eufòric en què el duo alemany de música pop Milli Vanilli rebia el Premi Grammy als millors nous artistes de 1989 ha passat a la història per la seva falsedat. La veritat és que l'Acadèmia d'Arts Discogràfiques dels Estats Units de Nord-Amèrica els ha desposseït aquesta matinada, per primera vegada en 33 anys, del premi. El duo, format per Rob Pilatus i Van Morven, no havia cantat mai ni una sola cançó de l'àlbum Girl, You Know It's True, Nena, saps que és veritat, pel qual havien guanyat el guardó. L'afer es va destapar la setmana passada quan el productor del disc Frank Farian va fer públic que el duo no havia cantat ni una nota de les cançons, ni en l'enregistrament ni en les interpretacions posteriors, en què feien servir el playback. Milli Vanilli havien manifestat als seus fans que el pròxim àlbum el volien cantar ells. Ara caldrà saber si el productor estava espantat per la veu d'aquests nois, que podria fer ploure, o si l'any que ve poden guanyar de debò el Premi Grammy.
1: Quina meravella, no?
0: El dia que tu vas néixer, 19 de novembre del 1990, a TV3 explicàvem aquesta notícia.
1: Uau.
0: Que ens fa reflexionar molt sobre l'autenticitat.
1: Clar, és no? Que quina mentida, l'autenticitat. Sí.
0: Què és l'autenticitat,
1: prou,
0: Irene?
1: Prou, ja n'hi ha prou amb l'autenticitat. Sí. No, aviam, és un tema important. No sé, suposo que avui dia també... A mi una cosa que em fa una mica de por, una mica de reticència, una mica de sospita, és que hi ha com tot aquest discurs, no? Que el que es valora és, doncs això, no? Com el ser autèntic, el parlar molt de tu, també, i el, no? Com tenir com una mena de vida personal molt, molt oberta i molt compartida, i com, no? Jo realment sóc això. O sigui, no ho compro gens, la veritat, perquè al final si el que mana és l'autenticitat, llavors tots estem sent artificials per ser autèntics. És a dir, que aquí ja es perd tot, no? Vull dir que... Vull dir que crec que és un discurs això que pot generar com coses bastant perverses, a més d'una obligació de compartir coses que tu potser no et ve de gust compartir. Per què? Pel fet de ser una persona ínfimament pública o el que sigui, has d'anar explicant com coses... No sé, és que, clar, jo amb això també sóc molt reservada, llavors no... També és una part del discurs que em molesta una mica, la veritat. Però sí que pensant en l'autenticitat, no ho sé, me'n recordo un cop una amiga que deia... Com penso en els amics antics, no? Per exemple, en els amics que et coneixen des de l'institut o des de l'escola, allò que han vist, com totes les 40.000 facetes de tu, i ell sí que... No? Aquí sí que hi ha una cosa com que t'arrela. Vull dir, aquesta gent sí que sap qui ets. No? Encara que tu, no?, em vagis com disfressant-te una mica d'això, disfressant-te una mica d'allò, evidentment que han vist, perquè això sí que és com un altre tema com molt contemporani, no?, de tenir com una identitat molt fixa que no existeix, però sí que crec que hi ha com aquesta cosa de... dels amics que ens han conegut durant molts anys, jo penso com en les meves amigues de tota la vida, que elles, o sigui, et calen a...
0: De Sant Just.
1: Sí, de Sant Just, sí, i tant.
0: És casa, això, no?
1: Sí, totalment.
0: Una altra data, que no és la teva data de naixement, però que potser ens en pots explicar alguna cosa.
3: Vas tenir 1:33 d'identitat fica i inamovible el 9 de juliol del 1994. Cada 9 de juliol el celebrem. Va amanyegar-li amorosament els cabells i va dir-li: "Eres una nena meravellosa."
5: Canta de la costa un guanyador, d'un sorteig el millor. Qui sap qui l'afortunat? On està i està un

0: banqueres i banquers.
1: Quan vas escoltar aquesta cançó, no sé si era l'any 94, jo crec que era una mica més tard, però eres una nena, no? Quan vas descobrir-la?
2: Completament, sí. Aquesta cançó, o sigui, a mi em transporta molt el que escoltaven els meus germans quan jo era petita. Jo sóc la germana, la petita, que diguem. Bueno, que diguem, no, sóc la petita. I a més, sóc una sorpresa absoluta. És a dir, vull dir que...
1: Sóc, no buscada.
2: Sóc molt més petita que els meus germans. Bueno, com 7 i 8 anys més petita. I vaig ser una agradable sorpresa, en paraules de la meva mare. Llavors sí que recordo molt la cosa aquesta de quan era petita, de les habitacions de mons germans, que sonava molt no? el que ells escoltaven i que jo, clar, se'm va quedar com molt gravat, i era allò, doncs Doctor Calypso, clarament, Escatalites, no? Com la cosa aquesta de l'esca, de l'època, Los Planetes, també, sí. Molt, no? Com Postal Service, com totes aquestes cançons que, clar, jo era petita i estava allà, en plan, mirant-los amb tota aquella admiració dels, no? dels germans petits i els germans grans. I això. I llavors aquesta cançó em porta com molt allà, realment. Sí.

0: passi.
1: I ara acabes de mencionar Postal Service. Aquest himne, el Such Great Hits.
2: Sí, o sigui, clar, és una cançó com molt tòpica, però és meravellosa. A més, també hi ha com aquesta idea, com, no?, com que de lluny tot es veu millor, no? Com que al final, que és una mica també el que... No sé, el que dèiem al principi de quan t'imagines com l'idea, no? Com fins i tot la cançó de la Maria Arnal, no? De la vida, de com que tens com grans expectatives sobre les coses, mm-hmm. I després, evidentment, quan t'hi acostes, com tot és més complex, més complicat, també més interessant, en realitat, no? Però crec que hi ha algun moment de la cançó, ara no me'n recordo gaire, dels lírics, però
1: hi ha aquest punt.

0: I de Postal Service passem a...
1: Dolça besada, de gust ja s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.

0: sense tu.
1: Viure sense tu, Antònia Font. Jo no sabia. Això què, Irene?
2: És que, clar, per mi Antònia Font va ser un grup, no sé si per tu també, però com molt fundacional, realment.
1: Sí, sí, i tant.
2: És a dir, com sí, com en la meva vintena i abans, i a més, realment, hi anàvem molt com amb la meva família, i anàvem com a... Vaig anar a moltíssims concerts d'Antònia Font, molts, abans que... Bueno, molts, sí, molts, realment, jo, bueno, bastants, no ho sé ara, no sé d'allò, però... I abans que ho deixessin i tal, i llavors com van tornar, però vull dir que realment és un grup que va formar part molt de la meva joventut. A més que trobo que tenen unes lletres meravelloses.
1: Fabuloses. Antònia Font, que esperem que puguin tornar en algun moment.
2: Van tornant, no?
1: Sí, però es va morir el Joan Roca, el baixista, cert, aquest estiu.
2: Cert.
1: Yeah. Però esperem que malgrat això puguin tornar. Sortim de festa.
3: La festa morts.
1: Irene, si formessis una banda aquí a l'altre barri, a qui aniries a buscar?
2: Aniria a buscar la Núria Feliu, que ja hem escoltat durant,
1: sí,
2: aquest programa, només perquè trobo que ha de ser molt divertit passar una estona amb ella. Aniria a buscar a Peggy Lee.
1: Peggy Lee.
4: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire?"

0: Quina meravella de cançó.
1: És que aquesta cançó, o sigui, ja està, és que ho és... És que, sí, sí, és que ho és tot. És a dir, a més, com aquesta elegància, no, que té la Peggy Lee a l'hora de parlar del desencantament del món, sí, sí, realment, sí. Però, bueno...
0: Sabies, sí, que és la cançó favorita del Donald Trump?
1: Uau, no, això no ho sabia.
0: Molt decepcionant. No volia saber.
1: No volia saber-ho.
0: He estat buscant i es veu que ho va explicar en una entrevista. Que...
1: Clar, suposo que aquesta cosa, com... Vull dir, a mi m'agrada molt aquesta cançó per aquesta mena de com... cert desencant, no? De, no? I, doncs això, jo esperava molt de la vida i al final això és tot el que hi ha, però suposo que, clar, ara pensant-ho, com que potser també et pot portar una actitud molt nihilista, no? En plan, si això és tot,
0: sí, sí.
1: Vinga, guerra nuclear, no? Ja, perquè total, fatal. Doncs quina pena.
0: A qui t'emportaries al món dels vius?
1: A qui m'emportaria al món dels vius? Ja n'he parlat molt en aquest programa, trobo, però m'agradaria molt fer una... Fer un poder com xerrar una estona amb Víctor Català, realment.
0: Víctor Català.
1: I veure com era, realment.
0: Crec que comencem a sentir unes campanes de fons. Això vol dir que hem arribat ja al final. Mm-hmm. I aquí, com sempre, a l'altre barri, et donem tres opcions i tu tries.
1: Val.
0: I recorda que tenim allò d'Espanya pendent.
1: Espanya.
0: Opció
1: sempre
0: A.
1: Està per allà.
0: Et quedes aquí a l'altre barri rescatant aquelles històries que de gent que va morir sense explicar a ningú i que el món dels vius mereixen saber.
1: Aviam, i pots tu tornar, perdó.
0: O sigui, aquelles històries que han mort amb la gent que s'ha mort,
1: vale,
0: no? Però que no s'han explicat i que hi ha persones que se les van emportar,
1: val,
0: a la tomba.
1: Val.
0: No? Seràs l'encarregada de parlar amb aquestes ànimes,
1: val,
0: i escriure-les...
1: I tornar-ho al món dels vius.
0: I que el món dels vius, doncs, puguin conèixer,
1: val,
0: aquestes històries perdudes. No?
1: Val.
0: Seria la teva feina.
1: Això molt, molt ràpid puc interrompre.
0: Sí.
1: Un dels contes que vam fer pel recull de Sembla Mentida anava sobre un... Bueno, els oients ens enviaven àudios i nosaltres havíem de fer contes a partir de les anècdotes que ens explicaven, i un anava sobre un home que havia estat a l'altre barri. És a dir, que realment havia estat clínicament mort,
0: sí,
1: durant,
0: sí,
1: una,
0: sí,
1: estona,
0: sí, sí,
1: i tal, i que llavors després havia reviscut. I llavors vaig estar fent com tota una investigació sobre això i, clar, hi ha com coses molt boges de gent que, bueno, que evidentment que ha vist el seu cos des de lluny, que bé, ja està, només volia fer aquesta petita apreciació.
0: No. Molt bé. Opció B, reencarnar-te en un orca i a canvi d'aquesta reencarnació podràs fer realitat un desig col·lectiu, el que tu vulguis. I opció C, seguiràs igual, però tindràs el superpoder, que no sé si el vols, d'autorevisar-te quan vulguis i ser la intrusa de tu mateixa com la Diana i amb tot el que això comporta, eh? Així que, val, tu mateixa.
1: Realment, o sigui, molt sòlidament em reencarnaria en una orca.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: T'he vist molt, molt convençuda amb el tema de l'orca.
1: Em dones aquestes tres opcions i sí, jo vaig, sí, cap a l'orca. Me'n vaig cap a l'orca.
0: I el desig?
1: Completament. El desig seria ser concretament la Gladys i contribuir en l'eliminació dels superrics.
0: Doncs em sembla molt bé que et converteixis en orca i ja ens vindràs a veure de tant en tant.
1: Vinga.
0: I acabarem amb una cançó, la que tu vulguis, que una cançó que et recordi un moment feliç de la teva vida.
1: Doncs mira, abans que parlava de la revista Butxaca, un grup que vaig conèixer i que allà em va marcar molt va ser The Kinks.
0: Oh.
1: Així que podem acabar amb Better Things.
0: Doncs vinga. Moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: Gràcies.
0: Irene. I també volem agrair al Nil Vi a la producció i al Dani Jiménez dels controls celestials. Us deixem amb The Kinks i tornem la setmana que ve. Que vagi bé, gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que capçali el Front Ampli per les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció d'Esquerra Republicana dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Més notícies. Centenars de persones s'han manifestat aquest divendres a Manhattan per protestar contra l'actuació dels agents antiimmigració, els coneguts com a ICE, després que dijous ferissin un home durant una operació al Bronx. Els agents van disparar contra un conductor de 28 anys que viatjava amb un nen de 5 anys al seient del darrere. L'home va rebre una ferida lleu al coll i continua detingut. L'ICE defensa que l'afectat va intentar fugir i que va posar en perill la integritat dels agents. Diverses organitzacions de defensa dels drets dels migrants han denunciat l'actuació i alerten de l'impacte que aquest tipus d'intervencions tenen entre la població immigrant de la ciutat. Un terratrèmol de 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la capital del país. El president panameny ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre que ha esfondrat diversos edificis del sud del país i ha col·lapsat totalment les carreteres, però no ha indicat si hi ha víctimes. El jurat ha declarat culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent l'acusat del crim masclista de Girona de l'any 2023. El veredicte, per unanimitat, considera provat que el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. L'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal, tot i que la família de la noia va declarar durant el judici que l'home estava obsessionat per ella. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera per Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors. Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
3: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: El director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills. Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús als temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanc i blau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu, a 5:15, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris al Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga CB, a 9:00, Breogán-Bàsquet-Girona.
0: Fins aquí les notícies.
4: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
5: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
6: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
5: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
5: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
4: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
7: El concert
8: de la teva vida.
9: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
10: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
11: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
12: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
13: llams... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
14: En moments excepcionals, sempre hi som.
15: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
14: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
16: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
17: Això és un desastre.
18: S'ha restablert la circulació per via única entre...
14: Rigorós amb la informació.
19: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
20: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
21: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
22: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
23: Que no voten, paguen deudes.
24: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
14: A tota hora i a tot arreu.
21: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
20: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
25: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
14: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: veus, eh?
1: Hi havia gent que tenia moltes ganes que arribés el fred, perquè he vist autèntiques escenes amb persones amb plomons per la ciutat de Barcelona.
0: No exagerem, eh? Aquí a la ciutat de Barcelona. Altres contrades de Catalunya entenc que és diferent, però la ciutat de Barcelona, per favor.
1: A veure, on vas amb esquís pel carrer Aragó, si us plau, no.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I si avui és divendres, la solució es diu Malcom Otero, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui t'he arrencat el teu 50%, eh?
1: Sí, estic una mica trist.
0: He de dir que Marta Pontnou, pobreta, ha vingut fins aquí, perquè no l'havíem avisat a temps. Marta Pontnou vindrà dimecres amb Malcom Otero. Vull dir que no desfem la parella. Avui és perquè és un dia excepcional que necessitàvem rebre una altra persona, també.
1: Bueno.
0: Tot bé?
1: Tot bé, tot bé.
2: Avui
1: jo també m'he abrigat avui per primer cop.
0: Sí que és veritat que vens amb triple jersei,
2: tu. Però molt, eh?
1: Sí, sí.
0: Porta camisa, jersei i portes, vull pensar, samarreta Imperi.
1: No, però podria portar-la. Passa que no m'agrada perquè saps com us diuen en anglès, no?
0: Com es diuen?
1: Wife beater.
0: Què? Para-ho tot, Albert.
2: Un moment.
0: Wife beater.
1: Sí, que cascar la teva dona. És una cosa que
0: portaven... Ah, beater de beat, de pagar.
1: Clar, perquè era el que portaven els italians als Estats Units.
0: Què?
1: Sí. És molt, saps, quan veig una samarreta d'aquestes, tipus Rocco i els seus germans i tal, penso sempre com es diu en anglès i em fa molta rabia.
0: Ah, quina... Jo pensava que era bitter d'agre,
1: sí,
0: saps?
1: Sí,
0: allò de la suor del Camacho,
1: sí,
0: saps? Un lo que xungo, no?
1: Sí,
0: White bitter, el qui pega la seva dona. Quin mal rotllo, per favor. Píndoles d'informació sempre amb en Malcom Otero. Avui no parlem d'aquest tipus d'història, però sí que parlem d'una solució històrica. I ben curiosa, avui volem saber... quan es va inventar el turisme. Per què i com comencen els viatges d'oci i altres països? Disculpeu, quines eren les destinacions de moda fa mil anys? Quin va ser el primer boom turístic de la història? I encara més, quan es comencen a vendre els primers souvenirs? Quin va ser el primer souvenir de la història? Això és el que volem saber. Com s'ha arribat fins a l'actual model de turisme de masses? La solució a aquestes i altres preguntes la té el nostre historiador de capçalera, Àngel Casals, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, estimat?
3: Bé. Jo no passo fred, per tant, bé. No...
0: L'Àngel Casals, per qui no el conegui, si sou nous a la solució, és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. Àngel, a veure, aquest tema me'l vas proposar tu, eh?
3: Sí.
0: Dius, tu saps quan es va inventar el turisme? I dic, no tinc ni idea. Quina data li poses, Malcom?
3: No.
0: Va, mullet.
3: No, va, principis del 19.
0: Principis del 19, tu ho has fet millor. Jo vaig fer la resposta simple de això al 60, no? L'invent del turisme al 60. No és ben bé així. Àngel, perquè ara som en un moment de la història on el turisme, o millor dit, els turistes, estan mal vistos?
3: Perquè ara n'hi ha molts. I perquè el turisme era una activitat d'elits que s'ha acabat massificant, no? Bàsicament perquè la gent pogués tenir les sensacions que tenien aquells turistes de debò del segle XIX, com deia el Malcom, que és el turista, diguéssim.
0: El temps ho perverteix tot, al final. Les coses comencen xules i després s'esguerren.
1: Sí, de fet, ara turista és com una... Ara sembla que viatger és la paraula maca i turista és la paraula dolenta, no? Ningú... No volem ser turistes, volem ser viatgers. Però
0: tots, però al final acabem fent de turistes.
1: Però tots som turistes en algun moment. I ara, que jo aquest estiu que he estat a Nova York, m'ha donat una cosa terrible, que és que els mateixos neoyorquins són turistes a Nova York.
0: Com?
1: Perquè com tothom té aquesta sensació de que no viurà molt de temps allà, perquè és molt car, que haurà de marxar, porten samarretes d'I Love New York, vull dir... es comporta com turista. La gent que viu a Nova York es comporta com turista perquè ningú pensa que es farà gran allà.
0: Fem apostes, a veure quan ens arribarà aquest fenomen a les grans capitals catalanes.
1: Això, aquí estava molt a prop.
0: Tu recordes el teu primer viatge, Malcom, com a turista? O com a viatger, si t'agrada més dir-ho així?
1: Sí, o sigui, fora de les vacances que fèiem a l'estiu, sí, recordo el primer viatge que va ser així gran, que va ser als Estats Units, jo tenia com 13 anys o així, i recordo que vaig trobar... la gent no viatjava tant, que fa molts anys que hi havia dinosauris, I que quan vaig tornar a l'escola a explicar a la gent, flipava, has estat a Nova York, ara els nens han estat a Nova York, han estat a tot arreu, ja han viatjat molt, ara hi ha low cost, ara ja viatjar no és especial. En aquell moment era una oportunitat perquè... el meu avi feia un curs allà i aleshores l'acompanyava, i fèiem unes petites vacances al voltant d'aquest curs que feia el meu avi. I era una cosa especial. Ara ja, vull dir, ara no.
0: Ara no. Avui que parlem de turisme, viatges i vacances, com sempre, hi podeu dir la vostra vies de contacte habituals, Fran.
2: Doncs sí, encara que sigueu de viatge, per exemple, podeu trucar al 93207404. És més, si sou de viatge, ens farà il·lusió que ens truqueu al telèfon del directe, o podeu escriure, estigueu de viatge o estigueu a la feina, al WhatsApp de la solució, al 677-3877-19. Mira, ara parlava el Malcom del viatge.
0: Farem un invent avui, farem un invent que fliparem.
2: Quan viatgem, Ens agrada endur-nos un lloc, un record, perdó, no el lloc, no. Hi ha gent que sí, crec.
0: Bueno, hi ha gent que s'emporta parts del mur de Berlín,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, correcte. Mira, però ara els parts del mur de Berlín ja es venen com a souvenirs, no? Per tant, avui, evidentment, us preguntem això. Quin és el souvenir més lleig, el més curiós, el més divertit que teniu? Aquella samarreta que posa I Love Malta, amb una fotografia del Cat Garfield, per exemple. Un saler amb un molí dels Països Baixos, el Malcolm va dient que sí. Uns mitjons amb una fotografia de la Torre Eiffel, per exemple. Oh. Aquest és el souvenir que teniu. I jo us demano que ens envieu la fotografia, també.
0: Oh,
2: no?
0: Fotos de souvenirs lletjos.
2: Home, que seria fantàstic.
0: Volem fotos de souvenirs lletjos.
2: Endavant.
0: Avui us demanem això, senzill. Agafeu aquell imant tan horrorós que teniu, aquella sevillana sobre de la tele, dels que tingueu tele de tu encara,
2: sí.
0: I ens feu una foto i ens l'envieu al 677-38-77-19. Si ens voleu... Digues, perdó.
2: No, i que farem una compilació de totes les fotografies que rebem. Si tothom podrà veure les fotografies de tothom.
0: Tothom podrà veure les fotos de tothom. Per tant, si formeu part del club, us enviarem un enllaç perquè aneu veient les fotografies de tothom. Les anirem penjant una mica de paciència en aquest enllaç que només tindreu els membres del Club de la Solució, el 677-38-77-19.
1: Jo hauria dit que aquest estiu també, abans de Nova York, vam passar per París. I... El meu fill, òbviament, nosaltres no volíem comprar souvenirs, però les meves criatures volien comprar petites Torre Eiffels pels amics, per casa, i aleshores, a casa tinc una Torre Eiffel com de color vermell que té llum.
2: No.
1: Potser és la cosa més horrorosa.
0: I encara la conserves, eh?
1: Clar, perquè aquest estiu...
0: Això és el típic que l'has d'enxufar un amic invisible aquest Nadal.
1: Sí, però clar, la meva filla li fa il·lusió perquè la va comprar ella, amb els seus calés. Perquè clar, també és el consumisme aquest de que vas de viatge i has de consumir i comprar coses i tal. I, però bueno, jo li explicava, això no veus, que això és per estafar turistes, això és un enganyif, no has de fer, i m'ha dit, sí, sí, però la vull comprar.
0: Ai, senyor, abans de la publicitat us explicarem una cosa que té a veure amb vosaltres, amb tots aquells que esteu escoltant. Només us dono una dada.
2: Ui.
0: 21 d'octubre.
2: Ostres.
0: Guardem el 21 d'octubre, d'acord? Ho posem aquí al costat i de seguida us ho explico. Anem al tema, que l'Àngel ja ha escalfat prou la banda. Parlem de la invenció del turisme. A veure, qui podem dir que s'inventa el turisme, Àngel?
3: Els romans.
0: Els romans. S'inventen els romans.
2: Sí, no hi ha dret.
0: Trampa.
3: Els romans, el turisme i la segona residència. Ja ho inventen ells. Clar, els romans, sobretot, clar, ens hem d'imaginar els romans que vivien a la ciutat de Roma, eh? Una ciutat d'una mica més d'un milió d'habitants, bruta, allò massificada, etc. Per tant, la gent que tenia diners, allò, la seva aspiració era tocar el dos a la que arribaven les calors, diguéssim, no? Per no aguantar les olors del Tíber i tot això. I on se n'anaven? Van crear veritables allò resorts turístics. El més important és el de Baies, que estava, perquè està sota l'aigua, estava al golf de Nàpols.
0: Ah, amic.
3: I llavors
0: tot
3: allò...
0: Tot no eren, eh?
3: Era una mena de centre de la beautiful people de l'època. Juli César tenia casa allà, els emperadors tenien casa allà, si tothom qui era algú a Roma tenia...
0: Sempre el centre de la beautiful people sempre és Itàlia, eh? T'has fixat?
3: Tenia una residència allà, però era tan així que... Era, es podria dir, sense exagerar gaire, que era una mena de precedent de Las Vegas.
0: Uau!
3: Perquè, a més, construïen edificis allò exòtics, una cosa així, uns temples que teòricament estaven dedicats a deesses, però en realitat eren balnearis i centres d'aigua espectaculars.
0: O sigui, així com ostentós i pompós i exagerat, eh?
3: Absolutament, absolutament. Ah, I fins i tot tenien una atracció que era una piscina suposadament de peixos ensinistrats.
0: M'encanta.
3: Com a molt al·lucinant.
0: Peixos ensinistrats.
3: Sí. I llavors, bueno, per això, grans cúpules, etc. Això, diguem-ho així, amb el pas del temps es van enfonsant, avui està sota l'aigua, però avui encara es pot visitar com a turista si algú està disposat a fer una petita immersió a 4 metres de profunditat.
0: Allà a 4 metres.
3: Allà es trobarà les restes dels palaus de Baies i tot això. O sigui, que és un viatge original i molt recomanable.
0: Malcolm, em pega molt per tu.
1: Sí, jo aniria.
0: No? Un escafandre, posar-t'hi allà a veure com era l'antiga Roma? Bueno, l'antiga Roma, els antics romans.
1: M'encantaria. No, de fet, no coneixia aquesta història i ara ja m'està picant.
0: Parlem de com evoluciona el turisme quan cau l'imperi romà, perquè, clar, els romans, ara ho dèiem, ho inventen una mica tot, el turisme, entre cometes, de masses, les segones residències, però, clar, acaba caient l'imperi romà. Segueix havent-hi viatges per esbarjo quan cau l'imperi romà?
3: En principi no, perquè, clar, quan cau l'imperi romà, primer apareixen les fronteres dins de l'imperi on hi havia, i segon desapareixen les vies romanes, que era el camí, la forma de moure's més, més segura i més ràpida. I per tant, el turisme o el viatjar per al·licient desapareix. I el que començarà a aparèixer a partir del segle X és el turisme, el que avui en diríem turisme religiós. És anar,
0: turisme religiós.
3: És a dir, anar a veure relíquies religioses perquè la visita a aquests centres religiosos servien per eliminar anys de purgatori o per fer-se perdonar els pecats.
0: Que ens ha quedat una mica, a nosaltres, perquè ara quan visitem llocs, de seguida diuen, no, anem a veure aquella església romànica que hi ha, aquella església gòtica, ens ha quedat allà en la cultura, això del turisme religiós. T'he tallat, explica'm.
3: Sí, no, llavors, clar, el primer gran centre turístic, religiós turístic, de la cristianitat no és Roma, com ens podríem imaginar, sinó que és Santiago de Compostela, Sant Jaume.
0: Clar, el camí de Sant Jaume.
3: I llavors el camí de Sant Jaume, que comença a dissenyar-se a partir del segle XI, segle XII, i que acaba sent la veritable ruta turística dels europeus.
0: Sí, m'estàs dient, perdona que busqui el titular, Àngel, que el primer boom turístic de la història és el camí de Sant Jaume?
3: Sí.
0: De tota Europa?
3: De tota Europa.
0: Del tot el món, no?
3: Bueno, podríem dir de tot el món,
0: també.
3: Clar. Allò, sí. Perquè entorn d'aquest camí de Santiago, clar, s'han de crear hostals, s'han de crear hospitals, s'han de crear passos perquè la gent pugui anar circulant, és a dir, llocs on els pelegrins puguin menjar.
0: Clar, s'estructura tota la base turística, no? Hostals...
3: Exacte, és a dir, tota la part nord de la península Ibèrica acaba convertida, bueno, o la faixa aquesta, acaba convertida en un lloc on viuen, en bona mesura, del turisme religiós, d'aquests pelegrins que hi van. I tant és així que podem dir que la primera guia turística que s'escriu a la història és una guia turística per anar a Santiago.
0: Què m'has dius? La primera guia turística és una guia per anar a Santiago, em flipa.
3: Sí, és a dir, i a més molt, molt, molt antic, el 1135. S'escriu un llibre que porta el nom del Codis Calistí, que és un llibre que té 6 parts, no? I llavors les 4 primeres són oracions, coses devotes, etc, però la cinquena són consells pràctics per fer la ruta de Sant Jaume. I llavors...
0: coses és com li diuen, la guia... com li diuen? La Trotamundos, la històrica Trotamundos, no? La primera Trotamundos.
3: Sí. I a més amb la mateixa filosofia, que era llocs on pots anar a menjar sense que t'estafin.
0: M'encanta!
4: Lonely Planet, sí.
3: Altres ermites o llocs on pel camí val la pena parar-se, perquè si hi ha elements de devoció, o restes de sants, etc. També, i molt important, aquells rius que es poden passar a peu, perquè si ho preguntes t'enganyaran i et cobraran per passar-te en barca.
0: És que també dic, la història de la humanitat és que anem repetint patrons,
3: Tampoc evolucionem massa, no? I fins i tot, com una part de la ruta passava pel que era Navarra i Euskadi per a la llegenda de parlava euskera, i el que l'escriu, tot i que està en llatí, és francès, el que fa és allò, una mena de diccionari allò, euskera, francès, euskera, de les paraules bàsiques per demanar menjar, per demanar no sé què...
0: És que tal qual,
3: Sí, és una cosa com molt curiosa, però que es considera que, amb tota justícia, es pot anomenar la primera guia turística de la història.
0: La primera guia turística de la història, el Còdex Calixtí. Per cert, línies obertes, 93-201-7474. Malcom, et faré una pregunta molt concreta, que és la que formulem avui també als nostres oients. Tu has viatjat molt, has fet molt de turisme. Si t'haguessis de quedar amb un sol destí turístic, de tots els que coneixes, quin és?
4: Destí turístic?
0: Lloc.
4: Ja, sí.
0: 93-201-7474. Si de tots els llocs que heu trepitjat, que heu viatjat, heu de triar-ne un de sol, quin és? 93-201-7474. Només us dic que hi ha un regal associat entre tots els que participeu a través del telèfon. 93-201-7474. Truqueu per dir la vostra. Quin és el destí turístic d'entre tots els que coneixeu que triaríeu? Si només en podeu triar un, el millor, quin seria?
4: Jo seria Estambul, sense Santa Sofia.
0: Ah, sí, Istanbul, sí.
4: Jo crec que allò ara té un problema perquè ara l'han convertit en temple de culte i aleshores han posat unes teles per tapar els mosaics i tal, però crec que és un d'aquests jocs al món que hi ha molt pocs que arribes i t'entren ganes de plorar de pura bellesa.
0: 93-201-7474, línies que cremen, ja us ho dic, Per cert, em diu el Nil que el 2011 van robar el Còdex Calistí de la catedral de Santiago de Compostela. I que el van acabar trobant?
3: Sí, el van robar, que era un lampista, un treballador de la pròpia catedral.
0: El van trobar en un pàrquing mesos després. Sí. Em sembla extraordinari, però quina mena de protecció tenen aquests còdexs?
3: Això cal preguntar-ho.
4: També s'ha de dir que no era una guia de butxaca, eh?
0: Per això dic...
4: És voluminosa.
0: Ai, senyor, 93-201-7474, 93-201-7474, hi ha regal associat, que de seguida us diré quin. Fins ara hem descobert que, evidentment, com tot, s'ho inventa l'imperi romà, que el camí, que, perdoneu, que el camí de Santiago és el primer lloc de viatge, de peregrinatge, el boom turístic, podríem dir, el primer boom turístic que es produeix al llarg de la història. I no sé si s'emportaven souvenirs del camí de Santiago, ja estem parlant del 1135, perdona.
3: Sí, no només de Santiago, és a dir, arriba un moment, i el que passa és que és molt complicat datar quan comencen, però ja a l'edat mitjana, la gent que feia aquestes rutes de pelegrinatge, fos Santiago, fos Roma, fos Jerusalem, no? Una de les coses que s'enduien era una mena de segells de plom que es feien, que era la prova que havies estat. No?
0: Segells de plom, ara et fan com un passaport,
3: sí,
0: també.
3: Sí, exacte, i llavors, que suposo que és perquè són allò recordant aquests primers, no? Llavors la gent el que anava era a buscar això. Quina era l'altra cosa que la gent s'enduia d'aquestes visites?
0: Què s'enduien?
3: Doncs, per exemple, objectes teòricament miraculosos, no? Ah. Per exemple, els que anaven a Canterbury, que anaven a buscar, que anaven a veure les restes de Becket, el que va ser assassinat pel rei, que és considerat un màrtir, allà s'explicava a Canterbury que els frares havien col·locat una gota de la sang de Becket en un gran barril d'aigua, i llavors venien flascons amb aquella aigua que tenia una infinitèsima quantitat de sang que teòricament era miraculosa. I llavors tant podies prendre-te-la per curar-te una malaltia com te la podies dur al damunt, no? Llavors la gent comprava aquests flascons, no?, per endur-se'ls a casa, etc.
0: Podem considerar que aquest és el primer souvenir de la història?
3: Seria els primers, no sé si els segells de plom segur, i aquests també, i clar, i aquests, si ens hi fixem, avui en dia encara es fa, la gent que va a Lourdes, el que porta és les ampolletes d'aigua de Lourdes, no? L'aigua miraculosa de Lourdes. Sí. Per tant, fa mil anys, com a poc, que s'estan fent servir aquesta mena de productes.
0: Mare de Déu, doncs mira, ara que deies souvenirs, avui us preguntem també a través del WhatsApp, aquesta crida és pel WhatsApp, el 677-3877-19, quin és el souvenir més lleig, estrany o curiós que teniu, o a l'inrevés, quins souvenirs es poden endur els turistes que visiten Catalunya. Ha sortit a investigar aquesta segona pregunta la Lívia Dicipio. Molt bon dia, Lívia, com estàs?
5: Bon dia, molt bé.
0: Avui, on has anat per investigar això?
5: Doncs mira, per investigar-ho, la millor opció sempre és viure-ho. Per això em vaig posar a la pell d'un turista a la meva pròpia ciutat i per poder descobrir quines opcions té quan arriba el moment aquest de buscar un record de Barcelona. Mm-hmm. Per això vaig anar a B de Barcelona, una botiga que es troba a l'Avinguda Gaudí i està especialitzada en records de la ciutat. La propietària, la Maite Guillem, em va explicar quin és el tipus de client que travessa la porta de la seva botiga, què és el que s'interessa per la cultura catalana i, sobretot, la ruta modernista. Mm-hmm. A B de Barcelona podem trobar els souvenirs més clàssics, imants, bosses, peces de ceràmica, peces decoratives, però també podem trobar productes locals.
6: Tot el que tingui vinculació amb la ciutat, el Mediterrani, des d'un souvenir potser més convencional a marques locals, de bolsos, de roba, que fan de souvenir també, que, no?, que t'emportes a casa teva i cada cop que la veus i la utilitzes, doncs te'n recordes de la ciutat.
0: Ha evolucionat molt, el món del souvenir. Ara hi ha bosses, de tot, Malcolm? Tu què t'emportes?
4: Jo normalment...
0: Res.
4: O sigui, m'agraden els imants aquests.
0: Amb els imants.
4: Els imants aquests, però m'agraden lletjos. Vull dir que no...
0: Expressament,
4: Sí, han de ser una mica lletjos.
0: Doncs ja m'ho apunto. Sí, a casa nostra, entre la família, també ens portem sempre imants.
4: Imants, perquè és una cosa que trobes, és barat i tal. Però és veritat que...
0: Algun dia als meus pares els hi caurà la porta de la nevera, de tants imants que tenen.
4: Però és veritat que ara ja el que no suporto és la roba que posa Barcelona, Nova York, això...
0: Doncs es ven, segons ha dit la Maite.
4: Sí, però bueno, ara també es ven, vull dir, els barrets aquests mexicans que te'ls trobes a tot arreu, perquè jo pensava que era una cosa de Barcelona, però l'aeroport que vagi del món, la gent porta barrets mexicans, fora de Mèxic, em refereixo.
5: A la botiga, però, de la Maite, el que més es ven és això.
6: La flor de Barcelona, per descomptat, amb totes les seves versions. Aquí està amb tot, amb espelma, amb sotagot, és que de tot, amb mocadors, vanos, quadros, joia, per decoració, per la llar, amb tot. La flor de Barcelona agrada perquè suposo que quan arriben a la ciutat algú els hi explica, la majoria, hi ha alguns que no tenen ni idea i em pregunten el significat, però la majoria ja sap el que és. Jo trobo que és una icona cultural de la ciutat, que ja Barcelona s'ha encarregat de fer-la internacional, i és el souvenir i la icona més característica.
0: El Panot, el Panot de Barcelona, la Flor de Barcelona, i us he de dir que aquest és el regal que tindrem entre totes les trucades. El 93-201-7474, 93-201-7474, ens dieu quin és el destí que trieu entre tots els que heu visitat, entre tots aquells llocs que heu visitat per fer turisme, amb quin us quedeu. Fem una ronda ràpida. Va, Isabel, Barcelona, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb quin et quedes?
7: Em quedo amb Uzbekistan.
0: Uzbekistan, digue'm el per què breument.
7: Mira, jo sóc una enamorada de la Ruta de la Seda i aleshores és un país on hi ha molts caravansais, hi ha moltíssim monument pendent, o sigui, durant aquesta època, molt ben conservat. La gent és especialment amable, t'ajuda. Jo viatjo sola. I bueno, et trobes amabilitat per tot arreu. La gent té molta por de sortir de la seva zona de confort, com aquesta frase, no?
0: Doncs però, seguiu el consell de la Isabel. Isabel, Uzbekistan, apuntem els motius. Em sap supergreu, però hem d'anar breus perquè tenim un munt de trucades. Un altre dia ampliarem viatges, que això sempre és un tema que ens dona molt de recorregut. Uzbekistan, hi has estat, Malcolm?
4: Sí, té una cosa molt trista, que és el mar d'Aral, que cada cop és més petit, que s'està secant, i que veus les barques i els ports de terra. Sí, sí, però sí, és un lloc molt maco.
0: Isabel, gràcies per trucar, una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Joana, Barcelona, bon dia.
8: Hola, bon dia, guapíssim.
0: Què em recomanes? Va, mira, amb quin destí et quedes?
8: A veure, jo vaig quedar molt, molt impressionada a les cataratas del Niàgara.
0: Per què?
8: Perquè vaig tenir la sort de sopar en un restaurant que hi ha, o sigui, que per la nit les il·luminen de colors, i llavors hi ha un restaurant que va donant la volta i vas girar mentre estàs sopant i veus, i ha sigut de les impressions més maques, que mira que fa temps i encara me n'en recordo.
0: Doncs apuntadíssim, Joana, per aquesta impressionant, aquest impressionant ball de llums al sopar a les cataratas del Niàgara. Una abraçada, bonica, fins ara.
8: Niàgara, exacte, un sopar ja.
0: Adéu, bonica, fins ara. Paula, Girona, adéu. Molt bon dia. Hola, Paula. Hola, Rosa Maria.
9: Hola, què tal? Bon
0: ets
9: dia.
0: La Rosa Maria, val, no passa res.
9: Jo sóc la Rosa Maria.
0: Rosa Maria, sí, estimada, escolta'm, quin destí d'entre tots els que coneixes és el que tries com a favorit?
9: Doncs mira, fa uns anys t'hauria dit Bali, però ara ja no. Ara et diré Sri Lanka.
0: Uau!
9: Que és una barreja de cultures i de religions budistes, hinduistes. Bueno, fantàstic, i la gent s'entén molt bé, superamables. És una forma, parlant anglès, molt bo. I, bueno, la gent és bona encara, és amable i és bona.
0: Em quedo amb aquest titular. La gent és bona encara.
4: Encara.
9: Encara.
0: Mai millor dit. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica, fins ara.
9: Una abraçada.
0: I ara sí, Paula, Girona, bon dia. Com estàs, Paula?
10: Bé, bé, bé. Jo, la veritat, jo no vull desmereixer els grans viatges i les zones exòtiques, però francament em quedo amb el petit paradís que tinc al Baix Empordà, m'entens? Calella, Llafranc, Tamariu... M'estalvio avions, m'estalvio esperes, m'estalvio un munt de coses, disgustos, i la mar de tranquil·la.
0: Home, bueno, a veure, la mar de tranquil·la, Paula, diguéssim que hi ha molta gent, també, al Baix
10: no
0: Empordà.
10: No hi aniré a l'agost, Això sí que no.
0: Paula, apuntem al Baix Empordà, que sens dubte allà Franc, Calella, Tamariu, Palamós, Palafrugell, aquella zona és fantàstica. Gràcies per trucar-nos, Paula, una abraçada.
10: Vinga, merci.
0: Fins ara, adéu. I va, acabem aquesta ronda amb el Carlos de Rubí. Carlos, bon dia.
11: Mira, bon dia. Jo conec moltes parts del món, des de Canadà fins a la Tierra del Fuego, Xina, Japó, Argèlia, Líbia... Ara, primer, la gent m'estranya perquè la major part de gent no coneix Europa. La gent no coneix Europa, i Europa és fantàstica. I sí, també Espanya. I per mi, que he viatjat tantíssim, per mi em quedo en Guipúscoa.
0: Epa, epa, és que sembles basc tu, de veritat, eh? He viatjat per tot el món i em quedo en Guipúscoa. Per favor. Carlos, perdona, ja que et tinc aquí, quin souvenir t'emportes o t'has emportat de Guipúscoa?
11: De Guipúscoa he menjat les cocotxes que són fantàstiques.
4: Se l'emporta emportat.
0: Ai, m'encanta, les cocotxes. M'emporto un souvenir posat.
4: Que digui un lloc de Guipúscoa. Hondarribia o, no sé, Pasaia.
11: És fantàstica. Hondarribia, Getaria, Donosti. És meravellosa.
0: Un aplaudiment pel Carlos. Gràcies, bonic. Una abraçada.
11: I també la...
0: Clar que sí. I també, ara l'he perdut. Espera't, a veure, Carlos, què em deies? També?
11: I també la Costa Brava i Girona, tota la província de Girona, que considero que és la província més més rica d'Espanya. Que té de tot.
0: Estic molt d'acord que a Catalunya català. Ho tenim tot. Gràcies, Carlos, una abraçada. Català. Adéu, adéu. Però... O sigui, tu ves dient, Carlos, ves dient sí. El Pirineu català, el Baix Ebre, i clar, el Montsià, ves dient tot arreu. En fi, de seguida seguim reprenent les vostres trucades, el 93-201-7474. Tenim molta gent que està trucant, tingueu una miqueta de paciència. Estàvem parlant amb la Líbia dels souvenirs que podem trobar a Barcelona en concret. Ens deien que triomfa la flor de Barcelona, que us deia que la sortejarem entre tots els que participeu, tant al telèfon com al WhatsApp, però hi ha més coses que t'han explicat.
5: Hi ha més coses. Un altre lloc per trobar souvenirs o records de Barcelona són els quioscos. Mm-hmm. A Barcelona encara en queden uns quants que, a banda de revistes i premsa, tenen souvenirs de la ciutat exposats. Quin creieu que és el disseny d'imant que és el més venut en aquest tipus d'establiment?
0: En aquest tipus d'establiments? A veure, juguem. Quioscos, jo diria... La paella. Jo dic paella.
5: La paella.
4: Sagrada Família?
0: Sagrada Família?
3: Sagrada Família.
0: Ai, sí, clar, és veritat, bueno, és Sagrada Família.
4: Serà la Minya Mal, eh?
5: Quina per descobrir-ho, vaig parlar amb el propietari del quiosc de l'Avinguda Gaudí.
12: A veces gente mucho le gusta el Sagrada Família y segundo el Animales. Y el tercero el Flamenca, pero bueno, si viene alguno turista de Francia, de dentro de España, ellos sabían que esto se veía, no eran literalmente Cataluña.
0: Bueno, almenys ho sabien, està bé.
5: Sí,
0: o sigui,
5: sabien, sí.
0: La Sagrada Família i després Animales. Deuen ser
5: sí,
0: toros,
5: eren uns
0: no?
5: imants que tenia exposats, que era doncs, la Sagrada Família o motius de Barcelona, però en forma de gatet. O en forma de...
0: Però sí, sent...
4: com mosaic.
0: Amb el mosaic de Gaudí. Sí, sí, sí. O sigui, no ha sortit la paella, no?
5: No ha sortit la paella.
0: Tinc una visió tan estratègica, per favor, eh? Per favor. A veure, què més, Líbia?
5: Seguim. Hem parlat dels souvenirs més convencionals, els imants, les tasses, les bosses, les postals, però si un turista busca una mica més enllà dels records típics, també hi ha altres opcions. I atenció, perquè al centre de Barcelona hi ha un souvenir molt venut, que en principi no associaríem mai amb un turista, i crec que vosaltres tampoc esperaríeu mai quin és.
0: Ai.
5: Cada vegada és més habitual veure botigues d'espardenyes i al carrer Vinyó, al centre
0: espera,
5: de Barcelona...
0: Espera un moment, no facis espoll, no tiris endavant. Posa'm el tall, Aurora 1, per favor.
13: Per mi, per molta gent, la manual suposo que és cultura, és tradició, és la història d'un poble que va començar amb espardenyes de gent treballadora i també va ser un esglaó per al món de la moda.
5: L'Aurora treballa fa 10 anys aquesta botiga, la Manual Alpargatera, que és una botiga d'espardenyes, i em va explicar perquè els turistes...
0: Sí, ara es porta això, eh?
5: Ara es porta molt.
0: De record, eh? No em sembla mala idea, eh?
5: Si tu vas a fer una volta per la ciutat, veuràs que n'hi ha un munt d'aquestes botigues.
0: Sí que és veritat que vaig voltar pel Born i vaig veure un munt d'espardenyes així com molt, perdoneu l'expressió de boomer, com molt fashions, no? Amb diferents motius, amb brodadets, amb coses brillants, i vaig pensar, mira quina bona idea, o sigui que això els turistes s'ho emporten, eh?
5: Això els turistes s'ho emporten i l'Aurora em va explicar perquè creu que és un bon record de la ciutat.
13: I rebem més turistes al dia que gent d'aquí, però molt més. El 80% seran turistes i un 20% de gent d'aquí. La meva percepció és que no és un souvenir, és un record de la nostra cultura. Souvenirs hi ha molts, no? I això per mi no és un souvenir, és algo cultural, perquè a més t'ho deien, si les portava Salvador Dalí, per exemple, les que portava el Papa, les que portava la dona del Michael Douglas, o sigui que per ells no és un souvenir, són coses més ben culturals. Perquè te les posaràs. Un imant no te lo pones en la nevera i punto. I l'espardenya pots portar-la, la pots lluir. Quan tu veus una cosa diferent que no la tens al teu país i t'agrada i veus que és còmoda, te la compraràs.
0: Doncs estic molt d'acord amb aquesta senyora, amb l'Aurora, que, per cert, on la podem trobar, l'Aurora? Repeteix-me.
5: La Manual Alpargatera, al carrer Vinyol, al centre de Barcelona.
0: Al centre. La Manual Alpargatera. A tot això, el 677-38-77-19, què ens estan ensenyant, Fran?
2: Bueno, doncs autèntiques aberracions. Jo diria que ara mateix, perquè ho farem extensible a tothom, podem fer un mosaic del Museu dels Horrors, sobretot perquè hi ha un aneguet de goma, de color groc, amb Isle of London, amb una bandera, que ens han enviat diversos oients, per cert. El Carles diu que cada poble que va compra un mussol amb el nom del poble. En té més de 200.
0: Oh, que xulo, això.
2: Estic treballant i no us puc enviar cap fotografia. Li hem demanat que quan surti de la feina, sisplau, vagi a fotografiar aquests 200 mussols. La Marta ens envia una estàtua tamany miniatura, d'un pam, aproximadament uns 20 centímetres, de l'estàtua de Llibertat de Nova York. Molt bonica no és, sí, efectivament. És molt generosa amb aquest comentari. L'Ariadna Batarra, que té un morter de marbre que va comprar a Romania. I el Josep Maria també un morter de Tunísia, que diu que és molt lleig. Jo que diria que no és tan lleig com ell mateix sentencia. Però bé, la Isabel té una prestatgeria plena de més de 100 souvenirs petits. Diu, la prestatgeria té 3 centímetres de fundària i està plena...
0: 3 centímetres?
2: Sí, sí, de tots aquest tipus de souvenirs.
0: Per rentar això, de veritat, per rentar això, ja m'estic posant nerviosa,
2: De pols, no? Anar traient de mica en mica, oi? El Marc tenia, malauradament no ho té ara mateix, li van portar de Florència uns pantalons curts d'esports amb les parts baixes del David de Miquel Àngel.
0: Tito, de veritat, eh?
2: Els va llançar,
0: això
2: lògicament.
0: Això ho foto, quina llàstima. Busquem-ho per internet, si no.
2: Sí, ho buscarem, a veure. Ara buscarem i a veure el preu, sobretot, que això també seria molt interessant.
0: Insisteixo, si sou part del Club de la Solució, tindreu un enllaç a una carpeta on podreu veure les imatges que ens esteu enviant. Heu de formar part del Club de la Solució, el 677-38-77-19. Vull formar part del club i allà us rebotem l'enllaç. Va, fem una altra ronda ràpida. Us demano brevetat, per favor, que em digueu quin és el destí que recomaneu i que em digueu el perquè. Molt breu, una frase, com si fos un eslògan. A veure, anem a l'Andreu. Andreu, Rubí, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: A veure, què em recomanes tu? Amb què et quedes?
14: Home, jo bàsicament tots els viatges que he fet han sigut en moto i he estat Pakistan, mitja Europa... Però, sens cap dubte, amb el que em quedo, amb la Puna Argentina. El Canadà em va agradar molt, però la Puna Argentina, el nord d'Argentina, tocant a Bolívia... És el que la paraula que ho podia definir és immensitat.
0: Uau, Puna Argentina, tocant a Bolívia, eh? Immensitat, sí, ho apunto sí. Molt fort, això. Doncs molt ben venut, t'he de dir, que a mi m'has convençut, eh? Vull dir, m'estic apuntant a com a
1: també.
0: Proper viatge.
1: A mi també.
0: Andreu, Rubí, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada, fins ara.
14: Igualment, adéu.
0: Adéu, adéu. Lluís, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Lluís?
15: Molt bé.
0: Escolta'm, deixa'm que et vinculi amb la Carme d'Esparreguera. Carme, bon dia. Carme.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
16: Bé, molt bé.
0: Escolta, us he posat junts perquè ja veureu. Heu de complementar l'un la proposta de l'altre. Lluís, comences tu. Què recomanes? Ai, s'ha perdut el Lluís. Mira que estava quedant maco. Recomana el camí de l'Inca al Perú. Carme, què recomanes tu?
16: Jo el Machu Picchu.
0: El Machu Picchu, també al Perú, eh? Per què et va fascinar tant?
16: Sí, sí.
0: Està al costat, no?
16: No sé, perquè feia molt de temps que teníem ganes d'anar-hi i és allò de... Ho has vist en tantes fotos i tants llocs i que està allà al davant, no sé, em va... No sé, em va emocionar moltíssim.
1: A més, hi ha una cosa...
16: I, bueno, és un dels llocs que em va agradar molt.
1: A mi Machu Picchu té una cosa, perquè és maco, perquè hi ha el Huayna Picchu, que és la part que tu puges al costat i tal, és molt maco i és molt impressionant. És que cada cop hi ha menys... Tenen una quota de viatgers i cada cop és més petita, perquè vull dir que fa uns anys eren 500 persones al dia, ara són 200, vull dir
0: per
1: que
0: preservar
1: cada,
0: el terreny,
1: cada cop
0: no?
1: És més petit. Jo crec que això... Ja m'estava sobtant que no sortís Machu Picchu, perquè és una cosa impressionant. Quan arribes allà sí que... Sí que realment, dius, això sí que és viatjar en el sentit literal, perquè viatges en la història, viatges i veus ja un... Entens un altre món que no és el teu.
0: Lluís, que t'he recuperat, ets aquí, eh?
15: Sí, som aquí.
0: Lluís, que t'havíem perdut un momentet. A veure, camí de l'Inca al Perú, per què? Per què et va fascinar tant?
15: Mira, perquè, de fet, era per anar bàsicament al Machu Picchu, però des de la ciutat de Cusco t'ofereixen la possibilitat de, durant 4, 7 o 10 dies, anar caminant des de Cusco fins a arribar al Machu Picchu, travessant 3.000 i 4.000, fins a arribar a dalt de la porta per veure sortir el sol a la ciutat de Machu Picchu.
0: Doncs molt bona propaganda és... del Perú, perdona'm que t'he tallat.
15: Una experiència interessantíssima i vas acompanyat amb gent del país... Sap una mica greu perquè nosaltres érem 11 i portàvem com 35 o 36 portejadors, però és la condició que tenen ells perquè si aconsegueixen arribar al camí, arribar a fer tot el recorregut, ascendeixen de classe social.
0: Ah, mira, un dia inspeccionarem també això. Lluís, gràcies per compartir la teva proposta, camí de l'Inca al Perú, i també la Carme d'Esparreguera. Gràcies, bonics, una abraçada. Va, que queden 4 minutets perquè siguin 3 quarts, anem tard, vol ploure, i acabarem el bloc de la Líbia, perquè has trobat un souvenir que s'emporten molts turistes que nosaltres no havíem ni contemplat, aquesta possibilitat.
2: Què dius ara?
5: Exacte, perquè nosaltres potser el tenim molt normalitzat, però els turistes els hi fascina. Són aquests.
17: Cada dia rebem moltíssims turistes d'arreu del món i venen a comprar regals per portar a les seves famílies. I és molt comú. Els encanta que hi hagi una foto de Barcelona. Quan més Barcelona hi hagi, més s'ho emporten. És un record molt maco.
0: És un record molt maco, però què és?
5: Els torrons.
0: Els torrons, oh. O sigui, s'emporten torrons de record.
5: Parlava amb la Sofi, la dependenta d'aquesta reconeguda botiga de torrons, però de torrons, clar, n'hi ha de mil tipus, però n'hi ha un que triomfa especialment.
17: El dur, de tota la vida. Crema cremada, bastant també, el tou també. Sempre s'emporten els més tradicionals, proven, hi ha gent que no sap el que és un torró, li expliquem el que és el torró, i se'n van fascinats.
5: Per tant, si sou dels que sempre torneu d'un viatge amb algun record dins la maleta, Barcelona és una ciutat que ho posa molt fàcil. Només s'ha de decidir quin és el que millor representa l'esperit de la ciutat. Perdoneu.
0: Moltes gràcies, Lívia. Un aplaudiment per la Lívia Discípio. Fran Domènech, m'estàs ensenyant una foto que fa una miqueta de cosa.
2: Bueno, és que,
0: què és,
2: clar,
0: aquesta foto?
2: Abans has demanat que féssim un periodisme d'aquest d'investigació, aquesta investigació superficial que ens deia el Marc sobre els pantalons que tenia amb les parts
0: amb
2: nobles.
0: Amb els genitals
2: de Miquel Àngel. Ell ens ha enviat una fotografia, diu, més o menys serien aquests. Nosaltres hem trobat un enllaç on es poden comprar, efectivament, aquests pantalons curts amb els genitals de Miquel Àngel, entre 20 i 25 euros, aproximadament. Si voleu veure aquest souvenir, doncs l'adjuntarem amb la resta de fotografies que ens seguiu enviant.
0: Ai, senyor, dos minutets i seran 3:45 del migdia. Estàvem parlant del camí de Sant Jaume, del camí de Santiago, el camí de Santiago, el coneixeu tots, però a banda del camí de Sant Jaume, també hi havia molts altres destins populars. Ens remuntem, estem parlant de l'any 1135, aproximadament, estem parlant amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, tira'm en tres, anem a la publicitat i entrarem a fons.
3: A Roma.
0: Roma.
3: A més, a Roma, un detall curiós, és a dir, Roma comença a ser un destí turístic a partir del 1300, quan els papes s'inventen el jubileu, que és la
0: I s'ho inventen per fer calés, que vingui la gent a visitar la ciutat?
3: Absolutament, perquè Roma està en runes i l'han de...
0: Que m'estàs dient que l'església s'inventa no coses per fer quartos?
3: No! Sí.
0: Va, anem a la publicitat i de seguida hi aprofundim.
18: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució.
19: Perquè no podem tenir tot, esperarem a que ens dongueu la solució.
18: Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Doncs aquí estem, portant-vos la solució. Home, la setmana d'Oques Grasses, quin millor separador que tenia en Josep Montero, cantant per nosaltres, eh?
2: Gràcies, Josep, sí, perquè ha pogut trobar un forat quatre dies seguits de concert i mira, ha tingut aquest detall.
0: Per cert, deixeu de trucar, perquè ara mateix portem 15 trucades, no hi cabran més, em sap greu dir-vos-ho, al telèfon de directe. De seguida parlarem amb la Joana, el José i la Jasmín. Ja us aviso, si us plau, us demanaré destí i frase, perquè anem tardíssim de temps i volem sentir tot el que ens ha de dir l'Àngel Casals. A veure, Àngel, estàvem parlant de Roma, un altre d'aquests destins populars que es posa de moda al 1300, bàsicament perquè el Vaticà diuen... El Vaticà no s'havia creat, no?
3: Els estats pontificis en deia llavors.
0: Els estats pontificis, encara no era formalment el Vaticà, van dir, calla, hem de portar quartos cap aquí.
3: Sí, perquè clar, hem de dir present que la Roma imperial va quedar destruïda i llavors tornar a refer la ciutat. Això no es va acabar de fer fins al segle XVII. I en bona... Per exemple, quan nosaltres anem a Roma i veiem Sant Pere és de Borromini del segle XVII, i això es va pagar en bona mesura amb els diners aquells dels pelegrins que anaven allà a veure la tomba de Sant Pere, justament, no?
0: Altres destins?
3: Jerusalem, clar.
0: Home, Jerusalem.
3: Aquest sí que era ja per viatgers molt viatgers, perquè era perillós, s'havia de fer per mar... allò quan ocupaven els musulmans, tot i que els musulmans permetien la presència de pelegrins, no era un destí massa segur, però era el viatge. I després n'hi havia un munt més, perquè esclar, cada ciutat important o cada rei important va buscar, vist que el negoci era aquesta atracció de les relíquies, anar a buscar relíquies que allò cridessin l'atenció. No? Una de les més famoses que tothom coneix és la Sàbana Santa de Turí.
0: És veritat?
3: La Sàbana Santa de Turí, que no estava a Turí originalment, que estava a França.
0: Ens l'han trobat?
3: La compren. La compren els ducs de Savoia per poder-la exposar a Turí. Però es coneix des del segle XIV. I en el segle XIV es va dir que era falsa. Això ho va dir la pròpia Església, no? Això no és de... I a més és falsa, és que no té massa recorregut, això, no? Encara que la gent va continuar creient-se-la I per això la van comprar els ducs de Savoia, per poder-la exhibir, que la gent anés a Turí a veure la Sabana Santa, i allà estava. O, per exemple, el Sant Grial, les històries Sant Grial. És a dir, ara mateix a Europa hi han comptabilitzats 200 Sants Grials. Vull dir que tenim la cristalleria sencera de Jesús, no només una.
0: Però mira, és aquelles mentidetes, o aquelles no veritats, o aquelles coses no confirmades, que dius, és igual, però a mi em fa curiositat anar a veure-ho, no?
3: Sí, però doncs, no gaire lluny d'aquí en tenim una, a València. Hi ha un Sant Grial que era el que havien comprat els Reis de la Corona d'Aragó.
0: Això ho sabia.
3: I allà tenim un Sant Grial.
0: On està exposat?
3: A la catedral.
0: Ah, amic!
3: Sí, sí.
0: I ara si tothom no, a València.
3: Si algú vol fer una mica més, pot anar fins a Lleó i allà en trobarà un altre. O pot anar fins a Oviedo i en trobarà un altre. I si té ganes de viatjar, en França hi ha 4 o 5, i a Anglaterra uns quants més, i a Alemanya també. Vull dir que a Colònia pot anar a veure les tombes, les relíquies dels Reis Mags.
0: Com?
3: Sí, teòricament els Reis Mags, l'emperador Frederic Barbarossa les va comprar per exposar-les.
0: Ara m'has deixat morta. Podem anar a veure les relíquies dels Reis Mags a Colònia?
4: Sí. Són unes tombes, però sí.
0: Bueno, clar, però em sembla apassionant.
3: Sí, bueno, clar, si tu creus que són els Reis Mags...
0: Deixa'm creure, altres, per favor, deixa'm creure.
3: Sí, no,
0: són dels Reis Mags i punt.
4: I la Meca? La Meca quan comença a ser aquest peregrinatge obligatori? Clar, és un destí turístic en el fons, també.
3: Sí, la Meca comença a ser-ho a partir del segle IX nostre. Sí. És a dir, quan es defineix el que és el dogma ortodox de l'islam i llavors es posen els llocs sagrats de l'islam, no? Primer, el més important és la Meca, perquè és el lloc de l'origen de Mahoma, i l'altre important és Jerusalem, perquè allà és sobre la roca de Jerusalem, on hi ha l'actual mesquita, és on Mahoma va veure Allah.
0: Amic.
3: I per això és també la ciutat sagrada dels musulmans.
0: No? 9 minuts i seran les 2 del migdia. De seguida anem cap al Renaixement, després ens acostarem ja al segle XIX i acabarem avui en dia. Abans, però, Joana, Ripollet, ràpidament, molt bon dia.
20: Bon dia. Mira, jo he tingut la sort de travessar 4 continents, però me quedo amb el Monument Valley al Utah, perquè sóc molt cinèfila i veure aquells paisatges que John Ford va treure tantes pel·lícules em va fer plorar d'emoció i, a més, vaig poder veure la sortida, la posada del sol, una meravella. Si t'agrada el cinema, has de visitar jo un cop a la vida.
0: Un aplaudiment per la Joana. Escolta'm, he donat una suggerència, anava a dir un ordre, una suggerència de sigueu breus, una frase tal, i ho has clavat. M'ho apunto moltíssim, Joana.
4: M'ha convençut. Sí,
0: endavant, sí. Si sou fans de John Ford, endavant. Joana, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, fins ara.
20: Gràcies, adiós.
0: Adéu, adéu. José, de Barcelona,
21: hola,
0: bon dia.
21: Hola. Bon dia, José. Felicidades por el programa.
0: Gràcies,
21: mira,
0: bonic.
21: Os digo, es que como aquí en Cataluña, en ningún sitio. En ningún sitio. Tomar nota porque, vamos, mira, tenemos el camí del Bon Somas, que es espectacular. Tenemos el camí de Ronda, que ya es también toda la costa. Y luego tenemos la Traspi, la famosa Traspi Enaica, que como en un refugio no se come en ningún sitio. Yo se lo aconsejo a la gente.
0: Al José de Barcelona, que el resum és com a Catalunya no hi ha res. Gràcies, José, una abraçada.
21: Vinga, adéu.
0: Fins ara, adéu. I acabem amb la Jasmine de Tàrrega. Jasmine, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Va, acabes tu. Amb quin destí et quedes?
22: Quedo amb Jordània.
0: Jordània.
22: Perquè, sí, Jordània. Anava a dir també Jerusalem, però ja ho heu explicat vosaltres. Que també és preciosa la cúpula de la roca. Pues Jordània, jo recomano molt viatjar-hi perquè Petra és espectacular visitar allò i ser conscient de la força de la naturalesa que ha esculpit aquella zona, i sobretot visitar el Wadi Rum, que és un desert espectacular. A més, si vas cap a la tarda o així, a fer una excursió que et porten a veure la posta de sol, i a més fer nit allà és increïble, perquè ens vam estar dormint en un hotel que són Jaimes, i jo vaig dormir a sota cel ras la nit de les Perseides, i allò és preciós.
0: Jasmine, nit de les Perseides, Petra, el Wadi Rum, ens apuntem tot. Gràcies per fer ser part de la solució. Una abraçada, bonica. Fins ara.
22: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Va, Àngel, ràpidament, anem cap al Renaixement, perquè tu dius que aquí apareix un model de viatger totalment diferent al que havíem parlat fins ara.
3: Sí, aquí apareix el viatger, que és la persona que té molts diners. Normalment són nobles. Són nobles que, com a culminació de la seva formació i abans de casar-se, fan un viatge per Europa, que en diuen el Grand Tour. Mm-hmm. I normalment són nobles del nord, anglesos sobretot, també del nord de França, escandinaus, que fan una ruta que gairebé tots feien la mateixa al final, que és començar per París, després de París anaven cap als Alps. Molts d'ells intentaven travessar els Alps en hivern, perquè sí, per lo d'Aníbal i els elefants, i així es quedava molt més xulo.
0: I ho aconseguien?
3: Sí, en aquella època bastants. I llavors arribaven fins a Roma. Mm-hmm. feien Itàlia i després tornaven.
0: Amic.
3: I això és el que fixa, especialment en els nord-europeus, un seguit de punts que després es converteixen en autèntics punts carismàtics del turisme. Roma, Venècia... Perquè, a més, aquesta gent el que fa, quan se'n torna a casa, no compra un souvenir, no compra el segell, o no, compra o s'endú peces autèntiques de l'antiga Roma o de la...
0: Hi havia quartos, aquí.
3: Sí, clar. La robaven. Però això també va provocar que alguns d'aquests grans pintors, sobretot del barroc italians que nosaltres coneixem, allò, feien diners fent quadres per turistes.
0: O sigui que bàsicament feien souvenirs de pasta.
3: Sí, per exemple, Canaletto. Molts dels quadres de Canaletto, ell els feia perquè li compressin els viatgers britànics.
0: Em sembla extraordinari. I a quant es podia vendre?
3: Doncs no ho sé, però no eren especialment cars. Òbviament no estaven a l'abast de qualsevol butxaca, però aquest home anava pintant allò, un darrere l'altre, i passaven i compraven.
0: Aquest turisme, dius tu, que va molt marcat per dos conceptes. La burgesia, que ara ho dèiem, tenien quartos...
3: No, aquests no eren burgesos.
0: Ah, noblesa, perdona.
3: Perquè aquests no els hi venia d'un dia. Aquests podien passar mesos, o un viatge aquests podia durar anys. Aquests anaven fent. Quan el viatge als burgesos ja és una altra història.
0: Ah, val. Aquí hi ha un altre canvi. D'acord. Deixeu-me... És que l'Albert em diu, falta una publicitat i no me'n recordava. Anem a la publicitat, a la tornada. Us expliquem això dels burgesos i dels trens que hi tenen a veure i acabarem donant-vos aquesta notícia del 21 d'octubre. Apunteu la data, ara us ho explico. Moltes coses que volem dir. Només us faig el llançament. Alerta, dimecres 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. Estarem en directe a partir de la 1 del migdia a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Important, important. Obrim ara, així a contrarrellotge, les 10 primeres localitats. Només en tenim 60. Per tant, obrim les 10 primeres. Les 10 primeres. Ara podeu fer-ho de dues maneres. El nostre WhatsApp, el 677-38-77-19, o bé un correu electrònic a solucio@3cat.cat. El 3 amb número. solucio@3cat.cat o bé el 677-38-77-19. Vull venir a això que feu el dia 21 del 10. 21 d'octubre. Dilluns us ho explicaré amb més calma. Per tant, queden obertes les 10 primeres localitats. Àngel, és que tenim 45 segons. Expliquem això de la burgesia.
3: Bé, quan arriba la burgesia, com ja no té tant temps com els nobles per fer turisme, ha d'anar més ràpid. I afortunadament s'inventa el tren. I això permet els viatges més curts. Però això obliga a una altra cosa, que és a la invenció dels hotels. Perquè aquests burgesos és gent de calés que es volen allotjar en llocs còmodes. I no n'hi havia.
0: O sigui que els hotels s'inventen gràcies als trens, en certa manera.
3: Fins a cert punt, sí, aquests burgesos que van viatjant, fins que arriba el senyor César Ritz i s'inventa l'hotel de luxe.
0: Haurem de parlar un dia de la inversió dels hotels, ens fem els temes a sobre. Malcom Otero, ens sentim dimecres. Fran Domènech, que ens sentim dimarts, tot i que dilluns sí que hi ha solució, dia d'operació de tornada, i nosaltres parlem de com es gestiona la circulació, i dimarts tornem en directe amb la Marta Pérez Verge aquí a l'estudi per parlar de l'origen del refrany. Àngel, gràcies.
3: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Milers de persones a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa 3.000. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: En clau internacional, més d'un centenar de rèpliques han seguit el fort terratrèmol de magnitud 7,6 que aquest divendres ha sacsejat Panamà. El sisme, amb epicentre al sud del país i a 10 quilòmetres de profunditat, ha causat danys en carreteres, edificis públics, hotels, comerços, esglésies i bona part de les plantes potabilitzadores. De moment no consten víctimes mortals, tot i que els serveis d'emergència han informat de dos ferits i del rescat d'una persona atrapada entre les runes d'una església. El president panameny, José Raúl Mulino, ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre.
3: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues no, llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. Trump defensa que l'objectiu és reduir el preu dels carburants als Estats Units quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
4: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: I la CUP decideix aquest dissabte en una reunió de la Mesa Nacional del Partit si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer unes eleccions generals. Les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat. S'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Per això, el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
5: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. Al temps de descompte, Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte, a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard, a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A 5:15, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. En motor, aquest dissabte, a les 9:00, 9 del matí, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I a la Lliga Sobal, Ciudad Real 34, Granollers 33, primera derrota de la temporada de l'equip vallesà.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
8: Lectures per a tots els gustos.
9: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
10: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
9: Un pagès de la Terra Alta...
11: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
9: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
12: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
13: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
14: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Roger Carandell, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No hi ha ningú més.
1: No, no, vull...
0: Fas sol avui al programa?
1: De moment...
0: És un monòleg?
1: A les 6 i 7 minuts...
0: Perdona, sí. Potser és un format que descobreixes ara i pots anar fent monòlegs per Catalunya fent-ho una hora. De la tirada.
1: Bueno, si és sempre el mateix, potser sí, eh? Jo no em veig en cor d'escriure gaires monòlegs.
0: Ets de monòlegs? T'agraden els stand-ups?
1: No m'agraden.
0: No.
1: És a dir, no m'agraden.
0: No tinc la gent que no els agraden.
1: És a dir, aviam, no en sóc un gran consumidor, però els pocs cops que hi he anat, un cop sóc allà, m'agrada molt i m'ho passo molt bé.
0: És que a mi m'agraden molt, tu. Hi ha gent que no els agraden, o fins i tot allò, posar-te un d'aquests que saps que són bons a Netflix o a YouTube i
1: clar,
0: tal.
1: Si són bons,
0: ai,
1: sí.
0: Ai, no m'agrada.
1: Però
0: com que no m'agrada?
1: Ha passat alguna vegada que he anat a algun lloc d'aquests de microobert, em sembla que es diu, i jo ho passo molt malament. Quan veig que hi ha algú...
0: Ja.
1: Que no, i jo

0: no per fer la guerra. I jo vaig amb aquesta frase fins la mort. I a mi mai em veuràs amagar-me de fer l'amor, Francesc. Ho sàpigues.
1: Ella ve del món de l'amor.
2: Ja, i aquí...
1: El
2: i aquí
1: món la, de la ràdio.
2: I aquí aquest senyor i jo fent la guerra, clar. Ensenyant-la.
0: He de dir que jo també estic a favor de no amagar-se per fer la guerra. En general estic a favor de viure els sentiments de manera explosiva i cap enfora, perquè quedar-se'ls per tu segur que no és bo.
2: No, no, en aquest programa és... que no surti és la clau de l'èxit.
0: El que passa és que tu, com que tens ganes d'enamorar-te, et fa enveja la gent que es morreja pel carrer.
1: Home. És que ara ve aquella època, eh? Jo entenc perfectament en Garriga.
2: Dius, home, jo què?
1: Bueno, la manteta, aquelles castanyes, aquells moniatos, aquell panellet.
0: El Francesc ja estava així a l'agost, imagina't.
2: Tot l'any. És 365.
0: Ai, nen.
2: Com el forn de pa.
0: Però és que no és broma, és la típica frase que fa fàstic, però arriba quan menys t'ho esperes.
1: És horrible aquesta frase, però sempre ha estat així.
0: És que sempre ha estat així. Sempre. És que mai arriba quan t'ho esperes i quan ho vols. Mai, mai ha passat.
1: Gràcies a Déu, perquè és que no...
2: És la loteria de la vida.
0: Sí, i després quan ve i no ho... I és una merda també quan ve i no ho vols. Quan t'arriba una història d'amor que tu ara no t'encaixa i et va fatal enamorar-te.
2: T'ha passat a tu?
0: A mi sempre.
2: I a tu t'ha passat que et vingui en un moment que no t'interessa?
1: No.
0: Jo sempre m'he enamorat a destemps, quan considero que d'estar a l'era de la solteria.
2: Jo ara ho penso, sí.
0: Ai, llavors, és en aquell moment on tu comences a estar còmode amb la teva solteria, que penses, tinc ganes de menjar-me el món, d'estar jo sola, de trobar... Pam.
2: És que no falla. I ara va i m'enamoro.
0: No falla.
2: I a sobre em corresponen. Si és que tot em passa a mi.
1: Quina merda, tio, l'amor.
2: Sí. És que la vida, Juliana, no està sent justa. Amb tu no està sent justa.
0: No, no ho està sent.
2: Mira, abans que ens posem a plorar...
1: S'ha patat tots els timings. Totes les mitja parts.
0: És tot una puta merda.
1: Ai... Bueno, ànims a la gent que està al cotxe, que sé que...
2: Sí, a veure, sembla que s'està arreglant. Sí,
0: per què mica passava?
2: Doncs que hi havia molts petits entrebancs a la carretera.
0: És una... O sigui, de veritat...
1: Diu, jo un atraso.
0: És que és un atraso. Jo ahir vaig trigar 2 hores i pico.
2: El pico és important,
0: home,
2: també.
0: Home, molt. Venint de Cardedeu, que són 40 minuts un dia normal.
2: Per entrar a Barcelona.
0: Per entrar a Barcelona.
2: I per sortir després?
0: Dic, no sé què regalen per sortir, no em puc queixar perquè vaig passar baratíssima.
1: Ah. No t'ho dic perquè jo venim 2 hores avui des de Vic.
0: És extrem, Francesc.
2: No, esclar, la Montse Mir, que venia també de...
1: A 2:15 he arribat a 3:45.
2: El Marc Güell també explicava
1: ja
2: que
1: anava sentint
2: 2 hores.
1: Sí.
0: Que baixin els lloguers, que la gent pugui viure a la ciutat. No? Que sí, vagin bé els trens, que no s'hagin de petar les carreteres. Clar, i si reba bé.
2: Com si fos llavors,
0: has de marxar de la ciutat perquè resulta que no pots pagar-te un lloguer aquí. Que també, sort si el pots pagar fora, perquè ara tot està caríssim. Perquè fora de Barcelona també està... Després no va el puto tren, no va l'autobús, no va res. No va res. Almenys que ens deixin fer teletreball. No, és que... No, no et pots demanar baixa per enamorament?
2: Va, encara.
0: Que se'n vagi a la merda.
2: Hem obert la negociació i el director s'ho està mirant.
0: Ja, però és que quan el director s'ho hagi mirat, jo ja no estaré enamorada, Francesc, perquè la merda de l'enamorament és que és fugisser.
2: Va, doncs ens hi posem. A veure si ha passat el pont, ho tenim.
1: Compte enrere, això de l'amor.
2: Sí. Sí, sí, són 2 dies i un ja ha passat. I l'altre juga a l'Espanyol avui i tampoc no ens va bé.
0: Ah,
2: no.
0: Avui juga a l'Espanyol?
1: Sí. Contra el Màlaga. Ai,
0: quina merda.
1: A les 9.
0: Quina merda, això sí que em mata.
1: Una pizza, em fotré allà a casa.
2: Pots recuperar l'hora de la ràdio.
0: No, doncs ho faré.
1: A la carta.
0: No et pensis. No,
2: Màlaga, Espanyol, ha de venir.
3: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
0: Em piqui el director de Catalunya Ràdio morta de fred. Jordi Borda, baixa ja l'aire... O sigui, puja l'aire condicionat.
1: Que no trobem el...
5: No és clar, en Jordi.
1: No trobem el termostat.
0: Perquè mai és culpa de ningú en aquesta casa.
5: Del
0: senyor Trescat. És que jo agafaré refredat.
1: És que està tot centralitzat, Juli, es veu.
0: La setmana que ve tota de baixa.
1: A mi una vegada em van dir, que no sé si és veritat, que si tu vols baixar la temperatura d'alguna habitació de Catalunya Ràdio, has d'enviar un mail a TV3.
0: Doncs enviem ja aquest mail perquè jo fa dies que em congelo.
1: Bueno,
0: és que em diu el Jaume, vas Alba Paul. Perquè vaig amb dessuadora.
1: Quan
0: vas amb dessuadora, vas Alba Paul.
1: Molt guapa.
0: I dic, sí, vaig al Vapaül, perquè m'obliguen. Perquè jo portava, a més avui se m'ha fet slut-shaming, que ho sàpigues.
5: Ai, sí,
0: perquè
5: no sé què és l'slut-shaming.
0: Perquè jo duc un top boníssim, duc un top boníssim i se m'ha assenyalat com si jo fos una porca i una guilla. I ara a sobre m'he de tapar perquè fa fred.
1: Bé, passen 2 minuts d'15, Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, i me sap greu perquè tot resideix en que s'ocupes de Trescat, per l'avís, no?
0: Sempre.
6: Està centralitzat allà.
0: Sempre, tot és culpa seva. O sigui, aquí se li acut fer una empresa amb tants treballadors, de veritat. I que no puguis regular la temperatura de cada habitació.
1: Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pandora.
1: Pot ser que ens hagin explicat que com a Trescat no s'ha fet com el canvi d'armari i encara anem amb aire condicionat perquè no hem passat el botó encara, de la calefacció.
0: No, no t'ho perdis, després farà una calor.
7: Sí, horrorosa.
0: Després fa una calda.
6: Ah, no, i és millor tenir fred que tenir calor,
0: no,
6: per mi.
0: No, es nota que no estàs a la nostra redacció. Jo estic per comprar-me un anorac només per deixar-lo a l'oficina. He de treballar amb guants.
1: Bé,
0: jo ja demano, vaig a demanar-me la baixa ja per la setmana que ve. Perquè estaré malaltíssima la setmana que ve. Clar, és el que volen, segurament.
7: Ell mai es queixa, eh?, de la temperatura.
0: Qui?
7: El Carles.
1: No, bueno, que se la queixa.
0: Carles. No us imagineu en Carles molt com si fos el Ryan Gosling a La La Land?
1: Hòstia, me l'imagino molt diferent.
0: De veritat?
6: Sí, jo me l'imaginava molt canviat.
1: Jo me l'imagino...
6: En plan Palomino, jo me l'imaginava, no?
1: Un home calb amb un bigotet. Sempre vestit en polo. Jo me l'imagino, sí. Bueno,
0: estàs escrivint en Marc Andreu?
1: No, perquè he dit calb amb bigotet.
0: Home,
1: Marc Andreu...
0: sempre en polo, i en Marc va en polo, calb. Porta bigotet i està calb.
6: No, però Marc Andreu, des que va descobrir que es polo el fa sexy, no se'l treu per ell amb Mickey Mouse, eh? El seu armari és tot la mateixa camiseta.
0: Està seguint l'estratègia d'en Roger.
6: Exacte.
0: I tu avui també vas una mica al Vapaül, perquè vas amb de suadora, que tampoc...
6: És que no és dolent ni pejoratiu, i s'ha de reivindicar més els looks d'anar al Vapaül, que té molt d'estil per mi.
1: Ah, no, sí, a mi em sembla increïble com
0: jo
1: va.
0: Jo mai diria que té molt d'estil, que el seu no, està bé, i jo
1: guapíssim.
0: Moltes vegades me n'apropio, vull dir que no el critico.
1: Escolteu-me, avui és l'aniversari de l'Anna Castillo, que fa 33 anys, per tant, la felicitem des d'aquí. I com no podia ser d'altra manera, el seu nòvio, l'Álvaro Mel, l'ha felicitat amb un reel d'Instagram que jo trobo preciós.
8: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Sota el títol Per molts anys a l'amor de la meva vida i un cor blau, ha fet com un petit... És que jo diria com un documental, un recull d'imatges en vídeo de l'Anna Castillo de vacances a Itàlia, que jo no domino molt, però crec que està molt ben fet, no?, aquestes
0: Mira,
1: imatges.
0: El que sembla és... O sigui, sembla que sigui un tros de Cuento Perfecto.
6: Sí,
0: és
6: dir, 100%. Es viuen allà.
0: És ja meta.
6: Segona temporada.
0: És que és al·lucinant. La seva vida, efectivament, és una temporada eterna de Cuento Perfecto, perquè, a més, sempre estan al mar, sempre estan de vacances, sempre estan guapos, sempre estan enamorats.
1: Sempre estan al Mediterrani, llegint un llibre d'aigua.
0: És una falta de respecte per la resta de població. Tu, Roger, no veus així? Et poses malalt? Que necessita, que dius, vull això.
1: No, jo ja sé que no, això no ho veuré mai de la vida. Vull dir que jo ho veig com una ficció quan veig la vida d'aquests dos.
6: Ni amb aquesta noia que estàs xerrant tampoc.
0: No, aquesta noia té nòvia.
1: Un moment. No dono permís. Mira, ja està, he trigat 4 anys a marcar els meus límits i avui és el dia.
0: Mira, doncs aprofitaré per explicar una petita anècdota personal.
1: No dono permís, la teva.
0: Vale?
1: La teva m'és igual.
0: Bé, no és personal, és de fet un truc de psicologia.
1: Marcar límits.
0: La cosa és que tu, sempre que coneixes algú, des del primer moment has de marcar límits.
6: Ai.
0: Quan un nòvio, un dia en una discussió, et puja una mica la veu, tu què has de dir?
1: Marcar límits, clar. Sí.
0: A mi no em crides. Perquè si no. Ja permets que et cridi, ja et cridarà la resta de la relació.
1: Sí.
0: Àngel Llàcer, que és una persona molt sàvia, ha explicat en diverses entrevistes que ell, estant enamorat, amb parella estable, amb gent amb qui realment tenia una relació consolidada, ha arribat a trencar, només perquè en un moment, diguéssim, d'enfurismamenta, el nòvio poder li ha pujat una mica el to. I ella diria, està deixant.
1: Per aquí no, però s'ha acabat.
0: Perquè és que si tu comences a permetre, depèn de què, la cosa va pitjor, que és el que t'ha passat a tu amb mi. I això és com els nens. Si tu ja has acostumat aquell nen que allò ho pot fer,
1: llavors
0: que no
1: ja
0: passa
1: no
0: res si cada tarda es caga al menjador, ja no hi haurà qui ho corregeixi.
1: No, tens tota la raó.
0: Ara és igual el límit que em marquis, perquè ja sóc ingovernable. Estava xotejant amb una noia que tenia nòvio i se'n va
1: fer. Escolta'm...
0: Perdona,
1: jo t'estimo molt, però és que t'hauré de fer fora. T'hauré de fer fora de l'estudi si continues així, Poli.
0: Ja he acabat, era només...
1: És que no, ja està, és que no et dono permís.
0: És que li poses molt de
1: pitjor. És que m'estàs assetjant.
0: Què?
1: Sí.
0: I la Marta on és, a tot això?
1: La Marta Montaner no ha pogut venir per assumptes propis personals seus.
0: Bueno, doncs això, que Roger està...
1: Que... Ah, molt bé. Anem al WhatsApp.
0: Està bé.
1: Mira, ara que parlàvem de... No dono permís a ningú per parlar fins que no us avisi. El 677-27...
0: Doncs potser vols fer un podcast tu sol, aquests que parles sol.
1: Silenci, un moment.
0: Coses.
1: Que no vull parlar de mi. Hi ha moltes coses que han d'explicar avui.
0: Estàs molt guapo. I guarda saber.
1: Mira. Mira, ara vaig a llegir un...
7: Guarra que ets, tio.
1: És que a mi em desmunta sempre, això, Juli.
6: És que ho fa ben aposta.
1: És que... És que,
0: és que ho estàs, és que ja t'ho deus notat.
1: És que jo em miro aquí la pantalla de les...
7: Però para.
0: És que està guapo.
7: Sí.
0: Què vols que et diguis?
1: I tu penses que no m'ho noto.
0: No, si és que t'ho dic perquè sé que dos ho estàs pensant, que estàs dient, ostres, crec que estic guapo. Dic, dóna-li com a amiga el veredicte final. Sí, estàs guapo.
1: Gràcies. El 677-27-58, ara que parlàvem de l'Anna Castillo, ens ha escrit una oient per dir-nos que ahir se'ls va trobar precisament a la ciutat de Barcelona, a ella i a l'Àlvaro Mel. Diu, hem vist a la nostra perfecta Anna Castillo amb l'Àlvaro passejant pel centre de Barcelona. Amb molta maleta, més enamorats que mai, caminant agafadets de la mà i fins i tot morrejant-se al semàfor.
0: Quina enveja.
1: Se'ls veia enamoradíssims. Creieu que han vingut a veure oques?
0: L'Anna no sap que oques existeixen.
1: Anaven amb moltes maletes. No ens consta que anessin al concert d'oques d'ahir. Potser van al d'avui, però...
6: A mi no m'encaixa gens. Eh?
1: No acaba d'encaixar.
6: És que és molt madrilenya, ella.
0: Correcte. És que ella no sap que es pot cantar en català.
6: Clar.
0: No crec que hagi escoltat mai cap cançó en català.
6: I n'Alvaro Mel, que és com de Salamanca o una cosa així.
0: D'aquests no llocs d'Espanya.
6: Escolta, Salamanca està molt bé,
0: No, segur que és preciós. Allà va haver-hi una universitats importantíssimes, etc.
1: Per tant, no ens consta que ells dos vagin al concert d'oques, però sí que molts oients ens han confirmat el que ahir ens deien els panots de Barcelona. Bon dia. Ahir al Coversí estava amb els seus amics al palco veient oques grasses. S'ha de dir que se sabia gairebé totes les cançons i tant ell com els seus amics les van cantar molt forts. L'altre oient que va coincidir a la mateixa zona que ells ens diu bona nit, us volia informar que Pau Coversí ha gaudit molt del concert i inclús hi ha hagut llagrimeta amb la gent que estimo, com no podia ser d'altra manera. Qui no va ser al concert d'ahir, o almenys no ens consta que hi anés, és Gerard Piqué, que els panots ens ho havien xivat, però al final no se'l va veure a la llotja.
6: Si hagués anat, ho sabríem segur.
1: Jo crec que sí.
6: Sí, perquè a més és un tio que tothom reconeix, és altíssim.
1: Absolutament.
6: Se fa notar perquè ja li agrada que el mirin.
1: Se l'hauria vist, que potser és veritat que hi anirà avui. I segurament si va, serà amb la Clara Chia, que sabem que és molt fan d'oques grasses. Recordo, crec, un concert de la Mercè, que en Piqué va demanar, sisplau, d'entrar als camerinos.
6: Ah, no? Cert.
1: A saludar a tot el grup.
0: Saps qui em trobo a faltar? Bé, el Juste.
1: A oques, no?
0: A oques, tot i que ens ho farà saber, quan hi veig, quan hi vagi. Perquè llavors sí que fa això de qui perd els orígens per la identitat, mentre suposo que està escrivint algun WhatsApp gestionant gorres d'Espanya.
6: Un WhatsApp en anglès.
1: Avui m'ha comentat un testimoni protegit que avui és possible que a la zona de convidats hi veiem Aitana Bonmatí.
0: I, de fet, estem patint perquè ahir vam dir que l'Aitana Ocaña aniria a Oques i ara pensem que poder ens vam confondre perquè és veritat que el missatge només deia Aitana.
1: I que ens parlava de jugadors... Era el mateix missatge que ens parlava de jugadors del Barça, que ens deia que Coversí aniria, Piqué també, i que Aitana hi aniria avui. I té... O sigui que... Té molt sentit que parlés de l'Aitana Bonmatí, perquè a mi se m'ha explicat que tant Oques com la promotora del concert van parlar amb el Barça i van oferir invitacions a la primera plantilla, tant del masculí com del femení, per qui volgués anar al concert.
6: He de dir, però, que aquests missatges que deien Aitana no és per fer de menys a Aitana Bonmatí, però Aitana és Aitana, la cantant.
0: No és veritat, Jaume. Per molta gent Aitana és Aitana Bonmatí, eh? I és veritat que en un context on estàs ja parlant de jugadors de futbol, ja sé que en el nostre món on les pilotes no, sé no existeixen, costa d'entendre. Però per molta gent és així.
6: Ja me disculpareu, eh?
0: Si Sònia Gelmat ha sentit, deu estar-se posant les mans al cap.
6: Sant Pere de Ribes, ara mateix, sóc una persona no grata, no?
0: Exacte.
6: Ok.
1: També se m'ha explicat que els VIPs tenen truita del bar Bocata en una sala de l'estadi i que porten la truita cada dia, feta el mateix dia.
0: Bar Bocata, que a partir d'ara també tindrà un petit estand a l'aeroport. Eh que sí? O estic dient una mentida?
7: No, hi havia una imatge, no?
1: Ah. Que... I és una cosa cobren fixa,
6: és una cosa com temporal.
0: Això no t'ho sé dir, però sé que obren un petit establiment a l'aeroport i, efectivament, com diuen Roger, a partir de finals d'octubre obren Barbocata 3.
1: Travessera de Gràcia.
6: No para, no.
7: Barbocata Fly, es diu el d'aeroport.
0: Bé, té sentit.
6: El nom està bé, t'he de dir. Me recorda Fly Fly, que era aquella companyia de jet lag.
7: Ah, oh, boníssima.
6: La Fly Fly.
0: Quin records de quan m'agradava l'Uri del Barbocat, eh? Tot passa. Quina merda, no? Tempos fugit.
1: Quant de temps et pot agradar una persona?
0: Depèn del que trigui a obrir la boca, de vegades.
1: Fins que et decepcioni, no? Una mica?
0: Ara sembla que...
1: No, ho dic per l'Uri, evidentment.
0: Ell és una monada de nano. No sé, a mi em pot agradar eternament. A mi el Jordi de Cardedeu em va agradar durant 10 anys. De veritat.
7: Anem dropping, avui.
0: No us ha passat mai?
6: Sí, m'acosta afegir informació perquè no sé qui és el Jordi de Cardedeu.
1: La Juli ho fa molt, que et diu nom, cognom de Cardedeu.
6: No sé qui és Naitana Bonmatí, imagina't, pot saber qui és el Jordi de Cardedeu.
0: Ja està. És un tio que històricament m'havia agradat sempre.
6: Mira que bé.
0: Però ara ja no... O sigui, tot passa, de veritat. És que fa una pena, no? A mi em va fer pena quan em vaig adonar que ja no m'agradava.
6: Si vida és això, perds coses i en recuperes d'altres o no sé. No sé què estic dient.
0: No, però és veritat que quan tens... Clar, jo tenia 22 anys, que ara només en tinc 27, sembla que tingui 100, però...
1: Sí,
0: no, però és veritat que passa, que jo pensava que hi havia coses que ja mai canviarien. De dir, en Jordi m'agradarà sempre, en Jordi. Més, menys, però m'agradarà. I no, no. Hi ha coses que ja passen. Però llavors, responent a la teva pregunta, a mi algú pot agradar molts i molts anys. A tu no t'ha passat mai que hi ha gent que t'agrada molts anys?
1: Hi ha molt poques persones que des del dia que em van començar a agradar em segueixen agradant, però la majoria m'han agradat en un moment concret de la vida i llavors de sobte no me n'adono i un dia recordo que ja no m'agrada aquesta persona que m'agradava abans.
6: Sí que passa que hi ha gent que potser la tornes a veure al cap de 5 anys i evidentment ja no t'agrada de la mateixa forma, però sempre tens com un cert nervi en pla, ostres, com m'agrada, no, aquesta persona.
0: Però saps què penso jo? Crec que, almenys en la meva experiència, que quan s'allarga tant en el temps que algú t'agrada, que normalment és bàsicament perquè no t'hi has embolicat.
6: Exacte,
0: o sigui, perquè
6: clar,
0: és com un amor...
6: Està zero resolt,
0: clar, la gràcia. És un amor que ha quedat com congelat, no? Moltes vegades és que en realitat el que et passa és que t'agradaria que t'agradés molt, però si no us heu embolicat o no ha acabat de passar res, potser és que no t'agrada lo suficient. És el que m'ha passat a mi amb en Jordi.
7: I amb en Roger?
0: No sé, amb en Roger, no. Amb en Roger em va agradar perquè era petita quan ens vam conèixer.
7: I encara t'agrada, no?
0: No, no és que m'agradi, és que me l'estimo, llavors les coses es confonen perquè és un noi guapo, atractiu, jo me l'estimo i a vegades les coses es barregen, però no m'agrada. No? És això, no?
1: No t'ho puc dir, sí, t'agrado o no. Vull dir, això ho has de saber tu, Juli. Jo et puc ajudar amb moltes coses. Bueno, aquesta no.
0: És a dir, jo mai he estat amb en Roger i he pensat ara li menjaria els morros.
6: En Marc Andreu sí que ho ha pensat.
0: I tu també.
7: I tu també.
1: Anem cap a Madrid. Otra.

0: de Madrid. Aquest és el megaespai construït pels concerts de Shakira, que dilluns farà el seu últim concert a la capital espanyola. Un Macondo Park on ahir s'hi va desplaçar David Broncano de La Revuelta per entrevistar la colombiana.
1: Lo conseguimos. Estamos con Shakira en el mundo Shakira, en el estadio Shakira gigantesco.
2: Muchas Oye, por venir. Fin, ¿eh?
1: Lo hemos conseguido.
2: Lo hemos conseguido. Lo Muchísimas conseguido. Gracias por venir aquí.
1: A ti, hemos venido con toda nuestra ilusión. Va a ser una entrevista corta. Lo estábamos hablando ahora aquí en privado.
2: Ya.
0: No sé si l'heu pogut veure, l'entrevista és una entrevista molt diferent a la que estem acostumats a veure a la Revuelta.
3: Sí, clar, no hi ha públic, que en David Bronca no se creix molt amb el públic, i aquí se fa molt evident que és un pèssim entrevistador, no? Sí. No és una mala entrevista perquè ella és una tia molt internacional, és una estrella internacional que sempre serà simpàtica, no? Però ell és que és molt fluix.
0: És a dir, és una entrevista feta corrents i de pressa, sí. Perquè no tenen temps, s'improvisa un set allà al Macondo Park. També a més, que fa com molt de vent.
3: És com sa zona no. VIP.
4: També és que és culpa de Shakira en el sentit del seu equip de comunicació que els hi va confirmar el dia abans. Vull dir que no van tenir suficient temps per preparar-ho i ho expliquen en una prèvia llarguíssima fins que no arriben a l'entrevista per omplir minuts de programa.
3: I ell ho dissimula una mica, però té pinta de que està com cabrejat amb s'organització per part d'en Shakira?
4: Sí.
3: Perquè va repetint molt rotllo com
4: ell
3: no tenemos tiempo, perquè no nos han dado tiempo.
5: Però és que estàs entrevistant a la Shakira, és que vull dir, també ho volem tot. Vull dir, i que tu has acceptat aquestes condicions, que jo entenc que és una merda, perquè és molt diferent poder entrevistar algú en la teva zona de confort, el teu estudi, que és lluit molt més, però en el moment on tu cedeixes, no et queixis.
3: Has d'assumir un cert punt d'esclavitud, que a mi ja m'agradaria. Jo sí que conec en Shakira, vull que me maltracti una mica.
5: És que a tu t'encanten les divas que et maltracten.
3: Sí, que m'insulti, que m'escupi. Saps?
5: Avui és un dia difícil per tothom.
4: No li molestaria tant si no tingués ell que marxar amb pressa. Vull dir que si hagués tingut tot el temps de rodatge al Broncano per poder estar-hi tranquil·lament, no estaria tan molest, però com que ell a les 6 havia d'agafar un vol i ho explica també en el programa...
5: A més, on se n'anava?
0: No, és a dir, no ho diu en cap moment. La Shakira també li fa molta brometa dient-li no pots perdre aquest vol perquè és molt important per tu. I, bueno, en Marc Andreu comentàvem abans, segurament se'n va veure la seva nòvia a algun lloc.
3: Sí, té pinta de ser una cosa romàntica, no?
0: Sí, pel que diuen, sí.
5: Poder li passa això, això passa a vegades, quan fa molt de temps que estàs en una relació, que has de fer family points. Que també, quan ja no estàs en aquell moment d'efervescència màxima, ja estàs ja en un punt més estable, de vegades et passa que et deixes endur per la feina, sobretot quan hi ha vocació i quan t'agrada i quan estàs en un bon moment professional, i de sobte t'adones que poder has de dir... Aquest dissabte em toca sí. Nòvio, perquè és que tinc un nòvio.
0: Ell ho diu contínuament, no puc perdre
5: Family
0: aquest
5: points.
0: Vol.
3: I... És que, de fet, inclús li demana, en broma, però li demana si té un jet privat per poder allargar més entrevista
0: si
3: i agafar el jet, no?
0: Bé, com us podeu imaginar, les temàtiques de l'entrevista és com un descontrol total, van d'un tema a l'altre i són molt diverses.
1: ¿Qué has hecho todo el día por Madrid? Para liberar, digamos, esa energía... Esa energía intensa que tienes ayer, a pasar por la noche.
2: Ayer salí con unas amigas a una tienda.
1: ¿Sí?
2: Porque además es que ha venido todo el mundo. Ha venido todo el mundo de Colombia, sí, amigas, familia. Sí, y salí a una tiendecita ahí.
1: ¿Qué tienda?
2: Por ahí, por Madrid.
1: ¿Una tienda de ropa?
2: Una tienda... No, de ropa no.
1: Ah,
2: una tienda de minerales, de cristales.
1: Ah, ya sé sí. Por dónde vas. ¿De magias?
2: No, de magias.
1: Sí, como de...
2: Es que una amiga quería ir a ver los cristales. No, tampoco. De minerales, porque es que el novio de mi amiga colecciona fósiles y colecciona...
1: ¿Piedras, geología?
2: Piedras, exacto. Entonces fuimos ahí a ver las piedras.
1: Vaya visita, ¿eh?
2: A ver piedras.
5: Mira que ahir vam comentar l'entrevista de la Rosalía amb Jimmy Fallon i tot era poc interessant, però això fins i tot ho supera.
0: Imagina. No saps la feinada que he tingut de 12 minuts?
4: És que, clar,
0: fa com moments.
4: Era promoció del concert que fa dilluns. Vull dir que estava com desesperada per
5: promocionar-ho. Promoció de què, a més? Si ja...
4: No, el dilluns aquest concert extra que va afegir.
5: Que no ho ha venut?
4: Entenc que no, perquè...
0: És que la Shakira ja al principi de l'entrevista, que li demana altres coses, li diu, escolta'm, aquí hem vingut a parlar del Macondo.
4: Hi ha un moment d'atenció,
0: Sí, sí. Que
3: ella vol reconduir una mica l'entrevista a sa promo. No?
4: Exacte.
3: Com si no quedava prou clar que darrere hi ha un cartellot que posa Shakira a Macondo Park, també t'ho diré.
5: Però és que si tu fas el Macondo Park, la ciutat efímera basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, jo també estaria tota l'estona donant pel cul. Perquè tu saps la pasta que ha valgut això.
3: Ja.
5: S'ha de mautitzar, s'ha de dir molt i molt.
0: Totes les 40
3: camions dels Estats Units, va dir ella, que havia suposat de transport.
0: Sí.
5: Quants?
3: 40 camions.
0: per muntar els escenaris i tot, i que valia tants calés.
5: I nosaltres preocupats, saps, per fer bé la recollida selectiva.
3: Exacte.
0: No obrim
3: aquesta
4: carpeta. El porta-porta i aquestes coses.
5: Tu, perdona, a la Sagrera hi ha porta-porta? Que no, doncs calles. Perquè quan tinguis porta-porta, ara ens deixem a venir.
3: Jo
0: ara estic canviant una mica de...
5: A Sant Esteve de Palautordera, que pobres també tenen porta-porta, tu quan fa... Quantes vegades has hagut de viure el moment d'humiliació de baixar amb el pijama i les sabatilletes a baix a deixar la brossa a la porta de casa teva, que és fastigós. Quants cops a Sant Esteve, Marc?
4: Pocs, molt pocs.
5: No passa res.
3: Ara mateix en Roger prefereix parlar de la seva vida personal.
5: Però no, però en Roger
0: no,
5: ara...
0: No, però mira, l'altre dia parlàvem en privat del porta a porta i em va fotre uns arguments sobre la taula...
5: Et vaig desmuntar.
0: Que n'hi ha comprat alguns.
5: Clar que sí.
0: Però bueno, que ja ho parlarem sí, un altre dia.
3: Sí. Aquesta conversa pot jugar que és pitjor que s'entrevista d'en Aixec.
0: T'interessa
3: zero.
5: Un altre, que, clar, com que Gràcia no tens porta-porta no. I pots baixar la brossa quan vulguis...
0: A comarca, Jaume, hi ha molt porta-porta.
3: Jo és que no he tocat comarca en sa meva vida.
0: I llavors, bueno, hi ha gent que no pot adaptar-se al porta-porta.
5: Jo penso...
0: Que se'l menja la merda a casa.
5: Si tingués
0: llavors,
5: criatures, clar. Si treballes de nit... Et fan tirar la brossa. Resulta que toca el plàstic el dimarts de 8 i mitja a 10.
3: En un dels casos ets tu.
5: Saps a qui li encantaria el porta-porta? A Hitler.
0: Va.
5: És de dictadura.
0: Va.
5: Vale.
4: És que rebrem una de missatges, pobra Marta.
0: Tornem a la revuelta.
5: Sí, perquè la gent sempre té molt quan em poso amb el porta-porta.
4: Per això, pare, sisplau.
3: Sí, sí.
5: Però és que no és que estigui en contra de reciclar, si és que està genial reciclar.
4: Mira, a l'Elisenda, que ara un programa de la solució i vas allà a xerrar sobre això.
5: És que no he de donar jo la cara. Qui ha de donar la cara són els polítics d'aquest país. De veritat t'ho dic. I a mi que m'expliquin molt a poc els estudis que demostren que això és millor. I jo ho escoltaré encantada i atentament. Però com que tampoc t'expliquen perquè un dia tu has d'anar i canviar totalment el teu costum de tirar la brossa i perquè deixen de confiar en tu com a ciutadà...
0: És veritat que a mi també em falten dades, que no ho sé, que potser sí que amb el porta-porta...
5: Que ens ho expliquin.
0: Es recicla...
5: Som adults, no? L'exploració
0: si
5: és adulta, que ens ho expliquin.
0: La d'anys que fot que sóc adult, Juli.
5: Home, tu el 2005 ja dir... estaves conduint un Seat Ibiza. Dic jo que ens poden donar informació.
0: 2005. 2005, amb la L, Seat Ibiza, el guapa, em vaig pillar, que tinava el CD de l'oreja de Van Gogh.
3: Ostres, cert.
0: Tornem a Shakira, perquè en Broncano li va demanar si ella troba a faltar una vida senzilla, perquè fa tants anys que és una superestrella, que potser sí que ho troba a faltar.
1: ¿Cómo has echado de menos una vida más básica? Tú ya en tu vida personal. ¿Sabes? Como de...
2: Mira, para mí...
1: Estar en el campo, tal, desayunar...
2: Me encanta la naturaleza, sí.
1: Matar una liebre...
2: Eso no, no, porque tengo un conejo en casa, entonces yo... Conejo en mi casa no se come, ni pato.
1: ¿Nunca?
2: No, eso está prohibido.
1: Está rico, ¿eh?
2: No, pero no me hables así de los conejos. Yo tengo un conejo que es como mi hijo, es mi hijo del mundo animal.
1: Lo retiro.
2: Se llama Toby.
0: Entrevista amb molt més emocionant, particulars, no? Un conill que es diu Toby allà a Miami.
3: I Toby perquè aparenta un McGuire.
5: No sé, però com el Miqui Núñez, que també tenen aquell conill, molt.
3: I se diu Toby, també?
0: No sé, no.
3: Ho hauries de demanar a Roger com a biògraf.
0: Demanaré a...
4: Sí, que
0: a Miqui Núñez. Ara sí, anem al gran moment de l'entrevista. Molts oients ens han escrit.
3: Més moments boníssims.
0: No, aquest no, jo no. Crec que és un moment que sí que s'ha de comentar aquí, sí. Que és quan la Shakira se sorprèn que en Broncano sàpiga dir algunes paraules en català.
2: De puta madre, okay. De puta mare, com dicen en català.
1: De puta mare, eh?
2: De puta mare.
1: Hables català?
2: Sí, parlo.
1: Jo parlo també.
2: Sí?
1: De català?
2: Sí, jo parlo també.
1: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
1: Si tu vols.
2: Els meus fills.
1: Ah, clar. Perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
1: Parlen català?
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
1: Sí.
2: En Miami, també.
1: En català?
2: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que cuando vivía en Cataluña.
1: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
2: sí. En
1: Miami.
2: Sí.
1: ¿Qué estic faig?
2: Però què fas, tio?
1: Ah, dormido.
2: Què fas? Milan, parlem després. Parlem després.
1: Milan, estic... Molt enfadat amb tu.
2: Sí, estic molt enfadat.
1: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
2: Jo tenim que parlar d'això.
0: Està rient, eh, Uli?
5: Perdoneu, és que...
0: Fa molta gràcia.
5: No, és que tinc els mugrons d'ús com pedres.
0: Bueno, és que com tens els mugrons,
3: què dius?
4: Que no m'he sentit quan ho deia.
3: No sabia què deies, pensava que parlaves de broncats.
5: Ja ho fa un forètic als dits, que sento com si estigués a la Societat de la Nieve. Sí, en sèrio. Per sopar un piti, com feien allà. Escolta, això que diu del català, poca broma, que és molt depriment que digui que el parla més a Miami que quan vivia a Catalunya. Però vaja, per la resta no sé tampoc de què ens sorprenem. Els seus nens, és que clar, són, no? Vull dir, Gerard Piqué és Catalunya.
0: Però espera't, perquè... No, la cosa va pitjor.
5: És a dir, males, com... males notícies a Sibèria.
0: Pot fer com mitja gràcia sentir la Shakira parlant en català amb els seus fills a Miami. Però finalment la... Tu estàs passant molt malament, eh?
5: Molino.
3: Però no fa gens de fred.
5: Vaig amb pantalons llargs, és que m'esteu obligant a deixar de ser qui sóc.
0: Bueno, va, prou. La Shakira confessa, Juli, una cosa que és una autèntica derrota nacional per aquest país.
2: Sí, ellos, sí, ahí sí nadie se entera.
1: ¿Ellos hablan catalán?
2: No, hablan mucho inglés entre ellos.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí.
1: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
2: Sí, hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
1: También que no pierdan tanto
2: el catalán. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
1: Muy bien. Bueno, y a mí pasa también, yo hablo a veces en catalán también.
0: Ells dos, almenys quan són a Miami, parlen en anglès.
5: Ja ho sabíem, imagino, que perquè... aquests nens...
0: Bueno, perquè a l'escola la fan en anglès, els amics d'allà...
3: Però, perdona,
0: parlen en anglès.
3: 4 anys, de fet menys, una mica menys, que viuen a Miami. Uh-huh. Tenen un pare que és catalanoparlant, que jo entenc que quasi tots els seus entorns la comunicació és a través del català, i ella és castellanoparlant de forma natural, a pesar de que parla com de 7 idiomes, com la Rosalía Lux.
0: Clar,
3: però no entenc l'anglès.
0: Perquè viuen el 90% de l'any a Miami. Visiten molt poc Catalunya.
3: Però, a part que a Miami també se parla molt de castellà.
5: Molt. Però clar, són uns nens que vull dir, que tu dius, fa 4 anys i 4 anys en la nostra vida de persones que el 2005 en Roger ja anava amb cotxe, és res, però 4 anys quan tens 11 anys és molt de temps.
0: Clar, és mitja vida, total. Bé, a tot això, a la Shakira no li acaba de quadrar que en Bronca no sàpiga català si no ha viscut mai a Catalunya.
2: Sí, perquè tu eres de Barcelona?
1: No.
2: No, tu d'on eres?
1: Jaén, Andalucía.
2: ¿Y tú por qué hablas catalán?
1: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
2: español,
1: me encantan.
2: ¿No sé que tuviste una novia catalana alguna?
1: También ha pasado,
2: ah,
1: sí.
2: Ah, ¿es?
1: Nos ha pasado lo mismo los dos.
2: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si es lo mismo, pero...
1: Los dos hemos pasado por eso.
5: Sordomuda.
0: Aquí està ben Bronca, no?
3: I
0: aprofita l'escletxeta per fotre el peu.
5: Sí, la Shakira fa un bon comentari i me n'acabo de donar, a més a més, que ella va apostar per uns pitillos estripats, eh?
3: Home, és que no, la Shakira d'estilisme és forta, no?
5: És extrema.
3: Així com a concepte.
5: És extrema, sí. I a mi em sembla bé. Si ets una estrella del pop, has de ser extrema.
3: O tot o res.
0: Bé, una entrevista molt curta, molt desangelada, però bueno, sentir Shakira sempre fa il·lusió. Fem una pausa i de seguida, Juli, prepara't, perquè sentirem les declaracions de Manu Guix parlant de... M'estàs badallant a la cara, eh?
3: És que té fred i son.
0: A la cara, sense tapar-te.
5: Tu saps la llegenda urbana de Walt Disney?
0: A veure, amb quina
5: surt. Quan va demanar que abans de morir el congelessin.
0: Sí, per si descobrien la cura.
5: Just allà quan estigués al llim de la mort, sí. Jo estic aquí.
0: Estàs per fer-te carpaccio, no? Que és aquell punt abans de la congelació.
5: Estic perquè ja directament em portin en un congelador i ja no em treguin, aviam si encara em poden salvar.
3: Ai, sí.
5: Perquè és impressionant,
0: va,
5: això.
0: Tira.
6: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Va, prou, nois. Sisplau, eh? Va. Sort que venen 3 dies de festa i la gent està per altres històries. Marc Andreu,
8: sí, aquesta setmana 3CAT, més concretament Eva, ha estrat un nou programa. Sí,
5: l'Eva?
8: Sí, l'Eva ha estrat un programa.
5: Quina Eva?
8: Sí, la Eva Maria. Eva, ja sabeu quina és, nois.
5: La Maria se fue.
8: Es diu el 7è cel, aquest nou programa, i és com una evolució de Deus i Simis, el format autoproduït del Marc Cadal Falc i de l'Albert Bazán. Per començar, han convidat a una de les estrelles de la nostra galàxia.

0: Ja estàs entrant en calor, oi, Juliana?
1: Bueno.
0: Doncs ell anava a fer promoció...
1: Aquest trencament no t'ho arregla ni un polvo amb en Manu Guix.
2: No, vull...
3: És que avui va forta, Anna, Juliana.
2: És que estàs com molt pesada, però molt bona al mateix temps, saps? Llavors és com que et vull fer callar i penso, no, home, no, que continuï. I no sé què dir-te ja, al final.
0: Doncs el Manu anava a fer promoció del bolo que fa presentant el disc Galàxies a l'Apolo el dissabte 24 d'octubre. I, evidentment, el primer que pregunten és sobre sexe.
4: Bueno, estaves molt en una època marrano guix. L'hem passat, aquesta època? Jo crec que una mica, eh? Et veig menys.
5: Mira, una de les cançons, la d'Astres, que parla una mica, doncs, això, d'una nit desinhibida, que acabes fent sexe en grup, tal, no sé què. No he fet mai sexe en grup, m'encantaria fer sexe en grup. La societat té, li encanta estigmatitzar d'aquesta manera la gent, pues que si tu dius que practiques sexe en grup, pues ets un degenerat. O si fas tres palles als dies, ets un pervertit. Si aquesta tia s'ho folla tot, és una puta. Si aquest tio s'ho falla tot, és un campeón. Què són aquestes putes merdes? O sigui, deixem de jutjar a la gent segons les seves pràctiques sexuals. Per què una persona que sexualment pues és desinhibida, té inquietuds, li agrada sempre i quan faci sexe d'una manera sana, sense fer mal a ningú, sempre consentit, quin mal hi ha que a una persona li agradi fer sexe en grup? El converteix en un degenerat?
2: Ell és un activista del sexe.
0: Sí, s'ha transformat en...
1: Vosaltres esteu sentint Manu Guix, jo sento, de veritat, un filòsof del nostre temps. O sigui, jo estic sentint Aristòtil parlar. Tot el que diu són perles.
3: Però és ell ho sap, no? Perquè parla amb una contundència que ni tocantes piano quan el destrossa. Cada paraula que diu és una pedrada, un meteorit en el planeta Terra.
1: L'altre dia em van parlar d'un pianista que toca blues molt i molt fort.
3: De Laura Andrés.
1: Toca molt i molt fort perquè depèn de quina corrent del blues es veu que exigeix com aquesta contundència. Però que llavors es veu que les empreses de lloguer de piano ja li tenen por perquè saben que és prou que peti alguna corda, que és molt difícil quan toques el piano, però que pot passar. I jo ja vaig preguntar això, deu passar amb en Manu Guix, que quan troquen i diuen, truquen les empreses de piano, l'assegurança dispara perquè saben que segur que el tornes amb alguna corda.
3: I deuen donar elèctric.
1: I està moreníssim en Manu Guix, no és normal.
0: Tampoc ajuda la llum aquesta que tenen.
1: I ens van disfressats, en Déu i en Simi.
0: Sí que és veritat que queda molt desangelat el programa perquè es veu com molt buit el teatre, la
1: realització. El nom és bo, el 7
3: i sempre serà a un teatre, estil La Revuelta?
0: Sempre en aquest mateix teatre, crec que sí, un cop al mes. Però és veritat que canvia molt el format de quan estan a casa a quan aquí al teatre. Bé, en Manu, després d'aquest discurs, el que interessa, però, en el Déu i el Simi, és això.
6: Si continuaves marrant. Sí.
5: La veritat és que estic amb hores molt baixes.
6: Hores molt baixes, eh?
5: Sí.
6: Molta feina.
4: És per la calor de l'estiu que ha fet,
5: Doncs no ho sé si és per la calor.
4: Jo crec que sí.
5: Podria ser.
6: Manu.
5: No em toco gens. Vosaltres us toqueu molt?
6: Bueno,
3: però no m'estava preguntant això, no?
4: Jo diria que no.
5: Estem en època baixa, també?
4: Molt baixa.
3: És que tu li fas una pregunta per intimidar-la una mica i t'acaba intimidant ella amb una pregunta pitjor.
2: És l'efecte boomerang.
3: Acaba demanant si se masturben en els presentadors.
1: Però per què hauria d'incomodar-nos parlar de masturbació? Jo és que sóc el Manu Guix del programa.
3: A mi no m'incomoda parlar amb algú que conec, però amb en Manu Guix, que no sé qui és, de cop que m'ha demanat, tu te masturbes molt? I jo, hòstia, no sé, saps? Ara de cop he de contestar.
1: Vosaltres us masturbeu molt?
2: No, Juli, no.
0: No?
2: Vull dir, no obrirem ara. Ningú ha de fer res. Que Marc Andreu es repenta...
1: És vital parlar amb naturalitat de sexe 100%. I masturbació.
2: Tens tota la raó, però...
1: Després, quan aquests temes esdevenen tabú, és quan hi ha problemes.
2: No, i que és molt sa, també.
1: Home, és supersà fer sapalles.
0: A la conversa,
1: escolta,
0: Juliana...
1: En Manu Guix va molt passat de voltes, eh? O sigui, jo em fa por quan Manu Guix diu que està en temporada baixa, perquè jo crec que és ja altíssima.
2: Clar,
1: si és la temporada,
2: si la seva temporada baixa per nosaltres,
1: normal.
2: Ja és de...
0: Doncs en tota aquesta conversa també surt el nom de la Juliana, perquè comenten que et van dir, Juli, d'anar al programa per sorprendre'l. No sé si va rebre aquesta...
3: Però això se parla després de sa masturbació?
0: Entremig, no després, abans.
3: Ok.
0: Va rebre algun...
1: Em van escriure en Déu i en Simi. Bé, en realitat crec que un dels dos, però no recordo quin. I jo vaig dir que no, perquè vaig dir que m'ho volia... Sincerament, primer perquè jo no vull sortir a res de Som Eva, perquè estic radicalment en contra d'aquesta plataforma i d'aquesta senyora, que encara no entenc molt bé. És el senyor Trescat i la senyora Eva. I jo la senyora Eva no la conec ni la vull conèixer. I ja he anat algun cop amb l'Alba Riera i així, que m'ha demanat. Ja he fet massa. Però sobretot perquè jo els hi vaig dir, jo vull guardar el moment, Manu, Juliana... Digue'm boja, però per quan no surti.
0: Sí. Doncs ell diu això.
5: Soc molt fan de Juliana Canet.
4: Per no, això t'ho dic. És que hem vist que tenia una relació molt estreta. Ella no para també de bancar astres com nosaltres, tot el rato no para de penjar i dir coses i portar samarretes.
6: Porta una samarreta amb la teva cara.
5: Sí. Em vaig morir quan ho vaig veure.
4: Quina relació tens amb Juliana Canet? Què?
5: És...
0: Quina relació tens tu, Juliana, amb en Manu?
1: Quina... cap. És a dir, una relació de fanatisme.
0: I què creus que dirà ell?
1: Que hi ha bon rotllo, no?
5: Jo, una relació absolutament platònica. Vull dir, no som amics, ni... No.
4: I què li passa?
5: Ni ens coneixem, no ho sé, té una samarreta amb la meva cara.
4: És raro, no?
6: Bueno, ja ho fa, això, de tenir obsessions.
5: Pobreta, em sap com greu.
0: Platònica.
1: Bé, té raó amb el que seria.
7: Sí, és molt recíproc,
1: és una relació de fanatisme.
7: Molt recíproc.
1: De mica pa ell.
0: De fet, ell també explica la trobada que vau tenir fa poc.
5: L'altre dia vam estar junts en un camerino.
4: Això t'ha de dir.
5: I em va demanar que li signés la samarreta.
6: És que ho va penjar.
5: I aleshores, sense pensar, em va sortir, Juliana, t'estimo.
6: No.
5: És que em va sortir així sense pensar.
4: Bueno, clar, platònic per amb dues bandes.
5: Això vol dir alguna
4: cosa. Ha fet molta teràpia, el Manu, perquè respon les preguntes adientment.
5: Porto, amb 9 mesos, porto 5 psicòlegs i 2 psiquiatres.
6: Mira, i finalment
5: ha reconegut a nosaltres. Però no acabo de trobar el que m'agrada. No és broma, eh?
6: Sembla una obra de teatre, això.
4: Sí.
1: Fa molt bé en Manu d'anar provant psicòlegs diferents. Mm-hmm. S'ha de fer fins que algú que vegis que s'ajusta al que necessites.
3: Bueno, si és primer t'agrada, ja està bé, també,
1: està
3: no?
1: Bé, però vull dir que si tu veus que aquell...
7: No quedar-te amb el primer, sinó no,
3: s'ha de ser exigent,
7: no?
3: Amb això.
1: Sí, s'ha de ser seriós, no tots van bé.
3: És un fet.
1: Home, és caríssim.
7: Juli, va, agafa, que tens pressa.
1: Tinc pressa.
7: Ja he vist que anaves mirant el rellotge.
3: Que tens un vol com en Broncano.
1: Tinc literalment un vol com en Broncano, però tant de bo fos per veure un amor, és per veure algú millor, que és Marina Porres, perquè comencem exclusiva a gravar temporada 3 de Club Tàndem, i me n'he d'anar.
0: Tapa't, que l'havia fa fred.
7: Un vol cap a... Es pot dir cap a on? Voleu?
1: Me'n vaig a una ciutat que no he trepitjat mai encara. París.
7: La ciutat de l'amor. Un minut i arribem a les 7 de la tarda. A veure, Jaume, per què hem de tornar a parlar de la bola negra?
8: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón. Nadie puede haberse
7: vigile. En aquest cas, el testimoni d'una persona que ha explicat que va rebutjar un paper en aquesta pel·lícula, i ella no és altra que Estrella Morente.
3: Estrella Morente, vos la present, crec que ja la coneixeu una mica, però és una cantaora molt prestigiosa en el panorama contemporani, filla del gran Enrique Morente i pertanyent a una dinastia quasi mitològica del flamenc, i sí, també és una gran aficionada a la polèmica. La darrera va succeir en febrer d'aquest any. Com segurament sabeu, Estrella Morente apareix a l'àlbum Lux d'Ana Rosalía, la cançó La Rumba del Perdón, on canta juntament amb la pròpia Rosalía i na Sílvia Pérez Cruz. I de bé, Estrella no va quedar contenta amb el resultat final, considerant que se l'havia relegat a corista a la mescla definitiva. Així se va queixar Estrella davant els micros de la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí. Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, avergüenza.
3: ¿Por qué?
9: Porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra. Nos ha castigado a las dos. Ah, que te has metido a corista de Rosalía. No sabía que te habías metido ahora a corista de Rosalía. Tan mal te van las cosas, Estrella. El respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. Es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí.
3: Jo entenc que és molt poc ètic el que diu, però a mi aquestes divas que en qualsevol moment te poden escopir, com ja sabeu, a mi això m'agrada, perquè jo sóc esclau d'elles.
7: Ara les fa més divas, no? Això?
3: Sí, m'agrada. He de dir que a Estrella Morente li agrada protagonitzar una controvèrsia per trimestre i aquesta vegada ha parlat sobre La Bola Negra. Ho ha fet a Vanitatis, on ha afirmat que els Javis li varen oferir el paper de cupletista de na Penélope Cruz i ella el va rebutjar i llavors la va substituir la seva segona suplent, que és na Penélope.
10: I vas a fer el personaje de Penélope Cruz.
11: Sí.
10: Cuéntanos.
11: Me pilló trabajando. Llegué a hacer el casting, una prueba que los Javis necesitaban para poder ejecutar el papel. Luego no pude, por circunstancias de trabajo, no pude ejecutarlo. No me pillaba, no me vino bien. Realmente creo que es una obra que era necesaria en los tiempos en los que vivimos. Da igual si lo he hecho yo, si lo ha hecho otra persona, que seguro que Penélope ha sido una maravilla.
3: No me vino bien.
7: Ella diu que era la primera opció dels Javis, no?
3: Sí, sí, això diu, de fet, per qui no hagi vist la pel·lícula, el paper aquest en el que se refereixen és molt petit però molt rellevant i carismàtic dins el film.
7: Sí, sí.
3: I com tu bé dius, segons l'estrella, com que el va rebutjar, li van oferir a Penélope Cruz com a segon plat. Una versió que dista molt de lo que han explicat els Javis, perquè els directors sempre han narrat que varen rebre una trucada de Penélope Cruz interessada en fer feina amb ells i que varen desenvolupar el personatge de la tonadillera feta a mida per na Penélope.
12: En mitad del proceso de escritura de la película, anunciamos que vamos a hacer la bola negra y suena el teléfono. Nos cuentan que Penélope Cruz estaría interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella en la bola negra.
13: Como, ¿hay algún papel? Sí, lo habrá. Y entonces dijimos, vamos a escribir la mejor frase que podamos. Y le dije, pero es muy pequeño. ¿Qué? Pequeño, mándame el guión. Y lo ha hecho grande.
3: Bé, com veus, dues versions que difereixen una mica una de l'altra, però ara els mamaratzis han pogut contrastar.
7: Ai.
3: Na Lorena Vázquez.
7: Només opines ai, oi? És que se'm fa com molt raro ara tot això, perquè és veritat que sembla el butlletí informatiu ara, pobre el Jaume. Tu i jo ni diem res. Bueno, perquè ens està donant informació
3: ja,
7: i encara no sé quin és.
3: Normalment aquest programa està allà tota l'estona.
7: Bueno, doncs gràcies a Déu, un dia que podem sentir tranquil·litat a la informació.
3: Sí. Na Júlia Otero, Julián Laonda, comença sempre sola, i ara sóc ella, no una mica.
7: Totalment.
3: Me falten ses metges.
7: Per un moment Jaume. Pensava que estàvem a l'aeroport, tu i jo també, pobre Jaume.
3: I jo que era sa megafonia. Bé, na Lorena Vázquez, mitja de ses mamaratzis, és a dir, un 50% de ses mamaratzis, ha pogut parlar amb na Eva Leira i na Yolanda Serrano, ses directores de càsting d'aquest film, i confirmen que na Estrella Morente va fer un càsting, això sí, per un personatge que no canta ni balla i molt més petit que es de na Penélope.
14: Que el papel que hizo Penélope Cruz estaba exclusivamente escrito para ella, pero que Estrella Morente sí realizó un casting para esa película. El papel era muy chiquitito, pero en el que Estrella Morente no tenía que mostrar sus dotes musicales, ni tenía en la película la relevancia que tiene el papel que hace Penélope Cruz.
3: Bé, en qualsevol cas, l'equip de càsting no determina que el paper fos per n'Estrella, si hagués tingut la disponibilitat, simplement que va fer el càsting i el va abandonar durant el procés, però potser no era ni tan sols la preferida. Vos he de dir que n'Estrella Morente s'ha indignat molt en que la gent s'indignés, valgui la redundància, sí, amb igual. Ella, i ha fet com una espècie de comunicat Instagram dient que no sap per què s'ha fet tant d'enrenou amb les seves paraules. Home, senyora, t'has apropiat d'un personatge que no és ni per tu, que probablement tu feies de figurant sense frase, m'entens?
7: S'ha inventat, per tant.
3: S'ha inventat tot. Aquesta senyora
2: va ser millor. El que et fa molta il·lusió amb el que vols, saps? Que passi.
7: A tu et passa, oi, això?
2: I
3: igualment,
2: perquè
3: sense n'Estrella Morente, el planeta seria un món molt més trist. A mi m'agrada moltíssim que la ligui cada setmana.
7: Com sense la Juliana i el Manu Guix.
3: Exacte.
7: Nois, descanseu molt aquests dies amb aquest senyor, Marc Andreu. Demà ens anem a veure Oques.
3: Ah, sí?
7: Oques,
3: avui s'esquia.
7: Qui, avui?
3: La Marta Montaner.
7: I el Víctor Navarro, que també m'ha preguntat. Que acabat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. De la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals. Als Estats Units, l'huracà Isaías de categoria 2 ha tocat terra aquesta matinada al nord-est de Florida amb vents sostinguts de 165 km per hora. Les autoritats nord-americanes han emès un avís per vent extrem que afecta més de mig milió de persones. També hi ha alertes per inundacions greus i risc de tornados a diverses zones de Florida i Geòrgia. En alguns punts s'han registrat ratxes de vents de fins a 187 km per hora. Més de mig milió d'abonats s'han quedat sense electricitat entre Florida i Alabama. Davant la situació, les autoritats han demanat als residents que es refugiïn immediatament i que actuïn com si es trobessin davant d'un tornado. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. La decisió ha provocat la reacció immediata del president ucraïnès, Vladimir Zelensky, que ha qualificat d'injusta i impròpia d'un aliat la decisió. Milers de persones es van tornar a manifestar ahir pel centre de Barcelona pel dret a l'habitatge. Els diferents col·lectius convocants van desplegar pancartes a la façana de l'edifici històric de la universitat per cridar a la vaga general del dia 11 de novembre. Seguidament van fer un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal, però també de l'Olga i el Javier, que es van treure la vida després de ser desnonats. Segons els sindicats convocants, la manifestació va plegar 15.000 persones. La Guàrdia Urbana, però, rebaixa la xifra a 3.000. Avui ha de continuar l'operació sortida per carretera amb motiu del pont del 12 d'octubre. Segons el Servei Català de Trànsit, 280.000 vehicles han sortit fins ara de l'àrea metropolitana de Barcelona, la meitat dels 570.000 que s'ha previst que marxin fora. La tarda de divendres ha estat especialment complicada a les rondes de Barcelona i també a la P7, que va patir cues importants a l'altura del Vallès. També hi va haver molta densitat de circulació a les vies com la C32, la 2 i la C58. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest divendres al matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i també reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta Rosa Romà.
3: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
1: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús del temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 5:15, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguiris al Palau 81-88 en un partit de l'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga ACB, a 9:00, Breogán Bàsquet Girona. I en motor aquest dissabte a 9:00, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
4: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
5: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
4: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
6: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
4: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
7: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
8: El suplement.
4: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
9: Com veig, et riu.
4: Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
11: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
12: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
13: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
4: llamps... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
8: En moments excepcionals, sempre hi som.
14: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
8: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
15: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
16: Això és un desastre.
17: S'ha restablert la circulació per via única entre...
8: Rigorós amb la informació.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
4: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
20: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
21: Que no voten, paguen deudes.
22: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
8: A tota hora i a tot arreu.
4: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
19: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
23: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
8: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam. Avui el que toca és parlar d'oques grasses. Perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució,

Vinga. Un dia no sé com. El primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012. Era el seu debut. Arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona, d'haver picat molta pedra, a molts escenaris, a molts directes. I hi trobem, en aquest disc, en el seu debut, cançons tan representatives i tan estimades pels fans de Pedra Picada d'Oques com Passos Importants o Cool, que ha acabat sent una icona.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia l'hivern del 2014. Oques grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet i Sexy.

L'any 2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar sempre, imprescindibles. I want

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som el quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar.

sens dubte, el gran salt d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim. Porto a mi

A veure, A tope amb la vida és el disc de La gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

i ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança, en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat. Sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moques gràcies, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana, i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu, deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, amb aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, eh? La definitiva, penya, eh? A pelí, fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit, llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És dissabte 10 d'octubre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I avui també un suplement molt musical.
2: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega o meu bem.
1: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç. Surt la setmana que ve, però avui El Suplement el podrem escoltar en exclusiva, ja. Avui que El Suplement també coneixerem la història de Mario Vilau. Ell és un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó. Papa.

0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit. A tu t'agrada reivindicar que ets un torero català?
1: Jo sempre com saben, no?, que soc català perquè la veu s'escolta, doncs, em porten banderes de Catalunya, no? De fet, a la final de... quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera de Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrena que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal?
1: Clar que ho entenc, no? Hi ha tot tipus d'opinions, però hi ha que respectar-les, no? Igual que nosaltres respectem a ells, ells s'han de respectar a nosaltres.
0: A quarts d'onze, la conversa, en aquest cas amb el Mario Vilau, de 20 anys, aquest català que des de petit vol ser torero i que va fer honor a la cançó de l'Albert Pla. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat d'aquesta hora passa pels Estats Units. El president Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de forma immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà les sancions contra Moscou, que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar, diu, la guerra ucraïna.
4: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
3: Trump ha insistit que l'acord energètic amb el Kremlin serà molt beneficiós i ha agraït la col·laboració a Putin. Més coses. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres. Ho ha dit en declaracions a La Sexta.
5: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
3: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció dels republicans dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. I la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a una eleccions generals. I el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. I els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Ahir a la tarda es van tornar a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que va plegar 15.000 persones, segons els organitzadors, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
6: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
3: I ahir es va celebrar el 9 d'octubre al País Valencià. La diada va transcorrer amb fortes mesures de seguretat, però amb tranquil·litat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Anem a València, Marta García.
7: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
8: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies que pugui governar, evidentment que parlen valencià.
7: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
3: I en esports, Marc Márquez sortirà des de la segona fila de la grella del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El campió s'ha classificat quart i tindrà al costat Jorge Martín, el líder, que ha estat cinquè. La pole l'ha fet Raúl Fernández. A les 9, curs sprint, que us oferirem en directe a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, de la 8a jornada de primera divisió de futbol, sense Rafinha. Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal. Ahir es van jugar al Màlaga 1, Espanyol 1. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell. En bàsquet, el Barça va perdre davant els Alguiris al Palau per 81-88 en partit d'Eurolliga a la Lliga CB a les 9 del vespre. Avui, Breogán-Bàsquet-Girona. I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per a la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Per Catalunya!
2: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
10: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
2: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
11: La terra no és dolenta, no ho creia.
2: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i també som la gent del Mans. Quim rotllant amb tota la cultura d'arrel cada dissabte ben d'hora al matí.
3: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

Bon dia i bona hora. És dissabte, passen uns quants minuts de les 6 del matí i això vol dir que a Catalunya Ràdio comencem al Mans, la cultura popular i tradicional, l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui posarem la mirada a Manresa, al Bages, perquè dijous comença la 29a edició de la Fira Mediterrània, una edició que reunirà 85 propostes artístiques en 136 funcions al voltant de la música, la dansa, la cultura popular, la memòria i els nous llenguatges de l'arrel. Avançarem bona part de la programació d'aquesta mateixa setmana i també més enllà de Fira Mediterrània passarem per Alcover, a l'Alt Camp, amb la Fira dels Bandolers, per la Ràpid, al Montsià, on la Fira Orígens va batre el rècord Guinness de balladors de jota, i també passarem per la Massana, Andorra, amb el Contradans. Avançarem també al Festival Temuda de Sant Climent.

0: L'Aranna, amb l'Anna Magrinyà i l'Anna Sala, que segueixen avançant el futur turmerí, aquest treball que tenim moltes ganes de sentir ja complert. La setmana que ve, el dia 18, per cert, si els voleu sentir, seran al Festival Arrela't d'Esplugues de Llobregat.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.

Entrem en matèria. Dijous que ve, dia 15, comença Manresa, al Bages, la 29a edició de Fira Mediterrània. 4 dies de programació fins diumenge, amb 85 propostes artístiques, 136 funcions, 74 de les quals són gratuïtes. 6 de cada 10 propostes tenen, a més a més, caràcter d'estrena. La música suma 44 propostes, i les arts escèniques i la cultura popular, 41. A més, 23 projectes que han crescut sota el paraigua de l'Obrador d'Arrel, el programa de suport a la creació de la Fira Mediterrània. Avui, per tant, us avançarem bona part del que passarà aquests dos primers dies, dijous i divendres, i comencem, en aquest cas, amb les propostes de dansa de dijous.

0: La primera proposta és Repic, de Radicela, un espectacle que parteix d'un gest molt present a les danses d'arrel, el repic. Repic de peus, d'objectes o instruments que es converteixen aquí en moviment, en ritme i diàleg entre els intèrprets. Aquest repic es podrà veure dijous que ve, a 5:45 de la tarda, a la plaça Europa de Manresa. Roger Cosidó i Eduard Roca són intèrprets de Radicela.
1: Un projecte creatiu contemporani d'arrel. El foco on l'hem posat ha sigut en el toc de la castanyola, treballar a partir dels seus sons des de la part més popular.
2: I llavors el que volíem fer és un procés d'investigació on realment la castanyola no és merament un element estètic i sonor, sinó investigar una mica en quins orígens i quin era l'element popular que el va convertir en element de les danses que es feien a plaça. Per això és aquest procés d'investigar no només quins patrons rítmics hi ha, sinó com es va arribar.
1: I per això, no, vull dir que Radicela és el segon projecte, no, que engeguem, i per això ens hem posat amb les mans de Laia Santanac, que ens acompanyi.
0: La direcció artística i la coreografia de Repic les comparteixen tant Radicela com Laia Santanac. La proposta vol tractar la tradició com patrimoni viu, capaç de generar nous llenguatges escènics.
3: Estem fent la revisitació una mica també de la castanyola i per això estem utilitzant un material que és la fusta, i com amb la fusta, des d'una mirada contemporània, podem també investigar de quina manera es repicava la castanyola en moltes danses populars i de quina manera ara mateix ens ve de gust també a nosaltres com a col·lectiu.
0: Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, l'Anònima acull el Catalan Washing, nova proposta de Pere Seda i de l'Esbor. El títol ja és tota una declaració d'intencions. Catalan Washing assenyala l'ús superficial de la cultura tradicional, l'exaltació de símbols i de la identitat quan aquesta queda deslligada de la realitat social al qual els hi dona sentit. Pere Seda posa paraules al punt de partida de l'espectacle.
4: En aquest cas hem volgut ja anar a fondo del tot, amb el vestuari, amb la música, amb el propi moviment. En aquest espectacle hi ha molt de tot el patrimoni aquest, sobretot de danses que venen del món dels esbarts i de totes les danses també populars, però amb aquesta forma de ballar tan catalana, que amb els altres espectacles hi havia una voluntat de portar-los cap a un context de moviment més contemporani, i en aquest no hem volgut anar com cap al propi moviment, i crec que ha sortit un treball molt xulo perquè estem agafant moltes referències també musicals de Montpou, de Clavé, de Morera també, i com tot un univers d'autors catalans de tot el noucentisme, no?, que hem agafat i hem volgut com reivindicar i també com fer-ne una oda d'alguna forma.
0: Catalan Washing, a 6:45 de la tarda de dijous, a l'Anònima.

0: Seguim amb dansa, a les 8 del vespre, també dijous, al Museu de Manresa, al Museu Barroc de Catalunya. Esther Contini presentarà Brida, una peça que parteix de la dansa tradicional dels cavallets i posa en paral·lel la doma del cavall i les coreografies codificades. El cos hi apareix com un espai de disciplina i de control, però també de resistència i potència expressiva. La creadora i coreògrafa Esther Contini ens acosta a aquest punt de partida.
1: Per explorar la relació que existeix entre la doma de cavall i la coreografia codificada com a metàfores de control sobre els cossos. I la dansa de cavallets el que té és que hi veia tot, però sobretot la idea de dominació. Sobretot la idea de dominació expressada des d'un lloc lúdic i popular. D'alguna manera el que em pregunto a Brida és què hi ha sota d'aquesta tradició. Com les persones tendim a dominar, a voler controlar.
0: Brida, a més, compta amb la col·laboració vocal de Tartar Elena i forma part del programa d'impuls de la dansa d'Arrel de l'Obrador. Dijous que ve, a les 8 del vespre, la podreu veure, per tant, al Museu Barroc de

0: Deixem la dansa, parlem de música. Aquests que sonen, el Pony Pissador, seran amb el format del Pony Menut aquest dijous i presentaran Batu a l'Olla, un viatge imaginari en tren per músiques i tradicions d'arreu. El bluegrass, tonades celtes, iòdel alpí i l'humor habitual d'aquesta banda. En aquest cas faran dos passis per escoles al Teatre Conservatori aquest dijous, matí i tarda. Miquel Pérez, violinista i veu del Pony Pissador, ens parla d'aquest Batu a l'Olla.
1: I aquí sí, som en dues coses. Una d'elles, que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives, i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I la última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que a la nostra orella, doncs, no li venia de gust. I vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant. Silent.

0: A les 12 del migdia arribarà el primer dels dos passis de Quan siguis gran i jo sigui velleta, de La Portera. El segon serà a 6:15 de la tarda. Tots dos a l'Auditori Miquel Blanc del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Aquesta proposta de Laia Borràs i Pau Sensarric parla de la cura, del pas del temps, de com l'efecte es transmet entre generacions. Ho fa recuperant tradicions, cançons tradicionals i de bressol, però també a través d'instruments ceràmics de construcció pròpia que tenen un pes musical, visual i escènic. Aquesta és Laia Borràs.
1: Quan començàvem a crear l'espectacle, sobretot pensàvem molt en com la massificació i en com les ciutats i tot el soroll i la rapidesa de la vida en què vivim ara afecta el temps que ens dediquem a nosaltres o a les nostres famílies o als nostres amics, i com cada vegada tenim menys temps potser per la gent que ens estimem, i com de cop el fet d'estar tan junts i tan concentrats en una ciutat potser fa que en realitat estiguem menys a la vora que abans.
0: A 5:15 de la tarda, els carlins serà el torn de Luca, amb cançons que il·luminen els carrers. Magalí Sala, Gina Quatrecases i Miquel Gómez treballen només amb les veus, parteixen de la polifonia tradicional mediterrània. En aquesta nova proposta incorporen una mirada escènica sobre la llum, el moviment i la manera com les cançons poden passar d'una veu a l'altra. Miquel Gómez.
2: Som un grup que en si es defineix una mica per l'amistat viscuda a través de la música. Més enllà d'aquest tema de recuperació de patrimoni, que evidentment és la nostra base i és d'on venim nosaltres, el que estem fent en aquest procés és posar en el centre l'experiència humana que totes aquestes músiques han acompanyat, que totes aquestes cançons han acompanyat al llarg del temps. Un projecte tan íntim que és un projecte de una mica de buscar quina és la nostra identitat dins del món de la polifonia, que sí que ve de les sonoritats de la polifonia catalana, valenciana, d'altres llocs de la Mediterrània.
0: I també dijous, a la Sala de la Plana de l'Om, Coloma Bertran presentarà Arrelalada.

0: La violinista pren com a referència els antics sonadors i els gèneres de ball de la música tradicional, però els fa dialogar amb l'improvisació, sintetitzadors, bucles i experimentació sonora.
1: Que parteix de la figura dels antics sonadors, aquests músics que tocaven doncs, l'acordió, flabiol, el violí, i que anaven doncs, ells sols de poble en poble, fent ballar, explicant històries i cantant. M'interessa aquest esperit viu i itinerant de la música, i també sonador com a idea de fer sonar no? l'instrument i de jugar amb el so. Incorporo tota una part d'experimentació sonora, com també tota una part més d'experimentació d'un so natural propi de l'instrument. I a nivell de repertori, sobretot em baso en gèneres d'arrel catalana, d'arreu dels Països Catalans.
0: I també dijous, la Fira Mediterrània acull, en aquest cas, un concert de les Albèriques, amb Cantar és viure, una altra de les propostes de l'escenari de les Cases de la Música. Albèrica reuneix tres generacions de la família Albero Tàpia. Veus, gralles, sac de gemecs, rabiol, guitarres, castanyoles, petxines, percussions domèstiques, en aquest cas per revisar cants i balls populars de la península Ibèrica des de la festa i des de la transmissió de les generacions. Més.

0: altra de les novetats, una presentació és la que farà Joana d'Arc, l'Ariadna Rotlló, amb Revolta, un projecte que fa conviure la cançó popular catalana amb sintetitzadors, amb bases electròniques, samplers i percussions. Revolta entén la tradició oral com un espai de resistència col·lectiva, una eina viva per respondre als conflictes del present. Ariadna Rotlló.
1: Revolta porta bastanta energia. Després d'haver estat així una miqueta paradets, la veritat és que, bueno, en el moment en el que estem a nivell de societat i a nivell de món, hem vist com bastant urgent recuperar cançons d'una miqueta de revolta o de moviments o col·lectius que van haver de reinventar la seva forma de viure per adaptar-se a un context diferent.
0: A les 8 del vespre d'aquest dijous, la Taverna Cervesa Guineu es convertirà en aquest cas amb la final de la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània. Tres propostes i tres maneres molt diferents d'entendre com pot sonar l'arrel avui en dia.

0: Obriran de Gairó, de Premià de Mar, al Maresme, el grup que revisa l'Havanera des dels codis musicals de la seva generació. Respecten la melancolia, també respecten el relat, les estructures, però incorporen composicions pròpies i sonoritats contemporànies. Luar Alberdi.
1: Com cada directe dius, ai, i si això ho fem així, no sé què, no sé quantos, i vas com rodant i al final cada vegada ens sentim més còmodes també, i creiem que pues, s'està com consolidant bastant el directe i la proposta per això mateix.
0: Tot seguit, a dos quarts de nou, els segons finalistes, en aquest cas el projecte Nastellat de la Laia Rius. Manté les mètiques i les estructures del ball de bot, amb d'altres gèneres tradicionals, però les trasllada a l'electrònica, amb sintetitzadors, bases, baixos, que permeten ballar les peces seguint els passos o deixant-se portar lliurement pel ritme. Laia Rius.
2: El que a mi més m'agrada del projecte i el que m'emociona més que estigui passant i que crec que és amb el que connecta més la gent, és que siguin cançons que es puguin ballar i que la gent les balli. I que estem fent concerts... És que a mi se'm fica la gallina. Que estem fent concerts com aquí a Catalunya, que és un lloc on potser el ball de bot no hi té tanta presència, perquè sí que ara el directe, malgrat fem com balls de tots els països catalans, està molt centrat en el ball de bot. Allà a Mallorca, òbviament, funciona molt bé, perquè tothom balla. Però aquí a Catalunya també balla la gent. I mira, també en part, perquè jo sóc molt pesada i els meus amics ja els he fet fer 1.000 cursos de ball de bot i coses, i llavors venen als concerts i ballen.
3: Què ens queda quan tot fon i no s'entén què hi passa al món? Quan res és clar i tot compon, quan s'acaba el dia i el sol es pon.
0: I tancarà la final la Mare del Tano, de la Garriga, al Vallès Oriental, el grup liderat per Joana Boazang, que parteix de la rumba catalana, el ventilador i les palmes, i que combina versions del repertori clàssic en composicions pròpies en català i en francès. Joana Boazang.
4: Guai, perquè és que no tenim res a veure els uns amb els altres. Llavors, bueno, que guai, no?, que la música d'arrel catalana com pugui ser tan viva i diversa. Crec que a vegades hi pot haver gent que diu és que no m'agrada, jo què sé, la música tradicional. I és com, ostres, doncs mira, justament són tres propostes que crec que potser amb una pots connectar, saps? Perquè és molt... Sí, sí, res a veure l'una amb l'altra.
0: El guanyador del concursons es farà públic en aquest cas l'endemà, divendres, dins la presentació de projectes de l'Obrador de

I més música, que segueix a la Fira Mediterrània. A 9:15 arribarà la inauguració oficial de la Fira amb Sandra Montfort, que presentarà Terra de Guapes a la Sala Gran del Teatre Cursal. Un espectacle de gran format amb música, dansa i performance que homenatja la cultura valenciana. I passaran cants de batre, malaguenyes, albaes, fandangos, dolçaina, tabal, el misteri d'Elx o el ball del Balatori, revisats des d'una mirada contemporània. Escolta.

0: més música de dijous. La nit continuarà a 3:15 a la Taverna Cervesa Guineu amb Trèvol, folk d'Extra Radi, que presentaran aquest treball, el quartet que barreja la música d'arrel amb el pop i construeix un folk des de la perifèria, amb lletres que parlen de qüestions socials i de les preocupacions de les generacions joves. Laia Gluck és de Trèvol.
1: Sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural. Bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens de Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai...

0: Encara dues propostes més que eixamplen aquest primer dia de la fira cap a d'altres ribes del Mediterrani. A un quart d'una del migdia, a la taverna Cervesa Guineu, Silvestres i Saurina posaran en diàleg la polifonia catalana i la corsa. En aquest cas, Silvestres, tres veus de Ponent, que recuperen cançons de Pandero, jotes, romansos, des d'una mirada contemporània, i de l'altra, Suarina, una formació femenina vinculada a la tradició polifònica de Còrsega. El projecte és fruit de dues residències creuades i vol explorar què passa quan dues maneres mediterrànies de cantar es troben. Arantxa Broto és de Silvestres.
1: La idea és treballar des del nostre coneixement sobre polifonia catalana i des del seu coneixement sobre polifonia corsa, i també trobem molt interessant, ara que ja coneixem més o menys lo d'aquí, anar a visitar lo de Còrsega, perquè és veritat que allà la polifonia tradicional està molt viva encara. Ens fa molta il·lusió fer aquest intercanvi i sobretot poder fer la mostra del que treballarem. Allà estarem al centre Boche i aquí també farem la mostra a Fira Mediterrània i a l'Auditori de Lleida.
0: La jornada de dijous s'allargarà fins ben entrada la matinada. A dos quarts d'una, ja tècnicament divendres, Kalashim aportarà Osmosis a la plaça Sant Domènec, una formació de la Pulla, al sud d'Itàlia, que fa conviure la taranta amb l'electrònica, amb gaites, buzuc i acordió, pandereta, veus i sintetitzadors en un directe potent hipnòtic per tancar la primera nit de la Fira Mediterrània.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Aquesta que acabem d'escoltar era la sardana Sa Pauma, de Josep Coll i Ferrando, amb la Copla Ciutat de Girona. I és que avui Tossa de Mar, a la Selva, hi haurà concert amb aquesta formació, amb aquesta copla, com a prèvia de l'aplec que celebraran demà diumenge.
1: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullan.
0: Sou al Manso a Catalunya Ràdio, en temps de suplement. Seguim ara, hem repassat la programació de dijous en aquesta Fira Mediterrània. Toca divendres. Segona jornada, per tant, d'aquesta fira de Manresa al Bages. Repassem-ne les principals propostes. Començant per dansa. De bon matí, Brothers Bros presenten Bo. La companyia parteix del ball de bastons per posar-lo en diàleg amb la dansa contemporània, el hip-hop, el popping, el locking i el breakdance.

0: De l'itinerari Memòria i Llegat us destacarem que aquest divendres el Passa Major acollirà Clam, de la companyia Femut, circ contemporani, equilibris acrobàtics, perxa, dansa i música per reivindicar la vida senzilla, el joc, la llibertat i la resistència. Ens ho explica una de les creadores de la companyia Femut i intèrprets, la Júlia Clarà.
1: Posa en valor la vida senzilla com una vida plena. El joc, la llibertat i la resistència. I ens hem inspirat en danses populars i en els balls dels gegants. L'Anna Ferrer és qui ens ha fet la música, cercant cançons a l'arxiu del Cantut. I Clam és un espectacle pensat per les places, de format circular, és de circ.
0: I a 7:45, Perifèria Cimarrones iniciarà la plaça Gisbert l'itinerari Ventús, que avançarà pels carrers del centre fins a la plaça Sant Domènec. Una acció escènica que activa la memòria de la diàspora africana i recupera les germandats afroandaluses i afrocatalanes documentades ja des del segle XV.

0: I seguim ara repassant més propostes per aquest divendres. Ara parlem del que protagonitzarà Xaluc, un grup que presenta Quan jo veja que ja no cante, un projecte liderat pel saxofonista alcoià Pau Jordà, que explora nous camins per les albaes de l'Horta, els romansos i els girs melòdics valencians, amb un paper important de la improvisació. Una de les músics que participa és la catalana Laia Escartín, violinista en aquest projecte Xaloc.
1: El Pau, que em va convidar a formar part del seu projecte, que és una reinterpretació de la música valenciana. Ell està a Rotterdam i com els que estem allà, doncs trobem a faltar les nostres arrels, trobem a faltar d'on venim. I ell va tenir una necessitat visceral de dir i de tenir necessitat, però espera, jo... D'on vinc? Estic aquí estudiant música nord-americana amb tot aquest xubirubirubirubirups i... però jo és que no vinc d'aquí. I llavors preguntar-se ell, i això t'ho podria explicar ell, no? D'on vinc jo, des d'on vull fer la música jo, i llavors es va posar a fer la seva tesi del superior dedicada a la música tradicional valenciana i com fer una reinterpretació amb un context... doncs amb un grup de música jazzístic.
0: A 6:15 a l'auditori de la Sala Plana de l'OM, el violinista Apel Escarot estrenarà El llibre vermell, reinterpretant d'una manera lliure el cançoner medieval de Montserrat. A 6:00 PM, a la taverna Cervesa Guineu, el jove cantador valencià Jorge Gumbau presentarà barreja, jotes, fandangos, romansos, malaguenyes i cançons populars recollides abans que no desapareguin de la memòria col·lectiva.

0: A les 8 del vespre, anant cap a les Illes, a la taverna Cervesa Guineu també, les Pitxorines presenten Sa falda girada, el segon treball d'aquest grup femení. Ens ho explica l'Aina Tramulles.
1: Amb el segon disc, el procés ha estat més planificat, que diguéssim. Hem pogut fer trobades intensives per assajar la música, cada una ha anat aportant més coses, i a mi el que m'agrada explicar també és que en el primer disc sí que pensava molt en instrumentació, però amb una instrumentació com a objectiu, no? Vale, les cordes faran això, i aquí hi ha una veu i la veu farà això, no? Però ara el Manco hem fet el disc pensant també en cada una de les membres del grup, és a dir, en el meu cas, que jo vaig arreglar estirar-li cosetes, pensava és que això li quedaria molt bé a Sílvia, que és la pianista, no? Però pensava abans en la persona que en l'instrument.

0: A 9:45 de la nit, la Sala Gran del Cursal d'aquest divendres també acollirà l'estrena absoluta de Pau, la nova producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC. Ens ho explica el compositor d'aquest projecte, en Dani López.
1: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans. No? Bàsicament estem... Jo estic estudiant, m'estic empapant, estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. I llavors la intenció d'aquest espectacle és, així com amb Trencadís i amb Cruy hi havia un gran pes de les veus i del que deien les veus, volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, Cruy tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra per fer-la brillar tant com puguem.
0: També divendres, els Carlins, Kiu i Mourad Bouloadi estrenaran una trobada entre el trio català de jazz i el músic multiinstrumentista marroquí, un projecte que funciona com un laboratori euromediterrani que barreja tradició marroquina, jazz, improvisació i experimentació. L'Àngel Sorroche, un dels ideòlegs d'aquest projecte, ens dona les seves claus.
2: A mi m'agrada molt com va sorgir aquest projecte, perquè va sorgir de coses que passen quan et trobes gent a una fira. Precisament va ser al Mercat de Música Viva de Vic i va ser molt curiós, perquè va haver una trobada molt casual amb una persona de Fundació Giva i van començar a parlar de música, a parlar de projectes i va sorgir parlar del grup que nosaltres treballàvem, que era Kio, i ràpidament es van començar a entendre, van repetir trobaments aquí a Fira de Manresa també l'any passat i van connectar. Van trobar com una manera molt interessant de compartir el que era el jazz més contemporani que fan Kio i el que és la tradició del Mourad Bouloadi. I jo crec que aquí sí que n'hi ha un punt, trobarem un punt que jo crec que la música parlarà per si mateixa. Vem de Belé, Belé de la Fiette, Vem de Belé, de Sant Lurigudú,
0: Vem de Belé, Belé de la Fiette, Vem de Belé, de Sant Lurigudú. A les 7 de la tarda, al Teatre Conservatori, aquest divendres s'hi trobaran dues grans tradicions de la Mediterrània Occidental, la cultura occitana dels Alps i la música per a cobla. Sergio Berardo, fundador i ànima de Dalú Dolfín, actuarà amb la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en un concert que vol explorar nous llenguatges sense perdre les arrels de cap de les dues formacions. Ens ho presenta d'aquesta manera el fiscornaire de la Copa Sant Jordi i representant Pep Moliner.
3: Ell té un grup que es diu Low Dolfín, és un grup mític d'allà a Itàlia, que fan música folk. Vam dir, amb aquestes fusions, la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al segur i li vam encarregar en Xavier Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia, amb un parell de concerts, a Cuneo i a Saluzzo. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània Manresa.
0: I a 9:45 del vespre, el Cielo acollirà Nohara, un trio sicilià que parteix de gravacions d'arxiu i d'antics cants de treball de l'illa per construir una música contemporània en què els instruments tradicionals conviuen amb l'electrònica. Més propostes que hi hauran per divendres, per exemple, l'Occità Barrut, que presenta Contrafocs, i a les 11 de la nit a Sant Domènec, en Davide Ambrogio, que presentarà Mater Nullius. Aquestes són algunes de les propostes també internacionals que seran a Fira Mediterrània.
4: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rullán.
0: I més enllà de Fira Mediterrània, que cap de setmana trobem altres cites de la cultura popular, la memòria i les arts d'arrel.

0: Comencem a Alcover, a l'Alt Camp, amb la 24a Fira del Bandoler, que mantindrà la vila ocupada fins dilluns. Els carrers recuperen les batusses entre Morells i Voltors, amb teatre, música tradicional, tavernes, gastronomia, artesania i activitats familiars. Avui, per exemple, a les 12 del migdia, la cuinera Carme Roscalleda pronunciarà el pregó a l'Església Vella. Durant el cap de setmana també hi haurà espectacles itinerants, mostres d'oficis i actuacions de Juli Verd, Coi d'Encem, All Foll, Folk i Cendra i l'Art Foll. A la Ràpita al Montsià, aquest cap de setmana, s'hi celebra la desena edició d'Orígens. El barri del Chicago torna a principis del segle XX per recuperar la vida dels pescadors, els mariners, els pagesos, els ramaders, amb un conjunt de demostracions d'oficis, teatres, jocs, gastronomia i música. La Francina Molina, regidora d'identitat de la Ràpita, explica què és aquesta festa estretament lligada a la memòria del poble.
1: És una festa que, com sempre dic, és molt de poble. Per què? Perquè parla dels nostres orígens, com diu la mateixa paraula. Parla de com treballaven, com vivien, de què s'alimentaven els nostres avantpassats, els iaios i les iaies, no? Sobretot dels principis del segle XX.
0: Avui hi haurà, entre moltes activitats, una demostració de pesca al rosegall, balls tradicionals, jocs populars i música als carrers, però el gran repte arribarà demà diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'1 d'octubre, quan Orígens vol reunir 500 parelles per aconseguir el rècord Guinness de més persones ballant simultàniament la Jota Vella de la Ràpita. Recordar-vos també que aquest cap de setmana se celebra a la Massana, Andorra, la 6a edició del Contradans, el festival que posa en relació la tradició, la dansa contemporània i que acompanya els espectacles amb una fira d'artesania i tallers d'oficis. Avui, per exemple, s'hi podrà veure Emma Riba, la companyia Marc Fernández, la companyia francesa La Zampa. A les 9 de la nit, Marea Danza presentarà On estàs, Alícia?, a l'Auditori Nacional d'Andorra. I demà, a les 11 del matí, 5 esbarts andorrans recuperaran conjuntament Meritxell, la patrona. Sandra Tudoco, directora del Contradans, ens explica com va néixer aquest espectacle.
2: Meritxell, la patrona, surt també d'un projecte del Contradans, on juntem tots els esbarts per commemorar el 50è aniversari de la construcció del nostre santuari. I clar, va volar, les entrades van volar. És veritat que el recinte només acollia 300 persones, però bueno, vam dir, ho tornem a fer pel Contradans. Crec que és un molt bon espectacle per fer-ho al Contradans.
0: El programa d'avui continuarà amb Aukeran Dansa. Tots els espectacles són gratuïts i es concentren a la plaça de les Fontetes, tret del muntatge d'aquesta nit a l'Auditori Nacional.

0: Acabarem avançant una cita de la setmana que ve. Divendres comença Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, el festival Temuda, dedicat al teatre, la música i la dansa d'arrel tradicional catalana. L'organitza l'associació cultural L'Empel. L'Àlex García Miguel ens explica què vol ser aquest festival.
1: Fa uns quants anys, a Sant Climent, més enllà de tota l'activitat social i cultural que organitzaven les entitats, no hi havia una programació ni teatral, ni de música, ni de dansa en equipaments públics, ni al carrer. I des de la nostra entitat, que treballem per la cultura popular i des de la cultura catalana, doncs vam pensar que fer un petit festival programant companyies professionals i semiprofessionals i amb aquesta visió de que treballessin des de l'arrel, doncs podia cobrir aquesta mancança a nivell cultural al nostre poble.
0: El primer acte serà divendres al vespre, un maridatge musical i gastronòmic que unirà el concert de Jou, un duet d'acordió diatònic, gralla i tenoret, amb una proposta culinària del xef Gerard Solís, del restaurant El Racó. Un recorregut per paisatges sonors i gastronòmics dels Països Catalans i el País Basc.
1: L'any passat ja vam fer aquesta col·laboració amb el restaurant El Racó de Sant Climent, que és un restaurant de referència, però podríem dir que, tot i que vam ajuntar un espectacle musical i un sopar, aquests no estaven maridats del tot. En canvi, aquest any, la programació del propi espectacle ens portarà per unes músiques i uns territoris i coincidiran amb els territoris amb els quals maridarem amb el sopar.
0: Dissabte, Folk a punt, posarà un ball a plaça amb la participació de les Bars Sant Jordi de Badalona i després de sopar arribarà el cant improvisat amb glosa càustica. Diumenge el festival es tancarà amb Els Colors de la Martina, espectacle familiar de la companyia La Tremenda. Fins aquí aquest Mans d'avui. Per tant, gràcies per haver-nos fet companyia. Recordeu que dissabte que avui tornarem amb més música, més festa i més cultura popular. Abans de marxar, una cita per demà diumenge a Súria, al Bages, a les 4 de la tarda al Parc Municipal Macari Viader, acollirà la 55a edició de l'Aplec de la Sardana Vila de Súria amb les cobles Súria, Berga Jove i la principal de la Bisbal. Una de les cobles de l'Aplec serà la Berga Jove. Precisament amb ella tancarem el programa d'avui amb la sardana clàssica de Robert Agustina. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dissabte que ve. Com sempre, aquí al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al Gra.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta.
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, a l'Hora Negra, la Maica Navarro va donar-nos detalls impactants de la vida de la parella de Josep Joan Pera. A la dona l'investiguen ara per possible implicació en la mort de l'arquitecte i la Maica ens va concretar d'on neixen les sospites judicials.
9: Amb un bon amic de l'arquitecte, del Josep Joan Pera, em va dir, sí, sí, ell deia que la Belén, doncs que, bueno, que parlava amb els espíritus i així feia servir la Ouija, bueno, en fi. Però, de fet, la defensa, el que sempre el que expliquen és que Mossos d'Esquadra, coneixedor d'aquestes inclinacions de Belén, havien fet, que tot aquest coneixement havia contaminat la mirada que havien fet cap a ella. Uh-huh. En qualsevol cas, també és cert que en el propi, aquesta estada a l'hospital, quan ell es dona el cop al radiador i passen aquestes hores a l'hospital de Viella, els Mossos també prenen declaració als metges de l'hospital i també expliquen que l'actitud d'ella és intrusiva i que no era molt racional. A més, asseguren que portava determinats fàrmacs al bolso.
8: Un dissabte en què vam parlar sobre por cobrint una guerra, vam fer-ho amb l'Albert Elfa a la tertúlia de corresponsals, una tertúlia on va venir acompanyat de Plàcid García Planas.
10: I clar, en el meu cas, jo entro a les guerres acollonit. De sobte em converteixo en un corresponsal de guerra sense haver estat mai en cap guerra i no saps què fer, no? I dius,
11: la pot salva a la vegada, per
10: la
11: això.
10: La pot salva, et fa previsor, et fa curós i et salva, sí.
11: Problema si la perds, segurament, que et poses més en risc del que hauries.
10: Sí. Hi ha gent que passa molta por, a les guerres. Jo he vist companys que els hi tremolava la mà el primer dia i que l'endemà tornaven amb un comboi de les Nacions Unides cap als llocs segurs, no? I no deixen de ser ni millors ni pitjors periodistes. També hi ha el periodista que és més agosarat i que se'n va al front, és el primer, no? Això de l'addicció al front de batalla o de ser el primer o addicte a l'acció, a mi em passava que jo no n'era addicte d'això, el que passa és que mentre hi era, doncs estava gaudint de l'oportunitat d'explicar el que estava passant allà, no? I el problema el tenia quan tornava a casa.
8: I també ens van visitar el Marc Creuet i l'Alejandra Guimarà, parella i creadors de la sèrie In Vitro, inspirada en la seva història personal.
12: Vam buscar una donant i llavors, bueno, ens vam passar, vaig fer com dos tractaments més amb òvuls de donant.
11: I aquí entra en matèria tota aquesta història de l'ovodonació, que és el tractament de reproducció assistida, que consisteix a utilitzar els òvuls d'una dona donant per aconseguir un embaràs d'una altra dona, que en aquest cas com eres tu.
12: Exacte.
11: Però sigui amb la capacitat genètica del Marc, i això deu ser una, no sé si una discussió, però almenys de dir, escolta, més que clar, genèticament aquest
12: O sigui, hem d'entendre que és veritat que no és un dret ser pare o mare, és un desig. Això és, també s'ha d'entendre, s'ha de diferenciar una mica, llavors. Però és un desig tan gran que, clar, es torna una mica obsessiu quan tu vols ser... I no...
13: Bueno, perquè és important a la vida. Vull dir que hi hagi persones que no, però si el tens, el desig, és una cosa molt difícil de renunciar-hi.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
14: Bon dia.
8: Als cinemes arriba una seqüela sorprenent, El precio de la red.
15: Do you have an interest in social media?
16: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
17: Start with a gentle nod to show engagement.
18: Yeah, not so much, a little softer. Yeah.
14: Aaron Sorkin escriu i dirigeix la seqüela al seu gran èxit, La red social, que narrava com Mark Zuckerberg creava Facebook. Doncs bé, ara salia amb la guanyadora de l'Oscar Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong, que agafa el relleu de Jesse Eisenberg per interpretar Zuckerberg, per fixar-se en la investigació periodística del Wall Street Journal que va destapar el rol de la xarxa social en l'auge de l'extrema dreta i el seu paper en campanyes de desinformació.
8: A qui agradarà, Marta?
14: Els que sou fanàtics dels guions frenètics de Sorkin, a tots aquells que creieu que Jeremy Strong era el millor actor de Succession i els que ja no feu servir Facebook perquè és de boomer.
19: Sí, quan estábamos en México lo único que querías era venirte. Ahí andabas. Ni sabía mamá, mamá. Ay, ni sabía mamá, mamá.
20: Si eras tú la que quería venirse. A ver si aquí en España este cobión rico.
19: ¡Óyeme!
8: I encara als cinemes, Ceniza en la boca.
14: Diego Luna dirigeix aquesta història sobre una noia mexicana que emigra a Barcelona rere les passes de la seva mare per buscar un futur millor. Això implicarà, però, deixar enrere el seu germà petit, que està vivint una adolescència complicada.
8: Per què la recomanes?
14: Per la delicadesa que té Diego Luna per explicar una història d'immigració que ens toca de prop i perquè retrata una Barcelona que acull gent de tot arreu i on, per cert, s'hi parla molt català.
8: Molt bé, doncs demà Diego Luna, per cert, al suplement. I si el que preferiu és anar al teatre... El TNC, el Cadell.
14: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional de Catalunya amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diverses generacions.
8: Què diuen les crítiques?
14: A Time Out parlen d'un text amb una foscor en el retrat que remet a Víctor Català en jerarquies i violències amb el regust del millor drama rural de Guimarà. Tot un esdeveniment que s'aferra al negre com a to dominant, com en una pintura de Caravaggio. Per cert, la funció d'avui és a les 7 del vespre.
8: I si preferiu anar de concert, música.

0: potser hi ha algú que encara no ho sap, però avui últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pels despistats, amb aquest, els d'Osona s'acomiaden dels escenaris i de tots els seus fans per sempre més. Ho faran amb un repertori especial, ple d'èxits i amb un munt de sorpreses per posar punt final a una carrera històrica. Serà avui a 8:45 de la nit i no cal dir que les entrades estan exhauridíssimes pràcticament des que es van posar a la venda.
0: Oques Grasses que s'acomiaden. Nosaltres tornem de seguida al suplement fins les 7 amb aquests elefants d'Oques Grasses.

0: amunt.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions, al Parlament, al Congrés, municipals i europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez a la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys, i nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot... Tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau va per aquí. Que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Sánchez, però... ja se sap que les campanyes es comencen amb la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, es converteix en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29-N se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i Abascal de ministre de l'Interior. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián en aquestes últimes hores oferint-li públicament que lideri el Front Ampli d'Esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
0: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
0: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
0: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit a les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat el consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
0: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamine Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la 8a victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
0: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, a les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creus, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent. I la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
6: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega el meu bain.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Nazaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 11:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí al suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
7: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
0: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
8: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més taurina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
8: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
8: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
0: A 11:45, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
9: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
10: Bon dia, sí. La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
9: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
10: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara, la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
2: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull. L'osonenca va de la mateixa família política i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
0: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
11: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Trobada avui de la Mesa Nacional.

0: Força divertida, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
1: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
1: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
1: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Encara amb salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió amb molt de rigor.
1: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar al món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
3: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi diguem-ne, una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
1: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
4: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
0: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
6: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
5: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el Comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
1: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never
7: heard of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
8: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
1: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
0: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
1: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
9: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Fa tot just un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat doncs, que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
11: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
12: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant, les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
11: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
0: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana.
13: S'està començant a arribar al final, ja.
0: I Cat retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45. A partir de les 8 arrencarà aquest programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
1: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Pataro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre la memòria musical de tota una generació.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Jané Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
14: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal interpretativa. Ella ho va rebre així.
15: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
14: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
16: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí. Però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
14: L'escriptor tarragoní Pol Guasch va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
17: La veritat és que ho rebo molta alegria.
14: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de La Fura dels Baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunsberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I, finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
18: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, Tu Madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Vestida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y a sentir...
18: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
20: L'informatiu del suplement.
21: Que llarga la pilota, continua, això!
20: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
20: L'informatiu del suplement.
0: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 5:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha, Roger Nau.
22: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Hansi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
23: The picture shows something and it's not a big injury. But...
24: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
23: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
22: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 5:45, una hora abans, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
25: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local d'un evento privado. Después era la bicicleta en Suïssa, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
22: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
26: Compte el xut! El gol de Niño en una rematada.
22: Amb un empat a 1 al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
27: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
22: El Sabadell, a segona, visita aquesta tarda al camp del Ceuta, a 4:45, en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà al camp del Tenerife. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la grella de sortida del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Al seu costat, el líder, Jorge Martín. El campió ha posat nerviós el pilot madrileny durant la classificació i Martín no ha estat capaç de completar una volta prou competitiva. A partir de les 9 del matí es disputarà a Indonèsia la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
20: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí.

0: Ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica més, Blai.

0: Sembla mentida que encara no haguéssim dedicat els meus ídols a Whitney Houston, i, de fet, si avui parlem d'ella, també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i de fet, la va compondre Dolly Parton l'any 73, i era una peça que Dolly Parton va escriure per un dels seus mentors que va morir als anys 70, i no va ser fins a l'any 92, us en recordeu la pel·lícula El guardaespatlles, doncs que Whitney Houston la va recordar.

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podria encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir, sí, us la passo. I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
1: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: Amb l'Olga Ábalos i el Blai Mercè aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winnie té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits la Whitney Houston que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, que l'escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com David Byrne, el cantant dels Talking Heads, que fins i tot fa una versió en directe, doncs llavors ja et posen el segell de Approved.

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que
2: jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, i és un moment àlgid del concert de David Byrne.
0: A veure, expliqueu-me què és això que sona.
2: Aquestes veuetes que sentiu de fons, eh? Mm. Ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre. Un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Mira, mira, yeah, yeah. Aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the record just to off these. Ens quedarem amb aquestes veuets, aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Doncs això és un sampler, una mostra d'una cançó, d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música, de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així.

0: Irreconeixible, eh? El sampleig de l'altra cançó
1: si no ho haguessis dit, no ho hagués descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si em posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'han volgut fer així el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: És que no li és igual.
2: Veig que Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, sí, per tant, en
1: correcte.
0: Tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang doncs, tenia diverses... un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit doncs, rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencionat.
2: Quins finals tan tràgics, per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I a més, dona la casualitat que la seva filla, l'única filla que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals. És a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot, tota aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar la tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar... és una que vol imitar la Whitney Houston. No farà gran cosa.
1: Mira la tornada.

0: I te la vas creure al cap de poc, eh? Per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir... Bah.
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera fins i tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, ho modernitza i ho porta una mica al seu terreny i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no? Perquè llavors estava molt... tenia molt... Li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i sí. Ella reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
0: Va patir molt, per
2: va
0: això,
2: patir
0: precisament.
2: Molt. Sí, sí.
0: Vull dir que... No crec que fos un camí fàcil per
2: no.
0: Ella, precisament.
2: No, no.
0: I li van fer passar molt malament.
2: Però...
1: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse, perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat, i el mateix any, 2011, va sortir l'Adele i crec que s'ha emportat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

0: Doncs parlant de grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que
1: la
0: està
1: reina.
0: La reina, fent aquest duet amb Whitney Houston. Avui estic fatal, eh? És que tinc, des que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, amb producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no?, amb una època molt determinada del rhythm en blues, però és com aquests duets que és com la reina, no?, doncs passa el relleu a l'hereva, no?, en aquest cas Whitney Houston.

0: Clar, quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh, realment?
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part d'aquest disc I Look To You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Avalos, Blai Mercè, avui aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa, moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres,
2: una abraçada. Bon dia, bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia, ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Caprabo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-lo perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000, es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral col·lapsades des de l'inici de la crisi de Rodalies.
13: Aquesta nit de divendres, Oques Grasses han fet el seu penúltim estadi olímpic.
14: I amb un públic de luxe a les grades, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana i el líder de Love of Lesbians, Santi Balmes.
13: Aquesta nit serà l'adeu definitiu del grup. Podreu seguir aquest concert en directe per TV3, per la plataforma 3CAT i per ICAT. A ICAT, el Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i tota aquesta nit. A més, el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Els esports, per fi, ha tornat la Lliga de Futbol. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries amb la baixa de Rafinha.
14: I el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada està posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
15: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig d'empeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge, grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo Català. A la Vanguardia, titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui entrevisten el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular: l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
13: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
15: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima completament preelectoral a la premsa editada a Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón entrevisten avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
13: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
16: Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
17: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 a Mocho Apellidos Vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
13: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
17: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
13: 72 espelmes, David Lee Roth.
17: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
13: Vida social. Diumenge sense drama. Hi ha vida més enllà d'Oques Grasses, Marta Ferrer. Els catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
18: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
13: El TNC al Cadell.
18: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
13: I al Poligrama encara s'hi pot veure la truita.
18: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
13: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
18: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Al final de la carretera.
20: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. Està ben anivellada, compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior, i per això la seva construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que, amb la boira, molts no van veure fins que va ser massa tard.
13: Música.

0: Camí de les 8 del matí ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Matt, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. 21, de fet, si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals, europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles com la de Mari Carmen Abascal, que ho capgiren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adeu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni a governar, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, però, la maniobra no pot no sortir-li bé a Pedro Sánchez perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que la seva esquerra hi torni el vigor electoral, l'aposta del Front Ampli, Parada Colau va per aquí, també que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián, i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Pedro Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen per la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, també es converteixen en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29 de novembre se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i amb Abascal de ministre de l'Interior. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tardor, entrada, panxa tibada. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, i amb contrast tèrmic, perquè avui la temperatura ha començat baixeta, freda, fresca, amb una mica d'inversió tèrmica, però de dia la temperatura es recuperarà. I s'esperen avui alguns valors màxims de 24 o 25 on s'enfilin més. Cap de setmana tranquil, estable, a diferència del passat cap de setmana amb pluges històriques, avui s'espera sol, demà possiblement mig ennuvolat a partir de mig matí, però bé, un temps estable.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquest serà un cap de setmana d'alt voltatge en les negociacions dins d'Esquerra, que intenta organitzar-se esgotant tots els terminis davant d'una convocatòria electoral, que és evident que els agafa com a mínim poc preparats, tant els republicans com a l'esquerra del PSOE. Mentre tots els ulls estan posats a Esquerra i en si finalment Gabriel Rufián serà candidat, aquestes últimes hores també ha estat Ada Colau qui ha sacsejat els moments clau pels republicans de cara al 29 de novembre.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Declaracions a la Sexta, l'exalcaldessa de Barcelona va proposar ahir al vespre públicament a Rufián que s'assumi a la candidatura del Front Ampli. Veurem què vol dir exercir aquest lideratge que deia Colau, perquè al final, de candidat a la presidència del govern espanyol, només hi cap una persona. Mentrestant, el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Per tant, ara mateix, tothom vol Rufián. Més detalls, Albert Prat, bon dia.
4: Bon dia, sí. La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
3: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara, la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Aquest pla B passaria pel diputat al Parlament Jordi Albert. El que està clar és que aquest cap de setmana sabrem com acaben aquestes negociacions, almenys pel que fa a Esquerra Republicana. Avui Isabel García Pagán a La Vanguardia ja apunta que acabarà amb divorci. Diu que Rufián és el millor cartell electoral, però més que les condicions per la candidatura, sembla que negociïn, diu, el repartiment de béns d'un divorci. Fa una analogia, diu que el matrimoni de Rufián amb Esquerra ha durat poc més que l'estada de Puigdemont a Waterloo. A tot això, és un dissabte també que viurà hores decisives per la CUP. Han de resoldre si es presenten o no es presenten a les generals aquest mes de novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Gràcies, Àlex. Encara més notícies vinculades a l'univers polític, aquestes unions, desunions, sorpresa. I és que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions i no només a les espanyoles. Això vol dir també a les municipals i a les eleccions al Parlament. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont. De fet, va marxar de Junts per discrepàncies amb el líder, però ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Aquesta és la fotografia de les negociacions dins dels partits. En clau espanyola, el PSOE també aposta per la unitat. De fet, es planteja crear una mena de front ampli, en aquest cas al Senat, per evitar que el PP tingui majoria absoluta i utilitzi la cambra alta contra el govern. De passada, també busca limitar les reformes que necessiten una majoria del Senat, com per exemple la renovació d'una part del Tribunal Constitucional. En tot cas, primer s'ha de posar d'acord l'esquerra del PSOE i després buscar un acord amb el PSOE. Encara sobre aquestes eleccions del 29 de novembre, la Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Des de Madrid, Laura Estrada.
6: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: Parlant de tribunals, segons publiquen avui diversos diaris espanyols, hi ha malestar a la judicatura pel globus sonda llançat ahir pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre un possible indult a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions del 29 de novembre. García Ortiz va ser condemnat pel Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat un correu electrònic en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia un frau fiscal. Doncs bé, avui el diari L'Espanyol diu que els jutges consideren que aquest possible indult erosiona la imparcialitat de la justícia o que és un missatge profundament perjudicial per la igualtat davant la llei. També diuen que Pedro Sánchez els menysprea, com llegim al Confidencial. El jurat declara culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández de Girona el juliol del 2023, després de poc més d'una setmana de judici. El condemnat és l'exparella de la noia i el jurat també el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li cap mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran. 5 minuts per arribar a un quart de nou. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne es van tornar a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, es van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Es van concentrar a la plaça de la Universitat, on van homenatjar Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar el mes de setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què...
7: ...propis criteris.

0: Tilley. Un cop més, Trump, la persona que acaba d'autoritzar en un judici militar una execució pel mètode de l'escamot d'afusellament, avui en parlarem amb la Lídia Heredia, i que pretén retransmetre-la en directe a principis del mes de desembre, és el mateix home que ha tornat a reclamar el Premi Nobel de la Pau per ell. I've never heard
1: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
0: Elegant, com sempre, Donald Trump, declaracions que arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual la flamant guanyadora del Nobel de la Pau va formar part com a jutge i com a presidenta. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
2: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Sancions contra el Tribunal Penal Internacional i acord sorpresa amb Vladimir Putin. El món al revés, perquè aquestes últimes aleshores, Trump ha sorprès anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials de manera immediata. En un post a les xarxes ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible aquests propers mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals, 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Tot plegat s'ha de llegir com un moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Doncs bé, en plena escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna i amb una Europa que intenta ajudar com pot a escalar l'escàndol, ha esclatat, volem dir, un escàndol a Alemanya per una polèmica fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal de Vladimir Putin de fa anys, encaixant la mà amb el mandatari rus durant la celebració del seu aniversari. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
5: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
4: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà i s'ha notat força a la capital del país. Ha provocat danys en alguns edificis, talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal, segons les autoritats locals, que parlen d'una trentena de ferits lleus i d'un gran desastre amb carreteres col·lapsades a les zones més afectades. Aquest és el moment en què el terratrèmol enganxava en directe un programa esportiu del canal de televisió Deportes RPC.
6: Cualquier cosa y mira, está temblando porque
7: tembló,
6: algo bueno está pasando y...
7: Es un statement fuerte que hiciste.
8: Cuidado.
9: Se formó.
0: Cuidado, compañero. Déu-n'hi-do. El terratrèmol s'ha notat també a Costa Rica, s'ha activat una alerta per

0: tsunami a diversos països del Pacífic, però poc després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. Sí que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques. I a aquestes hores aquí hem sentit és el rei del Marroc, Mohamed VI, això és notícia, s'ha pronunciat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta, ho ha fet per llançar un missatge a l'estat espanyol, ni pressions ni amenaces, demana. També ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics a qui ha qualificat, sense donar noms, d'irresponsables.
1: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Ja fa dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i fins ara el monarca marroquí no s'havia pronunciat. Ho ha fet durant l'obertura de la nova legislatura marroquina en un discurs en què no ha mencionat el viatge del rei espanyol Felip VI a Ceuta i Melilla la setmana que ve. Mohamed VI ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis recurrents. Reivindica el Marroc, això sí, com un soci responsable i fiable. Parlant de monarquies, l'emèrit, el rei emèrit, ha renunciat a recuperar els 65 milions d'euros que va donar a Corina Larsen. Segons explica avui el diari El País, Joan Carles I no presentarà cap demanda ni contra Corina ni contra l'advocat suís Dante Canonica, director de la Fundació Lucum, on, recordem-ho, es van ocultar els 65 milions de dòlars que l'emèrit va rebre de l'Aràbia Saudita l'any 2008. L'emèrit va anunciar que presentaria la demanda l'abril del 2025, però ara s'ha fet enrere. Llegim al País que l'anunci d'aquesta nova batalla judicial va causar malestar a la zarzuela i que persones properes a Joan Carles li van aconsellar que desistís, sobretot després d'haver-se vist immers en altres causes judicials dins i fora de l'Estat des de l'any 2018. El copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv. És una informació que ja havia aparegut a la premsa israeliana, però ara la confirmen els Emirats Àrabs Units. El fiscal general del país afirma que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran de víctimes possibles. A Jerusalem en té tots els detalls el Jordi Brascó.
2: Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, Al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: Continuem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem perquè avui fa exactament un any de l'alto el foc a Gaza que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. Ara bé, aquest alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. De fet, Jordi, les xifres que acompanyen l'alto el foc fan dubtar moltes organitzacions humanitàries que aquest sigui el terme correcte per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza.
2: D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori, i segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat de moment un 1,5%.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, més notícies. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. Són dades que s'han fet públiques avui, que és Dia Mundial de la Salut Mental. Judit Usall, psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, reclama incorporar la perspectiva de gènere per millorar el diagnòstic.
3: incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, el tema de rols, el tema d'estereotips...
0: Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors, tot plegat després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
4: Ho volem fer extensiu a l'àmbit de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Entre el 2020 i el 2026, Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes. En alguns dels casos es va constatar que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. Manresa ampliarà el cos de la Guàrdia Urbana per reforçar la presència policial al carrer. L'anunci arriba un mes després d'un apunyalament mortal amb menors implicats. L'Ajuntament convocarà places noves, però, mentrestant, ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 agents. Nàtia Dell.
5: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat, i al mateix temps més inspeccions, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i també més supervisió sobre l'absentisme escolar. Per l'alcalde Marc Eloi, la seguretat a la ciutat és una prioritat.
6: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
5: El consistori traurà al gener una convocatòria de 10 places per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i al gener del 2028 10 places més. L'objectiu, arribar als 120 efectius, ara són un centenar.
0: I ara anem fins a la demarcació de Tarragona. Unió de Pagesos demana ajudes urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, al Canà, el Montsià continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat, Manel Sastre.
7: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
8: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
7: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
9: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont...
7: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El País Valencià ahir va celebrar la diada del 9 d'octubre amb tranquil·litat, tot i les fortes mesures de seguretat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Des de València, Marta García.
10: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
11: Volem un País Valencià ben finançat en una condonació del deute amb lleis pròpies que pugui governar evidentment que parlen valencià.
10: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
0: I ara ens situem a Barcelona, que es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la Segona Corona. En un moment en què la situació de Rodalies ha portat molta gent a la carretera, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i també l'eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral, Joan Garcia.
12: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular.
13: A nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
12: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
0: 3:45 del matí, una de les cites del cap de setmana. Penúltim concert d'Oques Grasses. Aquesta nit de divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els d'Osona han tornat a omplir l'estadi amb un concert ple d'èxits i sorpreses.
14: Ens vam fer fans del sol ahir, i avui sabem d'on...
0: I amb un públic ple de cares conegudes a la graderia i a la llotja, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, el líder de la Pobles Vian Santi Balmes, no s'han volgut perdre aquest penúltim comiat de Josep Montero i companyia, s'uneixen a la llista de convidats que aquests últims dies han assistit als concerts, com el jugador del Barça Pau Cubarsí, que hi va anar dijous. Tot plegat en un show històric en què el grup ha repassat tots els seus grans èxits, com aquest Serem ocells.

0: tampoc no hi ha faltat elefants.
1: Tinc un cel i un infern a dins.
0: Avui, últim concert de comiat d'Oques Grasses, l'adeu definitiu, i si no ho heu pogut seguir en directe a cap dels tres concerts que ja han fet, o no heu aconseguit entrades, doncs sapigueu que el podreu seguir en directe per TV3 i la plataforma 3CAT, i també ICAT, aquest últim concert, el d'avui dissabte. A ICAT, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre, i a més també el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Per cert, per anar escalfant motors per aquesta nit, per l'adeu definitiu, a la plataforma 3CAT també es pot recuperar el concert final de la gira La gent que estimo, d'Oques Grasses, que van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de gener de l'any 2023. I avui també serà un dia gran al Festival de Cine de Sitges. Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, aquests que sentim, i l'actor Kevin Bacon passaran per la mostra. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'intèrpret nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
2: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y a sentir...
2: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
1: Si pogués enfilar-me...
0: 8:45 del matí, aquesta que sentim és Sílvia Pérez Cruz, juntament amb l'Oriol Pla, amb el Pol Guasc, amb l'Àlex Uller, amb Cabo San Roque, amb Victòria Spumberg, amb Jan d'Editorial, són els guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura d'aquest any. L'Oriol Pla ha assegurat que el reconeixement ha estat una autèntica sorpresa.
4: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: Discursos reivindicant la importància de la cultura i dels serveis públics, d'aquesta manera s'ha expressat l'escriptor premiat també Pol Guasc.
5: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant i em fa una llàstima profunda pensar que els nens i els adolescents d'avui en dia no tindran ni la meitat de la sort ni la meitat de les oportunitats que vaig tenir jo. Cosa que em fa pensar que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
0: Cada Premi Nacional de Cultura està dotat amb 20.000 euros. I aquest matí també serem a Lleida, on faran la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu en què podran participar tots aquells oients que s'hi vulguin apuntar o que s'hi hagin apuntat prèviament. Aquest matí a Lleida es podrà viure en primera persona al divan de la Sílvia Coppolo. La podem saludar a aquesta hora. Sílvia, què trobarem en aquesta experiència podcast?
6: Bon dia, Roger Escapa. Doncs mira, ja estem a punt. Avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic hospital de Santa Maria de Lleida. Perquè vivim dins del certamen de Sant Miquel de les Lletres, el que és una experiència podcast. Fem el divan en viu i el titulem Lleida, un país dins el país. El volem conèixer més, què ens aporta de literatura, cultura en general, economia, noves tendències. Connectarem amb Nova York, amb molt de públic, que ha vingut també a compartir paraules i frases fetes específiques de Lleida amb actuacions en directe de l'Opardal, Roquer i l'Abril. Apunteu-vos que queden poques places. Aneu al home de Catalunya Ràdio i clic, clic, clic, clic, clac, i d'aquí no res. A les 11 comencem Lleida, un país dins el país. Experiència podcast.
0: Meravellós, Sílvia Coppolo, la millor com sempre. Ja ho sabeu, a partir de les 11, primera experiència podcast de Catalunya Ràdio a Lleida amb una edició especial del Divan de la Còpolo. I connectarem al llarg d'aquest suplement cap al migdia i també saludarem l'Antoni Xalón, col·laborador habitual del programa i una de les persones importants també en l'esdeveniment del Sant Miquel de les Lletres. Pausa i els esports. Torna, per fi, ha tornat ja la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. Aquesta tarda el Barça rep el Getafe sense Rafinha, però amb l'objectiu de sumar la 8ª victòria consecutiva, que es diu aviat. L'Espanyol ahir només va poder empatar al camp del CUE, el Màlaga va fer l'1-1 al descompte. Ara els detalls.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
13: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
12: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
13: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
12: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
14: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrania.cat.
17: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
20: Per què ens cal avui desencadenar el present?
19: Atura't, pregunta't i reflexiona.
20: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
19: Ajuntament de Barcelona.
2: Ja hi tornem a ser.
21: 11a temporada del Tot Costa.
22: Por qué? Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
21: Nova temporada amb els vells clàssics.
22: No sé si són muy simpáticos. No sé.
23: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Després de la llarga aturada de seleccions, torna a la Lliga de Primera. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, Roger Nau.
24: A 6:45, això sí, sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular, que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. Hansi Flick ha confirmat que no serà avui, descansarà avui Rafinha, i també descansarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
25: This is the national team for everyone. It's the biggest goal to play for you.
26: És la selecció, i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i
1: actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però han de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
25: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
0: Flick va avançar que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana.
24: Assegura que ha millorat molt i ja s'ha adaptat al joc de l'equip. També podria ser titular Lamine Yamal.
1: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
25: The best player in the world, if he's not now.
24: Avui contra el Getafe, Joan Garcia també podria tornar a jugar i Flick confia que Frenkie de Jong torni a la convocatòria el cap de setmana que ve per enfrontar-se al Betis.
0: Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
24: Igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta.
0: Esperem que al final de la temporada no sigui el mateix que el de Tata Martino, perquè allò va acabar malament. El servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez.
24: Que ha penjat les botes als 39 anys, el futbolista es retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i a la Lazio. No defuig el jugador les comparacions entre el Barça de Flick i el de Guardiola.
3: Son generaciones y equipos diferentes, pero veo que están en un grandísimo camino, con muchísima proyección, como he dicho antes. Creo que pueden alargar incluso más quizá que nosotros esa época en el tiempo. Ojalá tengan suerte, como te digo, y puedan seguir jugando a este nivel y puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible.
24: El Barça-Getafe d'avui, recordem-ho, 6:45, un hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Avui també juga el Real Madrid, rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu.
24: Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, 6 punts per sota del Barça. El Madrid prepara el partit enmig de polèmiques. Primer, amb Mbappé, pels seus viatges a França i Suïssa, tot i haver tornat abans d'hora de l'aturada de seleccions per molèsties físiques. Mourinho, el defensa.
4: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
0: L'hem trobat a faltar, aquestes 3 setmanes a Mourinho, que veig que mica en mica va recuperant la fórmula i ja comença a semblar-se una caricatura del que va ser. A veure, sobre Vinícius, no comparteix els xiulets.
4: Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
0: No té gaire bona pinta, això. Endavant, Roger.
24: Sí, avui al marge d'aquest partit del Madrid, el Bernabéu contra el Villarreal, i evidentment també del Barça-Getafe, es disputen 2 partits més, el Rayo Atlètic de Club de Bilbao a les 2 i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda.
0: La 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga.
5: Javi Hernández, obertura a banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: l'equip blanquiblau es va avançar a la primera part amb aquest gran gol de Brian Zaragoza, però al minut 93, temps de descompte, a la segona part...
5: Compte el xut, el gol! El gol de Niño en una rematada espectacular, banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea, de primeres han galtat la pilota...
0: Quin canvi de to, pobre del Sergi Andreu. Va empatar el Màlaga al cue de primera.
24: Una autèntica galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que suma 8 punts en 8 jornades. Manolo González, el tècnic, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
6: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
24: Manolo va arribar a fer 6 canvis respecte a l'11 que va perdre l'últim partit abans de l'aturada contra l'Elx per 1-3. Destaca la suplència del porter de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. El seu lloc el va ocupar Àngel Fortuño.
0: A segona, el Sabadell aquesta tarda visita el Ceuta.
24: A 4:15, en directe al Tot Gira, l'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife.
0: I amb motos, Marc Márquez sortirà des de la quarta posició al Gran Premi d'Indonèsia.
24: D'aquí menys de mitja hora, a les 9 del matí, es disputarà la cursa sprint en directe a l'àvia web de Catalunya Ràdio. Márquez, des de la segona línia de la graella al costat, ho farà el líder Jorge Martín La Pole Estat pel també madrileny Raúl Fernández.
0: Acabem amb bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga.
24: Per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic el va condemnar. Guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Bon dia, Joan Anton Català.
8: Bon dia, Roger Escapa.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
8: Continuem amb Saturn, ben visible durant tota la nit, amb la seva llum pàl·lida, i de matinada el vermell Mart i el brillant Júpiter ben visibles en el cel de l'alba.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Deltebre, al Baix Ebre?
8: A les 8:02.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 19:25.
0: Salut, Joan Anton.
8: Igualment.
0: Temperatura Deltebre a aquesta hora, Enric Agut?
9: Doncs mira, una mica de fresqueta, 14 graus, però hi ha valors molt més baixos. Les mínimes han caigut fins a 1 grau, tan sols a Prades, a Lleida 8, Manresa 7, un matí per abrigar-se, però al migdia guanyarem un parell o 3 de graus i això farà que les màximes avui puguin arribar als 23, 24 graus a força indrets, per exemple, a Barcelona, Lleida, també 24 a Girona o 25 a Tortosa. És a dir, dies de contrast tèrmic amb anticicló que ha arribat per quedar-se no un dia, no dos, sinó gairebé tota la setmana entrant i ens portarà això més aviat sol, estones alguns núvols, per exemple, que demà a la tarda podrien tenir un cel enterbolit, però en general calma, tranquil·litat i un últim aspecte, el vent de tramuntana que ha estat fort aquests últims dies, doncs bé, avui quedarà residual a l'àrea del Cap de Creus i el mestral acabarà desapareixent.
0: Fantàstic, gràcies Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: A la Roger.
0: Dissabte que ve
10: t'esperem
0: a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
10: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
11: Hi ha un moment que has d'anar a una saleta, que et donen un putet i que hi ha una tele amb uns vídeos i em sembla que ara ja no es permet, però abans jo, en el meu cas, t'ho deixaven fer a casa. I ho feies a casa i havies d'anar amb el putet, en el meu cas corrent perquè arribava tard i tal, i anava al bus amb un putet que no tancava bé, amb por de tenir allà un moment tragicòmic.
12: Sí. Una discoteca que han obert i que bàsicament és per gent alta. És a dir, el requisit és que els homes han de mesurar més de 1,85 i les dones més de 1,72.
0: Al tu, final... Pep, no podries entrar, no? Quan medeixes tu, Pep?
13: Jo feia 1,71 i ara ja faig 1,70.
26: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 10 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ada Colau.
1: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha sacsejat les negociacions dins d'Esquerra, convidant públicament Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli i exercir el seu lideratge. Veurem quin. Mentrestant, els republicans estan intentant retenir-lo. El desenllaç demà a la tarda, perquè és el límit del partit per presentar candidats.
0: Donald Trump.
3: I've never heard of the president. I know a lot of people I've never heard.
2: El president nord-americà torna a reclamar el Nobel de la Pau per ell i assegura que ha quedat desacreditat per sempre el premi per ideòlegs radicals. La resposta de la Casa Blanca ha estat sancionar el Tribunal Penal Internacional de la Haia pel lliurament del guardó a una exjutgessa, Navi Pillay.
0: Peter Jackson.
2: El director de la saga, El Senyor dels Anells, serà avui al Festival de Sitges per rebre el Gran Premi Honorífic. També hi serà l'actor Kevin Bacon per presentar la pel·lícula Family Movie.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 300.000.
2: Tones de dièsel són les que ha promès Donald Trump al seu país arran de l'acord amb Vladimir Putin per subministrar aquest carburant, una maniobra per abaixar els preus en màxims històrics als Estats Units.
0: 365.
2: Dies, un any exacte, és el que fa avui de l'alto el foc a Gaza i que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 23. Ara bé, l'alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori.
0: 3.000.
2: Els manifestants que, segons la Guàrdia Urbana, es van recórrer a Barcelona en favor del dret a l'habitatge i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre, segons els organitzadors, van ser 15.000 persones.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 10 d'octubre, però en aquest cas de l'any 1985, Lola Flores va actuar al Teatre Apolo de Barcelona, acompanyada de la seva germana Carmen. I l'endemà, a TV3, Julià Peiró en va fer aquesta crònica.
4: Lola Flores es va presentar ahir al Teatre Apolo per l'Hotel de Salomé amb la seva germana Carmen. Aquesta vegada, però, no ve amb l'espectacle el concierto de les Flores, la seva filla, Lolita.
5: Por supuesto que Lolita tiene un público que la sigue, que le gusta sus canciones.
0: La filla de Lola Flores, Lolita Flores, no va actuar amb elles en aquell espectacle, a diferència d'altres vegades. Ho explicava al micròfon del Peiró, la pròpia Lola Flores.
4: L'absència de Lolita ha fet canviar moltes coses de l'espectacle?
5: Pues bueno, es distinto. Ella tenía sus canciones, era una cosa como más particular.
0: Lola Flores, la faraona, va morir l'any 1995. Se la recorda per la frase cèlebre atribuïda al New York Times: ni canta ni baila, però no se la pierdan. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Paral·lel de Barcelona, des de la redacció del New York Times o des del concert d'un reggaetoner que es fa dir el faraón, perquè tampoc canta ni balla.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Els diaris, Marina Laminos, a la contra de l'Ara, el Xavier Bosch es pregunta si potser no hem menys tingut Carles Puigdemont més del compte.
7: Tenint en compte que des de l'exili ha fet caure consecutivament un president del PP l'any 2018 i un del PSOE el 2026 amb els seus tripijocs tàctics que tant dominen els hereus de Convergència. Potser ens equivoquem, diu Tots Afegeix, si pensem que Puigdemont voldrà tenir una vida tranquil·la i de perfil polític baix perquè ja ha avisat que torna per servir al país. Ara toca, però, esperar per saber des de quin àmbit ho farà i, sobretot, si el país realment ho vol, perquè tan cert és que ha marcat agent de l'Estat, com també que tota aquesta estratègia en clau espanyola no li ha servit per Catalunya i, durant l'exili, se li ha esmicolat el partit.
0: Una altra contra dedicada a Puigdemont, la del Periódico, en aquest cas la firma Josep Cuní.
7: Llegeixo, facilitada la seva tornada pel Constitucional, l'expresident ha celebrat la derrota de l'estratègia política i judicial espanyola com si el tribunal no respongués a la síntesi d'aquests dos poders. I enardit pel moment va obviar que l'amnistia va ser el resultat del pacte que li van permetre l'aritmètica parlamentària i també les ànsies del president, que ell va satisfer de seguir a la Moncloa fins i tot havent perdut les eleccions. Un article on Cuny cita Winston Churchill diverses vegades i on acaba amb aquesta reflexió. Si quan feliçment hagi tornat, quan ell vulgui, Puigdemont manté, com va dir, que la seva primera intenció és recórrer Catalunya per escoltar la seva gent, que tingui present que per Churchill el millor argument contra la democràcia és 5 minuts de conversa amb el votant mitjà i ja algú adverteix que ja els ha invertit.
0: També en clau preelectoral, a La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que pensa que la dreta té la victòria electoral assegurada.
7: Sí, amb un matís, això sí. Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero i Ceuta són cinc noms que ja haurien d'assegurar una derrota electoral. El desgast del govern de Sánchez, a més, és evident, reconeix Évole, i per tant no entén aquesta dèria per la tupinada electoral. Un curiós patriotisme de Feijó, possible futur del govern, que posa en dubte el funcionament net d'una empresa pública adhesiva. Per tant, sí, la dreta podria tenir la victòria electoral assegurada, però hi ha un error, diu, de càlcul. No volen entendre que Mari Carmen s'ha convertit en símbol de lluita. Llegeixo la reflexió que fa. Continuo pensant, diu, que la victòria electoral la tenen assegurada, però com que els dirigents polítics que aspiren a governar no tenen ni idea del que pot remoure un tema com el de l'habitatge, han passat a l'atac de manera inhumana i no es permeten ni guardar un minut de silenci per la Mari Carmen. Deu ser la por, més que de perdre, de no guanyar.
0: Avui al New York Times es fan ressò d'un robatori de 30.000 ampolles de vi negre de primera qualitat d'un celler de la Toscana a Itàlia, Albert Postils.
8: Un grup de 10 homes es van dur aquestes 30.000 ampolles valorades en més de 4 milions d'euros. Els lladres van actuar durant la matinada del 2 d'octubre. Les càmeres de seguretat van captar 8 homes emmascarats que carregaven les ampolles en dos camions conduïts per dos individus més, tot plegat en una operació que es va allargar 3 hores. Encara no hi ha hagut detencions, però se sospita que algun treballador del mateix celler està implicat en els fets. D'una banda, les 30.000 ampolles sostretes estaven preparades al magatzem per ser exportades a l'estranger, com si els lladres ja ho sabessin, i de l'altra, el sistema d'alarmes no es va activar en cap moment. Amb tot, el celler tenia una assegurança, però només per robatoris de menys envergadura i, com a molt, els cobrirà una desena part del valor de les ampolles.
9: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia, Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
10: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la sortida d'aquest disc, que el podrem escoltar en exclusiva, i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui, a quarts d'11, Salvador Sobral, al suplement. Avui que en aquest programa també descobrirem la història de Mario Vilau. És un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.

0: dedos.
1: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
2: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més taurina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
1: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
2: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
1: Per què? Explica'm això.
2: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal i sé tot el que n'hi ha, no?, darrere d'una corredora de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou i tot el que es cuida gràcies a que n'hi ha corredora de bous.
1: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça.
2: Pues igual que un matadero, no?, quan els animals moren. De vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal.
1: Mm. Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
2: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser...
1: A quarts de 12, la conversa sencera amb Mario Vilau portarà cua, però crec que val la pena sentir aquesta història. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
3: L'avançament electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer.
4: Provocat
3: per una votació
4: per
3: que
4: una
3: ha perdut,
4: votació...
3: com tantes altres ha perdut durant la legislatura,
4: sí,
3: perquè n'ha perdut un munt.
4: Sempre hi ha un motiu. Però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar va ser Junts.
5: Parles català?
6: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
6: Jo parlo...
5: Si tu vols.
6: Els meus fills.
5: Perquè els teus fills són catalans.
6: Sí, són catalans.
5: Parlen català?
6: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també. Perquè no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que cuando vivía en Catalunya.
7: Your dad's Dominican, your mom's Cuban. Yeah. I love when you talk about the differences culturally between those two things.
8: Yeah. In Cuban Spanish, there's like a, oye, chico, lo que está pasando es que nosotros somos de Cuba. Mm-hmm. And in Dominican Republic, it's a little higher and faster. Y nosotros, los dominicanos, somos un tipo de persona que como que nosotros no nos metemos en problemas si no hay problemas. Yo no quiero un problema, yo me quiero salir del problema.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
1: 4 minuts per les 9 del matí, una mica més reposats. Arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
10: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
9: El suplement. Oi. Amb Roger Escapa.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
11: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Atom, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atom, la llet que ens ha fet grans.
14: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
0: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
20: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
21: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
22: 78.408. 7, 8, 4, 0, 8, de la sèrie 86.
21: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
1: Són les 9.
23: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Ha estat una setmana intensa en què no han pogut parar de passar coses. Aiguats, Rodalies, Amnistia, Mari Carmen, Oques Grasses, Colau, Rufián... Passen tantes notícies i tan ràpid que és impossible assimilar, pair i interpretar tanta informació. Les tempestes van quedar eclipsades per la convocatòria de Pedro Sánchez, que va quedar tapat per les inundacions de Granollers, que van quedar camuflades per l'amnistia i l'imminent retorn de Puigdemont, que va quedar esvaït per la mort sobtada de la Mari Carmen i així fins a l'infinit. La tempesta meteorològica ha passat de llarg, de fet venen uns dies de sol que coincideixen amb aquest cap de setmana, és festa dilluns, però la tempesta política està lluny d'extingir-se. Arrenca un cap de setmana clau per esbrinar si l'esquerra serà capaç de recompondre's. Gabriel Rufián ha de decidir si vol continuar sent el candidat dels republicans o si es deixa seduir per totes les decisions del Front Ampli i se suma a una candidatura a nivell estatal amb Ada Colau, Irene Montero, Mònica García i totes les filials barallades entre si. Com sempre, demanarem als nostres tertulians que es mullin i no ens cobrarem cap factura si s'equivoquen. No li recordarem, per exemple, al Jaume Clotet, que va ser l'únic tertulià que dissabte passat, a aquesta mateixa hora, en aquest mateix programa, en aquesta mateixa cadira, va pronosticar que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. No li recordarem. De fet, es va quedar sol dissabte. Diumenge també es va quedar gairebé sol, tret d'Oriol Marc, que aquí tampoc li recordarem, que també va dir que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. Com canta Oques Grasses, Jaume, Oriol, que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu.

0: Avui a la tertúlia del suplement, Jaume Clotet, periodista i escriptor, Eduard Voltes, director de Pròxima Estació, i Olga Ruiz, que és periodista. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia, bona hora.
2: Què tal, bon dia.
1: Jo, que consti, que venia a fer un acte d'expiació de la meva culpa abans que ho diguessis.
3: Ja te l'han fet.
1: Ja me l'han fet, però venia aquí a fer un acte d'exorcisme i, per tant, no vaig encertar. I, per tant, no em preguntis res més d'aquest tipus de coses.
0: Estàs bé?
1: I tant.
0: Has anat a veure Cas Grasses? Tu, que ets poc de concerts i de...
1: No, jo vaig a un concert l'any, que és Mishima, el pollastre de Nadal, com tu saps, per cert.
0: Sí, sí.
1: I és el meu concert anual.
0: Sí, aquesta no te la saps.

0: on diuen això de que no trepitzi mai ningú, no deixis mai de ser tu. Es diu la fans, aquesta, Jaume.
1: Mira, una cosa que hem après avui.
0: Hem après. Avui és l'últim dia de la història de Catalunya i del món que es podrà veure a Oques Grasses. Vull dir que avui hi ha el comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. No, veig que no... No us entusiasma, el tema? Eduard, tu tampoc, eh? A totes les aglomeracions.
2: Jo, del cas gràcies, em sé tres o quatre cançons, que són les que es deu saber tothom, i ja està, però no aniria a un concert d'Oques Grasses, no.
0: Bueno, molt bé.
3: Jo crec que
2: de fet,
3: és el meu...
2: no aniria a un concert de la grandíssima majoria de grups, no soc de concerts.
3: Jo crec que és un dels meus grups catalans preferits, Oques Grasses, però no hi vaig al concert. Perquè, com sempre, em vaig assabentar tard, i ja no hi havia entrades, però m'agraden molt.
0: Bé, haurem de fer algun pronòstic sobre algunes de les qüestions que poden passar aquest cap de setmana, però ens esperarem una estona, intentarem posar tots els elements damunt la taula, perquè políticament és un cap de setmana molt calent. Passen 4 minuts de les 9. És per això que ens acompanya primer la Núria Pujades, del suplement, que ens detallarà, Núria, hola de nou.
4: Hola, hola.
0: Com ha agafat, desprevingut, despistat, o com diu el refriner català, amb els pixats al ventre, aquesta convocatòria a algunes formacions que poden ser clau pel que passi el 29 de novembre. Esquerra, Sumar, l'òrbita dels comuns, la CUP, han de resoldre aquests propers dies, alguns aquest cap de setmana, les seves candidatures pel 29 de novembre. Segurament, qui té aquesta urgència és Esquerra, perquè demà diumenge, s'acaba el termini per presentar candidatures. A veure, Núria, Rufián està al focus des de fa molts dies i aquest cap de setmana podem dir que Gabriel Rufián és l'home del cap de setmana.
5: Clarament, és l'home del cap de setmana després que ahir al vespre Ada Colau el convidés públicament a sumar-se al Front Ampli.
6: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
5: Ho deia Ada Colau en una entrevista a La Sexta. Tots recordareu l'aposta de Rufián per un Front Ampli d'esquerres a nivell estatal, els actes que va fer al costat d'Irene Montero, de Podem. Doncs bé, Colau li aplaudeix la iniciativa que ha tingut fins ara i li suggereix també fer un pas més.
6: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
5: Clar, aquest lideratge també veurem a què es refereix. De moment, fons dels comuns diuen que Rufián s'ha de sumar a aquest Front Ampli. Colau parlava d'aquest lideratge, veurem com queda tot això.
0: Però jo de les paraules de la Colau interpreto que li està cedint la primera posició, potser.
5: Fons dels comuns no interpreten exactament el mateix a hores d'ara.
0: Oh, sí. Clar, no, és que... Bueno, ara ens hi aturarem, però allà hi ha molta primera espasa, molta persona que podria ser candidat, no? Mònica García de Més Madrid, que ja li ha cedit a Colau, però Irene Montero també aspira a ser candidata a la presidència del govern. Gabriel Rufián, per descomptat, si fes aquest salt, podria ser un número 1 i segurament aquesta enquesta que va fer a través de les xarxes el Pablo Iglesias aquesta setmana era el candidat més valorat, Rufián, per sobre de tota la resta. Ada Colau, jo tampoc me l'imagino d'una cosa que no sigui de número 1, vull dir que això també s'ha d'aclarir.
5: També saps que aquests espais, tots els espais que conformen aquestes coalicions, tothom hi ha de dir la seva, ha de passar tot, no?, per assemblea, i per tant Colau jo crec que ha llançat de moment el globus sonda i veurem a partir d'aquí què passa després. En quin punt ens trobem ara, per tant? De cara a la galeria, a aquesta hora, la direcció del partit d'Esquerra aposta per Rufián i Rufián aposta per representar Esquerra. Així ho deia la secretària general Elisenda Alemany a principis de setmana.
7: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
5: Però han passat moltes coses, han passat molts dies i a hores d'ara pot ser que les coses hagin canviat. Ara mateix Rufián, segons... el que seria la dialèctica oficial, està negociant un equip de confiança al grup parlamentari del Congrés, on ja han baixat del tren dos diputats i una senadora, recordem, i també més autonomia per decidir l'estratègia del partit a Madrid. I mentre ell rumia com seguir i el partit intenta concedir-li, alhora, i aquí es va començar a veure una mica el llautó segurament aquesta setmana, és que la direcció ha activat un pla B per si tot salta pels aires, per si hi ha trencadissa, i aquest pla B és Jordi Albert, diputat i portaveu adjunt al Parlament.
0: Aleshores, Doncs tot això s'ha de resoldre aquest diumenge.
5: Sí, demà a la tarda, a les 6 de la tarda, hauríem de tenir un comunicat i ho hem de saber perquè s'acaba el termini per presentar candidats i també els avals a la militància. Per tant, si hi ha un acord, també es podria evitar aquest pas, però en qualsevol cas ha de ser demà a la tarda. Per cert, Roger, deixa'm afegir que també hem sabut aquest matí que Esquerra i Bildu reeditaran la coalició al Senat, com ja van fer el 2023. En un comunicat parlen d'acumular forces com a eina per defensar els drets nacionals d'Euskal Herria i Catalunya, ampliar els drets socials i fer front al bloc reaccionari.
0: Molt bé. De seguida ens aturem també a saber com estan les negociacions dins del Front Ampli més enllà del cas Rufián, però abans, sobre el que ha de passar a Esquerra aquest cap de setmana. Eduard, Olga, Jaume.
2: Bueno, el primer que jo els diré als oients del suplement és la veritat, i és que no en tinc ni idea, val? No faré com alguns tertulians que fan veure que saben i que tenen contactes i que tal. No en tinc ni idea de què passarà, val? Ara bé, basant-me en el que els meus fills en dirien les vibes, el Gabriel Rufián és un polític que ja fa temps que a mi em transmet vibes de que Catalunya se li ha fet petita i que Esquerra se li ha fet petita i que necessita més, val? Aquestes són les vibes que em transmet. I si, per tant, m'he de refiar de l'instint, diria que a ell el que li fa il·lusió, que no vol dir que és el que acabi passant, que li fa il·lusió és el del Frente Amplio. És realment insòlita la situació. Jo crec que no havia vist mai una situació en què un candidat, un polític, pràcticament està com en el draft de la NBA a veure quin equip el fitxa, diguem-ne, no?
0: Realment tothom li tira la canya públicament, sí, aquests dies.
2: No? O sigui, és com si el Rodri, no? Que si fitxo pel Barça o pel Madrid, perquè l'important sóc jo, sóc Rodri, no? I llavors aquí s'estan barallant per mi el Barça i el Madrid, però l'important sóc jo. O una estrella del rock and roll, no? Que decideix per on farà la gira i ha de triar si aquesta ciutat o l'altra, però l'important és ell, perquè sap que qui ven entrades és ell, val? Per tant, no faré pronòstic, per ser fidel al que he començat dient, però sí que crec que les vibres que ell transmet són clarament de que Catalunya se li ha fet petita.
0: Olga.
3: Sí, les vibes són les vibres, no? Com dius, jo m'apunto més a l'estil Shakira, aprofitant que aquests dies la tenim de concert. Hi ha tantes coses per comentar referides al tema Rufián. Començo per en Jordi Albert i després vaig a seguir del Rufián. Conec força bé el Jordi Albert i realment, dintre de les apostes que podia fer Esquerra, crec que és de les millors apostes. El que passa és que li falta temps. És a dir, jo crec que és una persona amb una empatia molt important, amb una forma de fer política molt pròxima, amb un tarannà personal que agrada molt amb el tracte de tu a tu, i crec que és una persona que pot fer un recorregut important a Esquerra, perquè s'allunya una mica d'aquella tradició dels polítics angulats, i vull dir, crec que és una persona molt adient per fer política en aquest país.
0: A la vegada que molt desconeguda pel públic general, a un mes i mig d'unes eleccions, on has de substituir Gabriel Rufián,

0: és millor, segons el que crec que demana, per tal de fer una estratègia a Madrid sota el paraigües d'Esquerra, no? I aquí és on comencen els tires i afluixes amb el seu partit. De totes maneres, ara escoltava l'Eduard i diu perquè ell és el protagonista, perquè ell és qui ven entrades, i l'escoltava amb molta atenció perquè és veritat, perquè és veritat. És a dir, en aquests moments, si partim de la base que és un moment excepcional, que és un moment en el que la política d'esquerres s'hi juga molt, que el projecte d'esquerres està absolutament trontollant, pendent d'un fil, que no genera una il·lusió que fa anys generava, i a més intentem fer una mini enquesta per persones no sospitoses de votar Esquerra mai, amb un tarannà no independentista, i que et diguin si haguessis de votar un partit d'esquerres en aquests moments o un lideratge d'esquerres, quin seria? Jo et dic que hi ha moltes persones que diran Gabriel Rufián. Perquè almenys, ja et diré el de sempre, diu les coses a la cara, no es talla, té un llenguatge planer...
1: I que segurament si hi ha una persona capaç, almenys de cara a aquestes eleccions, d'aglutinar i desbarallar totes aquestes confluències que conformen Front Ampli, que per qüestions d'ego i per com ha anat la política aquests últims anys no se suporten, malgrat que representen el mateix espai a l'esquerra del PSOE, pot ser aquest satèl·lit que cauria de fora, que és Gabriel Rufián. Per això també els interessa tant, i Colau crec que per això fa aquest gest que fins i tot, amb aquesta declaració, després ho veurem, jo interpreto que li cedeix el número 1, la candidatura.
0: Sí, jo crec que li estàs cedint la candidatura, però és que crec que és que realment és el moment. Vull dir, és que crec que és, si realment nosaltres, si realment la gent d'esquerres ha de fer un sacrifici, un exercici de responsabilitat perquè el moment ho demana, perquè el que els hi demanem a l'esquerra és que faci exactament el mateix, un exercici de responsabilitat.
1: Jaume Clotet.
2: El que vol Gabriel Rufián és impossible. És a dir, jo crec que el que voldria, estic d'acord amb l'Eduard, que ell el que voldria és anar, li agrada més, prefereix el Frente Amplio que Esquerra Republicana, només aniria per Esquerra Republicana si Esquerra Republicana es presentés a Catalunya com la marca, diguem-ho així, del Frente Amplio. I, per tant, no es presentés aquí ni Sumar, ni Podemos, ni els Comuns, ni ningú més, excepte una llista d'Esquerra Republicana encapçalada per ell, per sumar després, posteriorment, en un front ampli de l'esquerra espanyola. Això Esquerra Republicana ni ho pensa fer, ni ho farà, perquè Esquerra diu una cosa que crec que té raó, que Esquerra no és un partit de l'esquerra del PSOE. Esquerra és el partit de l'esquerra catalana en disputa amb el PSC en aquest paper. I, per tant, Esquerra ni pot ni ha de convertir-se en un partit més de l'esquerra del PSOE, que es diu moltes vegades als mitjans. Per tant, allò que el Rufián vol, jo crec que és impossible. Per tant, hi ha dues possibilitats. Que se l'envaini i vagi per Esquerra Republicana i, per tant, a ulls de tothom és un fracàs personal. Dos, que salti del vaixell d'esquerra i encapçali a Barcelona, entenc jo, a la província de Barcelona, una llista amb vocació de ser líder de la cosa del Front Ampli, que no li aniria malament. El que passa és que jo crec que té ell unes perspectives electorals i un coneixement i una acceptació molt gran a Espanya, i a Catalunya també la té, evidentment, però potser no la té tant entre la gent que tradicionalment vota Esquerra Republicana. O sigui, la té, és el millor candidat possible, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana de tota la vida que no és el millor candidat segurament per moltes coses, tot i reconèixer-li, evidentment, un grandíssim lideratge. I, per tant, sabrem demà el que passarà. Jo tampoc faré una predicció, perquè ja està com un tema d'autodefensa personal, però és veritat que demà sabrem si guanya o perd ell a nivell personal. Després, Loga deia una cosa que té raó parlant del candidat d'Esquerra que s'ha presentat a les primàries, el Jordi Albert, del tema personal. És a dir, en una organització, la que sigui, és igual, una empresa, un partit polític, el tema personal hi fa molt. I aquesta setmana hem vist diputats d'Esquerra que han saltat de la llista amb una... deien coses amb una certa tensió que es demostrava una cosa que sap tothom també, que és que el grup parlamentari d'Esquerra, la relació personal és molt dolenta, sí, a Madrid, i també amb la direcció d'Esquerra Republicana. També Gabriel Rufián fa mesos o molts mesos que no va a les executives d'Esquerra Republicana sent el president del grup parlamentari a Madrid. I, per tant, aquest tema sempre també té un impacte. I, per tant, segur que si finalment salta del vaixell, també hi ha molta gent d'Esquerra que, tot i voler-lo de candidat, és, mira, ja està, matem aquest tema perquè és insufrible.
1: Eduard.
3: Sí, lligant amb aquesta última part de la intervenció del Jaume, hi ha una cosa que s'ha d'entendre per analitzar tot això, i és que tot aquest espai que en diuen a la izquierda del PSOE és un espai que ha deixat de donar-li importància ja a les sigles, val? És a dir, canvien de sigles a cada elecció. Avui em dic Podemos, demà em dic Sumar, demà em dic...

0: tal, Comuns...
1: En el fons és Esquerra Unida.
0: Comuns, etc. I ja Izquierda Unida, ja no sé què. És a dir, és un mare magnum en què ja cada convocatòria electoral són perfectament capaços de canviar de sigles, etc. És a dir, no estan administrant un patrimoni polític. Val? És una mena de fugida endavant permanent de caràcter electoral. Esquerra Republicana és una altra cosa. Esquerra Republicana és un partit de 95 anys. És una institució. I els que dirigeixen Esquerra Republicana són conscients del que estan administrant un patrimoni d'un país. És el partit del president Companys, el partit del president Macià, és el partit més antic de Catalunya, més veterà, és un partit que d'aquí 95 anys hi vol ser. Sumar no està pensant en d'aquí 95 anys.
2: Ni 10 anys.
0: Val? Esquerra Republicana d'aquí 95 anys hi vol ser. Val? Llavors, és una manera diferent de mirar-s'ho tot. I un partit així és molt difícil que es deixi vacilar per el que avui ven entrades, diguem-ne. Val? Es resisteix més.
1: Jo vull preguntar d'on creieu que plora la criatura? És a dir, al final, això, aquest cap de setmana, ho han de resoldre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. I durant una pila d'anys són dues persones que han fet pinya, s'han ajudat mútuament.
0: S'han barallat fa molt poc, sí.
1: Exacte, és molt recent aquesta baralla. D'on creieu que plora la criatura, tenint en compte també com de beligerant ha estat Gabriel Rufián amb Junts aquests últims anys i històricament sempre amb tot l'espai convergent, no? També fent pinya amb Tardà durant els seus primers anys, sent el deixeble de Tardà al Congrés dels Diputats, fent carrera, i Rufián durant una pila d'anys ha estat un gran defensor de Junqueras. D'on creieu que plora la criatura i si veieu encara capaç de que hi hagi una abraçada per fer un last dance almenys en aquesta convocatòria electoral? Perquè crec que també seria important aquest cap de setmana, a veure si algú es dona per al·ludit, sentir el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Olga.
3: Jo crec que la criatura plora d'un desequilibri d'egos. És a dir, crec que hi ha un dels dos lideratges en pujada absoluta i un altre en qüestionament des de fa un temps. I llavors, quan tu, que fas política a la madrilenya, amb la qual cosa, o a l'espanyola, amb la qual cosa amplies el teu target de públic, veus que agrades, i en detriment veus que el líder del teu partit comença a trontollar en quant a les possibilitats de seguir liderant un projecte que ja en el seu moment va liderar sense arribar a l'objectiu final, promès, doncs te n'adones que tu tens més possibilitats que ell. I és així de senzill. Llavors comences a demanar, perquè veus quan a tu tot, cada dia et diuen que ets molt guapo i que ets el millor, al final et creus que ets molt guapo i que ets el millor.
1: Fins i tot, un petit incís, eh? Fins i tot, ara fa tot just un any, quan Esquerra s'estava esgarrinxant públicament, la persona més fidel a Oriol Junqueras dins de tots els pesos pesants del partit va ser Gabriel Rufián.
0: Vull dir que qui guanya el Congrés.
1: En aquell moment van estar junts. Vull dir que realment, si aquí s'acaba produint un divorci, serà un divorci, jo crec que també traumàtic per ells dos, perquè han estat junts molts anys.
3: Sí, el que passa és que jo crec que Gabriel Rufián també fa quelcom que Esquerra no és ben interpretat. Més enllà de tots els problemes que té amb el grup parlamentari, més enllà de les relacions tenses, ell comença a parlar d'un front ampli de les esquerres d'Espanya. Ell comença a introduir el factor Espanya en el seu discurs. I Esquerra, en clau electoral catalana, que com deien els companys, és un partit català per fer competència en clau catalana, comença a posar-se les mans al cap, a dir, però què estàs dient? Ell ho justifica parlant d'una necessitat extrema per tal d'impedir que la dreta i l'extrema dreta doncs arribi al poder com pràcticament un sacrifici, no? Personal. Escolta'm, jo deixo de banda la meva aspiració d'una Catalunya independent perquè les esquerres espanyoles, sí, necessiten anar amb unió. I això que ell demana comença a veure que és un caldo de cultiu que té acceptació. No tant entre la crítica, no tant entre els opinadors polítics, però sí entre la societat. I aquí és on comença el problema des del meu punt de vista. De tota manera, Gabriel Rufián ho té complicat per una senzilla raó. I és que és ell qui impulsa aquesta idea. És a dir, originàriament, qui parla d'una unió de les esquerres per tal de... És que, a més, ho va dir claríssimament, és que o sumamos o nos vamos al garete. és ell l'impulsor, no és que ell l'hagin vingut a buscar i ell no sabia que... No, és que és ell qui diu això és el que hem de fer per tal d'intentar tenir possibilitats. Llavors ara està en un moment com si tu demanes un desig als Reis Mags que creus que no es complirà mai i de sobte et venen els Reis i diuen, vale, vinga, ara què has de fer?
2: Jaume. Per entendre què ha passat, jo crec que hem d'anar a buscar d'on neix aquesta història. Aquesta història neix de quan Esquerra Republicana, segurament encertadament, decideix disputar el PSC l'hegemonia de l'esquerra catalana i ampliar o sortir del perímetre netament independentista i anar a buscar altres perfils. I, de fet, Esquerra porta molts anys i moltes dècades picant pedra al cinturó roig en alguns llocs amb un cert èxit. I Gabriel Rufián apareix en aquest context com la persona ideal per créixer per aquesta banda. És un senyor de Santa Coloma de Gramenet, s'implica a la plataforma Súmate, és un noi castellà.
1: Va anar de candidat, fins i tot, a l'alcaldia.
2: Sí, exacte, és castellanoparlant, per tant, apuntala perfectament aquest relat de sortir, diguem, del nacionalisme històric, no? I els hi funciona durant un temps, i els hi va molt bé electoralment, i per ampliar el perímetre. Què passa? Que la criatura s'ha desmadrat i s'ha desbordat, i arriba a un punt en què és al revés, és a dir, no és un partit que desautoritza un candidat, sinó un candidat que desautoritza un partit. Quan diu, per exemple, treballaré perquè el meu partit mai a la vida, com deies tu fa un moment, Roger, pacti amb Junts, o treballaré, diu moltes coses que jo no sé si Esquerra les pensa o no les pensa de debò, i Esquerra mai li rebat perquè tenen por la seva reacció. És a dir, el tenen com un nen al qual se li permet que digui tot i mai se li ha rebat en públic, ell sí, però al revés no. I, per tant, crec que això és un factor important d'aquest desencontre de la desautorització que té Gabriel Rufián en relació al president del partit, que és Oriol Junqueras. I després, aquesta... Una cosa és ampliar el perímetre cap a sectors, diguem, no nacionalistes catalans, i l'altra és que el teu candidat acabi adoptant un perfil en el qual hi haurà molt més la política espanyola que la política catalana. I poso un exemple. Si Gabriel Rufián pogués triar, si prefereix ser ministre o conseller de la Generalitat, triaria ser ministre, sense cap tipus de dubte. I això en un partit com Esquerra Republicana, igual, com Junts, Convergència, el que vulgueu, no ha de ser així. Hi ha dos tipus de polítics. Els que deixen la Generalitat, com per exemple el senyor Zaplana, per ser ministre, i els que deixen de ser ministres per ser presidents, com el senyor Montilla. I és molt important, això. Llavors,
1: el mateix Salvador Illa.
2: O Salvador Illa, exactament. I, per tant, el mapa mental de Gabriel Rufián, com deia l'Olga, és la política espanyola, i li encantaria ser ministre abans que conseller. I això, per Esquerra Republicana, que és un partit, com deia l'Eduard, que té gairebé 100 anys de vida i és un partit netament català, és una contradicció en els termes. I d'aquí a la part personal, amb dos egos del tamany d'Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, era una cosa previsible.
1: Eduard.
0: A veure, aquesta obertura que explicava el Jaume Clotet ara, que ha tingut Esquerra els darrers 10-15 anys, no?, cap a nous sectors, tal, l'àrea metropolitana, bla, bla, és l'únic partit independentista que ho ha fet, i sense això no hi ha independència. És a dir, si tu mires com és la demografia catalana, si tu mires com és la societat catalana, i parteixes del principi que per fer la independència necessites una majoria el més àmplia possible, és evident que sense fer aquest moviment d'obertura dins de Catalunya és impossible plantejar-se la independència. Val? La qüestió és que Esquerra, tot aquest moviment, l'ha fet sempre com a partit nacional català. I com a partit catalanocèntric. És a dir, és un moviment d'obertura en el marc d'una estratègia nacional catalana. Val? Què passa amb el Rufián? Que el Rufián hi ha un determinat moment en què desborda això. Desborda això i comença a fer propostes polítiques que no estan pensades ni per Esquerra Republicana, estan pensades per ell, personalment ell, no? Per entendre'ns, estan que el vàter ho pensa i ho diu, no? No ho consensua amb el partit del qual forma part, i que són propostes hispanocèntriques. Es comença a referir a la izquierda del PSOE ficant-se ell en aquest espai. Clar, Esquerra Republicana és un partit nacional català que mai s'ha definit en funció de si està a l'esquerra del PSOE o a la dreta del PSOE, o etc. Perquè el PSOE no és la referència, no és el punt de referència a través del qual es medeixen els espais polítics per Esquerra Republicana. Llavors, aquesta i ho lligo amb la primera intervenció, en el sentit que de sobte, a la que ell arriba a la conclusió que cal fer això, les propostes passen a ser hispanocèntriques i desconnecta completament del partit.
1: Olga.
3: Sí, un apunt només, perquè possiblement qui més pot fer per Catalunya és Gabriel Rufián des d'Espanya. És a dir, el que ell proposa en un moment determinat, que és o les esquerres s'uneixen o això se'n va a Norris, també té a veure amb l'independentisme. És a dir, jo crec que tothom és conscient que amb un govern de dreta i extrema dreta les possibilitats, qualsevol tipus de possibilitat d'un avançament respecte a l'autonomia més gran de Catalunya o la independència és impossible. És a dir, potser ell també pot defensar dient, bueno, és que la feina la puc fer forçant, sumant per l'esquerra a Espanya per tal de que Catalunya pugui tirar endavant. Vull dir...
0: Però és que això és perfectament possible, per exemple, com fa Bildu. És a dir, molta gent té la sensació que va votar el Rufián pensant que votava un Bildu i li ha tornat un Podemos, diguem-ne. Val? És a dir, hi ha una esquerra nacional basca que es comporta en clau nacional basca, que és un front ampli al País Basc i que contribuirà, ho ha dit obertament, contribuirà en el que calgui a que no hi hagi un govern de dreta o ultradreta a Espanya.
2: I el BNG igual.
0: I el BNG igual. És a dir, és perfectament possible.
3: Depèn, Eduard, perquè estem en l'era de la, estem en l'era pura de la comunicació política. Llavors, al final també has de pensar en l'altra part. Hi ha molta gent que mai votaria el que anomeneu Podemos o aquestes confluències i que potser si està Gabriel Rufián de líder, acaba votant aquesta opció.
0: Però és que ell ha decidit si vol això. És que, a més a més, ell és lliure.
3: No, ell va dir que volia això, perdona.
0: O sigui, ell pot decidir, és una persona lliure. Ell pot decidir amb qui va a les eleccions. És una persona lliure, no és una persona que està encadenada, lligada, de mans i peus. No, és un home lliure. Per tant, si ell creu que el que toca és això del Frente Amplio i el que toca és anar a buscar vots a Extremadura, a Malassanya i a Getafe perquè ell pot arrossegar aquests vots i se sent cridat en aquesta missió històrica d'aturar l'ultradreta. Escolta, endavant les atxes! Si cap problema.
1: Sobre Bildu i aquest acord amb Esquerra, Gabriel Rufián potser el que us respondria és que Bildu ha votat aquesta última legislatura el 100% de les lleis del PSOE.
0: Clar, sí.
1: Vull dir que li ha fet de crossa.
0: Però com a partit nacional basc, sempre el discurs mai ha sigut Bildu, no ha pretès mai liderar l'esquerra espanyola. És un partit nacional basc que té claríssim on té els dos peus posats i on té les arrels, i a partir d'aquí, si ha de contribuir a un front antifeixista a nivell d'estat, ho fa, perquè és la seva cultura política. Però ho fa com a partit nacional basc.
3: Aquí el problema principal és el que passa amb les esquerres. Vull dir, això no ens ho estaríem plantejant si les esquerres, que no són el Partit Socialista, estessin fortes. Mira, l'altre dia escoltava una entrevista amb Teresa Rodríguez, que per mi la veritat és que és una persona molt sensata i que parla de política d'una forma que a mi personalment m'agrada, i de la seva experiència política i de quines han estat les errades de l'esquerra en política. I ella ho deia de forma molt clara. Ara parlàveu de que Sumar, les confluències, no tenen un patrimoni polític. Jo crec que tampoc tenen un patrimoni social, perquè el que tenien el van desbaratar. És a dir, el problema de les esquerres és que no van ser, d'aquesta esquerra, és que no van ser capaços de continuar allò que havien començat al carrer. I la Teresa Rodríguez ho deia de forma molt clara. El nostre problema comença, de forma molt explícita, ella se'n va sortir, ja ho sabeu, en el moment en el que entrem en el govern, i som incapaços de qüestionar les decisions del govern. És a dir, si tu ets ministra de Treball, si tu ets vicepresidenta del govern, si tu ets ministra etc, etc, etc, etc, tu has de ser capaç d'estar al govern i qüestionar que aquell govern, que també està format per un altre partit, del qual tu no ets, fa coses que a tu no t'agraden. I almenys dir-ho.
2: Perquè no saben gestionar les contradiccions i la prova és Yolanda Díaz dient que la gent es manifesti ells també contra el govern.
3: Això
2: és
3: em dir, referia.
2: Tu has de poder ser d'un partit d'esquerres i d'esquerra radical i arriba un punt i governes i tens un programa i l'has d'aplicar i has de renunciar a coses. Tu no pots voler-ho tot i menys quan estàs en coalició. I un últim punt molt breu. Lligat amb el que deia l'Eduard, EH Bildu i Gabriel Rufián. EH Bildu té molt clar que és un partit basc, per damunt de tot, i alhora, després, com a segon pla, és evitar que pugi el PP i l'extrema dreta al govern espanyol. Em sembla molt bé. El tema és, quina és la teva prioritat? Si vas a les eleccions del 29 de novembre només per aturar l'extrema dreta, llavors la dinàmica de Podemos front ampli és perfectament coherent, o si la teva estratègia és, jo defensaré Catalunya i, en aquesta línia de defensa, ja evitar un govern del PP Vox perquè és pitjor que un govern del PSOE, en teoria.
1: Passen 2 minuts de 9:45 del matí. Amb el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Núria Pujades ajudant-nos il·luminar una mica com estan les negociacions en cada front diferent. Farem una pausa i després explicarem què inclou el Front Ampli, què estan negociant exactament i també altres incògnites electorals, si la CUP es presenta o no, que ho ha de decidir avui, i candidats que sí que tenim certificat ja. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
6: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
10: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en totes les càpsules de cafè. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només del 10 al 12 d'octubre a Carrefour.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
19: Citroën. Consulta citroen.es.
20: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
21: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
22: Tot Catalunya està que crema.
23: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
21: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
24: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
21: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Sis minuts passen de 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també l'Olga Ruiz, i desgranant com pot anar aquest 29N, també en clau catalana. A veure, Núria Pujades, Front Ampli. Què inclou Front Ampli i, més enllà del cas i del nom Rufián, per on van els trets aquests dies?
3: Bé, ara mateix Front Ampli és un procés en construcció, és un work in progress, com deia abans l'Eduard, pot ser un mare magnum de sigles, no? El que està clar és que és una idea d'aglutinar l'esquerra del PSOE en clau estatal. I això què inclouria? Doncs Sumar, Izquierda Unida, Comuns, Més Madrid, i la principal incògnita a hores d'ara és si inclou també Podem. Si anessin junts, llegint la premsa estatal aquest matí, alguns deien que podrien arribar a duplicar les seves opcions a les generals en lloc d'anar per separat.
0: Amb tot aquest panorama, això s'ha de decidir a correcuita. Tenen més temps que Esquerra, però no gaire més, menys d'una setmana, perquè divendres que ve acaba el termini per registrar les coalicions. Després tindran encara uns dies més per decidir el lideratge que haurà de sortir d'unes primàries obertes. Per tant, encara queden molts passos per un acord que arribarà amb la precampanya, això sí, engegada a tota màquina. En aquest espai, el nom que més Madrid ha airejat aquesta setmana per impulsar la negociació ha estat el d'Ada Colau com a candidata per liderar aquest Front Ampli, que aquesta setmana deia que estava disposada, si hi és tothom, també Podem.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: I ara Roger ha començat el ball de bastons intern habitual de situar noms a les llistes.
1: Clar, aquí hi ha un element important i és que l'espai de sumar que la cara que més ha tingut aquests últims anys és Yolanda Díaz, que ja no repeteix, la vicepresidenta del govern espanyol, s'odia profundament amb tot l'espai de Podem que representa Irene Montero. Això és així, és un fet, i tampoc cal buscar-hi altres eufemismes. Colau pot servir de pont entre aquests dos espais, perquè té algun amic dins de Sumar i té algun amic dins de Podem. Aleshores, sí que era aquesta figura que poder servia per llimar algunes arestes. Després hi ha tot aquest espai de Més Madrid, amb un nom també que funciona, com és el de Mònica García. Vull dir que també hi ha molt ego aquí que s'ha de col·locar, no? Abans de l'arribada de Rufián, o potser simplement el que busquen és que qui aglutini tot això i ho pugui solucionar sigui la figura de Rufián, no? Olga, com ho veus?
3: Jo és que ho veig molt, molt senzill, o molt més senzill del que ells i elles ho poden veure. És a dir, al final els hi demanaria responsabilitat. És que no hi ha una altra forma de demanar-ho. Els hi demanaria que, sisplau, deixessin de jugar amb els noms i els càrrecs, perquè hi ha molt poc a repartir. O sigui, partim d'una dada que és dolenta, que és, saben que el seu espai s'ha reduït. Per tant, tothom intenta colar-se amb aquesta llista de la forma més avançada possible, de la forma més alta possible, per tal de tenir una representació i un càrrec, parlant de forma clara, no? I els hi demanaria que fessin tot el contrari. És a dir, el que no pot ser és que li estiguin exigint o li estiguin demanant a la població d'esquerres que surtin, que vegin el que es juguen, que hem d'anar tots a una, que etc, etc, i després els dilemes interns siguin els que estan torpedinant aquesta formació abans inclús de néixer. Per tant, aquest exercici de responsabilitat, el primer que els hem de demanar és amb ells. Això és molt senzill. Qui pot sumar més? Qui pot sumar més? Aquesta persona. Ells tenen enquestes internes, no? Ells saben qui funciona i qui no funciona, saben què significa el nom d'Irene Montero avui dia. Saben que no funciona. Ho saben. Saben que no funcionarà.
6: No n'hi ha cap que funcioni.
3: A Irene Montero.
6: De tots aquests, l'únic que se sap segur que funciona és Gabriel Rufián.
3: Doncs ja està. Però és que és molt senzill. O sigui, és que no es tracta, és que ens demanen un exercici que després és molt més senzill de fer. No és un moment extraordinari, no és un moment de màxima urgència, no ens hi estem jugant tant. Sí, per què estem jugant amb els noms? Perquè estem
1: si
3: jugant amb els càrrecs.
1: A la pell de cada divisió petita, també les enquestes els que es diuen és que facin el que facin, se'n van a l'oposició perquè la suma no surt per enlloc i que aquí governarà PP i Vox. I, per tant, s'estan repartint les engrunes de l'oposició. I en aquestes engrunes de l'oposició tothom busca una cadira i cada 27.000 formacions que conformen el Front Ampli, Podem vol els seus dos diputats que li diuen algunes projeccions que tindrà, Més Madrid vol les seves quatre cadires, Sumar vol tenir alguna cosa a veure... Clar.
3: Jo em perdonareu que sigui optimista, possiblement excessivament optimista, I ho sé i ho reconec. Però hi ha un element que no teníem fins fa dues setmanes i que ara tenim, que és la indignació, el fet de que la gent està emprenyada, saturada, ofegada i ara ja ho està demostrant al carrer. Això no existia, existia la indignació, però no es demostrava de forma evident. És a dir, aquest factor el tenim. Hi ha un factor que les esquerres, a l'esquerra del PSOE, no han aconseguit tornar a reactivar des del 15M, imaginem-nos si ens anem enrere amb els anys, que és la il·lusió de la gent. O sigui, aquest factor no existeix. El fet de tenir la il·lusió per votar, la il·lusió per veure un canvi, la il·lusió per que juguin a veure aquesta connexió amb la gent del carrer, que és qui vota, senyors i senyores, qui la pot aglutinar més. I s'ha acabat, i després, és que, et deia jo, em perdonareu que sigui tan optimista, és que jo crec que depèn qui presentin de número 1, número 2, jo crec que hi ha una possibilitat de que les esquerres tornin a governar. Evidentment, amb el Partit Socialista al capdavant, no, però amb
1: Junts,
3: una força...
1: I amb Junts, que és qui va fer possible la investidura de Pedro Sánchez fa 3 anys, i que Esquerra no seria Junts. Aleshores, també necessites Junts perquè la suma et surti. I Junts, de moment, el que diu és que ni investirà ni participarà de la investidura de Feijó ni de la de Pedro Sánchez.
3: I hi ha una part de l'esquerra que està absolutament desactivada, desmotivada, desil·lusionada. I si intentem, ja que està emprenyada i ho està demostrant, i si intentem tornar-la a incentivar, motivar, il·lusionar? Pregunto, eh? No sé.
1: Jaume i Eduard.
5: Home, si hem d'arribar a aquesta coalició altra vegada, no calien eleccions, també t'ho dic. Jo crec que el Roger ho ha dit molt bé. Aquí hi ha massa líders i massa hiperlideratges per massa poques cadires. I això porta a situacions gairebé ofensives per mi, que diuen, no, Irene Montero que vagi per Barcelona. És a dir, primera, a Barcelona ja hi ha la Colau i, si m'apures, el Rufián i altra gent, com perquè vingui una persona de Madrid a encapçalar o anar de 2 o de 3 a la llista de Catalunya o de Barcelona. Una persona que el mes de setembre d'aquest any, és a dir, fa un mes, va dir que els Mossos d'Esquadra volen competències en immigració per fer polítiques racistes.
1: La lògica de que vagi de segona o de candidata és per assegurar-se una cadira, entenc. Perquè la de Madrid no, perquè Madrid, com que els de més Madrid demanen les 4 cadires de després de la candidatura, no?
5: Sí, que això també deixa fora.
3: És que és tristíssim.
5: És a dir, aquí no hi ha prou cadires per tanta gent. I al final el que passarà és el següent. Parlant, lligat amb la il·lusió que deia l'Olga. Si tu ets una persona espanyola que vol evitar un govern del PP i Vox a Madrid, el que fas és votar el PSOE. Perquè aquí l'únic que genera una mica d'il·lusió és el senyor Pedro Sánchez, que és un senyor audaç, valent, que inesperat, que és un tio que genera odis i amors extrems, i per tant, si tu realment vols impedir un govern del PP i Vox, estan com estan l'esquerra, que sembla un gremlin, que li tires aigua i surten 3 partits més, al final, el que és veritat, el que la gent al final diu, mira, diu, saps què? En comptes de votar Esquerra Unida o Sumar o el Front Ampli a no sé quina província, que igual no surt ningú...
1: I les marees i Compromís...
5: I les marees i coses d'aquestes, diu, saps què? Vaig a votar el PSOE, que és la millor manera més directa d'evitar un govern del PP i Vox.
3: Mira, deixa'm fer un apunt només, un apunt molt breu. Parlant de gremlins, jo preferiria que els gremlins fossin els votants. És a dir, a lo millor amb un projecte... si l'aigua es llença bé, qui creix i qui es reprodueix són els votants.
5: Aquests dies llegim només propostes de qui va de 2, qui va de 4,
3: sí,
5: no veig cap proposta concreta.
1: Eduard.
7: Ara el Jaume deia, home, si s'ha de repetir la coalició no calia que anéssim a eleccions. Hi ha una cosa que és clara, és a dir, si hi ha una possibilitat entre mil que Pedro Sánchez torni a ser president del govern d'Espanya, necessitarà els vots del PNB i de Junts. És a dir, PNB i Junts, per malament que els hi vagin les eleccions, entre tots dos, 10 diputats els tindran. Val? Sense aquests 10 diputats, no hi ha, Pedro Sánchez no serà president d'Espanya. Què passa? Que aleshores, tenint en compte que el principal problema del país, Espanya i Catalunya, és l'habitatge, i que aquest és el gran tema de les eleccions i de la propera legislatura, val? Com dona satisfacció en matèria d'habitatge, que és el principal problema de la gent, com dona satisfacció a l'esquerra i a la dreta al mateix temps? Val? Això és impossible. És tan impossible que ha acabat provocant eleccions, aquest tema. No? Ara, hi ha una manera d'aconseguir que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra en matèria d'habitatge. La manera que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra a l'habitatge és que el govern espanyol tingui un programa plurinacional, proactiu i ambiciós. És a dir, que PNB i Junts se sentin lligats al projecte de Pedro Sánchez perquè hi ha avenços reals importants en la qüestió plurinacional. Si hi ha avenços reals importants, PNB i Junts no tombaran les mesures progressistes d'un govern espanyol. El problema d'aquesta legislatura ha estat que Pedro Sánchez no ha complert res en l'agenda plurinacional. No ha complert cap acord. I no els hi ha donat, ni a PNB ni a Junts, res per ensenyar als seus electorats. Junts no ha tingut res per ensenyar, més enllà de l'amnistia. Absolutament. Cap triomf, cap victòria, en matèria plurinacional, autogovern, etc. Per tant, si volia ser un partit útil, havia de ser un partit útil de classe, no de nació, sinó de classe. És a dir, defensant els propietaris... Perdó, els propietaris no. Els arrendadors, els rendistes, etc, etc, etc.
3: Sumar ha presentat la seva candidata ja a les llistes de Frente Amplio, que crec que era la pitjor valorada dintre de les possibilitats que tenien.
1: La número 2 de Yolanda Díaz, no?
3: La Verónica Martínez Barbero. Sí. És a dir, que no sé si significa ser molt generós per tal de que altres forces s'impliquin de forma més protagonista, o significa...
5: Que penten amb el partit per damunt de la cosa.
3: Sí.
1: A veure, més elements, va. Coses que sabem segur. Jordi Hereu, candidat del PSC, en aquest cas per Barcelona, un vell conegut, no cal que el presentem perquè el coneixem de sobres.
7: Més vell que conegut.
0: Vell conegut, però nou candidat, que l'última candidat al 2023 va ser Meritxell Batet.
1: Efectivament. Després, Míriam Nogueras ha estat confirmada aquesta setmana per Junts. No hi ha sorpresa, sí que és veritat que hi havia l'element Puigdemont i també de Junqueras, que s'havia especulat amb la possibilitat fins i tot que poguessin ser candidats d'aplicar-se l'amnistia, i arribaven a temps, però s'han autodescartat tots dos, en principi. En el cas de Puigdemont, 100% segur, i en el cas de Junqueras, sembla que també, i que es reserva per les catalanes. D'acord, per tant, avui la CUP, no?
0: Avui qui ha de decidir si es presenta o no al Congrés és efectivament la CUP. El 2023 s'hi va presentar però no va obtenir prou suports per ocupar un escó. Dins la CUP hi ha opinions divergents. Qui creu que cal canalitzar el malestar de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta amb una candidatura, i qui diu que l'espai polític no està prou fort com per entomar una campanya d'última hora. Altres veus alerten que la prioritat són les municipals d'aquí 8 mesos.
1: I el PP està confirmat, el Biol?
0: El PP està confirmat al Biol, no oficialment, però noms potents del partit a Catalunya ho donen per fet, o almenys això és el que els agradaria. El Biol sí que ha dit que, passi el que passi, no deixarà l'alcaldia, i Feijóo veu en el Biol la possibilitat de frenar vots cap a Vox, que va disparat a les enquestes també aquí a Catalunya.
1: Molt bé. Veurem quin mal pot fer el Biol també, a quin mal en el sentit de que és un gran reclam electoral, segurament, i que té molt públic, i ell ja ha deixat claríssim que l'alcaldia de Badalona no la deixa per res del món, però jo pel que deia i com ho deia, jo dono per fet que serà el candidat del PP del PP Catalunya en aquest cas. No?
3: Doncs és la jugada més intel·ligent que ha pogut fer el Partit Popular, tenint en compte aquesta pressió, aquest alè persistent de Vox, no? De fet, és que no, és impossible imaginar una jugada més intel·ligent que aquesta, amb la qual cosa crec que sí, que pot aglutinar vot que podia anar a Vox. La seva figura ja sabeu que sobrepassa qualsevol àmbit del partit, que va més enllà. De fet, el Biol a les municipals el vota gent d'esquerra, d'extrema esquerra i gent independentista, és a dir, que això no és cap secret, amb la qual cosa el fet de que el Partit Popular el situï com a cap visible de Barcelona, em penso que és per aplaudir des del punt de vista del Partit Popular, en una jugada molt, molt, molt adient i molt, molt, molt, molt intel·ligent.
7: Des d'aquest punt de vista, l'Albiol és el rufián de la dreta catalana. És algú que
3: salva les distàncies.
7: Que balla, sí, de la dreta catalana, no de l'esquerra, sinó de la dreta. O sigui, és algú, és el que ven entrades. És el que ven entrades de la dreta catalana. I ven entrades és a dir, els líders...
1: Està cap de cartell a tot arreu. Va passar pel Parlament de Catalunya en el seu moment. Ara, en el moment més delicat de l'1 d'octubre, era el cap visible del PP al Parlament.
7: Mira, qualsevol altre candidat de la dreta catalana et fa un Sant Jordi. I l'Albiol et pot fer un estadi olímpic i ja està. O sigui, i és exactament el mateix que el Rufián. Són persones, són polítics, que sobrepassen les sigles del seu partit.
3: Que passa molt poc, això, eh?
7: Passa molt poc,
3: és molt difícil
5: passa
3: que passi.
5: Passa poc, però passa. Jordi Pujol li passava, sí. Ada Colau li passava, perquè sí. Si no, Iniciativa mai hauria tingut l'alcaldia de Barcelona. El Biol igual. O sigui, des de quan el PP té l'alcaldia de Badalona? Coneixem Badalona. No és una ciutat del PP, és ell. I Rufián igual. Per tant, jo també penso que és una jugada molt bona per part del PP, que arrossegarà moltíssim vot.
1: També mires els lideratges en clau catalana i... Colau, Hereu, Albiol, no són noves fornades, que diguem.
7: No, no, no.
1: Vull dir que s'ha anat a assegurar...
7: Lo de l'hereu m'ha sorprès.
3: Sí, a mi també. M'ha sorprès negativament.
1: És ministre, no? Vull dir que...
5: És la jugada que fa sempre Pedro Sánchez de posar ministres de tot arreu.
7: Sí, però no li funciona. I segon, ostres...
1: Però està bregat amb els debats, no? Vull dir que segurament...
7: Jordi Hereu, vols dir que si el gran tema és l'habitatge... i el gran tema és impedir un govern neofranquista i tal, que és el perfil per competir en aquestes eleccions? Bueno, a mi m'ha sorprès, sincerament.
1: I després, Jaume, com interpretes el fet que Aliança Catalana hagi decidit no presentar-se, no concórrer aquest 29 de novembre?
5: Sí, jo no compro les teories que diuen que això ho fa Aliança per afavorir que la gent voti Vox. Això no ho crec, en cap cas. Simplement crec que és una obsessió de la seva màxima dirigent, de la Sílvia Orriols, que no s'hi vol presentar, i a mi em consta que molts altres quadres d'Aliança Catalana sí que voldrien presentar-s'hi, perquè farien un o dos diputats gairebé segur, i per tant renunciar a espais de poder gratuïtament no té gaire sentit. Evidentment aquí hi ha un beneficiat directe d'això, que és Junts per Catalunya de manera molt clara, que recollirà un vot que podrien altres partits, i de fet, si la CUP tampoc es presenta, eventualment, això ho sabrem també de manera imminent, contra menys opcions independentistes hi hagi millor per Esquerra i per Junts, evidentment.
1: O sigui que, d'alguna manera, si m'ho deixes dir així, el resultat de Junts al Congrés pot estar dopat en comparació amb les catalanes, perquè tindrà menys fuga de vot.
5: Això passa sempre, també. Hi haurà molts municipis, de fet, la immensa majoria de municipis no es presentarà l'Aliança Catalana i això afavorirà altres partits. Igual, per cert, que si no es presenta Vox en un municipi, hi haurà partits més o menys propers que tindran més vots. Això és una evidència, no? Però, evidentment, a efectes òptics, de lectura òptica dels resultats, a Junts li aniran millor les eleccions si no es presenta l'Aliança i, per tant, aquesta teoria de que Junts sempre està molt malament, però és un malalt amb una salut de ferro, es confirmarà perquè li anirà una mica millor que si l'Aliança es presentés.
3: Jo crec que és intel·ligent des del punt de vista de l'Aliança Catalana també, perquè que cap mig camí t'acabi trepitjant el titular gran, i el titular gran que busca Sílvia Orriols i que de ben segur es produirà, bé, o tot a punt que es produirà, és unes eleccions al Parlament amb un sorpasso d'aquells espectaculars d'Aliança Catalana.
5: Molt, eh?
3: Falta molt, però tot a punt que, o si seguim l'instint, o si creiem que... Sí, però jo crec que el plat fort d'Aliança no són les municipals, és a dir, el titular gran que vol és aquell Parlament amb un gir radical i amb una presència molt preponderant d'Aliança Catalana, no? I aquesta és la posada de llarg d'Aliança. Per tant, jo crec que no vol que cap mig camí, que cap... Sí, ha estat un bon resultat, pugui tacar aquest gran titular d'unes autonòmiques.
7: Jo, sincerament, si fos Sílvia Orriols, tampoc... apostaria per no presentar-me en aquestes eleccions. Crec que Aliança no és el seu debat, no són les seves eleccions, no és el seu moment, i pot... probablement, organitzativament, no està preparada per unes eleccions espanyoles. En fi, crec que és intel·ligent no presentar-se.
1: 5 minuts per les 10. A dues voltes, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Núria Pujades, gràcies a tots quatre. Farem una pausa i de seguida l'Hora Negra amb la Maica Navarro al suplement, amb novetats al voltant de l'assassinat d'Helena Jubany, perquè sembla que molt aviat sortirem de dubtes amb si s'obre judici o no hi ha judici. Divendres que ve podríem tenir novetats al voltant d'això. De seguida ens les explica la Maica Navarro i també Salvador Sobral. D'aquí uns instants al suplement, escoltant en exclusiva les cançons del nou disc.
21: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Preso.
10: Aquest supercap de setmana, Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
11: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: A
9: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
12: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
25: No és només un reality.
26: A què hem vingut aquí?
27: A guanyar!
25: Tampoc una cursa més.
26: Para! Epa, Raquel!
25: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
28: Vaig al límit amb tu.
29: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
30: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
31: increïble.
30: Platòric.
31: Kiwi.
30: Eh?
31: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
30: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
32: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
33: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
34: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
35: a Catalunya Ràdio.
34: Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
35: Linkat.
34: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
35: Linka.
34: A Catalunya Ràdio.
36: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

Nois i noies de Ràdio d'Esvern, xics i xiques de Ràdio Ràpita, benvinguts a Just Sardanes, el programa de sardanes més instructiu dels que es fan i es desfan. Avui començarem el programa directament amb una jota. Per què amb una jota hem de començar un programa de sardanes? Doncs la resposta la trobareu a la lletra de la jota. Escolteu-la bé. Endavant.

0: Quina alegria, oi, família? Es tracta del tema Jotes de Ronda, lletra i música de l'Arturo Gaia i el Jordi Fuster i arranjaments del mestre Marcel Caselles. És un primer tema del CD Jota per Copla, publicat aquest juny passat, encara és calent, i la interpretació corre a càrrec dels Quicos, el Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la Copla Reus Jove sota la direcció d'en Marcel Caselles. I és aquest programa que dedicarem a parlar d'aquest CD i a sentir-ne algunes de les seves cançons. I per això, per fer-ho, millor compto amb la inestimable i destacada col·laboració de, en directe, els tinc aquí, l'Eduard Cendra, contrabaix i representant de la Copla Reus Jove, i el mestre Marcel Caselles, que ha fet els arranjaments de quatre dels temes del CD, i és el director convidat per la Copla Reus Jove, per aquest CD i pels espectacles que se'n derivin. I en diferint, tenim en diferit perquè no podia ser avui amb nosaltres, l'Arturo Gaia, el Quico el Celio, coautor de la lletra i la música de la majoria dels temes del CD. Eduard, Marcel, benvinguts al programa i gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. Doncs, si us sembla, ara donarem la benvinguda enllaunada, però el desenllaunarem, a l'Arturo Gaia, perquè també saludar-lo.
3: Arturo, benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació per participar al programa i per venir-te a fer-ho en diferit.
4: Moltes gràcies a tu, Josep. És un plaer.
3: Molt bé. Mira, que em sap greu, però és que posar d'acord a tres músics, artistes, tan actius com vosaltres i fer quadrar, a més, això amb la disponibilitat dels estudis de Ràdio Ràpita no ha estat fàcil. I tu has estat el més perjudicat, diguem-ne. Hem hagut de fer la gravació de la teva participació a part. Però jo em sembla que al final la cosa quedarà bé.
4: No et preocupes, en sóc conscient de que és dificultós i aquí estic.
3: Mira, et diré que hem començat el programa amb el tema Jotes de Ronda, que és un tema prou explicatiu de l'objectiu d'aquest projecte Jota per Copla. I, a més, al llibret del CD també hi ha una explicació d'aquest projecte i jo em semblava interessant llegir-la i per l'audiència i que després tu ens fessis la teva contribució. El projecte Jota per Copla significa la fusió de dues sonoritats referencials en la música d'arrel Catalunya, la rondalla de Jota i Fandango amb la copla sardanista. Jota per Copla és un repertori de cançons que arriben del sud de Catalunya de la mà del Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, interpretat a través del so mediterrani que aporta la copla Reus Jove. Reus Jove dirigida pel mestre Marcel Caselles. Aquesta gran fusió vol retre un homenatge a la memòria d'en Jesús Ventura i Bernet, director, intèrpret, compositor, activista sardanista i ànima i inspiradora d'aquest projecte. Tots els temes recollits, o la majoria dels temes recollits, per dir-ho així, tenen arranjaments fets per ell. I aquí és on m'agradaria que tu acabessis de completar una mica la descripció d'aquest projecte. Per exemple, com es va forjar, com es va desenvolupar, quin paper hi va jugar en Jesús Ventura.
4: Sí, fa uns quants anys nosaltres, no, la veritat és que no coneixíem el Jesús Ventura, coneixíem a Ricard Roig, director d'un esbart dansaire de Reus, i el Jesús Ventura i el Ricard Roig volien fer un projecte per a un espectacle de dansa. I llavors el Jesús Ventura, nosaltres desconeixíem que era un gran seguidor de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que li agradaven molt les nostres cançons, que li agradaven molt els aires de l'Ebre, i ell mos va proposar que ens semblava de participar en esta proposta, i que ja et dic que era un espectacle coreogràfic on en primer terme estava l'esbart i darrere, en segon terme, estaven els músics. I li vam acceptar, per suposat, no? Perquè ens va semblar molt, molt interessant saber com sonarien les nostres cançons i els nostres aires del sud de Catalunya a través de la sonoritat d'una cobla. I va ser una gran sorpresa tant conèixer el Jesús Ventura com a compositor com a company i com a gran persona i també per la sorprenent sonoritat que que mostraven pues, les nostres músiques, les nostres cançons en aquells instruments de la coula. Allò va ser una experiència molt bonica, inoblidable. Vam fer alguns bolos, vam anar en alguns teatres i va quedar la signatura pendent de que això quedés testimoniat. No es va arribar a gravar. Com sabeu, doncs el Jesús ens va deixar, va morir, i va haver un moment, uns quants anys després, fa poc, doncs un parell d'anys, que vam parlar de que això no podia quedar-se així, no podia quedar sense un document sonor que mostrés tota aquella feina que s'havia fet. Vam parlar amb el Ricard Roig, l'Esbart ja no existeix, evidentment, li vam dir que es tractava només de gravar-ho, i vam parlar amb el Marcel Caselles, perquè és un pont d'unió entre el món de la cobla, entre el món sardanístic i el món del folk, dels quicos, no? I entre les tres bandes, la cobla Reus Jove, el Marcel Caselles, que va acceptar agafar este relleu, i nosaltres, que en teníem moltes ganes, molta il·lusió, doncs vam reprendre este projecte. I, a més, el Marcel Caselles se va comprometre i a encara arranjar alguns temes més, no? Per posar una miqueta a part de la seva autoria. I aquí va néixer el Jota per Cobla, d'una banda per donar testimoni d'aquell treball que s'havia fet amb el Jesús, i l'altra, doncs, per dir que continuem sent aquí i que volem continuar.

0: estes fusions, estos mestissatges, estos veïnatges que es van creant i que són tan interessants perquè van fent que la música també evolucione. I penso que el resultat, no? Los gèneres del sud a través d'esta sonoritat descobreixen tot un món sonor que penso que el país ha rebut en complaença, no? Perquè és, vaja, almenys el que ens ha fet arribar la gent és això, no? És el descobrir esta gran fusió que nosaltres diem la gran fusió de la música popular catalana, els nostres personatges, no? ho diuen així, perquè n'estem convençuts de que és la gran fusió.
1: Molt bé, tornem al directe perquè l'Eduard i el Marcel ens aportin els seus comentaris. Eduard, comencem amb tu, per exemple. Com acaba sent la copla Reus Jove, la copla del projecte? Perquè ens ho ha dit l'Arturo, però ens ha dit s'integra, però com va ser? Perquè hi ha moltes més coples que podien haver estat tenir l'adjudicació, deixa-m'ho dir així.
2: Bé, molt fàcil. Com ha explicat l'Arturo, neix del Ricard Roig i el Jesús. L'Esbart era l'Esbart Reus Dansa, per tant, pistes, Reus, ja. La copla és de Reus.
1: Ja ho vaig veient.
2: Segona cosa, amb el Jesús havíem fet desenes de col·laboracions els anys anteriors, des de pràcticament els inicis de la Reus Jove. Havíem treballat plegats també amb tota la part de direcció precisament musical de danses d'esbar amb el Jesús, especialment jotes, fandangos i altres danses de les Terres de l'Ebre, de la Ribera, de la Terra Alta i de doncs, la zona doncs, de Castelló. Havíem també fet amb ell actuacions d'àmbit internacional, concretament el 2003 a Manchester, havíem anat també a Sevilla, havíem fet algunes col·laboracions com, per exemple, el concert del 5è aniversari de la Cobla Reus Jove, va ser el director convidat. Ell ja havia estat molt vinculat a la ràdio i a la televisió a TV3. És a dir, hi havia molts vincles. A més, era el director musical també de l'Esbar, en aquell cas, primer no era del Reus Dansa, sinó de l'Orfeó Reusenc, un altre esbar de la ciutat, que també havíem col·laborat. I, per rematar-ho, l'espectacle s'estrenava a la final, a la gala final de la Sardana de l'Any, aquest certamen que durant 20 anys s'ha organitzat, era a Tarragona ciutat, no a Reus, però a Tarragona, i la Cobla Reus Jove, a més, ja era una de les dues cobles, junt amb la principal de Llobregat, que actuaven a la part de les sardanes. Per tant, és allò que en castellà diuen blanco i en botella.
1: O teniu tots els números.
2: Sí.
1: Molt bé. I, Marcel, ja ens has explicat una mica més la teva participació però i integració al projecte, però quina ha estat la teva experiència en aquest projecte? Com t'hi has sentit? Com t'hi estàs sentint?
3: Home, molt còmode humanament tant pel grup, diguem-ne, de Quico Cel i el noi i el Munt de Ferreria i els músics que complementen la formació, com per part de la Copla Reus Jove. I això des del punt de vista professional i humà. Però després també, esclar, la jota i el fandango són uns gèneres que sempre m'han atret i que he treballat. A l'ESMUC no hi ha grup instrumental de l'època que hi he treballat com a mestre. No hi ha hagut grup instrumental en què no s'hagin atacat aquests gèneres i també hi he enregistrat aquests aspectes musicals amb la Copla Catalana dels Sons Essencials i, lògicament, la copla, la sonoritat de la copla i la sardana, doncs, els he viscut des de sempre. Per tant, ajuntar-me amb uns grans, amb uns gegants de la jota i amb uns gegants de la copla, doncs ha estat fantàstic.
1: Sí, també diré que tenim emparaulat fer un programa amb tu com a protagonista i aquí avanço que tu ets una persona músic i compositor de sardanes, però no només, és molt més polifacètic i fas moltes més coses. Deixem-ho aquí, que en parlarem. I també, en un moment o altre, tenim emparaulat fer un programa presentant a la Copla Reus Jove, que com saben la meva audiència, en la primera temporada em vaig presentar unes quantes i continuarem fins que les analitzem totes. Molt bé, doncs ara tornem a l'enllaunat i a la següent part de l'entrevista que li vaig fer a l'Arturo.
4: Arturo, el segon tema del CD que he seleccionat per amenitzar el programa d'avui és l'Havanera de Canyes i Fang. I l'he seleccionat expressament perquè, a part de que tu n'ets coautor de la lletra i de la música, sembla que té com una component sentimental. I m'agradaria que me la comentessis o m'expliquessis com heu arribat a posar-la aquí, a seleccionar-la per aquest CD.
0: Sí, la presència d'esta cançó, d'esta Havanera de Canyes i Fang, al disc té diversos motius. Un, en quant a gènere, perquè volíem que l'havanera també estigués present dins d'aquests gèneres fora de l'hàbitat al que estem acostumats a sentir a la cobla, no? la sardana. Volíem que hi hagués jota, que hi hagués fandango, que hi hagués pas doble, que hi hagués uns quants d'aquests gèneres que cultivem més els quicos, i com no, una havanera. En aquest cas, no és una havanera marinera, és una havanera de la ribera. Nosaltres al Delta de l'Ebre li diem la ribera, i així és com encara li diu la gent més gran de la nostra terra. I aquesta havanera té una història molt bonica, perquè fa uns anys, l'any 2011, fa 15 anys, amb el nostre company Pep Gimeno, més conegut per Botifarra, un gran artista de la música d'arrel del País Valencià, vam tindre un encontre i vam decidir gravar un disc. I entre els objectius d'aquest disc, i concretament d'esta cançó, d'esta havanera, estava el de donar a conèixer a la gent de més amunt i a la gent de més avall, a la gent de més amunt de Catalunya i més avall del País Valencià, de donar-los a conèixer tot allò que sentim que tenim en comú. La mateixa cultura, el mateix humor, la mateixa llengua, la gent que vivim al sud de Catalunya ho tenim molt clar, la gent que vivim a banda i banda del riu Sénia, i tu ho coneixes perquè coneixes molt bé la Ràpita i coneixes la nostra terra, saps que nosaltres sempre diem que el riu Sénia no és frontera, perquè som culturalment som germans, no? I esta havanera el que pretén és comunicar això a la gent de més amunt i a la gent de més avall.
1: Molt bé, doncs sentim aquesta havanera.

0: Bé, quina manera més deliciosa. Doncs ara tornem al directe i anem a sentir uns quants temes més d'aquest CD. El següent que he triat és el tema Vals Jota, música d'en Jesús Ventura i Jordi Fuster i els arranjaments d'en Jesús Ventura mateix. I li demanaré a l'Eduard que me'l presenti perquè aquest és un tema només musical, no té lletra. I llavors també voldria que m'hi posés la seva part més de contribució de la cobla.
1: Doncs el Vals Jota dels Quicos neix precisament d'aquesta unió de la música dels Quicos com a tal, de dos temes que són de la seva primera època, de la seva primera etapa dels anys 90. Són dos temes que, a més, ells ja no portaven habitualment en el seu repertori, diguem, del segle XXI. És un parell de cançons que es titulen Manolo i Maria Cinta, que fan referència també a vincles directes familiars dels propis membres del grup. I com que el Jesús Ventura tenia aquesta, entre cell i cell, aquesta idea de fusionar la música del Quico el Sèlio, ell, de fet, durant molts i molts anys va fer un programa de ràdio, primer a Ràdio Nacional, a Ràdio 4 i després per internet, per xarxes socials, diguem, o d'alguna manera no en un format d'ones FM, sempre posava música folk i altres gèneres musicals més enllà de la sardana. I si hi ha alguna cosa que podríem dir que ens vincula estretament amb la jota és la música per cobla, més enllà de les sardanes, la forma del vals jota. Aquest tipus de ballable d'estil vuitcentista, que doncs, des de meitats del segle XIX i fins als nostres dies doncs, engloba aquesta sonoritat característica i genuïna de la cobla i que acaba de forma esbojarrada amb el vals jota, no? I ell va tenir la virtut d'agafar aquests dos motius, aquestes dues cançons de Quico el Sèlio, i instrumentar-les i convertir-les en un magnífic vals jota instrumental que, bueno, al final doncs, els propis cantants del grup, en aquest cas el Quico i el noi, doncs, de l'emoció es posen a cantar les últimes estrofes del Manolo perquè doncs, és allò que ells es queden sorpresos d'escoltar com una cobla sardanista està tocant cançons dels inicis de Quico el Sèlio.

0: excel·lent, eh? Escolta, és per ballar-lo i a més plorar d'emoció. A mi la veritat és que m'ha fet caure una llagrimeta i tot. Fantàstic. Ai, quina alegria. Escolta, continuem perquè això és fantàstic. El següent tema que he triat un tema dels que el Marcel Caselles ha fet l'arranjament. I es tracta de el tema No tinc diners, lletra i música de l'Arturo Gaya i del Jordi Fuster. He d'aclarir que el Jordi Fuster, que surt com a compositor de molts dels temes, és el com es diu?
1: El Mut de Ferreries.
0: El Mut de Ferreries, exactament. Ara em sortia el noi de Ferreries i no és així. Molt bé. I també intervé en aquest tema el Josep Lanau, que és l'acordeonista, si no m'equivoco, del grup. Mateu. I doncs, Marcel, si vols dir-ne quatre coses del tema i de seguida el sentirem.
1: Home, jo no sé vosaltres, però jo quan era petit, els de la meva generació, la majoria vam ser escolans.
0: Ah, sí, com jo.
1: Allà els diumenges ajudar a la missa, no? Una mica passar la safata, que en dèiem, la bacina,
0: sí, sí.
1: Perquè els feligresos doncs, donaven... I després, quan s'acabava la missa, quan s'acabava el servei, diguem-ne, el mossèn ens donava dues pessetes de les 50 que havia recollit. Ens donava dues en compensació per la feina, no? Doncs aquesta cançó, d'alguna manera, és una cançó que s'ha trobat, escrita, i els folcloristes l'han redescobert, diguem-ne, a les Terres de l'Ebre, que explica això. Explica doncs, un escolà que es queixa perquè el mossèn no li acaba de pagar aquestes dues pessetes que li corresponien. I llavors els quicos doncs, el que han fet és fer una adaptació a l'actualitat i transformar-la en una reivindicació de que el govern o les institucions doncs, de vegades retarden molt pagar a la ciutadania.
0: El contribuent, sí.
1: Diguéssim, no? D'alguna manera. I ja està. I a partir d'aquí, doncs, és una cançó amb un aire que podria ser vuitcentista, però que li hem posat, doncs, un cert atractiu modernet, diguem-ne. Escoltem-la.
0: Sí, sí. Endavant.

0: Molt bé, molt bé, molt maco i molt modern, com tu has dit, eh? Escolta, ara tornarem a desenllaunar l'Arturo i ens presentarà els següents dos temes. No sé si ens hi cabran o no, molt prou ho provarem, vale? Molt bé, Arturo, hi ha un parell més de temes del CD que he seleccionat pel programa i que ho he fet especialment perquè ens els presentis tu. No sé si tindrem temps de sentir-los tots dos, però ho provarem. El primer d'ells és Avenjot, lletra i música teva i del Jordi Fuster i els arranjaments del Jesús Ventura. I, és clar, m'agradaria que me'l presentis perquè la figura de l'Avenjot m'ha deixat encuriosit.
1: Mira, nosaltres sempre hem defensat que la jota és una música que ve del Mediterrani i que puja pel riu Ebre. Quan vam començar els Quicos, farà 33 anys, la gent de Catalunya pensava que la jota era aragonesa i que nosaltres la cantàvem i la ballàvem i la tocàvem per proximitat amb Aragó. Es dona a conèixer que això no és així, que la jota és una música molt més antiga, una música que ve del mar i que puja riu amunt, no? Llavors, hi ha una llegenda que ens ve molt bé explicar-la. Evidentment, les llegendes s'han d'emprendre com a llegendes, venen de la imaginació popular. Però hi ha una llegenda que diu que la jota la va inventar un poeta àrab que es deia Aben Jot. Fa riure que d'aquí ve el nom de Jot ve jota. Un poeta que era un revolucionari que va ser expulsat del Regne de València pel rei Muley Tarik i que per protestar per la injustícia que havien comès en ell, camí de l'exili, cantava una melodia que s'havia inventat, no? Cantava en forma de jota. Aquesta llegenda és molt bonica, no? I explica el recorregut de la jota, que és que ve del País Valencià, arriba a Catalunya pel Delta, per les Terres de l'Ebre, i puja riu amunt, i arriba a l'Aragó, a Navarra, a Cantàbria, a Euskadi, a tots els llocs, i a bona part de la península Ibèrica. És una llegenda, no té més importància, queda dins d'aquest anecdotari, però és una manera bonica d'explicar aquesta teoria. Vull dir, les llegendes formen part les ha inventat el poble, però potser tenen alguna cosa que veure en la realitat. Hi ha antropòlegs que diuen que sí, que el recorregut de la jota és molt similar al recorregut de la horticultura morisca. Vull dir, hi ha una sèrie de paral·lelismes que s'han anat fent, que són interessants. A nosaltres simplement és un divertiment. Mos agrada esta llegenda, mos agrada explicar esta història del Avenjot.
0: I com dirien els italians, si no è vero, è ben trovato.
1: Exacte, exacte. Me faltava dir això. Molt
0: Molt
1: bé.
0: bé.

0: Mira, a mi personalment em sap greu, però el Marcel té un compromís personal que inexcusable, diguem, i ens ha de deixar una mica abans d'acabar el programa. Per tant, l'acomiadaré. Marcel, gràcies per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions. Ens retrobarem més endavant en un programa en el que tu seràs protagonista, ja ho he dit. I bé, doncs això, gràcies.
1: Molt bé, Josep i Eduard i el tècnic, moltes gràcies per tot i estimats oients, jo me n'he d'anar amb temes mèdics, familiars,
0: Molt bé.
1: que requereixen l'atenció. El programa queda en molt bones mans.
0: Molt bé, sí, gràcies. Continuarem amb l'Eduard i l'Arturo Enllaunat. De fet, ens ha passat això perquè hem hagut de començar una mica més tard, però, en fi, aquestes coses són que acostumen a passar. Gràcies, Marcel, de nou. I ara
1: Adéu.
0: continuem amb l'altre tema que ens presenta l'Arturo, amb diferit, que és lo carrilet de la cava.
2: Bé, doncs Artur, l'últim tema que m'agradaria que ens presentessis és el Carrilet de la Cava, lletra i música d'en Josep Bo i arranjaments del Jesús Ventura. I també m'agradaria que fessis èmfasi una mica en qui és aquest Josep Bo, que entenc que ja no és entre nosaltres, oi?
3: Sí, el Josep Bo és un compositor, un poeta popular, és un senyor que era músic, pertanyia a la banda de música L'Espiga d'Or de la Cava, actualment del Tebre, i ell va escriure 20 i tantes cançons que han esdevingut, jo diria que a través d'aquestes 20 i tantes cançons, ell descriu 100 anys d'història del Delta de l'Ebre. I una de les més significatives és este carrilet de la Cava, que la gent, a més, l'ha convertit en un autèntic himne popular. I el carrilet de la Cava explica la història d'un trenet de via estreta que anava entre Tortosa i el Delta de l'Ebre i explica pues, una època daurada del carrilet, no? L'època de l'extraperlo, perquè quan l'arròs era un element d'extraperlo, que el portaven des del Delta de l'Ebre fins a Tortosa. I bé, és una cançó absolutament costumista que parla de tots aquells elements, parla de tota aquella època i que la gent l'ha convertit en un himne. Els himnes bonics són els que no mos imposen i són els que la gent agafa i espontàniament els comença a cantar. Nosaltres la vam agafar també com un dels nostres himnes a difondre i la cantem no només de manera nostàlgica per un trenet que ja no existia, sinó que en fem, com a nosaltres ens agrada donar-li la volta a les coses, la convertim en una reivindicació perquè tornen aquells trenets de proximitat, aquell transport públic que ens han tret i dir que necessitem trens, necessitem tramvies, necessitem transport públic per millorar una miqueta el lloc on vivim.
2: Està bé. De fet, jo vaig ser el vostre espectacle que vau fer a Roquetes fa ara un parell de setmanes, diria, i allà vaig veure com aquesta jota, precisament, tothom s'aixecava i la cantava conjuntament
3: Tothom
2: amb
3: la
2: vosaltres. Vull dir que és una prova del que m'estàs dient.
3: gent s'aixeca, la coreja, la canta, la balla, ja veus que va ser tot un
2: Sí, aprofito això, que aquest espectacle s'ha convertit en un CD, però em consta que l'heu presentat ja a diversos llocs, la Fira del Mediterrani, si no m'erro. Fes-me'n una revisió ràpida, diguem-ne.
3: Sí, enguany estem presentant-lo en molts llocs, a la Fira Mediterrània de Manresa, hem estat a festivals com el Rodafolk, a Roda de Ter, el Tradicionarius de Roquetes, hem estat a diverses ciutats, aviat, encara abans de final d'any, encara visitarem alguns llocs més, i el vam estrenar com a tal, precisament, el vam estrenar al festival Amb So de Cobla, allà
2: A Palamós.
3: a Palamós.
2: Ostres, allò és de categoria, eh? Què
3: Sí,
2: teníeu
3: perquè
2: vosaltres?
3: l'organització, quan se va assabentar que estàvem preparant aquest projecte, fins i tot abans de tenir-lo enllestit, ja ens van dir, això ho heu de vindre a estrenar aquí, no?
2: Molt bé, molt
3: És
2: bé.
3: a dir, allí va començar tot.

0: Molt bé, sí, ens estem quedant sense temps i per això hem retallat una mica aquesta jota. Perquè a més és molt popular i tothom se la sap, almenys del sud de Catalunya. Ara acomiadarem el programa, ens queden uns quants minuts, però és que els vull aprofitar per tancar el programa amb la jota més vella. Lletra i música de l'Arturo Gaya, el Jordi Fuster i arranjaments del Jesús Ventura. I abans de presentar-la, doncs m'acomiadaré de l'Eduard. Eduard, doncs el mateix et dic, no? Gràcies per la teva presència, amabilitat, comentaris, explicacions, molt instructives, que per això ja he dit el programa és molt instructiu, i també m'acomiado dels amics i amigues de Ràdio Ràpita i Ràdio d'Esvern fins la setmana vinent, i llavors acabarem amb la jota més vella, que s'anirà fins al final. Però abans sentirem el comiat amb l'Arturo, que el desenllaunarem.
1: Molt bé, Arturo. A reveure. Espero tornar-nos a veure en algun programa i ja ho tindré en compte i buscarem l'oportunitat.
2: Molt bé. A reveure, Josep. I ja et dic, encantat d'haver participat en este programa amb tu i, a més, en la companyia de l'Eduard i el Marcel. Una abraçada, companys. I fins la propera.
1: Molt bé. Gràcies.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: Vet aquí que en aquell temps que les bèsties parlaven i les pedres cantaven,
1: el culleret de la veritat. Una vegada hi havia una nena que era molt mentidera. A molts de nens els sembla que això de dir mentides no és gaire important. I una mentida petita, i fins i tot una mentida grossa si cal, si els salva d'un càstig i els pot donar un gust, els sembla que no és absolutament cap mal. Doncs bé, aquella nena pensava així mateix. Per a ella la veritat era una cosa que no existia. Durant molt de temps els seus pares es van deixar enganyar per les seves històries, però al capdavall es van adonar que deia mentides i ja no la creien de res. Per als pares és una cosa molt trista de no poder creure el que el diu el seu fill. Després d'haver-ho intentat tot inútilment, el pare i la mare de la nena van decidir de portar-la a casa de l'encantador Merlí, que en aquell temps era cèlebre a tota la terra i era un gran amic de la veritat. Per això li portaven de tot arreu els infants mentiders perquè els guarís. Merlí vivia en un palau de vidre que tenia totes les parets transparents i mai no se li havia acudit de dissimular cap de les seves accions o de fer veure que allò no era, ni tan sols de deixar-ho creure. D'una hora lluny coneixia les mentideres per la flaire i quan la nena de la nostra història s'atensà al seu palau va haver de fer cremar vinagre per purificar l'aire perquè es marejava i tot de tan mentidera que li arribava aquella nena. La mare va voler explicar la terrible malaltia de la seva filla, però l'encantador Merlí li va interrompre les primeres paraules. «Ja sé de què es tracta, bona senyora. Fa una hora que sento venir aquesta senyoreta. És una mentidera de primera marca i m'ha fet passar una mala estona». La nena no sabia pas on amagar-se. Es refugià sota les faldilles de la seva mare que l'emparava tant com podia. El pare es posà davant d'ella per tal de protegir-la de tot perill. Ells prou volien que guarissin la nena, però suaument, sense fer-li cap mal, pobreta. «No tingueu pas por de res», va dir Merlí, veient-los tan espantats. «N'hi ha prou que aquesta senyoreta em permeti fer-li un present que, n'estic segur, no li desagradarà pas». Obrí un armari i em va treure un magnífic collaret d'ametistes admirablement muntades amb una tanca de diamants que enlluernaven. El posà al coll de la nena i, acomiadant els seus pares amb un gest benèvol, va dir: «Aneu, bona gent, i no us amoïneu. La vostra filla s'emporta un guardià segur de la veritat». La nena, resplendent d'alegria, se n'anava tota pressa contenta, encisada d'haver-se'n sortit tan bé quan l'encantador Merlí la cridà. «Vindré a buscar el collaret d'aquí un any», li va dir mirant-la amb uns ulls que no estaven per a històries. «D'ací fins aleshores, et prohibeixo que te'l treguis ni un sol minut del coll. Si t'atreveixes a fer-ho, pobre de tu». «Oh, no demano altra cosa que conservar-lo sempre. És tan bonic», va dir la nena. L'endemà del dia que la nostra mentidera havia tornat a casa seva, la van enviar a l'escola. I com que havia faltat tants molt de dies, totes les altres nenes la van envoltar de seguida i totes aleshores van llançar una exclamació en veure aquell collaret tan bonic. «D'on l'has tret? I on has anat, tu?», li cridaven a tots costats. Tornar a casa de l'encantador Merlí en aquell temps tothom sabia què volia dir, perquè sabia que era el metge de les mentides. La senyoreta no va voler descobrir-se i va dir desvergonyidament: «He estat malalta molt de temps i els meus pares m'han regalat aquest collaret per la convalescència». Es va sentir un gran crit, sortia de les boques de tots els nens. Els diamants de la tanca que llançaven una claror tan viva s'havien apagat de cop i volta i s'havien tornat trossos de vidre. «Sí, sí, he estat malalta. Què crideu tant?». Davant d'aquella insistència, també les ametistes es van tornar palets de riera. En sentir altra vegada aquell crit unànim i veient totes les mirades clavades en el seu collaret, la nena el mirà també i s'estremí de por. «He anat a casa de l'encantador Merlí», va dir. Tot just acabava de confessar la veritat quan el collaret recobrà tota la bellesa, però les rialles que esclataven al seu voltant l'humiliaven tant que la nena va voler quedar bé. Tot just acabava de confessar la veritat quan el collaret va recobrar tota la bellesa, però les rialles que esclataven al seu voltant l'humiliaven tant que la nena va voler quedar bé. «No rieu tant, que ens va rebre molt bé els meus pares i a mi. Va enviar la seva carrossa a cercar-nos a la vila veïna. I quina carrossa! 6 cavalls blancs i coixins de setí de rosa amb borles d'or. Quan vam arribar, sortia a rebre'ns el... No va poder continuar. Les rialles de les altres nenes amb prou feines podien ofegar es van fer tan sorolloses que la mentidera es deturà en sec i mirant altra vegada el desventurat collaret tornà a estremir-se. A cada detall que inventava, el collaret s'allargava, s'allargava, s'allargava. «Estàs inventant coses», li deien les nenes. «Molt bé, ho reconec. Vam arribar a peu i només hi van passar 5 minuts». Immediatament el collaret recobrà el seu tamany normal. «I el collaret? D'on l'has tret, el collaret?» «Me'l va donar l'encantador sense dir-me res». No va tenir temps de dir res més. El collaret fatal s'escurçava i tant li estrenyia el coll que l'obligava a treure la llengua. «No ens ho has dit tot!», cridaven els altres. I mentidera, aprofitant que encara podia parlar, va dir que era una mentidera de primera marca. Lliure del lligam que l'escanyava, seguí plorant de vergonya i de dolor. Per això em va donar aquest collaret. Em va dir que era un guardià de la veritat i ben beneita que vaig ser alegrement. Estic ben apanyada ara. Les seves companyes la compadiren perquè, com a bones minyones que eren, es posaven al seu lloc. «I tant que ets beneita», li va dir la més desperta. «Jo de tu l'hauria enviat a rodar, aquest collaret. Qui te'n priva de treure-te'l?» La pobra nena callava, però el collaret es posava allà a ballar i ballava tant que les pedres, topant unes amb les altres, feien un soroll infernal. «I aquell com que no ens dius», començaren a dir les altres nenes rient altra vegada en veure aquella dansa extraordinària. «És que tinc el caprici de portar-lo posat». Els diamants i les ametistes seguien ballant i topant i ballant i topant. «Hi ha d'haver alguna altra raó». «Està bé, com que no us puc amagar res, us diré que Merlí em va prohibir de treure-me'l amenaçant-me amb una gran desventura si el desobeïa». I el collaret es calmà immediatament. «Ja comprendreu que amb un companyó com aquell que es transformava quan hom no deia la veritat, que s'allargava quan hom inventava detalls, que s'escurçava si hom amagava res, i es posava a ballar quan hom callava un companyó i a més del qual no hi havia manera d'alliberar-se, fins i tot la mentidera més tossuda havia de llaurar dret. I què va passar? Quan la nena s'acostumà a dir la veritat en tot moment, s'hi trobà tan bé que es va sentir la consciència tan lleugera i l'ànima tan tranquil·la que acabà sentint horror per la mentida i ja no necessitava el collaret per res. Així doncs, molt abans de l'any, l'encantador Merlí es presentà a recollir el collaret que necessitava per a un altre infant mentider, sabent com sabia que allà on ell l'havia posat ja no era necessari. Ningú m'ha sabut dir què havia fet d'aquest meravellós collaret de la veritat. Encara el cerquen, i si jo fos un mentider no estaria gens tranquil perquè podria ser molt bé que el trobessin.

El gall, la guilla i el gos. Faula. Vet aquí que una vegada hi havia un gall que picotejant, se va allunyar del seu galliner. Cansat de la caminada que havia fet, es va aturar al tronc d'un arbre. Estava allí descansant, quan de sobte va veure que s'acostava una guilla. Els galls saben prou bé el que els agrada a les guilles i el gall es va córrer a enfilar-se arbre amunt. Quan la guilla es va apropar, li va dir: «I ara, com és que quan tu m'has vist a mi t'has enfilat arbre amunt?» Diu: «Noi, prou que ho sé, el que a tu t'agrada, prou que ho sé. I ara, que no saps que ara han canviat les normes? Ara resulta que els animals ens hem de respectar i no ens podem molestar els uns als altres. Ah, doncs, no cal que tiris amunt cap a l'arbre, acosta't, que ens podem fer amics». I el gall s'ho pensava, però va dir: «Prou, prou, que us agrada, que t'agrada la meva carn. No, no, jo no penso baixar. Sí, home, respecte, escolta, pensa en la nova llei que ha sortit, que els animals ens hem de respectar, hem de parlar i no ens hem de fer mal. Bé, doncs, a mi no m'enredaràs». Tot i així, al cap d'una estoneta que estaven el gall i la guilla parlant, a prop s'acosta el gos de la granja. A la granja hi havia un gos i que de seguida va olorar que per allí prop hi havia una guilla. I els gossos, prou que els agraden les guilles. Es va apropar. I, ai, noi, quan la guilla va veure que s'acostava al gos, la guilla va posar-se a córrer. Vinga, corre. Llavors el gall li va dir: «Escolta, guilla!» Va cridar: «Guilla, que no, a mi m'has dit que ha sortit una nova llei, que els animals ens hem de respectar i que no ens podem fer mal. Com és que tu et poses a córrer tan ràpida?» Diu: «Oh, és que jo tinc por que el gos sigui tan babau com tu que no sàpiga la normativa i llavors se'n pugui mi menjar». Per tant, el gos es va posar a córrer seguint la guilla, però la guilla va posar-se a córrer més que el gos i no el va poder agafar. I així va ser com el gall, llavors, va poder baixar de l'arbre i se'n va tornar al seu galliner. I conta...

0: escrita pels germans Grimm. Hi havia una vegada un home que era molt intel·ligent i molt destre en tots els oficis. Havia estat soldat en la guerra i havia demostrat la seva valentia i astúcia en combat. L'havien condecorat i felicitat un munt de vegades. Però quan la guerra va acabar, el van enviar a casa amb pocs cèntims i res més. «Ep», va dir l'home, «es pot saber quina mena de paga és aquesta? Em deveu molts diners. Buscaré uns quants amics que m'ajudin i si trobo a la gent adequada, el rei se les haurà de veure amb mi i l'obligaré a que em doni tots els seus tresors». I així de furiós s'internà al bosc. No havia caminat gaire quan es va trobar amb un home que acabava d'arrencar 6 arbres de sol com si fossin tan lleugers com espigues de blat. «Vol ser el meu criat?», li va dir el soldat, «i venir amb mi? Estic buscant fortuna». «Per descomptat», va respondre l'home, «però abans he de portar a la meva mare aquest munt de llenya per al foc». Va agafar els arbres, els va lligar tots junts i després va carregar a l'esquena tot aquell fell d'arbres i va marxar com aquell carrer. Al cap d'una estona va tornar i se'n va anar amb el seu nou amo, el qual li va dir: «Ja veuràs com els dos junts aconseguirem tirar endavant». Tot just havien caminat un tros quan van veure un caçador que, genolls en terra, apuntava cap a un objectiu que ells no arribaven a veure. «Caçador», va dir el soldat, «digues-me, contra què estàs disparant?». «A 2 milles d'aquí», va dir el caçador, «hi ha una mosca que s'ha posat en la branca d'un roure. Vaig arrencar l'ull esquerre d'un tret». «Si és així, vine amb mi», va dir el soldat. «Si anem junts, veuràs com aconseguim tirar endavant». El caçador va dir estar disposat a unir-se al grup i van partir tots tres. Van arribar molt aviat a un lloc on hi havia 7 molins de vent. Les aspes giraven i giraven sense parar, tot i que no hi havia ni un alè de vent i ni una sola fulla dels arbres es movia gens ni mica. «Fixeu-vos en això! Quina barbaritat!», va dir el soldat. «En la vida havia vist res de semblant. Què deu estar fent girar aquestes aspes?». Va seguir camí endavant amb els dos criats i al cap de 2 milles va trobar un home que estava assegut en un arbre i que es tancava un dels orificis nasals prement-lo amb un dit i bufava per l'altre. «Ei, es pot saber què estàs fent?», va dir el soldat. «No sé si saps que a unes 2 milles d'aquí, camí avall, hi ha 7 molins de vent. Em dedico a fer girar totes les seves aspes. És estrany que no us hi hàgiu fixat quan heu vingut cap aquí». «Doncs has de venir amb mi», va dir el soldat. «Per descomptat que ens hi hem fixat. Unint un talent com el teu als nostres, ja veuràs que aconseguirem tirar endavant». El bufador va acceptar la proposta, va seguir el seu camí i al cap d'una estona es va trobar amb un home que estava dret sobre una de les seves cames i l'altre la portava subjecte a la mà. «Vaja, home», va dir el soldat, «es diria que així et sents més còmode. Què passa? Estàs descansant?». «Doncs veuràs, sóc un corredor. Corro molt de pressa, no tinc remei. Si corro amb les 2 cames, vaig a més velocitat del que vol un ocell». «Doncs llavors vine amb mi», va dir el soldat. «Amb una habilitat així tan infreqüent ens aniràs molt bé». El corredor va entrar a formar part del grup i al cap de poc van trobar un home que portava el barret molt tort, tan inclinat cap a un costat que l'ala li tapava del tot una orella. «Per què et poses el barret així tort?», va dir el soldat. «Sembla que siguis una mica ximple». «Tinc motius per portar això», va dir l'home. «Si el poso dret, vindrà de sobte una gelada tan forta que fins i tot els ocells cauran morts a terra en ple vol. Caram, un talent com aquest no es pot menysprear, uneix-te a nosaltres i ja veuràs com aconseguirem tirar endavant». I així va ser com va acabar unint-se al grup, que no gaire més tard va arribar caminant a una ciutat. Oh, casualitat, el rei acabava de llançar una proclama. Qualsevol que participés en una cursa contra la seva filla i fos capaç de guanyar, tindria dret a casar-se amb ella i heretar el regne. Ara bé, Si perdia la cursa, perdria també el cap. El soldat va pensar que valia la pena córrer aquest risc, de manera que va anar a veure el rei i va dir: «Accepto participar a la cursa amb una condició, que corri per mi un dels meus criats». «Com vulguis», va dir el rei, «però la condició és la mateixa. Si perds la cursa, el teu criat perdrà també la vida». Van acordar, doncs, les condicions. A cada un dels corredors els proporcionarien una gerra que haurien d'omplir d'aigua d'una font que estava a força distància d'allí. I guanyaria el primer que tornés amb la gerra plena. Quan ja estava tot a punt per donar la sortida, el soldat li va deslligar el seu criat la cama i va dir: «No frenis la teva velocitat per res del món. Recorda que t'està jugant al cap». El corredor i la filla del rei van agafar una gerra cada un i va començar la cursa. En menys d'un minut, quan la filla del rei tot just havia començat a córrer, el corredor ja estava tan lluny que ningú aconseguia veure'l. En un tres i no res va arribar a la font, va omplir la gerra i va girar cua. Però quan tornava ja estava a mig camí, li van entrar ganes de fer migdiada, de manera que es va tombar i va tancar els ulls. Com a coixí es va posar sota el cap la calavera d'un cavall que estava per allà. De fet, se sentia bastant incòmode, però va pensar que així no dormiria gaire i no s'arriscava a perdre la cursa. Mentrestant, la filla del rei, que corria molt més que la gent corrent, havia arribat a la font. Va omplir d'aigua la seva gerra i començar la tornada. Al cap de poc, va arribar al lloc on el seu contrincant s'havia tombat a dormir. «Oh, el meu rival és a les meves mans, mira-te'l, fent la migdiada!» I abans de seguir corrent va agafar la gerra del corredor i la va buidar. I tant la cursa com el cap del corredor s'haurien perdut si no fos perquè el caçador estava fent guàrdia a la part alta de la muralla del castell i des d'allà i amb la seva vista agudíssima ho estava veient tot. «La filla del rei no es derrotarà», va exclamar. Va carregar l'escopeta, va apuntar i va encertar de ple la calavera del cavall que feia de coixí al corredor. Esclar, el corredor es va despertar sobresaltat. Va obrir els ulls, va parpellejar, va veure que la seva gerra estava buida i que la filla del rei li havia passat al davant. Però no es va sentir gens preocupat. Va córrer de tornada a la font, va omplir la gerra i es va posar a córrer cap al castell i encara hi va arribar 10 minuts abans que la filla del rei. «Només he tingut temps d'estirar una mica les cames», va dir el corredor, «i l'anada ni tan sols he intentat córrer». El rei no li va fer cap gràcia veure que la seva filla era derrotada per un soldat ras, i a la filla li va agradar encara menys, i llavors van unir forces per trobar junts la manera de lliurar-se del soldat i de tots els seus companys. Finalment, el rei va dir a la seva filla: «Ara ja ho tinc tot. No et preocupis, ja veuràs com cap d'aquests torna a veure el seu poble en la vida». «Vull estar segur», els va dir als 6 homes, «que us ho passeu molt bé aquí. Mengeu, bebeu, divertiu-vos». Els va conduir a una estança on el pis era de ferro, les portes també eren de ferro, les finestres estaven tancades per barrots de ferro gruixuts. Enmig de l'habitació havien parat una taula molt gran amb un esplèndid festí. «Entreu aquí i passeu-vos-ho bé», va dir el rei. Quan van entrar els 6, van fer que tanquessin la porta i s'asseguressin que els ferrollats estaven ben tancats. Després van demanar al cuiner que encengués el foc a l'habitació situada sota d'aquella estada. El cuiner va seguir les instruccions i a la poca estona els 6 companys van començar a notar que feia calor. Primer van pensar que era per culpa de tant menjar, perquè endrapaven sense parar. Però després l'escalfor va començar insuportable. Van tractar de sortir i van comprovar llavors que els forrellats estaven tancats i que les finestres eren barrots. I només en aquest moment van comprendre quines eren les intencions del rei. Pretenia cremar-los vius. «Doncs que ho intenti», va dir l'home que portava el barret tort. «Vaig a provocar una gelada tan forta que mataré tot a l'escalfor». Es va posar el barret dret i a l'instant va començar a escampar-se una gelada tan forta que la calor es va esvair de sobte i el menjar que encara quedava a la taula es va omplir de gebre. Tots ells van començar a tremolar de fred. El rei es va enrabiar i va baixar al pis de sota per esbroncar el cuiner. Pensava que series capaç de fer un foc que els cremés fins a rostir-los. I així ho he fet, majestat. Vegeu-ho vos mateix, segueix cremant en flames molt vives. Quan el rei va veure que el foc cremava perfectament, va comprendre que no era gens fàcil enfrontar-se a aquell grup i que hauria de guanyar-los en astúcia si pretenia derrotar-los. Va començar a rumiar i al final va creure que havia trobat la manera de lliurar-se per sempre d'ells. Va cridar al soldat i li va dir: «Ets un home de món, de manera que vaig a parlar de forma sincera i directa. Mira, digues-me què et sembla aquesta idea. Si et dono una bona quantitat d'or, t'oblidaries de la princesa i marxaries d'aquí?» «Em sembla un bon tracte», va dir el soldat. «Digue'm que permets que m'emporti tot l'or que sigui capaç de carregar tot un sol dels meus criats. Si és així, li diré adéu a la princesa i ens n'anirem per sempre». «Un sol dels teus criats? Sí, sí. Només vull el que agafa un de sol». El rei va acceptar. El soldat se'n va anar, va convocar tots els sastres del regne i els va encarregar que cosissin un sac enorme entre tots ells. En una setmana havien realitzat el treball i de seguida l'home fort del grup, el que era capaç de carregar amb diversos arbres sencers alhora, es va penjar el sac a l'escalla i va acompanyar el seu senyor a visitar el rei. Quan el rei va veure arribar, va dir: «Es pot saber qui és aquest tipus que porta aquest munt de lona sobre les seves espatlles?» «Mare de Déu, però si és tan gran com...» I va callar de sobte perquè per fi ho va entendre. «Oh, no!», va pensar. «Aquest és el criat que carregarà l'or i que portarà a les espatlles un sac gegantí. No pot ser. És increïble». Però ho havia de fer. El rei va ordenar als seus tresorers que preparessin una tona d'or, que són 1.000 quilos, creient que amb això seria suficient. Van fer falta que col·laboressin tots els membres d'un batalló per carregar amb tot aquest pes, però el fortíssim criat del soldat els va ficar en una sola mà en el seu sac i va dir: «Amb això només he omplert el cul del sac. Poseu a la vostra gent a treballar i que porti més or com més aviat millor. Volem posar-nos en marxa avui mateix». A poc van anar portant el tresor del rei i l'home fort va seguir omplint el sac i omplint el sac. «Encara no n'he omplert la meitat», va dir l'home fort. «Això només són cangrunes. Cal continuar». Procedents de tots els records del regne van anar arribant fins a 7.000 carros carregats d'ors i l'home fort els va ficar tots al sac. «Encara no està ple el sac», va dir, «però ens haurem d'arreglar amb això. No cal ser cobdiciosos com un rei». I dit això, amb un moviment del braç va carregar el sac a les espatlles i es va creuar amb els seus companys. El rei va veure tot allò, va quedar estupefacte i quan va comprendre que s'havien emportat tota la seva riquesa acumulada, es va enfurismar. «Enviem tota la cavalleria darrere d'aquesta gentussa», va ordenar. «No penso consentir aquest ultratge. Vull que porteu de tornada tot l'or que s'han endut». Els dos millors regiments del seu exèrcit van sortir al galop i aviat van arribar al lloc on caminava el soldat i els seus criats. El comandant va cridar: «Mans en l'aire, deixeu a terra aquest sac d'or i marxeu. Si no feu cas, us farem la pell a tires». «Es pot saber què vol dir amb tanta cridòria? Que deixem el sac? Que ens tallaran a tires?», va dir el bufador. «A veure com us ho poseu ballant a l'aire». I es va tapar un dels orificis nasals, va bufar per l'altre i cada un dels genets va sortir volant pels aires i van començar a donar voltes i voltes i voltes com si els dos regiments els hagués atrapat un huracà. De manera que van sortir tots disparats i llançats per tot arreu. Els uns van elevar el cap al cel per anar a caure qui sap on. Els altres van anar a petar contra els arbres i van haver un sergent que es va posar a cridar: «Pietat, pietat!». I que consti que el sergent era valent, que havia estat fent 9 vegades de combatent al servei del rei, però allò era diferent de tot el que havia passat. Com que ni el bufador ni els seus companys sentien desitjos d'humiliar-los inútilment, va permetre que ell i els altres soldats caiguessin suaument a terra. «Tornar al costat del rei i digues-li que enviï contra nosaltres tots els regiments que li donen la gana», va dir el bufador, «perquè faré que ballin per l'aire com vosaltres». Quan el rei es va assabentar del missatge, només va dir: «Deixeu que aquest tipus se'n vagin, ja n'he tingut més que suficient». I va ser així com els sis van tornar a casa, van dividir la fortuna entre parts iguals i van viure feliços la resta dels seus dies.
1: Vet aquí una vegada.

Tot això que us he explicat ha passat o no ha passat. Si no ha passat és mentida. I si ha passat és veritat. I val més creure-ho que anar a veure-ho.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Veus de la parròquia. Programa d'informació i història. Després del parèntesi de les vacances escolars, que nosaltres des de la parròquia complim severament i no fem programa, us dono la benvinguda un altre cop a aquesta secció d'informació i història, que suposo que haureu trobat a faltar. Espero que hàgiu pogut passar un estiu mitigant aquesta calorassa que hem tingut i aprofitant de passar algunes hores de calma en els refugis climàtics que ens han preparat, com parcs i jardins amb arbres frondosos que ens han ofert la seva sombra, piscines, biblioteques, centres cívics, etc. Encara que aquí a Sant Just, al mes d'agost, la biblioteca i els centres cívics han estat tancats. Hi ha també altres llocs on podem gaudir de l'aire condicionat, com cinemes, teatres, grans magatzems, metros i autobusos, i sobretot la línia 9 del metro que porta a l'aeroport, on no hi ha mai gaire gent i estàs quasi una horeta de viatge ben fresquet. A les grans ciutats, com Barcelona, no tot és brugit, soroll o presses. També existeixen espais de veneració, de contemplació de la natura i de silenci, com són els 62 patis interiors de Mansana de l'Eixample, on s'hi pot entrar lliurement i sembla mentida que la quietud i el frescor que hi ha es podria considerar refugi climàtic. I també el claustre de la catedral, que podem reivindicar com un espai de refugi climàtic. Segurament que de claustres vosaltres en coneixeu més d'un. Doncs el claustre és l'espai central d'un monestir, al voltant del qual hi ha totes les dependències, refector, cuina, sala capitular, biblioteca, església, i on es desenvolupa la vida monàstica. En canvi, el claustre de la catedral és un jardí obert a la ciutadania i als fidels. El claustre gòtic de la catedral de Barcelona es va construir al llarg dels segles XIV i XV i és l'espai més antic de la ciutat on sempre s'ha pogut gaudir dels arbres. En el claustre de la catedral, que és el jardí públic més gran que tenim a la ciutat medieval, sembla increïble això. Però si pensem una mica, les ciutats medievals no en tenen gaires d'espais verds. Estaven totes envoltades per les muralles que els hi servien de protecció. I a mesura que la ciutat creixia, es necessitaven més habitatges i llavors, a poc es densificava i desapareixien les zones verdes on s'hi construïen vivendes. Tots els claustres, tant els dels monestirs com els de les catedrals, al nostre país, pràcticament totes les catedrals han conservat el claustre. El verd dels arbres i de les plantes és un dels tres elements que tenen tots els claustres: aigua, vegetació i pedra. Recordem que la forma quadrangular de la majoria dels claustres és el símbol dels quatre rius del paradís, esmentats en la descripció que fa el Gènesi del Jardí de l'Edèn, els rius Pisó, Gió, Tigris i Eufrates. Com en el jardí mític, en els claustres de la catedral hi han de créixer arbres fruiters, així com plantes ornamentals, aromàtiques i medicinals. Aquesta barreja d'arbres fruiters, plantes aromàtiques i flors tenia com a objectiu abocar el paradís en el seu conjunt, ja que el claustre era un espai de circulació dels religiosos, de meditació silenciosa i de contemplació de la natura com a creació de la divinitat. El claustre de la catedral de Barcelona també era un lloc de comunicació entre la ciutat i l'església, sobretot al llarg dels segles en què Barcelona va quedar tancada per les muralles. El claustre va esdevenir un petit oasi de verdor i de calma en una ciutat molt densa durant la segona meitat del segle XVIII. Per tant, el claustre no és només una àrea de circulació dels religiosos, sinó també de la ciutadania, com ho demostren els gravats històrics i les notícies dels viatgers. També és una part de la catedral en la que gaudir dels diferents moments del calendari litúrgic, tot aprofitant les 21 capelles laterals, les processons que s'hi fan i la font que s'engalana amb el tradicional ou com balla el dia de Corpus. El claustre actualment és l'únic lloc de l'edifici catedralici on s'hi poden deixar enceses els llantions de cera, que fan tant de bonic. A l'interior ha sigut impossible de conservar-los perquè embruten massa i n'han posat d'automàtics.
El claustre de la catedral té tres elements que el fan únic: la presència d'arbres, les oques i la font. Ara els analitzarem punt per punt. El jardí medieval, segons la documentació consultada, estava format per tarongers i llimoners, així com plantes aromàtiques i medicinals. Aquests arbres es plantaven per les seves flors tan perfumades. Doncs l'olor de la ciutat medieval era una olor molt forta. Penseu que l'únic sistema de transport eren els cavalls i els ases, i l'únic sistema per cuinar o escalfar-se eren la llenya i el carbó. Tot això feia una olor molt forta, que ara a nosaltres ens costaria de respirar. Jo sempre penso que la ciutat medieval no era bruta, estava mal ventilada. Les plantes aromàtiques, ja podem comptar, eren el romaní, la farigola, la murtra, l'espígol i el rosers. Les magnòlies centenàries que hi tenim ara es van plantar a finals del segle XIX i amb el pas del temps han creat un ambient més ombrívol del que existia tradicionalment. Ara també hi tenim unes palmeres i uns xipressos, símbols de benvinguda, d'acollida i de repòs. La presència de les oques està documentada des del segle XV i el seu nombre simbolitza els anys que tenia Santa Eulàlia com va ser martiritzada i els turments que va patir per no renunciar a la fe cristiana. Les oques són uns animals que davant d'un perill, quan senten un soroll estrany, per exemple, no s'amaguen, criden i afronten el perill. A moltes cases de camp de França, en lloc de gossos guardians, tenen oques i fan la mateixa funció, avisar de que hi ha un intrus i, si convé, perseguir-lo i picar-lo amb el bec. Són uns animals valents que ens expliquen la valentia que també va tenir Santa Eulàlia per afrontar els seus turments sense capitular. L'actual font de Sant Jordi es va construir l'any 1448, substituint una altra d'anterior. Cada any, quan arriba el Corpus, es treu l'escultura de Sant Jordi i surt un petit brollador, on s'hi posa un ou buit que balla amb la força de l'aigua que el fa giravoltar i enlairar. Tota la font s'engalana amb flors i cireres. El simbolisme de l'ou com balla és incert. És una tradició que fa pensar a alguns amb l'Eucaristia. L'ou seria el cos de Crist i les cireres o els cabells vermells, la sang. Però per altres és una metàfora de plenitud i primavera. El jardí del claustre té també una bassa piscina on les oques es poden refrescar i nedar. És molt bonic anar al claustre en un dia de pluja i veure com disfruten i juguen les oques. També per Nadal, al claustre s'hi prepara un bonic pessebre que fins fa pocs anys tenia tota una pila d'animals vius: ovelles, pollastres, gallines, faisans, pollets, aneguets. Ara es veu que els animalistes ho han protestat i no n'hi poden posar. Una llàstima. Les capelles del claustre, durant l'edat mitjana, pertanyien a les corporacions professionals, que si tenien diners suficients, pagant Sant Pere Canta, tenien una capella al claustre amb el seu sant protector, on hi feien les misses en honor al sant i hi celebraven els sagraments dels membres de la corporació, batejos, casaments, funerals, i també tenien el privilegi de poder ser enterrats davant la capella del seu sant protector. Així, el protector els veia, resava per ells i arribaven abans al cel. Actualment, de capelles corporatives només n'hi ha dues: la de la Mare de Déu de la Llum, patrona del gremi dels electricistes, i la capella de Sant Eloi del gremi dels ferrers i serrallers. Però de zones d'enterrament, si ens hi fixem, perquè estan una mica esborrades, trobarem la zona dels flequers, dels sabaters i dels sastres i teixidors. Aquestes tombes no tenen cap nom, era igual. La gent llavors tampoc sabia llegir. Hi ha el símbol de la professió: la pala d'enfornar, el pa, els tapins i les tisores i el lli. Si aneu a Barcelona i us trobeu una mica agobiats per la gentada que hi ha per tot arreu, aneu i entreu al claustre de la catedral. Ara, per entrar a la catedral es té de pagar una entrada. Va ser una decisió difícil de prendre, però es va tenir de fer perquè la catedral no es convertís en un bar, quan van veure que la gent hi entrava amb el got del cafè a la mà i es posava en un banc a mirar el mòbil i a contestar whatsapps. Per les persones de l'Arxidiòcesi de Barcelona, o sigui nosaltres també,
ensenyant el carnet d'identitat a les guixetes, et donen l'entrada gratuïta. Aneu-hi, les oques de Santa Eulàlia us estan esperant. Ara us parlaré de l'any jubilar de Sant Francesc d'Assís, en el 800 aniversari de la seva mort. Sant Francesc d'Assís potser sigui un dels sants més populars i coneguts del santoral catòlic. Encara que a casa nostra no tingui masses esglésies dedicades, el seu missatge de pau, fraternitat i amor a la natura ha arribat fins als nostres dies i s'ha convertit en el patró, entre moltes altres coses, dels ecologistes. Vuit segles després de la seva mort, Sant Francesc d'Assís continua reunint persones al voltant del seu missatge de pau, de fraternitat i de senzillesa. Sant Francesc va néixer cap a l'any 1181 a la ciutat italiana d'Assís, en el si d'una família acomodada. El seu pare era un ric comerciant de teles i de jove, Francesc, va portar una vida despreocupada i somiava amb la glòria cavalleresca. La seva vida, però, va canviar profundament després d'una experiència espiritual que el va portar a escoltar una crida interior i de seguir radicalment Jesucrist. Progressivament va renunciar a la riquesa familiar, dedicant-se a la pregària, al servei dels pobres i a la reconstrucció espiritual de l'Església. L'estil de vida de Francesc va atraure molts altres homes en la pobresa. L'estil de vida de Francesc va atraure molts altres homes que volien viure segons l'Evangeli. I així va néixer l'Ordre dels Franciscans, una fraternitat basada en la provesa, la fraternitat i la predicació senzilla. Amb el temps, també es va formar l'Ordre Femenina, inspirat per Santa Clara d'Assís, i el moviment de laics coneguts com el Tercer Ordre o els Terciaris Franciscans. Un dels trets més coneguts de Sant Francesc d'Assís és el seu amor per la natura. Veia totes les criatures com germans i germanes, una espiritualitat expressada magistralment en el seu famós Càntic de les Criatures. Aquesta visió el converteix avui en un referent pel diàleg espiritual i ecològic. La seva actitud de pau també el va portar a gestos sorprenents, com el seu encontre amb el soldat durant les croades, un signe de diàleg i respecte entre religions. D'aquest any jubilar se n'ha fet ressò sobretot a Itàlia. Sant Francesc és el patró d'Itàlia, com Sant Jordi és el patró de Catalunya. I allà tampoc era dia festiu. Ho havia sigut antigament, però a partir d'aquest any, 2026, ho tornarà a ser. Tindrà la categoria de festa nacional després de l'aprovació d'una llei que recupera una celebració suprimida l'any 1977. El Parlament italià va aturar les batusses polítiques, almenys durant unes hores, per celebrar el seu sant amb una votació pràcticament unànime. Però la cosa més important que va passar a Assís durant el mes de febrer i durant un mes es van poder veure les relíquies de Sant Francesc exposades a la basílica de la seva ciutat natal. La tomba de Sant Francesc s'ha obert dues vegades al llarg de la història. La primera va ser el segle XV, amb motiu de la visita a Assís del papa Nicolás V, qui, segons les cròniques locals, va besar els llavis del sant en un gest molt propi de la sensibilitat medieval. De com estava llavors el cos de Sant Francesc, en tenim una representació pictòrica feta per Zurbarán. De fet, Zurbarán va pintar tres vegades el cos de Sant Francesc, tal com el van veure a la seva tomba. No fa gaires anys, aquestes tres còpies, una propietat del mateix museu, es van exposar juntes per primera vegada al MNAC. També a la nostra església parroquial teníem una imatge de Sant Francesc que recordava molt aquestes pintures de Zurbarán. Estava a l'altar que avui tenim la imatge del Sagrat Cor. Ara suposo que deu estar dormint a les golfes de la rectoria. Després, durant molts anys, la tomba es va quedar com una mica amagada dins la cripta de la basílica i es va retrobar l'any 1818 per voluntat del papa Pius VII. L'any 1978 es va obrir per realitzar unes analítiques científiques
i poder confirmar la seva autenticitat i estudiar el seu estat de conservació. Però fins ara no s'havien mostrat en públic de manera tan prolongada. Les cròniques de l'època van explicar que el cos tenia les mans a la franciscana, o sigui que estaven amagades dins de les mànigues de l'hàbit, i no es veien, només en actitud de senzillesa i recolliment pròpies de l'esperit franciscà. Durant l'edat mitjana hi havia una gran devoció per les relíquies. Tothom en volia tenir. Per entendre-ho, podem recordar el cas de Sant Antoni de Pàdua, que poc abans de morir, mentre predicava, van tallar-li fragments del seu hàbit per a fer relíquies fins al punt de deixar-lo quasi sense roba. Quan va morir Sant Francesc, tenien por que el cos fos repartit i dispersat en relíquies, i per això el van amagar. Primer dins de l'església de Sant Jordi, actual basílica de Santa Clara, i un cop acabada la gran basílica, el van traslladar i el van posar sota l'altar major. De Sant Francesc d'Assís a Assís se'n conserva també un hàbit que té més de 8 segles. Per acollir els pelegrins que aquest any visitaran Assís, hi han enviat una sèrie de frares, entre els quals hi ha Fra Alexandre Maria Aldavero, que forma part de la comunitat franciscana de Barcelona, del convent parròquia de Sant Francesc d'Assís al carrer Sant Aló del barri de Sant Gervasi. I ens diu que, en aquesta església de Barcelona, que és com un petit Assís a Barcelona, es pot rebre la indulgència plenària i fer l'experiència del jubileu que tants peregrins han fet a Assís. De totes maneres, el passat 3 d'octubre, la festa de Sant Francesc és el dia 4, a la Basílica de la Sagrada Família, a les 7 de la tarda, es tenien de celebrar unes vespres solemnes en memòria dels 800 anys de la mort del sant. Per assistir-hi, es tenien d'anar a buscar entrades gratuïtes a les diferents cases franciscanes i a les parròquies dedicades a Sant Francesc. I també es podien sol·licitar per correu electrònic. Aquestes vespres tenien que plegar a la família franciscana de Catalunya i tothom hi era convidat. Doncs la figura de Sant Francesc va més enllà de les fronteres de la família franciscana. Tenia d'estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella i tenia que ser una oportunitat per aturar-se, pregar i celebrar junts el testimoni d'un home que, 8 segles després, continua inspirant generacions. Però, degut a un gran temporal de pluja i vent, es va tenir de suspendre. Potser les facin un altre dia.

Ara us parlaré del Global Friendship de Budapest, o sigui, una trobada mundial de l'amistat. Quatre joves del moviment de joves per la pau de la comunitat de Sant Egidi, de Sant Boi Gavà, han participat del 28 al 30 d'agost a la trobada anual del Global Friendship. Aquesta paraula anglesa, difícil de pronunciar, significa amistat, que aquest any s'ha celebrat a Budapest. Una trobada de 100 joves de 15 països europeus. Sant Egidi és una comunitat nascuda fa 58 anys a Itàlia. En aquesta trobada hi han participat joves que volen canviar el món amb l'amistat, la solidaritat, l'acollida i la integració de tothom. Tots els que formen part de Sant Egidi fan diferents serveis amb els pobres de les seves ciutats. Visiten els ancians, ajuden a créixer els nens i fan l'escola de la pau. Porten menjar a qui no té casa ni família, entre altres coses. Aquí coneixem a la comunitat de Sant Egidi pels dinars de Nadal que organitzen a la Basílica de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona per persones una mica vulnerables o vulnerables del tot, que no tenen família, viuen sols, al carrer o a casa seva mateix, però no tenen amb qui compartir les festes. En un to una mica menor, però amb la mateixa il·lusió, la comunitat de Sant Boi i Gavà també organitzen aquest dinar de Nadal a nivell del Baix Llobregat. Clara Gálvez ens explica que el president de la comunitat els ha ajudat a aprofundir en la realitat d'avui per treballar per un futur de pau, perquè també han parlat sobre la importància de la cura de la persona, de la dificultat d'un món ple de guerres i violències, com al llarg de tota la història del valor de la vida que s'ha anat maltractant, que és molt important ensenyar, sobretot als més petits i als altres joves, a tenir cura de tothom. Doncs tothom mereix ser reconegut i estimat. Clara afegeix que a Budapest van escoltar testimonis de joves ucraïnesos i de molts altres països que els han ajudat a construir ponts entre ells, a trobar nous camins d'amistat que en tornar, ara ja es preparen amb joia per la propera trobada que tindrà lloc a Madrid del 27 al 29 d'agost del 2027. Els Joves per la Pau es reuneixen una vegada a l'any per celebrar la gran festa de l'amistat, la Global Friendship, un moment de joia, pau i reflexió. Fins ara us he parlat de dues trobades que han passat, però ara us en puc parlar d'una que encara té de passar per si us animeu a anar-hi. És la tercera edició del Tren Missioner del Domun, que tindrà lloc al Santuari de Núria el dia 17 d'octubre, acollida per la diòcesi d'Urgell. Aquesta convocatòria dona continuïtat a la que es va celebrar a Montserrat l'any 2024 i que va reunir a més de 500 participants. La jornada, que vol, entre altres coses, reforçar els vincles d'unió entre les diòcesis catalanes i renovar el compromís missioner de les diferents comunitats. Aquesta jornada proposa una experiència de fe, festa, oració i compromís missioner com a preparació de la Jornada Mundial del Domun. La convocatòria s'està impulsada per Cristians Sense Fronteres, les delegacions de missions de les diòcesis de Catalunya i les direccions diocesanes de les obres missioneres pontifícies, amb l'ajuda dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola. Monsenyor Josep Lluís Serrano, que a part de ser bisbe d'Urgell és el bisbe responsable de les missions a la comunitat episcopal de la Tarraconense i, per tant, participa en aquesta trobada, juntament amb altres bisbes catalans i els fidels de les seves respectives diòcesis. La jornada començarà amb la pujada a la Vall de Núria amb el tren cremallera des de Caralps, un tren reservat especialment per la jornada. És el Tren Missioner, un programa que inclourà testimonis missioners, activitats pels nens, un passeig missioner per adults i animació musical amb el grup Bufanúvols. Al migdia es celebrarà l'Eucaristia missionera i després del dinar i del temps lliure, els bisbes realitzaran l'enviament missioner de tots els participants, convidant-los a renovar el compromís de viure i compartir la fe per ser testimonis de les seves respectives comunitats, especialment en el dia del Domun. Parròquies, escoles,
grups de catequesi i són tots convidats. La inscripció costa 15 euros i inclou el bitllet d'anada i tornada des de Queralbs. La diòcesi de Sant Feliu organitzarà autocars fins a Queralbs amb places limitades. Si us interessa, heu de fer la inscripció a través de la delegació de missions. I si no voleu anar tan lluny, us podeu inscriure a la parròquia per la Romeria de Montserrat, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre. Sortint del parador amb autocar el divendres dia 6 a 4:45 de la tarda i tornant el diumenge dia 8 a 6:45 del vespre. Es podrà dormir en cel·la compartida o individual i els preus seran de 115 euros per la persona en cel·la compartida i 127 en cel·la individual, incloent-li l'autocar, les pernoctacions dels dos dies i el dinar al restaurant Bufet de Montserrat el diumenge dia 8. Apa, animeu-vos, que sempre és bonic anar a Montserrat. I ara, que ja ho sabeu tot, ens podeu tornar a escoltar, si voleu, el proper dissabte a 12:45 del migdia.

Al llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, segona hora de la Rambla d'avui dilluns. Parlem de l'habitatge, l'entrevista del dia, parlem de que torna a estar al centre del conflicte social i polític. Aquesta mateixa setmana, de fet, ara acabem d'encetar la setmana, però l'anterior, el Congrés va tombar els dos decrets llei impulsats pel govern espanyol en matèria d'habitatge, unes mesures que el moviment pel dret a l'habitatge ja considerava insuficients. Mentrestant, continuen els desnonaments, els preus segueixen tensionant les economies familiars i les organitzacions del sector anuncien noves mobilitzacions. Per parlar de tot plegat, ens acompanya Marta Herranz, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, que agrupa doncs desenes de col·lectius i assemblees arreu del país. Marta Herranz, bon dia.
1: Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: Un plaer tenir-te aquí, parlar d'aquest tema. Primerament, posem sobre de la taula la caiguda dels decrets. El Congrés ha tombat dos decrets d'habitatge que havia aprovat el Consell de Ministres. Vosaltres heu dit que eren mesures insuficients, però al mateix temps doncs considereu que la seva derogació és un cop dur. Què s'ha perdut exactament amb aquesta votació, Marta?
1: A veure, la veritat és que el que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè era un real decret impulsat des del govern.
0: Des del vostre parer, què creieu que hi faltaven aquests decrets?
1: Clar, per exemple, en aquests decrets es separava per primer, o sigui, primer punt de tots, es separaven dos decrets, no? Per una banda, unes quantes mesures i per l'altra, el tema dels lloguers indefinits, o sigui, els contractes de lloguer indefinits. Això ja és un problema. O sigui, això ja implica que estic presentant totes les mesures, però les separo perquè sé que una de les dues cauran i, en realitat, així com el govern ho pot presentar com una estratègia perquè com a mínim alguna de les mesures sí que s'aprovi, el que nosaltres veiem és que al final són excuses per buscar mecanismes per no aprovar certes de les coses que es demanen. No? Uh-huh. Per altra banda, també falta, o sigui, per exemple, no, parlava de mesures per persones, sobretot, que han accedit a l'habitatge en situació de lloguer, o sigui, a través d'una regulació de contracte de lloguer, que no només perquè la mesura d'aturar desnonaments de famílies vulnerables, aquí també s'hi encabeixen altres tipus d'accés a l'habitatge, no? Però la problemàtica i la crisi d'habitatge no només afecta les llogateres, malgrat sigui el que ara està ressonant més, gràcies a la bona feina del sindicat de llogateres en part, però també gràcies a la crisi extrema del mercat de lloguers, no? Però seguim tenint famílies que pateixen execucions de desnonaments per culpa d'impagaments d'hipoteques, perquè en el moment en què van intentar comprar un pis van rebre, o sigui, han sigut estafades per part dels bancs, els ha promès que podrien pagar unes hipoteques que al final no han pogut pagar, i també tenim famílies a qui se'ls nega l'accés al mercat de lloguer i de compra, i que l'única alternativa que tenen per accedir a un pis és ocupar un pis buit, probablement d'un gran tenidor que porta buit temps, etcètera, etcètera, però no emparava tota la tipologia d'accés a l'habitatge i també, per exemple, tampoc parlava de què passa amb l'habitatge públic. O sigui, parlava de propietats privades, no? Però arreu estem veient que les institucions, en alguns casos, també actuen com a, bueno, com a grans tenidors, no? Expulsant famílies, aplicant mesures abusives en els contractes de lloguer, saltant els contractes, pujant el preu sense justificació, no fent manteniments de les finques públiques, etcètera, etcètera. Llavors, nosaltres creiem que cal abordar el problema de manera universal i fer-ho per parts està bé sempre i quan ens comprometem a tractar en algun moment totes les parts. No? O sigui...
0: T'agafo una mica aquest fil que acabes d'iniciar, el del perdoneu. Parlem ara de desnonaments, parlem ara de les vostres principals reivindicacions. Una d'elles és la prohibició dels desnonaments quan no hi ha alternativa residencial. Quina és avui la realitat que us trobeu en el terreny? És a dir, continuen arribant molts casos a les assemblees?
1: Sí, a les assemblees continuen arribant casos. De fet, durant aquest curs 2026, ara no sabria dir més amb exactitud, va caure una de les pocs defenses legals que teníem la societat, que era la moratòria de desnonaments, que va caure perquè també Junts va votar en contra de la moratòria i es va fer la proposta que caigués i així, i ens hem trobat en l'inici de curs, o sigui, jo faig de portaveu d'una confederació que són més d'una trentena de sindicats confederats repartits per tot el Principat, i arreu de les assemblees estan arribant desenes i desenes de casos de famílies que amb la caiguda de la moratòria se'ls està activant a la tornada de l'estiu el procés de desnonament i que eventualment les acabaran expulsant de casa seva. Alhora, la mesa d'emergència de Catalunya, que és una mesa on s'apunta les famílies quan ja tenen el procés de desnonament activat o inclús quan ja se les ha executat el desnonament, és una mesa que, o sigui, és una llista de persones que necessiten un habitatge de manera amb molta emergència. Està plena i col·lapsada des de fa molt temps. Les famílies són reallotjades a l'altra punta del Principat. A Barcelona no hi ha pisos d'emergència, no n'hi ha més. I alhora estem veient com, per exemple, això és una cosa que potser ha ressonat més per a l'estat espanyol, però, per exemple, el traspàs de la Sareb, que hauria de ser un traspàs de pisos que ja es van rescatar amb la crisi del 2008, amb diners públics i amb una part de diners privats, que el 2026 s'havia de liquidar la Sareb, que era el conegut Bancomalo, no? I aquest traspàs s'hauria de fer íntegrament a mans públiques, amb una gestió íntegrament pública, i el que estem veient és que els pisos de la Sareb no serviran per buidar aquesta mesa d'emergència, no? O sigui, estem engruixint el mercat d'habitatge públic, però no per tractar a les persones que queden completament marginades del mercat privat, sinó per començar a acollir una tipologia de famílies que el govern espanyol li diu famílies, o sigui, li diu lloguer assequible i no lloguer vulnerable. El lloguer social de famílies vulnerables està molt, molt quallat i molt lligat als ingressos de les famílies, i el lloguer assequible és el del 30% dels ingressos de les famílies, que ens pot semblar poc, però és que ens sembla poc en un context en què la gent paga el 60% del seu sou per viure en un sostre, que això tampoc és normal. I el 30%, segons organitzacions de drets humans, de pau al món, etc., segueix sent un preu molt i molt elevat per les famílies de pagar per al seu sostre, no? Per tant, o sigui, estem veient que és que el problema no és, o sigui, com et deia abans, que el problema no és un desnonament puntual a la ciutat de Madrid d'una cosa molt mediàtica com va passar amb la Mari Carmen, sinó que és que el castell de cartes és molt gros i n'ha caigut una, i quan comences a mirar que hi ha sota la catifa és que està ple i ple de merda, de males gestions i d'acumulació de negligències per part de polítics, i perquè són potser no culpables directament, però sí responsables, perquè se'ls ha fet molt grossa la pilota i no han sigut capaços de, bueno, de regular unes mesures mínimes que defensin, bueno, com els drets bàsics de la seva població.
0: Llavors, d'aquesta manera podríem dir que el cas de la Mari Carmen ha estat la punta de l'iceberg, però que sota s'hi amaguen moltes qüestions, com per exemple el preu de l'habitatge. Parlem ara del preu de l'habitatge, perquè parlem molt d'habitatge públic, però el problema immediat de molta gent és pagar el lloguer cada mes, sigui habitatge públic o sigui doncs en lloguer regular, no? Vosaltres reclameu que els preus estiguin vinculats als salaris. Com s'hauria d'aplicar això, Marta?
1: Bueno, o sigui, això és una de les propostes que hi ha sobre la taula, eh? O sigui, nosaltres veiem que, o sigui, no tenim una proposta molt, molt definida de com s'hauria de fer aquesta regulació, però el que sí que posem sobre la taula és que congelar els preus en l'estat actual i fer contractes que no es puguin pujar sense pujades d'IPC, etc., és ja un problema, és una passa, però és un problema, perquè hom sap que el mercat de lloguer ja està molt, molt, molt, molt, molt inflat, i congelar els preus en un preu ja inaccessible per la població de carrer no té cap tipus de sentit. Per tant, és una mesura, bueno, insuficient. Per tant, després també es parlava de la rebaixada, d'una baixada radical dels preus dels lloguers, per exemple, del 50%. També seria una opció i seria una mesura des d'on començar, no? El mercat està molt inflat, ens ha anat de mare tota la situació, ho rebaixem tot el 50%. Però nosaltres sí que fèiem una proposta, ja et dic, no era una proposta ferma, era com una proposta a convidar a pensar en altres mecanismes de baixar els preus dels lloguers, que era justament com això que relacionava amb això que deia abans de com es mesura què s'ha de pagar per l'habitatge públic, per exemple. O sigui, l'habitatge públic està, en alguns casos, vinculat als salaris de les famílies. O sigui, val X i no, sobretot no pot superar, en el cas del lloguer assequible, el 30% dels ingressos de les famílies. Llavors, el que diem és, si en termes d'habitatge públic s'està fent així, per què no posem algú a pensar de veritat en com es podrien lligar el preu de l'habitatge al salari en habitatges també del mercat privat, que evidentment hi hauria d'haver-hi uns barems de metres quadrats, de lloc, o sigui, no funcionaria igual per tots els pisos i caldria una, bueno, doncs una bona manera de calcular quin és el preu de cada habitatge en cada cas, no? Però simplement és una proposta això, de posar sobre la taula que el preu del, o sigui, que si l'habitatge és un dret, hem de garantir que tothom hi pugui accedir i que, per tant, bueno, que és que jo puc entendre que ens peti una mica el cap quan parlem de lligar-ho amb els salaris, eh? Però realment hem de deixar d'entendre que l'habitatge és una manera de generar ingressos per les famílies i és una cosa que l'estat espanyol, després de la, o sigui, després de la caiguda del franquisme, a partir de l'any 75 i així, es va començar a extendre molt aquesta idea de que som una societat de propietaris, no? I quan vas a altres països, no cal marxar molt lluny, de la Unió Europea mateix, el tant per cent de famílies que són propietàries del seu propi pis és molt més baix, no? Llavors, no ho sé, crec que és que ens cal un canvi de marc mental i d'aquest sentit comú extès entre la població i crec que hem de començar a entendre que és que realment els habitatges són per viure i no per, per enriquir-nos i que, bueno...
0: Doncs parlem d'això perquè el proper punt doncs, era parlar del parc públic, ja hem fet menció en les intervencions anteriors d'aquesta qüestió, però Catalunya continua tenint un parc públic molt petit en comparació amb altres països europeus. I m'agradaria anar encara més doncs, a fila prim, m'agradaria venir a Sant Just, tu ets santjustenca, i m'agradaria saber la teva opinió. Aquí a Sant Just, com creus que està ara mateix la situació d'habitatge públic, tant de lloguer com de venda? De venda ara ja no se n'està fent, s'està fent la gran majoria de lloguer. Què creus que això doncs, és si és contraproduent, si és beneficiós el fet de que sigui de lloguer i no de compra i si se n'està fent prou d'edifici, d'habitatge, de lloguer assequible aquí a Sant Just.
1: Clar, jo crec que Sant Just és un bon cas per les persones que portem aquí un temps, no?, i que sabem una mica la història que s'ha anat construint i com han anat apareixent els barris, per parlar de per què és un encert que els pisos d'habitatge social siguin de compra o de lloguer, que jo crec que és més encertat que siguin de lloguer perquè és més fàcil de regular això que et proposaré, que estiguin protegits de manera indefinida. És a dir, no pot ser que passi com va passar amb els pisos de la illa Walden, que es posin diners públics, perquè les, o sigui, que és una bona iniciativa, és intentar que la gent de Sant Just no hagi de marxar de Sant Just, no? Que les famílies joves puguin tenir fills al poble i que hi hagi com aquest retorn de, no només d'arrelament i de poder cuidar els pobles, sinó també

0: també hi ha els pisos de la Caixa de Masllovi, que ara en parlarem també. Hi ha, o sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i, per tant, es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, ja et dic que no té per què ser el cas de Promunts en concret, però, i després, aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció i les famílies que se n'han fet propietàries, gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort, perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori, al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè, evidentment, vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell d'especulació com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions, no? Llavors, això per una banda, no? Que això ja és un problema. Per tant, és interessant començar a plantejar promocions que estiguin protegides de manera indefinida o que la propietat sigui... Ara s'estan fent propostes de pues, promocions on la propietat és només de 80 anys, per tant ja no reprodueixes aquest factor d'acumulació de béns a través de l'herència, etc, etc. I després... amb el cas de la Caixa, que crec que també és interessant parlar-ne.
1: Correcte, sí.
0: A Masllovi hi ha uns quants blocs que són de la promoció de la Caixa, aquesta que s'ha fet famosa perquè se'ls va fer una vaga de lloguers a la Caixa i al final a través del sindicat de llogateres, i que al final la institució, a través de la Generalitat i de l'Agència Catalana d'Habitatge, s'han compromès amb comprar aquests blocs, suposo que a través de tanteig i retracte, i fer pisos públics, o sigui, fer com habitatges públics a través d'això. El que estem veient aquí és una altra vegada el mateix, no? O sigui, pues el que et deia, terrenys públics cedits a la Caixa per fer protecció oficial, que després caducava i eren pisos privats, les veïnes no els renovaven el contracte perquè no complien les condicions de la Caixa, però sí que havien complert les de protecció oficial, i després la institució, una vegada més, compra aquests blocs a la Caixa, quan en realitat ja hi ha hagut una part d'un regal de diners públics, vingui de l'Ajuntament o vingui de la Generalitat, per fer aquestes construccions dels pisos. Per tant, ens trobem iteradament en què les construccions de protecció oficial, si no es blinden molt i molt bé, són diners públics que serveixen o per engruixir la butxaca, en aquest cas podríem parlar del cas de la Caixa, no? D'una empresa infinitament riquíssima, d'un banc que es dedica pues, no només a especular amb la vida de la gent, sinó a invertir en negocis d'armament per guerres, etc, etc, o per que es converteixi com una mena de bitllet de la loteria en què quan et toca un pis de protecció oficial significa que d'aquí un temps el podràs vendre molt més car perquè el preu del mercat no para de pujar i, per tant, com en una mena de, el que et dic, com una mena de bitllet de la loteria. Llavors, hem de començar a construir coses públiques que serveixin realment per garantir el que et deia al principi, que les persones joves de Sant Just es poden quedar aquí, que a més som una... Que són pobles d'acollida, no? Que volem que hi hagi, o sigui, que la gent es pugui quedar a Sant Just, però que també siguin pobles on pugui arribar famílies noves o persones sí. noves, no? I que hi hagi un lloc on aquesta gent no només hi pugui viure, sinó que també pugui arrelar al poble.
1: Marta, ens hem d'aturar aquí, diguéssim, perquè se'ns ha acabat el temps, però una última pregunta abans de tancar l'entrevista d'avui, referent a aquesta vaga general. Creus que seguirà endavant, que d'alguna manera doncs, també juntament espais com el vostre, com la Confederació Sindical d'Habitatge, doncs, es posarà mans a l'obra per aquesta vaga general, tot i que ara recordem que ja tenim data d'eleccions pel 29 de novembre i que això, doncs, de moment no sabem si podrà canviar alguna peça del tauler. Recordar que ara mateix doncs, la situació és la que és. Van caure aquests dos decrets divendres, no sabem si es tornaran a presentar en els propers dies, però la qüestió ara mateix damunt de la taula, quina és, Marta, en aquest àmbit, en l'àmbit de la vaga general?
0: Nosaltres ja fa un temps, uns mesos llargs, que m'atreveria i que gairebé un any, que parlem de que cal començar a caminar cap a una vaga general per fer un cop de punt sobre la taula i dir que s'ha acabat i que n'hi ha prou. I és l'eina que tenim, legítima, el sindicalisme històric, laboral, però també si volem ser un sindicalisme d'habitatge i no només assemblees d'habitatge, sinó realment sindicalistes, és l'eina que tenim la classe treballadora per aturar el sistema productiu. Llavors, que seguirem caminant cap a la vaga general? Nosaltres ja et dic que ja ho estàvem fent abans i que ara pues, veiem que la conjuntura convida a fer-ho de manera més intensa, però insistim en que una vaga no es convoca, una vaga s'organitza. Això vol dir que una vaga no pot ser una aturada simbòlica de la feina, una aturada curta, una vaga ha de ser una aturada real de la producció, sigui quin sigui el sector que afecti, vull dir, de la producció, del tercer sector, del que governi en la zona on estem, vull dir, que quan parlem de producció sempre és primer sector, però entenem que Catalunya és

0: un territori on el primer sector està perdent importància, com a mínim, a la zona de la capital i AMB. Llavors, el que diem, no?, que nosaltres creiem que una vaga s'ha d'organitzar, sí, la pregunta és si seguirem fent esforços per organitzar aquesta vaga. La resposta és que sí, nosaltres convidem a la gent a sortir al carrer en totes les convocatòries que hi ha, però també a començar a apropar-se a les assemblees dels sindicats d'habitatge que hi ha arreu de Catalunya, que segueixen funcionant cada dia, perquè com ve, o sigui, que porten anys i panys organitzades, com has dit abans, els desnonaments seguiran passant i per tant seguiran desnonant la gent, però també són espais dels que s'organitzen les veïnes, la classe treballadora, no només són espais on parlem de com natura les i de com no facin fora la Mari Carmen o com evitar que es reprodueixin situacions tan violentes com la de l'Olga i el Javier, no? Dos veïns de l'Hospitalet que es van suïcidar per culpa de la crisi d'habitatge. No només parlem d'això. També fem, o sigui, ens permetem imaginar quin és el món on si volem viure, no? I que aquestes assemblees són espais interessants, per tant, seguirem organitzant la vaga general? Sí, però no sabem exactament el que tu deies, com afectaran les eleccions, què passarà. Al final, les vagues són coses que s'han de tocar moltes tecles i s'han de posar d'acord. No només tot el sindicalisme d'habitatge, sinó que una vaga convocada sense el suport i el reforç del sindicalisme laboral no té cap tipus de sentit, no? Per exemple, llavors, hi ha molts agents que estan, que estan com participant d'aquest joc i ara toca fer feina, organitzar-nos, fer feina plegats i pensar com comencem a... com fem passes que realment facin sacsejar els interessos dels rendistes, dels grans tenidors, etcètera, etcètera.
1: Un missatge per la gent que està a Plaça Catalunya, Puerta del Sol, en aquest sentit. Un missatge que entenem que també va adreçat o a la resistència o a la reflexió, no? Però recordar que avui en el magazín de matins, en el programa de matins de Catalunya Ràdio, es parlava amb Ricard Ostrell des de, en aquest cas, des de la Plaça Catalunya, demanant suport, demanant paraigües, material per seguir mantenint aquesta vaga, aquesta convocatòria en peu, perquè porten ja gairebé una setmana, si no fa ja una setmana que estan acampats a Plaça Catalunya. Això vol dir també que les condicions climatològiques els han afectat. Un missatge per tota aquesta gent, Marta.
0: A veure, nosaltres el que hem vist aquesta última setmana és que és una frase que no parem de dir, però és que es fa molt evident en alguns casos, que és que només ens tenim les unes a les altres, que l'única manera que tenim d'aconseguir els nostres drets, ens ho diu la història, però ens ho diu també l'experiència recent, és sortir al carrer i lluita. Hem vist que el mínim emparament que ens podien donar legal des del govern l'han tombat, que no hi ha cap tipus d'interès, sembla ser, de donar la cara per garantir drets mínims de les, de les habitants d'aquest país o de l'Estat, i per tant que qualsevol forma de lluita és important i és rellevant, que a més, com deies, l'acampada amb aquests dies de pluja i amb tontes alarmes i tot plegat és una senyal de resistència, com un símbol de resistència, i que és important que utilitzem tota aquesta energia per començar-la el que dèiem, no?, per aquestes ganes de seguir trencant la normalitat, que sembla aquesta falsa normalitat que ens extenen pel carrer, són importants, i hem de començar a pensar també com esmolem les idees per atacar el que realment ens farà avançar. Per tant, si algú té els mitjans, les ganes i vol apropar-se, que hi vagi, evidentment. L'acampada, les compis de l'acampada estan fent una feina increïble i seguim sortint al carrer per les manifestacions, seguim participant en el que deia abans. O sigui que és important que seguim organitzades amb l'acampada, amb la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Plaça Urquinaona i arreu de les convocatòries que puguin sortir al voltant del país. No només de manera centralitzada a Barcelona, sinó també amb totes les compis d'arreu del Principat que s'ho estan currant un munt i que estan convocant també desenes i desenes de mobilitzacions per donar resposta a aquesta situació que s'ha viscut aquesta setmana.
1: Marta Rand, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos també la vostra posició.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins a les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Falten 2 minuts per a 11:45 del matí. Continuem a la Rambla, el magazín matinal de Ràdio d'Esvern, i avui recuperem l'espai d'actualitat política municipal amb la primera entrevista del curs amb el grup de l'oposició. Recordem que l'alcalde de Sant Just va participar d'aquest magazín el mes passat i avui ho fem doncs amb Desiris Lauca Thriller Trujillo, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Just d'Esvern. Desiré, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Dani.
0: Amb ella avui volem repassar l'actualitat del municipi, sobretot el ple ordinari del mes de setembre, celebrat dimecres passat 30 de setembre, una sessió en què es van aprovar qüestions importants com la transformació dels polígons industrials, actuacions de millora de la xarxa d'aigua o, definitivament, les bases d'accés a l'habitatge de lloguer amb protecció oficial. Avui també ens aturem especialment en una proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra i aprovada al ple, la moció que demana doncs revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i recuperar progressivament els accessos i itineraris públics a Collserola en funció de l'evolució epidemiològica. En aquest cas, també parlarem de qüestions d'actualitat, com per exemple la normativa de patinets, també de les festes de tardor i, entre d'altres qüestions, que abordarem aquí a Ràdio d'Esvern en els propers minuts. Desiré, comencem, perquè si no el temps ja saps que és or i volem que ens doni temps de tot. Comencem amb la valoració del ple. Comencem amb el ple de mes de setembre, l'últim ple ordinari celebrat a Sant Just. Com ja hem destacat en aquesta sessió, hi va haver doncs decisions importants en matèria d'habitatge, urbanisme, aigua o pressupost. Després entrarem una mica en profunditat amb alguns d'aquests temes, però ens agradaria saber quin és per vosaltres el punt més rellevant d'aquesta sessió de setembre.
1: Bueno, per nosaltres el punt més rellevant va ser la moció que vam presentar des del nostre grup municipal, des d'Esquerra Republicana, precisament, com bé has comentat abans, perquè hi hagués una revisió d'aquestes mesures de les restriccions que hi ha actualment a Collserola. No? Nosaltres entenem que bueno, va haver-hi unes mesures, es va tancar l'accés a Collserola per unes mesures excepcionals donat a la pesta porcina africana, i nosaltres el que, sense posar en dubte aquestes mesures, el que nosaltres estem demanant és que hi hagi una intervenció, diguem-ne, com a més quirúrgica en el sector de Collserola, no? Perquè entenem que potser, tenint en compte les dades epidemiològiques, etcètera, etcètera, uh-huh, és factible doncs no obrir-ho del tot Collserola, però sí que delimitar alguna sèrie d'espais segurs i que doncs, tant la ciutadania com la gent que hi va fer esport i de més podem gaudir Collserola sense posar en perill les mesures que ja estan implementades de la pesta porcina. És a dir, nosaltres no estem dient, escolta, no estem d'acord amb que continuï absolutament tot tancat. Creiem que potser amb el temps que portem ja amb el tancament de Collserola s'hauria de revisar, i és el que posem damunt de la taula, no? Perquè uh-huh, entenem que tampoc obrir-ho tot, òbviament, però hem de trobar un equilibri que bueno, en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Just, el Parc Natural de Collserola i de més, on potser podem fer una mica de cirurgia a Collserola i potser podem delimitar on hi hagin zones, espais, vies que en podem continuar gaudint. Uh-huh. I bé, això és el que portàvem al ple i això és el que es va aprovar.
0: Doncs aprofitem per abordar aquesta moció de forma més detinguda, una moció que demanava revisar les mesures excepcionals adoptades arran de la pesta porcina africana. Primer de tot, què us va portar a presentar aquesta moció ara, després de gairebé un any del tancament de Collserola?
1: Bé, perquè al setembre van establir que continuava tancat el parc de Collserola, no? Llavors, com ja portem, o sigui, el setembre d'ara, fa un mes exacte, l'atacta no la recordo, però, clar, després de tant de temps amb aquestes mesures excepcionals, entenem que l'excepcionalitat potser caldria revisar-la i poder arribar a aquest equilibri que comentava, no? Llavors, com que vèiem que potser això continuava allargant-se potser massa en el temps, digués, el tot tancat, per dir-ho així ras i curt, doncs enteníem que això caldria revisar-ho. I a més, Collserola ho tenim aquí. Uh-huh. I ens afecta a Sant Just especialment, tenim una part molt important de Sant Just, és Collserola, tenim molta ciutadania, entitats esportives, bé, tenim gent que gaudeix de Collserola d'una manera d'oci, d'una manera de salut mental, de manera esportiva, de moltes maneres, i creiem que potser caldria revisar-ho i posar-ho així damunt de la taula.
0: Quan parleu de recuperar progressivament els accessos a Collserola, què significa això a la pràctica de Cine?
1: Doncs que primer que hi hagi una transparència en la informació i a la ciutadania de on pot anar i on no pot anar, i que doncs entenem que hi ha zones i zones, vale? D'acord? O sigui, això s'ha de, òbviament s'ha de fer de la mà de qui hi entén dels tècnics en concret que tenen les dades epidemiològiques i de més, juntament amb el territori, amb Collserola i amb l'Ajuntament de Sant Just, i potser hi ha zones que ara mateix estan tancades, però que podrien estar obertes. Perquè si fem la cirurgia a Collserola, potser allà no n'hi ha perill de que hi passi res, o és una zona segura. Llavors, seria aquella zona establir-la com a segura, delimitar-la bé i informar la ciutadania bé per saber a on pot anar i no pot anar la ciutadania.
0: Aquesta moció ha estat aprovada pel ple. Quin hauria de ser ara el següent pas? Deciré, què espereu de l'Ajuntament i de les administracions competents?
1: Bueno, esperem que de les administracions competents se'n faci ressò d'aquesta moció, que ha estat presentada no només a Sant Just, sinó a diversos municipis, i que realment es revisi aquest tancament absolut del parc de Collserola i es puguin anar fent aquestes obertures parcials, i a més, també la moció establia que hi haguessin uns ajuts per les empreses que havien tingut pèrdues i de més pel fet de no poder fer ús de Collserola, doncs que caminar cap aquí, diguem-ne, cap a aquesta revisió quirúrgica per anar obrint progressivament i per anar sense posar en perill el parc i pel tema dels ajuts, i és donar una empenta. És impulsar-ho, donar una empenta, que realment, perquè sí que el govern de la Generalitat va anunciar uns ajuts, però s'han quedat una mica eteris, i nosaltres el que demanem és aterrar, diguem-ne, de quan estem parlant, no? De cronologia, bueno, una mica la concreció en la realitat del que significa tot això i que realment sigui un fet el tema de les obertures parcials.
0: Avui estem parlant amb Desires Lauca Thriller Trujillo, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Just, i com bé esmentava fa uns minuts en aquesta entrevista, Collserola forma part del dia a dia de molts veïns i veïnes del nostre municipi per passejar, fer esport, anar a la muntanya o simplement gaudir de l'entorn natural. Creieu que aquesta situació també ha posat sobre de la taula un debat molt més ampli sobre com gestionem Collserola?
1: Bé, jo crec que sí. Ha posat sobre de la taula el model de gestió, no? És a dir, hem de protegir la natura, sí, però també hem de poder gaudir aquesta natura que tenim aquí, no? I el fet és buscar un equilibri, és a dir, gestionant-la també l'estem protegint. Aleshores, entenem que s'ha de fer aquesta balança, aquest equilibri, i que per quan en properes ocasions, si és que passés alguna cosa, també es tingués en compte aquesta manera de gestionar, on es tinguessin en compte també altres mesures i que hagués vingut per quedar-se aquest tipus de revisions, de mesures, etcètera, etcètera, també tenint en compte els municipis del territori. No?
0: I ja per tancar aquest bloc, Desiré, creieu que falta més coordinació entre els municipis, el Parc Natural i la resta d'administracions?
1: A la vista està. És a dir, que crec que els municipis que en aquest cas estem afectats pel tema del tancament de Collserola, estem demanant tots el mateix i estem d'acord en això. I des de dalt no s'està, bueno, fins ara, no s'està aplicant, no? Per tant, si hi hagués aquesta coordinació, jo crec que aquestes obertures que estem demanant a la moció ja s'haguessin produït i, per tant, no les haguéssim hagut de fer. Per tant, falta coordinació perquè realment tot esdevingui una miqueta més natural o lògic, diguem-ne.
0: Abans de deixar el ple de setembre, volem fer un repàs d'altres qüestions importants que també es van abordar en aquesta sessió, però volíem donar-li la importància que té aquesta moció i també poder-ho parlar de primera mà, en aquest cas doncs, amb la representant, amb la portaveu del partit que va executar aquesta moció que recordem que va ser aprovada. Parlem ara doncs d'altres qüestions del ple de setembre. Parlem d'habitatge, amb l'aprovació definitiva de les bases per l'adjudicació dels habitatges de lloguer en protecció oficial, també de la transformació dels polígons industrials i l'adaptació dels seus usos a noves activitats econòmiques i també de les actuacions de millora de la xarxa d'abastament d'aigua amb una inversió prevista de més de 300.000 euros. Comencem per l'habitatge. Considereu que les noves bases d'accés a habitatges protegits són un pas suficient o encara queda molt de camí per recórrer perquè l'habitatge assequible a Sant Just doncs, sigui real, no? I aquesta és una pregunta que arriba en un moment clau, no? Amb aquesta crisi de l'habitatge que ha arribat al seu límit i que veiem doncs, aquestes manifestacions com la que es va celebrar ahir a Barcelona i també doncs, amb aquestes acampades tant al centre del país a Madrid com aquí també a la ciutat comtal a la plaça de Catalunya.
1: Bé, cal més. És a dir, nosaltres creiem en una política d'habitatge més valenta que la que ens estem trobant ara en els plens. I et poso un exemple. Nosaltres, tant a les bases que es van portar del Mil·lenari 2 o les bases de les vivendes d'exclusió social, ja vam fer les al·legacions pertinents. I en aquest tema de l'habitatge que es va portar en el ple, també ja ho vam tornar a posar sobre de la taula. És a dir, aquí on tenim el quid de la qüestió és en els ingressos mínims que s'han de tenir per poder-hi accedir en aquestes bases. Aquest és el nostre kit, la qüestió principal, diguem-ne. Per què això? Perquè ens estan dient totes aquestes bases que aquests criteris d'ingressos mínims es fixaran a cada convocatòria. Cada convocatòria, quan es fa directament amb Promunsa. I Promunsa no és un òrgan de debat polític. Per tant, no les fixa el ple, aquestes ingressos mínims que ha de tenir. Aleshores, com que no es fa en el ple i, per tant, no podem anar a cada convocatòria explicant i dient que aquests ingressos mínims, el que posi cada convocatòria, nosaltres entenem que el que ha de quedar en aquestes bases és un compromís de l'Ajuntament d'ajudar a les persones que ho necessitin, perquè per nosaltres les bases han de poder garantir que les persones que més ho necessitin hi puguin accedir. Ens podem trobar ara que hi hauran persones que no puguin tenir o no tinguin aquests ingressos mínims i per tant no puguin accedir a les bases i per tant ja a la convocatòria ja no arriben perquè ja no tenen les bases i ja no estan a la llista. Uh-huh. I per tant això nosaltres creiem que és una exclusió de base. Aleshores nosaltres el que demanàvem és que, ho hem demanat diverses vegades, és que hi hagués un compromís ja en aquestes bases de l'Ajuntament o per poder cobrir la diferència si és que la persona no arriba dels ingressos mínims perquè hi pogués accedir a les bases. Perquè et repeteixo que les convocatòries se'ns queden lluny, no ens entrarem o ens entrarem tard, diguem-ne, i potser no solucionem el problema. Nosaltres el que volem és avançar-nos en aquest problema i que realment les persones que més ho necessitin ho puguin ajudar a l'habitatge. I per nosaltres aquesta és una política valenta que creiem que no s'està duent a terme, tot i que després ens diguin que després ja... Després potser ja és tard. I potser hi ha alguna família que s'ha quedat fora, no? Per tant, entenem que poder-ho fer prevenir que no hi hagi una persona que es quedi fora, nosaltres creiem que seria l'ideal en totes les bases d'accés a habitatge.
0: De l'habitatge a l'economia, pel que fa als polígons industrials, aquesta transformació pot ser una oportunitat per canviar el model econòmic del municipi?
1: Sí, nosaltres...
0: És una pregunta que formulem perquè entenem que els polígons a Sant Just també no és que tinguin una vida com en altres municipis del Baix Llobregat.
1: Sí. Bueno, però tenen una importància, però tenen una certa importància. Riquesa i ens donen a nosaltres el... No? Bé, nosaltres ja hem estat a favor, ja portàvem el programa, l'anterior programa, de aquesta transformació dels polígons, no? I una mirada a les noves... A la nova indústria, no? Una indústria neta, diguem-ne, una indústria basada en la investigació, el desenvolupament, la creativitat, l'audiovisual, la cultura. Per tant, nosaltres estem a favor d'aquest canvi de polígons. De fet, aquesta modificació es va portar en el ple fruit també de tota una sèrie de treballs que es va fer amb tots els grups de l'oposició que van participar, no? Per tant, nosaltres en el que és en aquesta modificació de polígons, nosaltres estàvem a favor. Però ens vam estar ni en en el vot del ple perquè es va portar, juntament a aquesta transformació de polígons, es va portar un pla de mobilitat. Uh-huh. I aquí és on nosaltres veiem el dubte, perquè en aquest pla de mobilitat, que és un tràmit que has de fer per la modificació de polígons, doncs no tenia en compte, és a dir, no tenia en compte la transversalitat del projecte. És a dir, només es basava en el tema dels polígons, però no tenia en compte les planificacions urbanístiques que hi ha a la zona i que s'estan desenvolupant o s'acabaran de desenvolupar en els propers anys, i per tant nosaltres entenem que era una idea bastant clau que tingués, ja que s'estàs fent una modificació a futur, que tinguessis en compte una visió més general, més transversal, no només et dediquis al polígon, sinó que també tinguis en compte l'urbanisme i tinguis en compte la mobilitat, perquè tot fa un tot, i que creiem que s'ha de tractar com un paquet, diguem-ne. I ens va quedar una mica coix, perquè aquest estudi de mobilitat, doncs, el que venia a dir era que el transport públic ja faria, esponjaria la mobilitat que es pogués fer als polígons. Estàvem parlant d'uns 23.000 desplaçaments diaris de més. Nosaltres entenem que no són dades que òbviament són dades fiables dels estudis i les enquestes que van utilitzar per fer aquest pla de mobilitat. Uh-huh. Però en el pla de mobilitat, si t'hi fixes, fa servir unes dades del 2011, que ha canviat Sant Just des del 2011.
0: Ha plogut una mica.
1: Ha plogut una mica, fins, estava començant, vas lluir, el 2011. Sí que és cert que en unes dades de mobilitat diària es tenien en compte unes dades del 24, però després amb unes dades de perspectiva de gènere, per exemple, es tenien en compte dades del 2006. Aleshores, per nosaltres no és vàlid. No és vàlid perquè no estàs utilitzant unes dades actuals, i no és vàlid perquè no estàs fent una mirada amb mirada llarga i transversal. Per tant, ens falta anar una miqueta més enllà en un futur després de quan estigui, o sigui, perquè ja t'avancis quina previsió de mobilitat o quina previsió d'estudi de mobilitat, què és el que tu faries per esponjar tota la mobilitat que es pot fer, però no només dels polígons, sinó de les urbanitzacions que aniran a, no, del planejament, de tot els nous habitatges que aniran, que nosaltres tenim calculat uns 1.500 habitatges aproximadament. Això fa que hi hagi, doncs, al voltant d'unes 4.000, 5.000 persones més en aquella zona. Home, la mobilitat afectarà. Clar, se'm va contestar que bueno, això ja s'aniria veient i que no era una transformació, diguem-ne, d'avui per demà. Ok, jo no he dit això. El que estic dient és que no hi ha hagut una transversalitat i no hi ha una mirada llarga, perquè òbviament estem portant una modificació de polígons que comporta una afectació a la mobilitat, i nosaltres el que creiem és que cal tenir aquesta mirada llarga i aportar un estudi, diguem-ne, que tingui en compte tot això i que aporti solucions, que com tot plat de mobilitat ha de ser viu, no? I que el que tu puguis preveure ara, doncs igual després es pot canviar, adaptar, el que sigui, però jo crec que ha d'estar s'ha de mirar amb tota la seva transversalitat, no? I nosaltres per això ens vam votar abstenció per aquest motiu, a favor de la transformació dels polígons.
0: Molt bé, doncs marxem a l'última pregunta d'aquest bloc. Sí que demano una mica més de brevetat perquè puguem assolir, doncs, totes les preguntes que teníem programades per avui. Marxem a parlar en relació, doncs, amb el tema de la xarxa d'aigües, els serveis municipals, si considereu que aquestes inversions aprovades responen a les necessitats del poble, del municipi.
1: Bé, nosaltres creiem que sí, que responen a les necessitats del municipi. Eren xarxes que s'havien de canviar, millorar, i per tant tot el que representa una millora és positiu, no?
0: Uh-huh. Deixem de banda el ple per parlar d'una qüestió que afecta directament el Dia de Veïns i Veïnes. Parlem que des de l'1 d'octubre ha entrat en vigor la nova normativa de vehicles de mobilitat personal, que introdueix també noves obligacions als usuaris de patinets elèctrics. Entre les mesures hi ha l'edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori de casc i de les llums, també el registre del vehicle, l'assegurança de responsabilitat civil i la prohibició de circular per les voreres. Com valoreu aquesta nova normativa de patinets elèctrics?
1: Bueno, la valorem molt positiva, perquè entenem que la mobilitat sostenible sí, però la seguretat en aquest cas dels vianants doncs també, no? I la seguretat en la pròpia vehicle de mobilitat personal, és que és un vehicle. I a vegades això, el tema del patinet, no ha costat de quallar, diguem-ne, una miqueta, i estem tractant d'un vehicle que segons com, si hi ha hagut infraccions, diguem-ne, de trànsit, ha provocat accidents, i poden ser accidents molt greus, perquè no hi ha xassis, deixa'm dir, i per tant cal que quanta més seguretat hi hagi en la mobilitat d'aquest tipus de vehicles, doncs millor. El tema del casc, ho trobo, l'edat, el casc ho trobo absolutament necessari, a l'assegurança de responsabilitat civil, perquè hi ha hagut molts accidents en relació amb això, no només de la persona, sinó versus a vianants i també altres cotxes i demés, i això pot representar un problema si no hi ha una assegurança al darrere, i per tant creiem que és positiu.
0: I mirem ara cap a les properes setmanes. Parlem de les festes de tardor, 10 dies de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Quin paper creieu que tenen les festes de tardor en la vida social del municipi? I si valoreu que, més enllà de les festes de tardor, creieu que ara mateix la principal necessitat del teixit associatiu cultural, doncs quina és, no? Quina creieu que és, i com creieu que es mou també l'ambient cultural i també en teixit d'entitats i d'associacions del nostre poble?
1: M'has fet moltes preguntes i m'has demanat que sigui breu.
0: Sí, aquí la brevetat la podem trencar una mica, decidir si vols, perquè veig que ens queden 6 minuts, podem dedicar-li 3 o 4 en aquesta i 2 a la següent.
1: Vale. Jo crec que, bé, les festes de tardor ens encanten a Sant Just, diguem-ne que és una tradició que tenim des de fa molt de temps. Les gaudim molt, la ciutadania, tant, veiem que les entitats hi tenen un pes molt important en aquestes festes de tardor per les activitats culturals i comercials i tot el que està programat a les festes de tardor. Per tant, les gaudim molt i ens agraden moltíssim, i des d'aquí doncs elevem el paper de les entitats per nodrir d'actes culturals aquestes festes de tardor, no? Les entitats, m'has demanat el tema de les entitats...
0: Sí. Repeteixo la pregunta, cap problema. Més enllà de les festes de tardor, però aquí podríem posar més enllà de les festes majors, més enllà de la vida de les entitats.
1: Vale, la recordo ja la pregunta.
0: Quina creieu que és ara mateix la principal necessitat del teixit associatiu i cultural del poble?
1: Jo crec que les entitats necessiten més recolzament per part de l'Ajuntament. Potser ja sigui, hi ha moltes maneres de recolzar o d'acompanyar les entitats i el comerç, etc. Però de vegades amb el tema via subvencions ha quedat una mica coix el tema d'aquest acompanyament, perquè hi ha moltes entitats que depenen de les subvencions de l'Ajuntament per poder fer les seves activitats, i moltes vegades aquestes entitats han vist que els decrets d'adjudicació de les subvencions han arribat molt tard, i una cosa és el decret i l'altra el cobrament efectiu d'aquestes subvencions, no? I això és històricament, portem un retras importantíssim amb aquestes subvencions, que a vegades arriben tard i a vegades arriben poc, és a dir, que no són el que l'entitat li agradaria tenir per poder continuar amb normalitat totes les seves activitats, no? Per tant, per mi aquesta és molt important, i també l'acompanyament a les entitats, no? A l'estar al costat realment, escoltar realment les necessitats que puguin tenir les entitats i donar-los sortida, donar-los facilitat a l'hora tant d'organitzar, de preparar-se, de burocràcia, de facilitador de medis. Si una entitat del poble ha volgut fer una festa aquí al parador, diguem-ne, i ha tingut algun, no, per complir la normativa necessitava X, intentar acompanyar-lo d'una manera potser més activa per part de l'Ajuntament, no dir que la normativa et diu que tu has de tenir això i això i això. Potser una mica d'acompanyament més real perquè aquella entitat pugui realment fer la seva activitat allà sense cap mena de problema. No? Creiem que caldria un paper més actiu per part de l'Ajuntament en l'acompanyament. Mm-hmm.
0: Molt bé, i abans de tancar, deixaré un petit apartat d'actualitat política, perquè precisament aquesta setmana s'ha conegut la notícia que modifica un calendari polític que ja anava a ser ajustat, doncs encara ho serà més. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals, que celebraran el 29 de novembre. Això vol dir que tindran lloc abans de les municipals, i això que farà doncs que en pocs mesos tinguem també doncs aquesta cita electoral que ja avançàvem, les eleccions municipals el 23 de maig del 2027, quan els ciutadans de Sant Just tornaran a escollir la composició del seu ajuntament. Com valoreu aquest avançament electoral del 29 de novembre?
1: Bé, són unes eleccions que tenen lloc en un moment on crec que cal algun tipus de moviment polític. La no aprovació dels dos decrets de l'habitatge de la setmana passada va ser un moment clau, no només per les mobilitzacions de la ciutadania, sinó per no poder facilitar aquests drets que, tot i que podrien ser millorables, eren uns drets que podien haver en quant a l'habitatge arreu. I, per tant, entenem que bé, és positiu que hi hagin aquestes eleccions. De totes maneres, deixa'm dir que seria important que realment hi hagués una participació molt activa, diguem-ne, sobretot de l'esquerra, en aquestes eleccions i en mobilització del vot per anar a votar. I també a Catalunya, perquè hi ha vegades que hi ha gent que creu que Espanya, les eleccions espanyoles estan allà i cauen lluny i no ens importen, però des d'un punt de vista d'un partit independentista com és el meu, entenem que mentre no tinguem la independència catalana, l'EM, que sí, independència sí, però tenim un mentrestant, tenim una manera de gestionar i la manera de poder defensar els interessos de Catalunya a Espanya, que de moment estan fent les lleis que ens atanyen a nosaltres, i de poder defensar els interessos de tota la ciutadania i de poder aconseguir el tema de Rodalies, de poder aconseguir moltes coses que ens afecten a Catalunya en el nostre dia a dia. El nostre dia a dia és avui i demà. Doncs entenem que cal que la gent es pronunciï a les urnes i també vagin a votar a les eleccions espanyoles. Això és, per nosaltres, des de les esquerres, una dada clau.
0: Uh-huh. I ja mirant cap a Sant Just, per les municipals que seran el 23 de maig, com enfrenta doncs, Esquerra Republicana aquest tram final de mandat, i què creu doncs, que implica, no?, que s'hagin avançat aquestes generals i que, per tant, les municipals vinguin després?
1: Bé, que les eleccions generals s'adelantessin era un... no és una cosa nova, vull dir, s'estava pensant en el calendari que això podia ser possible. Segurament ens afectaran d'alguna manera, sigui com sigui el vot, sobretot si hi ha una majoria de dretes, que és per on s'apunta. Nosaltres, des del punt de vista de Sant Just, el que estem fent és continuar treballant per Sant Just, estem treballant amb el programa, estem escoltant a la gent, ens estem nodrint nosaltres de moment, escoltant i copsant projectes, idees, accions per poder tenir un programa útil per la ciutadania de Sant Just. Avanço també, ja que has dit de les festes de tardor, que a Sant Just al carrer el diumenge 25... El diumenge 25, sí, estarem a una paradeta a Sant Just al carrer i, per tant, a partir de les 10, de 10 a 1 més o menys, doncs podreu venir, podreu parlar amb mi o qualsevol de la paradeta d'Esquerra per explicar les inquietuds, compartir projecte, donar idees, tot és benvingut.
0: Desiree Lauca Thriller, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Just, moltes gràcies per haver estat avui nosaltres a la Rambla i gràcies també per respectar els temps. I sabem que és complicat, però volíem parlar de tot plegat amb tu i també doncs, fer balanç de la política municipal. Una abraçada i ens escoltem aviat.
1: Moltíssimes gràcies, Dani.
0: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla. Aquests dies comença a olorar ja a tardor, comença a olorar a festes de tardor, i amb elles l'Associació Cultural Casa d'Extremadura ja està començant a preparar una nova edició de la seva Setmana Cultural, del 16 al 24 d'octubre, amb un programa que combina cultura, gastronomia, música, ball i activitats de trobada entre socis i ciutadania. Per conèixer millor la programació d'enguany, la feina que fa l'entitat i també com viuen aquesta celebració, avui parlem amb Manuel Zapata, president de l'Associació Cultural Casa d'Extremadura de Sant Just. Manuel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut al programa. Comencem, gràcies, com sempre, amb aquesta bateria de preguntes. Manuel, què representa per l'Associació Cultural aquesta setmana i també amb quin esperit l'heu preparat aquest any?
1: Bueno, tú terminas de decir ahora, ¿no? En gastronomía, en bailes, en ajuntarnos varias entidades del pueblo, de fuera del pueblo, y bueno, tener una relación con otras entidades.
0: Uh-huh. El programa comença divendres 16 amb el pregó d'inauguració. Què heu preparat per aquesta primera jornada?
1: Esta primera jornada es el día 16, como has dicho, el viernes, a las 8 en la vagoneta, en la sala de auditori, y viene la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, que representa varios pueblos de la provincia de Badajoz, y vienen, le acompañan dos alcaldes de dos pueblos que pertenecen a la Mancomunidad de Tentudía.
0: Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, aquí començarà aquesta festivitat, aquesta festa de la Setmana Cultural, a partir de les 8 del vespre, amb l'inici dels actes amb el pregó d'inauguració, com ens deia, doncs, amb la presidenta de la Mancomunitat de Tentudía, la senyora Felicidad Hernández, i a continuació, doncs, l'actuació de la coral de l'entitat Viejas Raíces, que és una coral molt consolidada i que, en aquest sentit, doncs, també actua per aquesta festa, per aquesta Setmana Cultural.
1: Sí, claro, es la entidad, es la cora de la entidad y tiene que representar la entidad en el primer día, que es el pregó, y también en el último día hace una actuación.
0: Uh-huh. I al final d'aquesta actuació es degustarà, doncs, un aperitiu català per tots els assistents. Això pel que fa a divendres 16. Dissabte 17 celebreu el Dia del Soci amb una paella a la plaça de la Pau. És un dels moments més especials del calendari de la Casa d'Extremadura i ens agradaria saber també, doncs, com ho viuen els socis, no? Això, quina participació espereu i com viuen els socis i sòcies que s'hi acosten, doncs, a la plaça de la Pau aquell Dia del Soci.
1: Bueno, pues esperamos, como cada año, que salga un día por lo menos regular, si no bueno, regular, que haga un día que se pueda estar en la calle, que, bueno, para nosotros, para el socio representa mucho, es juntarnos unos 200, 250 socios, entre socios e invitados, ¿eh? Hay que decir también que hay personas que se le invita por relación con la entidad, por, con otras entidades, bueno, siempre se invita a alguien. Y entonces, pues, nos juntamos unos 250 personas.
0: Déu-n'hi-do.
1: Más o menos.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quanta gent. Sí. És que jo tinc una pregunta perquè ho escolto molt per aquí, pel poble, quan hi ha activitats, quan hi ha festa, no? Com s'ho fa la Casa d'Extremadura per cuinar per tanta gent? És que deu ser complicadíssim cuinar per tantíssima gent, no, Manolo?
1: Bueno, tenemos gente que...
0: Que domina.
1: Que lo domina, que lo domina. Tú, que has podido comprobarlo también, lo has visto que lo domina la cocina muy bien. Es una de ellas que tuvo un restaurante muchos años y lo mismo la paella, que el cocido, que las migas, que todo esto que se hace, es, vamos, le salen de fábula. Y tocamos madera para que le siga saliendo igual.
0: Clar, clar, clar, però una cosa és que et surti de fàbula per 20, per 30, que ja em sembla molta gent, eh? 20 i 30, sí, ja em sembla molta gent, eh? Però clar, 250 persones, a part de la infraestructura que heu de tenir, no? Que m'imagino que ja teniu, doncs, aquestes paelles grans que veiem en les grans festes, com a les migues extremenyes, no? Que també les veiem cap als vols del desembre, oi? En aquest sentit, clar, teniu material per assolir, doncs, tot aquest menjar que heu de fer, no? Però també molts matxaques, tenir moltes mans, gent treballadora, compromesa, que també s'hi dediqui els dies abans a preparar el material, aquell dia que estigui també pendent de tot. Ha d'haver un compromís al darrere, Manolo.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso siempre lo he dicho, que una asociación como con la cantidad de cosas que hacemos a lo grande, digámoslo así, tenemos que tener gente detrás comprometida al 100%. Y gracias, que las tenemos porque hace falta nada más que decir, oye, tardía, y ya los tienes allí, los tienes allí comprometidos al 100% para ayudarte a lo que sea, a lo que sea. No hace falta mucho.
0: Avui estem parlant amb Manuel Zapata, president de l'Associació Cultural Casa d'Extremadura de Sant Just. Estem parlant de la programació d'aquesta festa cultural, d'aquesta setmana cultural de la Casa d'Extremadura. I marxem ara el diumenge 18, que hi haurà doncs, com a protagonista la música i la dansa amb l'Escola de Ball Ana Márquez de Sant Feliu de Llobregat i el grup Cors i Danses Sant Isidro Labrador de Cornellà. Què trobarà el públic en aquesta jornada de diumenge 18?
1: Bueno, pues ahí ponemos un grupo andaluz, que más hay bailando socias de la casa y gente de aquí de San Juan, aunque son de San Feliu, pero hay bailando chicas de aquí de San Juan. Y después tenemos un grupo extremeño, que es de San Isidro, que tenemos bastante relación con ellos porque es una población cercana y tenemos mucha relación. Entonces le invitamos a que vinieran este día y vienen desinteresadamente los dos grupos a bailar i hacernos disfrutar ese dia.
0: Que bé, doncs, per una banda tindrem representat Sant Feliu de Llobregat amb l'Escola de Ball Ana Márquez, per l'altra Cornellà amb Sant Isidro Labrador. Clar, m'imagino que això també doncs, és unir una mica el Baix Llobregat, perquè vosaltres com a entitat entenc que també doncs, teniu amics, germans i agermanament, diguéssim, amb altres entitats del Baix Llobregat. Hi ha moltes cases d'Extremadura, hi ha moltes cases d'Andalusia i entenc que també teixiu xarxa no?, en aquest sentit.
1: Sí, sí, tenemos mucha relación con... Mira, en sí nosotros tenemos programado el día 9 de noviembre vamos con la coral de la entidad nuestra a Tarragona, a la Casa de Tarragona a cantar. O sea que en sí las entidades extremeñas estamos bastante, bastante unidas, pero es verdad que tenemos alrededor, lo que tú has dicho, por el Bajo Llobregat, casas de Andalucía, que hay una relación con ella fantástica y que los tenemos aquí en villancicos, en muchas cosas. Y bueno, también tenemos a los amis del Barrio Sur, que Raquel, pues también a lo que le digas y ahí está siempre.
0: De la Raquel parlarem després, perquè sí, també sí, està en aquest programa. Sí. Però ara marxem a parlar del divendres 23, que torneu a apostar per la música en directe amb Miguel Jiménez, a més d'un concurs de tapes. Com serà aquesta vetllada del divendres 23?
1: Bueno, estar concurso de tapa,
0: sí.
1: Que por cierto hay un premio que no se da a la mejor tapa, sino se le da a la tapa por sorteo.
0: Vale.
1: O sea, porque no nos consideramos que tenemos que decir... pues esta o la otra, no, siempre puede haber...
0: Sino que todas las participantes entran en un sorteo.
1: Exactamente, el sorteo son dos cenas para el Mesón Gallego y bueno, se saca un numerito, se hace el sorteo y a quien le toque pues tiene dos cenas pagadas en el Mesón Gallego.
0: Caray.
1: Después viene el Miguel Jiménez este, que es un chaval que hace muchos años que está viniendo a la Casa Extremadura. Venía desde que estábamos en Jacinto Benavente.
0: ¡Ostras!
1: O sea, que lo conocemos y bueno, la gente le gusta y se hará un par de horas de baile.
0: Perfecte. Sí, sí. Doncs aquesta vetllada de ball que tindreu el divendres 23 a la Vagoneta, a l'Auditori de la Vagoneta.
1: A l'Auditori.
0: Molt bé. I el 24 tanqueu la programació amb diverses actuacions i també un aperitiu amb productes extremenys. Què heu volgut reservar doncs, per aquest últim dia de festa? Explica'ns una mica.
1: Bueno, este dia, lo que hemos hablado antes, que está la Escuela de Baile de la Raquel Rubiales, que la relación es enorme, como tú bien lo sabes. Y hablé con ella, se lo dije, y dispuesto a venir ese día con nosotros. Después también cantará la coral de la entidad. Creo que Raquel nos trae también un grupo que tiene de gimnasia y de todo esto. O sea, nos va a hacer un poco variado.
0: Un pupurrí.
1: Sí, sí. Y bueno, nosotros agradecidos que cada vez que se les pueda llamar estén ahí con nosotros y bueno, que tenemos mucha ayuda. Y volviendo a la pregunta de antes de la infraestructura que tenemos,
0: sí.
1: Quiero decir aquí abiertamente a todas las asociaciones de San Jut y de alrededor que si algún día necesitan una paellera o lo que necesiten grande, que nos la pueden pedir libremente, que nosotros se la cedemos para hacer cualquier fiesta.
0: Doncs que maco això també, perquè fa poble, i en aquest sentit la gent de Sant Just, les entitats del nostre municipi que vulguin, que necessitin material, que no el tinguin, que no sàpiguen on trobar-lo, la Casa Extremadura doncs els hi ofereix sí. aquest material.
1: Tot el que necessiti.
0: Doncs menys la Setmana Cultural, que tenim molta feina i el necessitem. Però la Setmana Cultural el necessitem, el material, Manolo?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs el dissabte 24 a les 12 del migdia a la Sala Auditori de la Vagoneta, actuació dels grups de l'Escola de Ball Raquel Rubiales amb l'Associació d'Amics Barri Sud i també la coral de l'entitat Viejas Raíces. Al finalitzar doncs, hi haurà un aperitiu, com comentàvem, la gastronomia molt present sempre en aquestes festes de la Casa d'Extremadura. Marxem a parlar de l'entitat, perquè, Manuel, l'entitat és a Sant Just des de fa molts anys i ens agradaria saber com ha evolucionat la Casa Extremadura i quin paper té actualment dins del teixit associatiu del municipi.
1: Bueno, como tú dices, sí, tiene ya 43 años, va a ser 42, 43 años. Entonces, bueno, evolucionar. Claro, te tienes que adaptar a los tiempos que hay y tienes que ir evolucionando a la medida que hay. Sí que es verdad que hemos perdido mucho en el asunto de que no tenemos grupo de baile, que eso le hace mucho a una entidad, pero hay que reconocer que en la entidad tenemos socios que están de socios desde que se empezó y, claro, nos hacemos mayores. Y para cantar a lo mejor sí, pero para bailar pues es difícil. Y ahí sí que se perdió bastante cuando desapareció el grupo de baile. Pero tenemos que decir que, bueno, seguimos teniendo unos 300 socios, 290, 300 socios, y eso te hace que sigas trabajando. Después, como tú muchas veces ves, lo terminamos de hablar, en la Semana Cultural, pues el socio y los vecinos de San Juan, porque hay que decirlo, socios y simpatizantes vienen mucho a las fiestas que hacemos, las migas. En el cocido extremeño también las has podido observar tú alguna vez, que llenamos el casal de Yoba. La última vez tuvimos que cerrar la inscripción porque teníamos 360 personas y ya no se cabía dentro del casal. Y bueno, hasta que no encontremos un sitio más grande.
0: De momento es lo que toca.
1: Es lo que toca.
0: Sí, sí.
1: Pero muy agradecido al pueblo, a las autoridades que tenemos, a las asociaciones, porque casi todas nos ayudan y nosotros intentamos ayudar también a las asociaciones y estar abiertos a cualquier asociación.
0: Vosaltres, Manuel, sempre heu intentat deixar clar que, tot i que ser una entitat doncs que té un origen, que és Extremadura, que és l'entitat extremenya del municipi, vosaltres sempre us heu volgut obrir a tota la ciutadania de Sant Just, que les activitats que feu no només és per la gent d'origen extremeny, sinó que és per tot el poble.
1: Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido grupos de aquí, de San Yu, el Esbar, hemos tenido grupos de canto de aquí, de San Yu, y bueno, y seguimos teniéndolo, y está abierto a todo el mundo. O sea, nosotros no le pedimos a nadie que tenga que ser extremeño por obligación. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir. Y por eso intentamos, cuando hacemos una fiesta o varios días de fiesta como ahora, intentamos intercalar grupos de varios sitios para que todo el mundo que está dentro de la asociación y que vienen a ver, pues vean que estamos abiertos a todo.
0: I ara obrim un meló que sé que costa d'obrir vegades, perquè és el tema del relleu generacional. Ho hem parlat alguna vegada, Manuel. Costa.
1: Molt.
0: Està costant molt, eh?
1: Molt. Molt. Saps tu que això no n'hi ha gent jove que vulgui això, no ho sé per què, però...
0: És una preocupació per vosaltres ara mateix, el relleu generacional?
1: Total, total, perquè a vegades penso i diu, què fa? Lo deixo. Ja. Si deixo és tancar portes.
0: Ja.
1: No és perquè sigui millor o sigui pitjor. No, és que no. No n'hi ha gent que me digui, jo me poso ahí.
0: No hi ha fills, no hi ha nets, no...
1: No, sí que n'hi ha fills...
0: A verlos
1: ahí
0: los, però... Net,
1: però tengo otras actividad.
0: Ja.
1: Un futbol, l'altre... A més, són catalans, pensando d'una altra manera que jo. Ven si se necessiten, ven. Una vegada que le diu, mira, això... te lo fan, pero ya está. No, no para seguir.
0: Doncs aquesta també és la realitat que està vivint la Casa d'Extremadura, però que estan vivint altres entitats del municipi, i des d'aquí també fer una crida a la gent, doncs, que es senti seva la cultura extremenya, que vulgui, doncs, participar de les activitats i que vulgui, doncs, col·laborar de les entitats culturals del municipi, que ho faci, perquè realment, doncs, és important mantenir-les vives. I fem un repàs de les activitats, Manuel, perquè en són moltes. Quines són les principals activitats que desenvolupareu durant la resta d'any, aquest 26-27, aquest curs?
1: A veure, te vas dir això de Tarragona, que anirem el dia 9 de novembre. Després, ara estamos pendientes del sí. Día 29, pensábamos hacer las migas, pero bueno, ahora...
0: 29 de noviembre,
1: pero claro...
0: Una esto, cita electoral, claro.
1: Nosotros es que planteamos las cosas 3 meses antes.
0: Claro.
1: O sea, es para la fecha. Entonces ahora tenemos que decidir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer.
0: El Pero 29 de noviembre... ¿Sería cambiarlo de día? ¿Sería cambiarlo
1: sí,
0: de
1: sí,
0: día?
1: Sí, claro. Uh-huh. La actividad se hace. La actividad se hace. Pero bien sería el domingo de antes, porque el domingo después está muy difícil porque hay un puente muy largo.
0: Claro.
1: Hay un puente muy largo y claro, ahí pues nos fastidiaría un poco. Después tenemos que las 2 semanas siguientes tenemos villancico. Son todas las entidades extremeñas, que esto, como pertenecemos a una federación, es la federación la que dice dónde se hace. Se puede hacer en San Boi, se puede hacer en hospitales, se puede hacer en cualquier una otra pobla. Y ahí está ese día. Y después tenemos previsto que al domingo siguiente, al sábado siguiente, se haga en la entidad en colaboración con el Barrio Sur. Con la asociación del Barrio Sur vamos a intentar, a ver cómo nos sale. Ya lo hemos estado un poco hablando,
0: ¿sí?
1: A ver cómo sale esto de hacer entre las dos entidades el día de los villancicos de las dos entidades juntas. Y eso es más o menos lo que hay de aquí a final de año.
0: Doncs Déu-n'hi-do, quantes activitats, quanta cosa, apuntar-ho tot a l'agenda i que no se'ns escapi res, perquè Déu-n'hi-duret la d'activitats que hi ha i de la d'activitats que impulsa la Casa d'Extremadura al nostre municipi. Doncs, per acabar, Manuel, quin missatge faries arribar als veïns, veïnes de Sant Just, perquè s'acostin i participin d'aquesta Setmana Cultural i de totes les activitats que promou la Casa d'Extremadura?
1: Bueno, es que estamos abiertos a todas las personas, como he dicho antes, que quieran venir, que nosotros no miramos que sean extremeños o no sean extremeños, que, bueno, ya te digo, abiertos a todo y en todo, ayudar a la entidad que lo necesite y igual cuando pedimos ayuda, pues también queremos que nos la den. Y poco más, pedir poco más.
0: Doncs, Manuel Zapata, moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Ràdio d'Esvern. Ja ho sabeu, del 16 al 24 d'octubre la Casa d'Extremadura de Sant Just celebra la seva Setmana Cultural amb música, dansa, gastronomia i activitats obertes per compartir la cultura extremenya. Avui hem parlat amb Manuel Zapata, president de l'Associació Cultural Casa d'Extremadura. Manuel, moltes gràcies. Cuida't molt.
1: Gràcies a ti. Adéu.
2: Tots els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat. La gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parassi, marimacho. Estic
10: solo.
11: Terroristes.
12: Parassi, matan.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just d'Esvern.
15: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
8: Doncs jo...

0: Sàlvia, per participar en el programa de 3CAT Soc i Seré, un espai per posar focus en persones i històries personals de Catalunya. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Dani. Com estàs?
0: Com arriba aquesta proposta de participar en el Soc i Seré, en el programa de TV3?
1: Doncs, de fet, jo havia de participar a la primera temporada, l'únic que al final, per motius laborals, doncs no hi vaig poder participar. I com fan moltes de les persones que treballen a la productora, doncs també cerquen les persones, perquè al final som 100 catalans que vulguem participar, que tinguem aquesta disponibilitat, que tampoc no és fàcil. I ja em van oferir participar a la primera edició, però finalment a última hora vaig dir que no per motius laborals, i ara en aquesta segona em van tornar a proposar i vaig dir que sí. I la veritat que molt content d'haver-ho acceptat.
0: Quan et diuen que participaràs en aquest programa de 3CAT, quina és la primera reacció que tens, Joan?
1: Home, jo la tele a nivell, diguem, de concursant la desconec molt. Sí que doncs, per la meva vida política doncs, hi tinc aquesta proximitat, però a nivell de reality, que tampoc no és un reality, però a nivell més aviat doncs, de fer un concurs d'aquestes característiques, doncs ho desconeixia totalment. I sí que una mica allò obert, aviam a què em trobava, però bé, sobretot amb bastantes ganes de conèixer aquest món i sapient que em trobaria persones molt interessants.
0: I en aquest context, què és exactament el que expliques o el que mostres al programa? Què és el que t'han fet fer? Explica'ns una mica per aquella gent que no conegui el programa ni el seu funcionament, de què tracta i com funciona el Soc i Seré.
1: Bé, al final és un programa que té 6 capítols, que es transmet cada dimecres a les 10:05, i que bàsicament és un programa on hi participem 100 persones i només hi ha un possible guanyador, que és el que arriba, diguem, a l'últim capítol, i durant tot aquest programa anem trobant diferents proves, no? Diguem, hi ha proves de tot tipus, de literatura, de ball de bastons, de cuina, bé, de geografia, vull dir, tot tipus anem creant a més aquests equips i tot plegat durant o sigui, sempre són els mateixos equips. Cada programa, de fet, tens un equip diferent o fins i tot el mateix programa et poden canviar d'equip. Que també té aquest punt una mica, doncs, que no només és, diguem, veure-ho, sinó que també té un punt, doncs, de reality, de passar-t'ho bé, de gaudir, perquè és també bastant dinàmic en aquest sentit. I bé, bàsicament és això, doncs un concurs on anem 100 persones, el que es busca és el català més català de Catalunya i on van passant doncs, diferents coses i totes relacionades amb el nostre país, gastronomia, etc.
0: Comentaves abans, no?, que tu no estàs acostumat en aquest format televisiu i ens agradaria saber què és el que més t'ha impressionat o què és el que destacaries, no?, d'això de fer tele, de participar en un rodatge i si hi ha molta diferència entre allò que veiem a pantalla i allò que s'ha viscut des de dins, clar.
1: El que és un programa de 50 minuts són 2 dies de gravació. 2 dies de gravació que al final són doncs gairebé 5 o 6 hores, doncs quasi bé són 10 o 11 hores de gravació, d'esperar, de repetir, de ser, i que això és el que es diu molts cops en la tele, no és el que allò, doncs, realment quan ho vius, jo crec que el Soc i Seré sí que la realitat que es viu almenys és molt semblant, o sigui, el que nosaltres gravem el que després passa és molt el mateix, l'únic que evidentment molt més lent, i hi ha moltes coses que tu quan les veus no les veus com les vius, però bé, potser et diria una mica això i sobretot el moment, sobretot el primer dia, allò que veus càmeres a cada cantonada i després a partir del segon o tercer dia ja ho vas normalitzant. Però clar, tens una càmera a cada cantonada i ara grava això, ara allò, i sí que és una mica doncs també el punt, potser el principi més d'atenció d'estar pendent de les càmeres, que al final després ja ho acabes obviant, no? Però...
0: I després d'aquesta experiència t'ha canviat d'alguna manera la teva percepció que tenies de la televisió i dels programes d'entreteniment?
1: Bé, sí que el típic, no?, de quan estàs veient, per exemple, un altre programa o això, doncs estàs pensant, ara aquí, diguem, el que ells veuen és tot de càmeres, no?, una mica et poses la pell de quan veus alguna cosa a la tele i sí que en aquest punt, doncs bueno, té un punt de posar-te la pell molts cops o posar-te dins la televisió perquè saps el que hi ha al darrere. Però tret d'això, al final també va ser més una vivència personal i més enriquidora que no tant del programa en si com a tal, no? Vull dir que és més aviat... El que potser m'ha portat més aquest programa és sobretot les 50 persones que formem el primer equip, que són els olis, que és l'equip vermell, doncs potser és això el que més m'emporto del programa.
0: Avui estem parlant amb en Joan Sàlvia, que ha participat doncs, al programa 3CAT, Soc i Serier.

0: Després d'aquesta experiència, creus que d'alguna manera doncs tornaràs a repetir? És a dir, tornaries a posar davant d'una càmera?
1: Bé, al final jo vaig decidir participar en aquest programa pel tipus de programa que era, molt, molt basat en Catalunya, que és una cosa que m'apassiona, la cultura, la gastronomia, doncs, no? I jo vaig decidir participar una mica per això, perquè era una cosa que a mi... I trobar un altre programa que reuneixi tots aquests, totes aquestes coses, doncs, bueno, doncs no serà fàcil. Però de moment jo crec que és una... Jo ara per ara no m'ho plantejo, sinó és una cosa bastant similar a algun tema que m'atraigui molt. I però tampoc no vull... No, mai diguis mai, no? Mai diguis aquesta aigua, no veuré, però bueno.
0: I ja per tancar, què t'emportaries personalment d'haver participat al Soc i Seré?
1: Home, sobretot les persones. Vull dir, jo sobretot ja amb qui fas més amistat, amb qui veus que tens, doncs, generes doncs, aquesta més... no, que ja, al final són... Jo vaig estar-hi bastants dies i són molts dies de conviure, de moltes coses, amb gent que al principi no coneixies i que després acaben... Jo quasi, vull dir, quasi que t'emportes millors amics almenys jo del Soc i Seré. Si els que hi vagin veient, doncs ja ho veuran una mica a la televisió, però tant el Jan, el Pere, l'Èlia, doncs gent que ara formen part... És allò que dius, no me'n recordava com era la meva vida quan tu no hi eres, no? Doncs bàsicament és una mica això, perquè són gent que ara formen part del meu dia a dia, que són amistats imprescindibles, i el Soc i Seré també a mi personalment m'ha donat això, aquesta capacitat doncs, de trobar gent que estima el país, que té aquest coneixement també del país, que al final també és valorar-ho, perquè avui en dia i tot les xarxes socials potser en aquest sentit fan molt mal, no? Però a vegades veus aquests nois que fan entrevistes i hi ha gent que gairebé no et sap dir qui és el president de la Generalitat o coses d'aquestes que potser tots hauríem de saber. I al final també a mi el que m'ha donat una mica també és que hi ha esperança, que hi ha país i que hi ha gent que també doncs, lluita cada dia des del seu àmbit, perquè això també és molt important. O sigui, hi ha gent que fa Catalunya des de la cultura, des de la política, des de la gastronomia, o sigui, es pot fer Catalunya de moltes maneres. I al final doncs, jo crec que ens hem trobat amb això. I no només això, jo potser també el que he vist, que clar, al final no és un programa individualista, potser l'últim capítol potser és el que vull és una mica més, però al final crec que també és un reflex molt positiu del que és el nostre país, és a dir, que quan anem units és quan avancem, perquè al final sol, almenys en el programa, jo crec que com a país un reflex que ho genera bastant, és que si no anem units no avancem, i que quan no anem units avancem. Jo crec que el Soc i Seré representa sobretot això, i aprendre a treballar molt bé amb equip. Per tant, doncs, jo et diria que em quedo amb aquestes coses, i també un agraïment final doncs, a totes les persones que ho van fer possible, perquè darrere hi ha molt equip d'estaf, molt de regidories que fan molta feina, que estan al darrere, que sembla que no, però hosti, porten el programa a la seva esquena, a l'equip de direcció, i també doncs, els presentadors, l'Àngel Llàcer i la Diana Roig, que van fer, almenys han fet una feina magnífica, i jo personalment els he agafat també molt, molt de pressa.
0: Doncs Joan Salvia, moltes gràcies per haver passat avui per la Rambla, per explicar-nos aquesta experiència al Soc i Seré, una experiència televisiva que, a més, també ens permet conèixer una mica més a tu com a santjustenc i també com a català. Una abraçada, cuida't molt i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Dani, Ràdio d'Esvern, per convidar-me.
2: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
3: Tots els marroquins roben,
4: ens treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben, terroristes,
10: matants. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern.
12: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
11: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
13: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Ara és moment de parlar de llengua, cultura, tradicions, perquè Sant Just es prepara per celebrar una nova edició del Correllengua, una iniciativa que reivindica l'ús social del català i que enguany arriba sota el lema Llengua, Cultura, Llibertat. Les activitats tindran lloc els dies 16 i 17 d'octubre i avui en parlarem doncs, amb l'Enric Viladot, que el tenim aquí. Enric, bon dia.
15: Bon dia, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. Ens atem a una entrevista més aquí doncs, per parlar del Correllengua, en aquest cas en l'edició d'aquest 2026, organitzat per l'Òmnium del Baix Llobregat, per la Cal, i que porta la col·laboració enguany de Cal, del celler de Can Mata i també de Cal Llibreter. Comencem parlant una mica per aquella gent doncs, que no conegui la iniciativa. Què representa el Correllengua i quin és el seu principal objectiu, Enric?
15: Doncs bé, com deies, el Correllengua és un acte reivindicatiu per l'ús social de la llengua, en moments en què la llengua catalana doncs, està, sembla ser que, en desús socialment, i aleshores el que pretenem és, a través de la festa, a través d'accions participatives, doncs, reivindicar, com deia, l'ús social del català. És un acte que es fa des del País Valencià, passant pel Principat i fins a Catalunya Nord i passant per les Illes, i que comença doncs, més o menys el mes de març, i que normalment acaba a finals d'octubre a Perpinyà amb un gran acte doncs, també doncs, reivindicatiu.
0: Mm-hmm. Digues.
15: Cada any es fa un homenatge a un personatge que s'hagi distingit doncs, per la defensa del català o per l'ús, senzillament, per l'ús del català, i enguany està dedicat a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, que, com bé sabeu, doncs, va ser un escriptor molt prolífer i que va recórrer tot Catalunya recollint doncs, poble a poble fets, descripció de llocs, etc.
0: Mm-hmm. Enguany el lema, com ja vam dit abans, doncs, és llengua, cultura i llibertat. Què vol transmetre amb aquestes tres paraules, aquest lema del Correllengua?
15: Bé, és un lema molt genèric. Eh? Llengua, està clar, doncs, l'ús social de la llengua. La cultura, doncs, que no perdem doncs, les nostres tradicions i que no perdem doncs, el fet de que la cultura és l'eix vertebrador i cohesionador de la societat. I la llibertat, vull dir, la llibertat, doncs, doncs, de poder utilitzar la teva llengua en qualsevol moment, en qualsevol àmbit de l'administració o de qualsevol altre mitjà, doncs, bueno, doncs, ja sigui a la sanitat o ja sigui en els jutjats, que com molts de nosaltres sabem, doncs, moltes vegades doncs, ens trobem de que no ens podem adreçar en català perquè doncs, l'administració doncs, no té doncs, la documentació adient, etcètera, etcètera. Doncs, bueno, una mica és això, doncs, la llibertat de poder utilitzar la teva llengua sempre que tu vulguis i on vulguis.
0: Mm-hmm. Doncs de seguida parlarem de l'agenda d'activitats, del que teniu previst per a aquesta edició d'enguany, però abans deixa'm preguntar-te també com s'ha gestat, com s'ha preparat aquesta edició aquí a Sant Just i quines entitats hi participen.
15: Bé, doncs farem un petit incís. El Correllengua ja fa 23 anys que es celebra aquí a Sant Just, des del 2003, i aquest any doncs, fa 23 anys, i enguany doncs, participa també doncs, el Casal Popular La Sala, que, doncs, bueno, que, doncs, que molt activament està portant el seu esforç, i també doncs, participa a Òmnium Cultural també doncs, amb l'organització dels actes.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí, avancem a aquest calendari d'activitats. El Correllengua començarà divendres 16 d'octubre al Casal Popular de La Sala, com bé avançava l'Enric. Què destacaríeu d'aquesta programació d'enguany i quines activitats recomanaries doncs, especialment?
15: Bé, enguany és el segon any que ho fem en el Casal Popular de La Sala, anomenada La Sala, no cal que diguem sempre Casal Popular, oi, potser, i l'any passat doncs, ja vam fer amb un gran èxit d'assistència de públic, que ens ho vam passar molt bé amb una cantada, i enguany doncs, hem canviat una miqueta la cantada doncs, per glosa amb el Pol Camp i l'Esther Santos, que bueno, faran glosa i el que animen a participar a tothom amb corrandes, amb glosa, amb diferents doncs, cants tradicionals.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs això estarà acompanyat també d'un sopar de pinxos i begudes a preus populars.
15: Com no podia faltar.
0: Vull dir, sempre,
15: sempre una miqueta de beguda i de pinxos doncs, i de sopar, mentre doncs, vas doncs, participant i cantant, doncs, sempre fa una mica més de xirinola i fa una mica més doncs, de gresca.
0: Mm-hmm. La glossa, que també és tan nostra i que tant representa també la cultura catalana i que acaben sortint coses molt divertides i sempre doncs, és molt donat doncs, a la improvisació, al joc no? i a gaudir dels companys i de l'entorn.
15: I molt enginy amb la paraula, perquè
0: sí, totalment.
15: has de pensar en pocs segons doncs, que rimi d'una manera determinada amb cada un dels estils, ja sigui glosa o ja sigui els agarrotins, i que en pocs moments doncs, has de fer un verset que lligui i normalment una miqueta, doncs, sempre es busca una mica que sigui picant, que sigui reivindicatiu, que es posi en una altra entitat, perquè així doncs, jugues una mica doncs, bueno, doncs, a engrescar el públic.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja ho sabeu, divendres 16 al Casal Popular La Sala, amb aquesta obertura de la sala a les 8 del vespre i després les activitats a partir de quarts de 9 de la nit. Molt bé, marxem a destacar també l'exposició abans de seguir amb les activitats de dissabte 17, perquè ja vam tenir aquesta setmana també a la gent de la Biblioteca Joan Margarit i ens van avançar que a Can Ginestà doncs, hi haurà una exposició també en plafons informatius sobre Josep Maria Espinàs.
15: Exactament, doncs primer de tot volem agrair doncs, la col·laboració de la Biblioteca Joan Margarit perquè cada any, ja fa molts anys, que acull aquesta exposició en el qual es reflecteix, s'explica una mica doncs, la vida i quina és la vinculació que ha tingut el personatge que ha estat que té l'homenatge aquest any i que doncs, explica doncs, una mica del doncs el que és la trajectòria cultural, lingüística i quina és la implicació que ha tingut, com deia, amb el país.
0: Mm-hmm. Perfecte.
15: No res, doncs enguany, ja ho sabeu, si voleu passar fins al diumenge que ve, no aquest, l'altre, que és 19, si no m'equivoco.
0: És diumenge 18.
15: 18, Enric. Perdó, diumenge 18.
0: Del 9 al 18, sí.
15: Del 18, doncs, que estarà oberta a, bueno, doncs, a qui vulgui visitar-la, a la biblioteca.
0: És a dir, des d'avui mateix fins al diumenge 18 teniu l'oportunitat de passar per la Biblioteca Joan Margarit de Can Ginestà, també el 18 coincidint amb les portes obertes. Recordem que hi haurà a Can Ginestà al llarg del diumenge al matí, coincidint també doncs, amb la Diada Castellera. Molt bé, marxem a parlar del dissabte 17 perquè el Casal de Joves acull la segona part de les activitats d'aquest Correllengua i què hi trobarem a partir de 11:45 del migdia?
15: Doncs mira, enguany hem volgut fer un petit canvi. Sempre fèiem el Correllengua, el fèiem davant del mercat, el dissabte, i enguany, com que coincideix amb la nit d'etapes de Sant Just, doncs hem decidit traspassar-ho al Casal de Joves. I a partir de 11:45, doncs hem muntat un taller de cuina. És a dir, un taller de cuina que està obert a tothom, que és gratuït i que enguany recuperarem una recepta de pollastre a la coquesa, que és un plat típic santjustenc que el Jordi Amigó fa poc temps ha recuperat oralment doncs, la recepta. Una recepta que feia la besàvia de l'Anna Simó, que era cuinera de les masies i de les cases senyorials, i anava casa per casa a cuinar. I una de les receptes que feia era aquesta, pollastre a la coquesa. Una coquesa no deixa de ser una persona que va a casa de la gent a cuinar pels propietaris. Uh-huh. A partir de 11:45 tindrem l'Enric Herce, que és un xef molt reconegut, que ha fet molts llibres de cuina tradicional catalana, que ens farà una petita introducció a la cuina tradicional i ens guiarà i ens ensenyarà una mica doncs, com fer el pollastre aquest tan típic santjustenc. Uh-huh. La intenció és que tota la gent que s'apunti, cuinarem. Farem doncs, 2, 3 o 4 cassoles i farem el pollastre. I després serà el plat principal, doncs, que dinarem. O sigui, que el que pretenem és això, no? Doncs que la gent aprengui, doncs, el que és a fer una cuina tradicional i a partir d'aquí, doncs, després dinar-ho, que res més, millor, no? Que cuinar el mateix plat que tu t'has fet.
0: I tant, magnífic. Em sembla molt bona iniciativa. També una manera doncs, de conèixer el patrimoni gastronòmic del nostre municipi. Una recepta doncs, que hem comentat aquí alguna vegada també amb el celler de Can Mata. Quan es va recuperar la recepta vam estar doncs, un dia dedicant un programa a parlar de la coquesa, d'aquest pollastre de la coquesa, també de la tasca que feien les coqueses al nostre municipi. I realment, francament, doncs, interessantíssim aquest taller de cuina que ens proposa, en aquest cas, doncs, el Correllengua 2020. 26. I després, com bé deies, Enric, a les dues al dinar, que també doncs ve de gust, no?
15: Bé, sí, home, un dinar que, vaja, serà, primer de tot, estarà cuinat per nosaltres, que és el més important, eh? Serà, doncs, una manera doncs, de comprovar quin nivell culinari i gastronòmic, doncs, tenim. Un dinar que val 13 euros i que es poden comprar els tíquets a Cal Llibreter o al celler de Can Mata a l'obertura doncs, de l'horari d'aquests dos establiments. I inclou aquest dinar doncs, el pollastre, l'amanida, postres, aigua i vi i després hi haurà una sobretaula molt animada, esperem.
0: Mm-hmm. Perfecte. Molt bé, doncs aquesta sobretaula que vol recuperar una mica el calvern d'aquells anys gloriosos del Correllengua, o què? Explica'ns, perquè quan ho vaig llegir em va fer il·lusió perquè bueno, el calvern era un concurs no?, on participaven moltes entitats culturals del municipi i on es preguntaven coses de Sant Just.
15: Sí, aviam, realment s'ha de dir que no arribarem al nivell d'aquells anys que vam ser potser 4 o 5 anys o més, sí. En el qual efectivament participàvem doncs, moltes entitats de Sant Just, però farem doncs, una mica un calvert petit, farem en allà mateix doncs, organitzarem grups doncs, de participants i que després doncs, els guanyadors i els participants doncs, tindran un premi, com no pot ser d'una altra manera, doncs, d'un llibre de cuina tradicional catalana. Uh-huh. I esperem doncs, que, vaja, doncs, que les preguntes siguin descobertes per pels participants.
0: Que siguin preguntes atractives, però que no siguin fàcils, que la primera de canvi no la sabem, no, Enric?
15: Bueno, una miqueta, n'hi haurà de tot.
0: Que hi hagi de tot. Perfecte, molt bé. Doncs aquesta és la programació per aquest Correllengua 2026. Déu-n'hi-do, quantes coses. Arriba també les festes de tardor, les entitats també fan i diuen la seva, i en aquest sentit, doncs, tant la Cal com Òmnium, doncs, organitza aquest Correllengua en aquesta edició, que és la 23ena, ens comentaves.
15: Sí, a Sant Just, sí, a Sant Just, sí. A sí, Sant Just sí. Són les 23ena i el Correllengua ja fa més de 25 anys que es porta a terme a tots els països catalans.
0: Uh-huh. I ara, per anar tancant una mica l'entrevista, Enric, m'agradaria preguntar-te també a municipis com el de Sant Just, que què podem fer per fomentar l'ús habitual del català, especialment entre infants i joves, i si creus que iniciatives com aquestes doncs, també ajuden a potenciar la nostra llengua.
15: Sí, home, ajuden perquè bueno, és un dia doncs, festiu que s'ha de fer doncs, que el català arribi d'una manera no imposada, sinó d'una manera festiva, d'una manera alegre, d'una manera doncs, lúdica. I el que podem fer és ben fàcil. És que només hi ha una recepta, que és utilitzar-lo, no canviar la llengua perquè l'altra persona no parli la teva llengua. No tens per què donar per suposat doncs, que l'altra persona no l'entén. Si no l'entén, ja t'ho dirà i aleshores doncs, ja us entendreu amb la llengua que tingueu comuna. Però inicialment, doncs, sempre el que recomana és doncs, no canviar la llengua, dirigir-te a la gent amb el teu idioma, amb la teva llengua, que és l'habitual, la que parles a casa, la que parles amb els teus fills, les que has parlat amb els teus pares, amb els teus avis, i que doncs, el que has de fer és això, doncs, no canviar la llengua i dirigir-te a tothom. I quan ells se't dirigeixin en un altre idioma, o en aquest cas en castellà, doncs no tens per què canviar la llengua, vull dir, ens podeu entendre perfectament, tu parlant en català i l'altra persona doncs, parlant en castellà, no hi ha cap tipus de problema. O sigui, la recepta és ben fàcil, O sigui, no cal res més. Vull dir, és no canviar la llengua i parlar-la, i fer ús a tot arreu del català. I en els llocs que de l'administració que no hi hagi el català com a opció per poder presentar la documentació que et facin, doncs reclamar que, sisplau, et facin doncs, el favor doncs, de donar-te la documentació amb l'idioma que tu demanes, igual que si el demanes en castellà, doncs te'l donen en castellà, doncs en català el mateix. I això, doncs, tot el que és l'administració. Uh-huh. Però a nivell social és ben fàcil, ja ho he dit. Parlar-lo, no canviar de llengua, perquè perquè l'interlocutor doncs, parli una altra llengua.
0: Uh-huh. Enric Viladot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la Rambla, per explicar-nos tots els detalls del Correllengua 2026 i recordem que les activitats se celebraran el divendres 16 i dissabte 17 d'octubre al Casal Popular La Sala i al Casal de Joves i que l'exposició homenatge a Josep Maria Espinàs es podrà visitar a Can Ginestà fins al 18 d'octubre. Moltes gràcies i que vagi molt bé l'edició d'enguany.
15: Moltes gràcies a vosaltres. Felicitats.
0: I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Hold on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a Xoc d'Estics. Aquí estem, als estudis centrals de la nova ràdio de Reus, en David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent, qui us parla, Artur Ávila, per apropar-vos les darreres informacions hoqueístiques del darrer cap de setmana. Un cap de setmana que ha estat marcat per l'ajornament de molts partits com a conseqüència del temporal de mal temps. Les lligues catalanes, l'hoquei plata i les nacionals catalanes van estar afectades totes elles per aquests temporals i posteriors suspensions. Us ho explicarem tot a partir d'ara. La Lliga Catalana Masculina us l'aproparan als companys Nani i Jordi Benavent. Bona tarda, companys.
2: Hola, bona tarda, Artur.
3: Hola, bona tarda, Artur. Bona tarda, Jordi.
1: La Lliga Catalana Femenina sí que ja coneix els quatre participants a la final fort. També en parlarem. Mentre que l'hoquei plata disputava una segona jornada amb només tres partits al grup nord i un al sud. Les nacionals catalanes també es van veure afectades amb només 3 partits a la femenina i 5 a la masculina, que és la que menys afectada es va veure. Què us podem avançar dels partits disputats? Doncs potser el més destacat serien els 6 gols que anotava Arnau Llanes pel Bell-lloc en el derbi lleidatà davant el Joneda. No ens entretinguem més i anem a aprofundir en aquest menú. Senyor de control tècnic, endavant màquines!

0: Lliga Catalana Masculina.
1: L'alerta meteorològica per pluges intenses decretada aquest cap de setmana a Catalunya ha obligat a suspendre diversos esdeveniments esportius, territorials i estatals, incloent-hi els partits de la segona jornada de la fase prèvia de la 22a edició de la Fried Rabica Lliga Catalana d'Hockey Patins. Només el partit que jugaven el Club Patí Voltregà i l'Alcoi es va poder disputar quan estava previst. La resta de partits es van haver d'ajornar per precaució i només dos es van jugar el dia següent, ahir diumenge. Els altres duels que es van suspendre s'han ajornat per jugar-se durant aquesta setmana. Amb tot això, però, repassem els marcadors que s'han produït en aquesta reduïda segona jornada de la Lliga Catalana, Nani.
2: Voltregà 6, Alcoi 1.
1: Un contundent Voltregà no dona opció als alcoians amb un hat-trick de Ferran Font.
2: Reus 6, Xum 4.
1: El Xum maquilla el marcador al final d'un partit on el Reus va remuntar el gol inicial.
2: I Noia 5, Lleida 0.
1: Maneta de la Noia al Lleida en el retorn de Carlos Cortijo a l'Ateneu. La resta de partits que s'havien de jugar es van ajornar i es disputaran, com dèiem, durant aquesta setmana. El Lloret-Barça es jugarà aquest dimarts, dia 6, a 8:45 del vespre. El partit entre el Caldes i el Calafell, que s'ha de jugar a la Torre Roja, es disputarà demà dimarts, dia 6 d'octubre, a les 9:10 de la nit. L'estrena de l'Igualada a la competició serà el dimecres 7 a les Comes contra Lleida, a 8:45 del vespre, mentre que el partit ajornat que s'havia de jugar a la pista del Vilafranca passa el dimecres 14. Nova exhibició dels de Jefa Rovira en aquesta Lliga Catalana. El Voltregà no va tenir cap mirament davant un Alcoi que es va veure superat a Sant Hipòlit, sobretot gràcies a l'encert de Ferran Font. Només 7 minuts va necessitar Font per inaugurar el marcador amb l'1-0. No va ser fins als últims instants de la primera part quan es va tornar a moure l'electrònic, quan Arnau Canal, per partida doble, establia el 3-0, resultat amb el qual els dos equips van marxar cap als vestidors. Només començar la segona part, Xavi Burguillos retallava les diferències al marcador, però només a treure del centre de la pista, novament Ferran Font es veia a qualsevol intent de reacció dels alcoians fent el 4-1. Dani Rodríguez posava el 5-1 al marcador al minut 35, mentre que el protagonista del partit, Ferran Font, es va encarregar d'obrir i de tancar també el marcador amb el definitiu 6-1 a 2:30 pel final. Amb aquest triomf, el Voltregà es jugarà la classificació per la final Four en l'última jornada d'aquesta fase prèvia, en el partit que hauran de jugar el dissabte al migdia contra el Barça al Palau Blaugrana. Després de la victòria contra el Caldes en la primera jornada, el Reus Deportiu tornava a jugar al Palau d'Esports. Els roig-i-negres van rebre a un Xum que es va avançar en el marcador amb un gol de Pepe Hernández. La reacció dels del Baix Camp, tot i que eren superiors a la pista, no va arribar fins a que quedaven 10 minuts per arribar al descans, gràcies a un gol de Guillem Jansà. No va ser fins a la segona meitat quan es va tornar a moure el marcador i als 30 segons de la represa, Carles Casas, amb un potent xut, tornava a posar per davant els roig i negres amb el 2-1. Els problemes per al Xum van arribar poc després, quan una blava a Lluc Sitjà deixava en inferioritat els marcenatencs durant 2 minuts. Això ho van aprofitar els reusencs amb 2 gols, un de Roc Pujades i un altre del capità reusenc Joan Salvat, que sentenciaven el partit. Novament, Carles Casas va tornar a veure porteria i posava el 5-1 a l'electrònic, mentre que Joan Picard feia el 5-2. Només 10 segons més tard, una altra vegada Guillem Jansà faria el 6-1 del Reus, mentre que 2 gols a l'últim minut, d'un d'Eloi Rodríguez i el segon de Joan Picard, maquillarien el marcador amb el 6-4 definitiu en un partit on el tècnic reusenc no marxava content. Jordi García.
3: Bueno, avui no hem crescut massa. Hem crescut en algun aspecte que ho hem fet molt bé, en algun aspecte sí que l'hem fet molt bé, però en algun aspecte avui hem fet algun passet enrere, que ja està bé que passi ara, perquè ens ha de servir per veure què és el que hem fet malament avui i rectificar-ho per tirar endavant. Evidentment, guanyar no és fàcil, a dia d'avui és molt difícil, però penso que avui no ha sigut un bon partit, no ha sigut un partit rodó. Evidentment, evident que estem encara a 4 setmanes de l'inici de l'Hockey Lliga i tenim temps, i evidentment quan portes tant de temps treballant, hi ha hagut moments de la pretemporada que ho han fet molt bé i estem treballant bé, però avui no ha sigut un bon dia també. Havíem de jugar ahir, hem jugat avui, no era fàcil, però bueno, no marxo massa satisfet avui, tot i el resultat, i que hi ha hagut moments que anàvem 6-2 i que hem tingut pilota parada per marxar encara amb un resultat molt més apuntat, hem de treballar.
1: Per la seva banda, l'entrenador del Xum, l'altre Jordi García Altarriba, reconeixia que jugar a la pista del Reus és molt complicat i que la targeta blava que va veure Lluxitjar els va penalitzar en excés.
0: Sí, al final sabíem que era una pista molt complicada, que havíem de fer les coses molt ben fetes. També tenim un equip que tenim tres incorporacions noves, també ens estem adaptant uns amb els altres, i al final la part que nosaltres som un equip molt menys inexpert que el que són ells, i al final doncs, ens han penalitzat aquests punts de dir la blava amb dos gols que se'ns han anat al resultat, perquè la primera part crec que ho estàvem, sí que ens portaven ells el pes del partit, però crec que estàvem ben situats en defensa, per suposat saps que t'arribaran, però estàvem bé en defensa, traiem les nostres contres, i quan teníem la bola doncs, podíem arribar a fer mal a la porteria, però per la segona part amb la blava, que ens l'han treballat molt bé, ja ho feien l'any passat, i això ens ha matat una mica. Però bueno, al final és el que diem, és Lliga Catalana, sabem que estàvem a casa d'un dels millors equips de l'Hockey Lliga, i al final, doncs mira, hem pogut maquillar el marcador, tot i que la primera part em dona més bones sensacions que la segona.
1: Un dels equips que s'està mostrant intractable en aquest inici de temporada és el Noia de l'Eix Esteller. Amb 11 gols a favor en 2 partits i cap en contra, està demostrant en aquesta Lliga Catalana que és un ferm candidat a tot. Aquest diumenge a l'Ateneu rebia la visita d'un Lleida que en la primera jornada no va tenir problemes per desfer-se del Vilafranca. A més, l'entrenador dels llistats és l'entrenador que els de Sant Sadurní han tingut les últimes 2 campanyes i la primera vegada que trepitjava novament l'Ateneu. Els cavistes només van necessitar 5 minuts per obrir el camí de la victòria de quan David Gelmà va fer l'1-0. Pau Andreu es va encarregar de fer el 2-0 a 5 minuts del descans, mentre que abans de marxar cap als vestidors, el partit va quedar sentenciat amb 2 gols més, de Marc Zanon i una altra vegada de David Gelmà. El definitiu 5-0 el va fer un Pau Andreu que destacava que aquest joc que està exhibint el Noia és fruit de la bona feina que s'està realitzant.
4: Sí, bé, sabíem que era un partit complicat i vam estar conscienciats doncs, tota la setmana, i el mateix vam fer la setmana passada. Doncs, estem entrenant molt bé i crec que s'està veient reflexat tant en els partits com en el resultat. Sí, és això, estem produint molts atacs i bons, i és això, potser és el que ens va faltar una mica durant la pretemporada, amb els amistosos que vam fer, que jugàvem bé i arribàvem però no ho acabàvem de materialitzar. I no sé si dir-li sort o l'encert que hem tingut aquests 2 partits, doncs, que ens estan anant bé i que podem veure porteria doncs, fàcilment. Sí, no, era un rival doncs, molt dur i ho sabíem, però és això que et dic. Durant tota la pretemporada doncs, hem anat jugant bé i hem anat arribant. Que no ho poguéssim materialitzar doncs, era un altre tema, però sí que ho podem fer a la Lliga Catalana i que segueixi així.
1: Com dèiem, aquesta era la primera vegada que Carlos Cortijo s'enfrontava a l'equip que ha dirigit les últimes 2 campanyes. Un Cortijo que destacava el joc del seu ex-equip en un duel on el Lleida no va tenir cap opció.
5: Yo creo que el Noia ha hecho un partido muy bueno, han sido superiores de principio a fin. Pero bueno, hemos intentado ahí controlar, pero bueno, ellos han tenido un inicio muy, muy, muy bueno. Y en ningún momento hemos tenido, la verdad que no hemos tenido opciones de poder engancharnos al partido. La segunda parte creo que ha estado un poquito más nivelada, pero bueno, ellos han marcado nada más empezar. Y bueno, no ha podido ser. Bueno, está bien, felicidades al Noia, tiene un equipazo, seguramente consigáis cosas importantes. Para mí a nivel personal, muy emocionado de venir aquí, de volver al Ateneu. Ya comentaba que me ha pillado un poco pronto este partido a nivel emocional, Pero bueno, es así el deporte y nada, me ha hecho mucha ilusión veros a todos y nada, y nosotros por nuestra parte. Poco se puede decir cuando te ganan con tanta superioridad, por lo tanto, felicitar al Noia y nosotros a seguir trabajando.
1: La resta de la jornada, com dèiem, que ha estat suspesa, es definirà aquesta setmana, mentre que els quatre equips que es classificaran per la Final Four es jugarà el dia 17 i 18, aquesta Final Four, a Santa Perpètua de la Mogoda, es coneixeran a la tercera i última jornada d'aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana, que tindrà aquests enfrontaments.
2: Lloret-Alcoi.
1: Barça-Voltregà.
2: Calafell-Reus.
1: Xum-Caldes.
2: I Igualada-Noia.
1: Tot el que depari aquesta Lliga Catalana us ho explicarem aquí, a Xoc d'Estics.

0: Lliga Catalana Femenina.
1: En quant a la Lliga Catalana Femenina, l'edició 26-27 l'estan disputant 8 equips dividits en dos grups de 4. Tres jornades, doncs, de les quals dos ja s'han disputat, mentre que la darrera només ho ha fet en part. Anem a clarificar com queden els dos grups. En el grup A, Palau, amb encara un partit pendent, i Sarda, ja amb els tres partits jugats, ja estan classificats per disputar la final a 4. Queden eliminats Sanco i Mataró. En el grup B, ahir va disputar-se el partit de la tercera jornada entre Vigues i el Picat, que finalitzava amb un espectacular empat a 5 i que donava la classificació per la final a 4 al Vigues, que a més serà l'anfitrió d'aquesta edició, que es celebrarà els propers dies 10 i 11 d'aquest mes d'octubre. L'altre partit del grup, el derbi osonenc entre Manlleu i Voltregà, es disputarà avui dilluns a les 9 del vespre, tot i que ja no té cap incidència d'efectes classificatoris, a no ser saber si el Voltregà serà primer o segon de grup. El Manlleu ja no té opcions de classificar-se, mentre que les de Sant Hipòlit, com dèiem, cas de vèncer o empatar, quedarien primeres de grup i es veurien les cares a sens de vèncer.

0: Llavors l'equip està evolucionant, encara ens queda molt per evolucionar, però tenim un premi a mig camí que ens satisfà bastant.
1: A més, volia preguntar doncs, com veus els equips, no? Perquè això doncs, és com una petita pretemporada, com un assaig, pel que serà acabat doncs, ja la potent, no? Aquella lliga femení, que cada vegada és més potent.
0: Com sempre, el nivell va pujant, el nivell mig va pujant. Es podria dir que a la Lliga Catalana estem participant els equips de nivell mig, pràcticament, perquè els de dalt no la juguen, i tothom va molt fort, i tothom va... està molt ben rodat, nosaltres també. Estem al seu nivell i així ho hem demostrat classificant-nos. El Palau ens va passar per sobre el primer dia, el Mataró va costar obrir la llauna, el Sant Cugat va ser superajustat, no vam aconseguir la classificació, amb un empat fins al final del partit, i per tant això demostra que el nivell de la Lliga va pujant cada vegada més i això és molt bo.
1: I ja doncs, per finalitzar, com ho veus aquesta final a 4? Hi ha algun favorit? S'acaba de classificar el Vigues ara, que ha empatat a 5.
0: El Vigues que juga a casa, per dir d'algun, però ja et dic que estaran molt igualats els tres partits que hi hagi. Esperem nosaltres jugar-ne dos d'ells i realment és un premi poder ser aquí, i segur que hi haurà gent perquè a Vigues ho fan molt bé, omplen el pavelló, si més s'ha classificat. A mi m'agradaria que em toqués el Vigues, no sé en quin ordre s'han classificat i per tant a mi m'agradaria jugar amb un molt bon ambient que la competició s'ho mereix.
1: Moltes gràcies, Sergi, sort perquè és de final a 4.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hockey Plata.
1: L'Hockey Plata va disputar la jornada 2 amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
3: Un grup nord on només van disputar-se 3 partits. Són aquests: Dominicos 1, Congrés 2.
1: El Congrés suma la seva primera victòria de la temporada.
3: Escola Lubians 2, Olot 2.
1: Primer punt de la temporada pels garrotxins.
3: Jolaseta 1, Companyia de Maria 4.
1: Els gallecs es treuen l'espineta de la darrera derrota davant el Dominicos en el derbi coruñés. El partit entre Vilaseca i Barça Atlètic es jugarà el divendres 23 d'octubre.
3: El Tordera Ordes no es disputarà fins al 7 de novembre.
1: L'Oviedo Roller i el Reus no disputaran el seu partit fins al 8, també de novembre.
3: I el partit entre el Sant Cugat i el Jake, que quedava suspès a darrera hora per les inclemències del temps i de moment no té data de recuperació.
1: La classificació després de 2 jornades i a manca de forces partits per disputar queda així. Líder, Congrés, amb 4 punts. Segona, tercera i quarta posició per Dominicos, Oviedo Roller i Companyia de Maria, amb 3. Segueix l'Escola Lubians amb 2, Olot, Jaic i Vilaseca amb 1 i tanquen amb 0 Ordes, Jolaseta, Reus, Sant Cugat, Tordera i Barcelona. Només 3 partits s'han disputat en aquest grup nord. 2 en presència catalana, que analitzarem a continuació. Comencem per l'anàlisi del partit del líder Dominicos, que queia davant el Congrés per 1-2 i aquest li prenia el liderat. Un Congrés que guanyava el pavelló Monte Alto de Corunya davant un Dominicos que arribava eufòric després de vèncer a la primera jornada 2-5 al Companyia en el derbi corunyès. Els de la Sagrera, però, van plantejar un partit molt seriós i amb una gran organització defensiva i un gran Eloi Mejino sota pals, no només van resistir la primera meitat sense encaixar, amb penal inclòs, sinó que va entrar a vestidors amb 0-1 gràcies al gol d'Àlex Mainé a manca de 4 minuts pel descans. A la segona part va repetir-se part de la història. Els gallecs tenien una nova bola aturada, no la materialitzaven i després eren els catalans qui marcaven el segon de l'estic de Xavi Alonso, aprofitant 2 minuts de power play per Blava. Quedaven per a 8 minuts i els barcelonins ja van deixar escapar 2 gols d'avantatge l'anterior jornada. Aquesta vegada, tot i que el Dominicos retallava distàncies només 2 minuts després del 0-2, l'equip de Sergi Ponset va apretar les dents en defensa i va poder mantenir aquesta mínima avantatge 2-2 i sumar la seva primera victòria de la temporada. Un dels golejadors barcelonins, Xavi Alonso, ens feia aquesta valoració de l'important victòria.
4: Però veiem un partit molt dur, a casa d'un rival supercomplicat, a més després d'un trajecte. I res, el partit ha començat bastant bé, ha començat de cara ficant-nos per davant el marcador i ha marxat 0-1 a la mitja part, i en aquestes categories anar per davant sempre és un factor que et fiqui les coses a favor. A la segona part hem pogut ampliar el 2-0 en una superioritat que ens ficava les coses molt de cara, però el Dominicos és un equip molt fort a casa, que ens ha ficat el 2-1 i ens ha ficat les coses molt complicades fins al final. Però per sort sumem 3 punts, ens els portem a Barcelona i molt content amb l'inici de temporada que estem fent i amb com estem treballant.
1: I no massa lluny de Corunya, a la localitat també corunyesa de Carballo, l'Olot arrencava un punt de pista de l'Escola Lubians. Empat a dos, del que ens informa el nostre company de Ràdio Olot, Roger Gern. Bona tarda, Roger.
2: Primer punt de la temporada per a l'hoquei Olot. Aquest dissabte al vespre ha començat el camí dels olotins, el grup nord de l'hoquei Plata 26-27 amb un duel igualat i amb ocasions pels dos conjunts. El Carballo Calero, els garrotxins, van començar millor que l'escola Lovians i ho van demostrar amb un gol matiner. Va ser el minut 4 i mig, obra de Marc Prat, aprofitant una passada a zona interior de Joel Pagès, un gol que feia justícia al que s'havia vist fins al moment a la pista. L'alegria, però, va durar 3 minuts perquè Trigo marcaria l'empat en un accés dins l'àrea. Un gol que donava aire als gallecs, que van aprofitar un penal al minut 15 que va transformar David Sánchez per posar-se per davant del marcador. A partir de llavors, l'hoquei Olot no va trobar la tecla en atac i va marxar vestidors perdent per la mínima. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
5: Un punt a fora no és dolent, sempre que el transformis, tal com hem comentat ara al vestuari, aquest punt el transformis en un bon punt, doncs mirant de guanyar casa la setmana que ve.
2: Repartiment de punts. I el primer per un hoquei Olot que ja pensa en el retorn a la Josep Jou. Serà dissabte a partir de la 1 del migdia rebent el Dominicals.
1: I al final del partit, el nostre company de ràdio, la Roger Gerca, parlava amb un dels protagonistes, en Joel Pagès.
6: Joel Pagès, què tal? Bona nit.
7: Hola, bona nit.
6: Quina valoració en fas a nivell general d'aquest empat?
7: Bueno, és això, sumem un punt. Sí que és veritat que el que ha dit en Miqui, que si haguéssim aprofitat les dues pilotes aturades que hem tingut, podria haver sigut un 2-4 perfectament i ens podíem haver endut els 3 punts. Però bueno, el primer partit de Lliga i un putet.
6: Explica'ns una mica com has vist la jugada del 2-2, perquè des de dalt s'ha vist molt bé la passada de l'Aniol. No sé si l'has vist tan bé com l'hem vist des de dalt, com l'expliques al gol.
7: Sí, bé, com tu dius, l'Aniol recupera la bola, intentem sortir la contra, jo espero el passe per aquí a la valla, però me la posa cap a dins i sí, em deixa sol davant del porter i per sort puc fer el 2-2.
6: I em dic que jugar amb jugadors com Aniol Mangas és fàcil, no? Perquè ara estàs explicant que t'esperaves la bola per aquí, te la col·loca a un altre lloc que encara et deixa en bones condicions. Ho posa una mica més fàcil jugar amb jugadors com l'Aniol?
7: Sí, totalment, com tu dius. O sigui, com aquestes n'ha fet un parell o tres més durant tot el partit, que és això, que són oportunitats clares de gol, i sí, tenir jugadors així a l'equip suma molt.
6: A nivell personal, sumes un gol ja aquesta temporada, una altra temporada al primer equip. Joel, et vas fent gran, podríem dir que el nen es va fent gran. Com t'està sentint a nivell d'importància a l'equip? Estàs notant que mica en mica estàs agafant pes, ja podríem dir que ja ets un fix al primer equip. A nivell personal, com et trobes?
7: Bé, jo sempre que m'ho has preguntat, jo ho he dit, jo m'agrada i vull intentar ajudar al màxim a l'equip. Faci el que faci, vull fer un golet, d'altres dies poder no, però sí, molt content d'estar aquí, d'estar al club d'aquí a casa meu i intentar ajudar i aportar el màxim que pugui.
6: Doncs a veure si la setmana que ve ho acabem de fer, bo aquest empat amb una victòria. Gràcies, Joel.
7: Moltes gràcies.
1: I en l'únic partit sense presència catalana, el company de Maria Coruñés s'emportava els punts de pista del Holaceta, imposant-se per 1-4 i traient-se l'espina de la darrera derrota en el derbi coruñés davant el Dominicos. L'encontre va ser força plàcid per l'equip d'Àlex Canosa. Almenys això és el que reflexa un marcador que en tot moment va ser favorable als gallecs des que al minut 14 de joc Álvaro Barral posava el 0-1. Amb aquesta mínima avantatge s'arribava al descans, mentre que a la segona, primer Curro García de penal, després Mirko Toknaka i després Ignacio Burruaga posaven un contundent 0-4 pels coruñesos, que ja només podien maquillar els bascos amb un gol de Manu Martín Muñillo. D'aquesta primera victòria del Compañía ens en parla el seu capità Ignacio Burruaga.
8: La verdad que contentos con el resultado. Para nosotros es importante ya empezar a sumar puntos después del primer partido y sobre todo en una pista complicada como Holaceta, que siempre es difícil porque hay mucho ambiente, saben que ahí son fuertes ellos y supimos sufrir, supimos controlar el partido, supimos también dejar la portería ahí con pocos goles, que era un tema que era importante para nosotros y sobre todo contentos con el trabajo del equipo y del grupo y que se empiece ya a notar el trabajo de la pretemporada y estas semanas. Y con ganas de seguir y aprovechar ahora el buen momento.
3: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis. Classificació que encapçalen Tomás Villares del Dominicos i Ignacio Burruaga del Compañía amb 3 gols.
1: La propera jornada veurà aquests afrontaments:
3: Olot Dominicos,
1: Ordes Escola Lubians,
3: Vilaseca Sant Cugat,
1: Jake Oviedo Roller,
3: Congrés Jolaseta,
1: Barça Atlètic Companyia de Maria
3: i Reus Tordera.
1: Passem al grup sud, on només va poder disputar-se un partit.
3: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: Els empordanesos acaben patint, però s'emporten els punts del Coi. El partit entre el Covent Desigualada es jugarà el 12 d'octubre. Mentre que es van ajornar pel temporal, Mollerussa Vilanova, Vic Sant Just, Cerdanyola Vendrell, Mataró Noia i Espanyol Manlleu. La classificació en aquest grup queda així, a manca de quasi bé tota la jornada dos sencera. Líder per la Frugilla amb 4 punts, amb 3 trobem fins a 6 equips, Manlleu, Sant Just, Alcobendes, Vendrell, Noia i Igualada, amb 1 trobem el Mataró i amb 0 Vic, Cerdanyola, Sporting, Alcoi, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. L'únic partit que es va jugar va ser l'Sporting Alcoi per la Frugell i que guanyaven els empordanesos per 1-2, convertint-se aquesta en la primera victòria de la temporada per l'equip de Fran González després que la primera jornada empatessin a 2 davant el Mataró. Els tres gols arribaven a la primera meitat, una primera meitat de domini palafrugellenc que en defensa va tenir molt controlats els atacs alcoians i que en atac va gaudir de diferents arribades perilloses, especialment dels estics de Gerard Pujol, de Cochi i de Pol Sala. Totes les rematades acabaven a l'estic o cos del porter local Manu Monge, que va mantenir viu el seu equip fins al minut 18, quan Jan Ometell podia perforar per fi el bon porter Monge. Poc després, l'Sporting rebia la primera blava del duel, amb directe inclosa, que transformava el capità Gerard Pujol, posant el 0-2 a l'electrònic del pavelló Francisco Laporta del Coi. L'equip local va apretar en els darrers minuts de la part, obtenint el premi del gol a la darrera jugada, gol que feia Vicente Martí, que deixava un marcador de 1-2 al descans i tot obert per la que es preveia apassionant segona meitat. Una segona part que començava de forma elèctrica amb uns locals buscant el gol de l'empat, que van tenir a prop tant amb una penetració de Martí Portela abans del primer minut com amb una rematada centrada del capità Vicente Martí que anava fora. Amb el pas dels minuts, els visitants van tornar a equilibrar el domini i les ocasions, destacant una canonada creuada esquerra-dreta de Pol Sala i un llançament de banda contrària d'Àlex Torres que rebutjava el porter Manu Monge. El marcador, però, no es va moure i el duel entrava en uns darrers minuts de força patiment per l'equip català, que treia aigua com podia i que va haver de resistir un darrer minut i escaig amb inferioritat quan els locals van jugar sense porter. Ens ho explica tot plegat l'entrenador palafrugellenc Frank González.
9: Ahir vam visitar la pista d'esport amb el Coi i la veritat que va ser un partit molt complicat, un reflex del marcador 1-2 fins al final. Valorem que ens portem els 3 punts, però és cert que marxem amb la sensació que podíem haver deixat finiquitat el partit de la primera part amb les constants arribades i el ritme que vam posar nosaltres. I anant 0-2 desconnectem els últims 20 segons, en la jugada en la qual ens marquen a l'últim segon, un gol totalment legal dintre del temps, o sigui, res a dir. I marxem al vestuari amb 1-2 i per una dificultat que això comportava perquè sortirien enxufats i no seria pas fàcil. I tot i això ens trobem que els 7 primers minuts de la primera part, de la segona part, perdó, ens matxacen a contres, en arribades, tenim la sort que entre la defensa i el porter ho tenim endavant i mica en mica ens anem trobant millor en la segona part dintre la pista i disposem de nombroses ocasions d'altra vegada, però no aconseguim finalitzar dintre la porteria. Arribat a l'últim minut i mig o així, demanen que és mort i parlem que sortim amb 5 jugadors, que pensem el 5 contra 4 amb calma, que recuperem la bola i aguantem, que no hem d'anar a fer gol. Però bueno, tinc aquell moment de possessions altes, voler finir el partit i regalem dues boles que ens costen dos atacs més. L'últim inclús, els donem una falta, faltant 0,07 segons, en el qual si la bola hagués entrat hauria tingut un problema perquè tècnicament un segon no dona temps a passar bola, a rematar i gol. Però no em volia trobar en aquesta situació i efectivament no la vam tenir. Per tant, contents pels 3 punts, un desplaçament molt complicat, la pista del Coi és molt difícil i ens tenim ganes de trobar-nos una victòria que ens vam deixar escapar 2 punts a casa. La setmana que ve ve el Noia i ens haurem de fer fort perquè és un rival molt.
1: I acabarem les informacions d'aquest grup sur amb la classificació de Pichichis i propera jornada, Nani.
3: La classificació de màxims golejadors l'encapçala Jordi Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols.
1: I la propera jornada, que veurà aquests afrontaments:
3: Sporting Alcoi, Cerdanyola.
1: Vendrell, Alcobendes.
3: Vilanova, Espanyol.
1: Manlleu, Vic.
3: Sant Just, Mataró.
1: Igualada, Mollerussa.
3: I Palafrugell, Noia.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la segona jornada amb 3 partits ajornats. La resta de marcadors van ser aquests, Nani.
2: Cadí 6, el Picat 2.
1: Els de la Seu capgiren l'1-2 del descans.
2: Barça 0, Barberà 4.
1: Primers punts i primera porteria 0 pel Barberà.
2: Sant Ramon 3, Arenys 6.
1: Els arenyencs s'imposen en un darrer minut on anoten 3 gols.
2: Bell-lloc 9, Juneda 2.
1: Arnau Llana sentencia el derbi amb els seus 6 gols.
2: I Caldes 3, Girona 1.
1: Els calderins fan el 2-2 en victòries. Van quedar ajornats per les incidències del temporal el Capellades Igualada, el Sant Cugat Ripoll i el Voltregà Castellà. La classificació després d'aquestes 2 primeres jornades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder Bell-lloc amb 6 punts, co-líder Caldes també amb 6, Cadí i Arenys amb 4, Ripoll, El Picat, Sant Ramon i Barberà en tenen 3, Castellà, Sant Cugat, Igualada i Voltregà en tenen 1 i tanquen sense puntuar Girona, Capellades, Barça i Juneda. Aquesta segona jornada ens deparava 2 derbis de la demarcació de Lleida. Els 4 equips de Ponent que militen a Nacional Catalana s'enfrontaven entre ells. A la Seu d'Urgell eren els de l'Alt Urgell qui s'emportaven aquest derbi lleidatà, tot i que la primera part finalitzava amb victòria mínima al Picatina per 1-2. El duel començava amb gol de Fede Bocci pels locals. No obstant, després d'uns minuts inicials de domini local, l'Alt Picat reaccionava i Albert Tornos aconseguia l'empat als vols del primer quart d'hora, mentre que Guillem Jiménez capgirava del tot el marcador per l'Alt Picat a manca de 14 segons pel descans. Seria la segona meitat quan els alt urgellesos s'inspirarien en atac i anotarien els 5 gols restants, deixant el definitiu Cadí 6, Alt Picat 2. Gols de Benja Olivares, que feia l'empat a 2, Fede Bocci, al 3-2, Lucas Valero, al 4-2 i Fabri Torres, al 5è i 6è, ja dins els darrers 90 segons. Un dels golejadors urgellesos, Fede Bocci, ens feia aquesta valoració de la victòria.
3: Crec que l'inici del partit ha estat molt igualat. Els dos equips arribaven a porteria i abans d'acabar el primer temps, el Picat va fer un pas endavant del marcador per una pèrdua de bola que nosaltres hem fet i així s'imposaven davant del marcador amb un resultat de 1-2, acabant així la primera part. Després, ja en la segona part, crec que va ser un partit completament distint, diferent. Vam ser superiors en tot moment, crec que vam poder dominar tant tàcticament, tècnicament com físicament i així hem pogut revertir aquest resultat acabant amb un 6-2 i deixant els 3 punts de casa. Ara només resta continuar treballant i la veritat és que tenim molta motivació i moltes ganes de continuar sumant.
1: A Bell-lloc d'Urgell, amb un pavelló ple de gom a gom, l'equip local donava una alegria als seus fidels aficionats derrotant el Juneda per 9-2 en un derbi que tenia com a nom propi el d'Arnau Llanes, que marcava 6 dels 9 gols del seu equip. Els minuts inicials eren ja un preludi de la història del partit. Gran intensitat, un bell lloc elèctric i els dos primers gols que arribaven ja dins els primers 4 minuts. Obria la llauna pel Mestres als 56 segons i Arnau Llanes, que començava el seu xou particular, fent el 2-0 ja al minut 4, aprofitant una pèrdua de bola de l'equip garriguenc a mitja pista. Dos gols que podrien haver estat més si no hagués estat per les bones intervencions del porter Carles Fillat. Tot i el vendaval local i gràcies al porter del Juneda que mantenia viu el seu equip, els visitants retornaven al partit als vols del minut 9 amb gol d'Andreu Pinyol. Cosa que tornarien a fer uns minuts després quan, ja amb el 3-1, un gol com no de Llanes, aquest cop de penal, Santi Maure tornava a ajustar lluminós amb el 3-2. No obstant, en els darrers 10 minuts de la part, el Bell-lloc va tornar a demostrar que és un dels favorits a estar al play-off i amb dos gols més, obra d'Iker Bosch amb una xega i pica i del pitxitxe Llanes de canonada llunyana, marxava al descans amb un 5-2 i molt bones sensacions. Unes sensacions que van continuar sent favorables en una segona meitat on l'equip del Pla d'Urgell anotaria 4 gols més i no n'encaixaria cap. Arnau Llanes feia el 6-2 al minut 6 aprofitant una situació de power play, mentre que seria arrel d'una altra blava pels garriguencs quan els locals anotarien 2 gols més aprofitant la superioritat. Més una altra, de molt seguit, que deixava el definitiu 9-2 al marcador. Escoltem ara quines reflexions feien els dos entrenadors, David Carrasco per part del Bell-lloc i Matías Escudero per part del Juneda.
4: Sí, exacte, ho he dit molt poc, no sé si han sigut 7 minuts, em sembla, que ens han tret la segona groga a la banqueta i m'ha tocat. No res, molt content tant pel resultat com per l'equip, la maduresa que ha demostrat i tots junts, imagino que ho han gestionat com ho havien de gestionar, així que molt orgullós. Bueno, no, al final no hem fet res que no estiguem acostumats, al final hem fet el nostre joc i, bueno, crec que l'important ha sigut la gestió de les emocions una miqueta, no? Que al final és un derbi, molta gent a casa. Ja et dic, content per la gestió de les emocions i, com tu dius, doncs sí, des del principi ens ha sortit molt bé, molta pressió, molt, bueno, potser poc encert per part del Juneda, així que, bueno, ho hem sabut aprofitar. Ja sabíem que a part d'una molt bona pala, que tenia gols, jugador molt ofensiu, i bueno, doncs s'està començant a trobar còmode amb l'equip, entenc, i sí, correcte. Bueno, com et dic, només he pogut gaudir-ho 7 minutets, però sí, el pavelló estava a petar, estava molt ple, i són partits, bueno, emocionants, i sempre ens agrada jugar.
5: Bueno, enfrentábamos a un Belljoc que seguro va a ser uno de los favoritos de la liga, que va a estar peleando arriba. Tiene un plantel ya con experiencia en esta categoría y eso se nota en la pista. Creo que aparte de la esencia de lo que es el derbi, nosotros entramos en desajuste y bueno, eso nos costó los dos primeros goles, que creo que sin duda que es virtud de la efectividad del rival, pero también facilitamos esas llegadas. Estamos un poco desconectados a lo que tocaba hacer y todavía en esta media versión de transición que estamos buscando para posicionar a Nacional Catalana, lo sufrimos. Pero así todo, creo que pudimos reponernos, marcamos un gol que nos anulan, luego marcamos el 2-1 y ahí nos metimos al partido y era un muy buen momento para empezar a competir. Y lo sabíamos. Y bueno, nuevamente marcan diferencia, después quedamos 3-2 y luego el 4-2, que creo que también es un momento que ellos respiren.
1: A les Llars Mundet de la ciutat comtal, el filial blaugrana rebia el Barberà. Duel entre dos equips que no havien pogut sumar a la primera jornada i que acabava amb contundent victòria vallesana per 0-4 amb gols repartits d'Àlex Olmo, Roger Amores, Arnau Gangonells i Ignasi López. L'equip entrenat per Marc Soleil arribava al descans amb dos gols d'avantatge després que Àlex Olmo al minut 8 i Roger Amores al 17 batissin Carles Sala. Els culers van tenir l'oportunitat d'ajustar aquesta diferència en disposar d'un penal a manca de 12 segons per la mitja part que Mario Saldes no va poder transformar. I si la primera meitat acabava amb un penal, la primera incidència de la segona corria encara no al minut 2, arribava també en forma de penal, aquest cop favorable al Barberà, que llançava Albert Hernández i tampoc obtenia premi. El Barça en aquests primers minuts de la represa va sortir més ofensiu, imposant la seva velocitat i gaudint de diverses ocasions per ajustar el partit, que eren resoltes pel porter vallesà, que tancava així la primera porteria 0 de la temporada. Una vegada passats aquests minuts de més domini blaugrana, el Barberà va tornar a imposar-se i a redonir la golejada amb dos gols més, obra d'Arnau Gangonells i d'Ignasi López. És un dels golejadors, Arnau Gangonells, qui fa una valoració de la victòria del seu equip.
6: Va ser una victòria molt treballada. Vam fer un partit molt seriós, vam sortir molt serios des de l'inici. Vam tenir la sort aquesta setmana que ens vam posar per davant, al contrari de la setmana passada, i vam saber gestionar molt bé el resultat. I la veritat que els inicis amb el Barberà molt bé, està sent un grup molt maco, hi ha gent molt maca i tenim molt bon equip, jo crec, i podem lluitar per tot. Bueno, doncs això seria tot, ja parlem quan vagi passant més la lliga i així veurem per on estem.
1: A la Torre Roja, el filial calderí tornava a demostrar el seu potencial, derrotant per 3-1 un Girona que es trobava amb un Caldes molt elèctric d'inici, que ja en els primers 8 minuts es col·locava amb 2-0 amb els gols d'Andreu Puigdueta i d'Arnau Serra, dos dels joves jugadors que aquesta temporada passaran molts minuts amb l'equip d'Hockey Lliga. Tot i el domini calderí i passats aquests primers minuts de vendaval local, els gironins van apretar més en defensa i fins i tot podien haver ajustat el marcador en disposar de 2 minuts de power play per blava a manca de 5 minuts pel descans. A la segona meitat, un gol per bàndol segellava el resultat final de 3-1. Noel Oliana posava el 3-0 pels de la Torre Roja, mentre que Javi González feia el gol de l'honor dels gironins a les darreries del partit. El capità i un dels golejadors calderins, Arnau Serra, ens feia aquesta valoració de la victòria.
7: Doncs sí, molt contents per aquesta nova victòria, d'haver sumat 6 punts de 6 possibles. I bueno, penso que l'equip està bé, que l'altre dia vam fer un bon partit allà a Barberà, i avui també. El partit se'ns ha ficat de cara a l'inici, hem sortit bastant bé, hem fet un primer gol i al cap de poc hem fet un segon gol. Però a partir d'allà hem seguit tenint ocasions, el Girona també ha tingut algun contraatac, però no hem sabut ampliar el marcador Llavors sí que al final del partit hem aconseguit fer 3-0 i faltant 40 segons, si crec, ens han fet el 3-1. I bueno, molt contents per seguir amb una bona dinàmica i a seguir treballant per guanyar.
1: A Vilafranca, el recent ascendit Sant Ramon feia història debutant a casa en un partit de Nacional Catalana i a més ho feia després que la primera jornada golegés a domicili el Juneda per 0-4. Aquesta vegada les coses no li sortien tan bé a l'equip de Carles Freixedes, que veia com un Arenys amb un Jordi Pérez inspirat en atac s'emportava els punts vencent per 3-6 amb un hat-trick del citat Pérez, amb un doblet de Biel Martínez i un gol del capità Gerard Gallardo. El duel va travessar moltes alternatives i no es va decantar pels visitants fins al darrer minut. La primera meitat va veure ja 5 dels gols d'aquest apassionant duel. L'Arenys avançava 0-2 al minut 6 amb doblet de Jordi Pérez. Els penedesencs reaccionaven i primer Joan Gil escurçava distàncies i després Guillem Martí retornava a la igualtat. Igualtat però que els locals no van poder mantenir fins al descans, donat que Gerard Gallardo avançava novament als maresmencs fent el 2-3 amb el cronòmetre a menys 3-22 per la mitja part. Començava la segona amb gol d'Arnau Güell pels vilafranquins, que deixava un empat a 3 que perduraria durant molts minuts a l'electrònic. Concretament fins al darrer minut de partit, que seria quan els aranyencs aconseguissin els seus 3 darrers gols i el marcador passés d'un incert empat a 3 a un contundent 3-6. Gols aquests darrers de Jordi Pérez, que marxava amb un hat-trick, i doblet de Biel Martínez. És el tribulejador de visitant Jordi Pérez qui ens ho comenta tot plegat.
8: Ha estat un partit molt complicat. El Sant Ramon ha proposat molt, és un equip molt sòlid i crec que el resultat no reflexa el que va ser el partit. Ens vam trobar faltant un minut amb un resultat a favor de 3-4. El Sant Ramon va provar de fer l'empat amb 5 jugadors i va ser quan vam poder marcar 2 gols sense el porter del Sant Ramon. Esperem continuar amb la mateixa dinàmica i intentar arribar al més lluny possible a la classificació.
2: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Arnau Llanes del Belllloc amb 8 gols. Segon és Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 6. Mentre que tot seguit trobem fins a 6 jugadors amb 3 gols. Fede Bocci del Cadí, Noel Oliana del Caldes, Jordi Pérez de l'Arenys, Biel Martínez també de l'Arenys, Arnau Güell del Sant Ramon i Fabri Torres del Cadí.
1: La propera jornada d'aquesta Nacional Catalana masculina serà aquesta:
2: Barberà Sant Cugat,
1: Arenys Belllloc,
2: Capellades Cadí,
1: Castellà Sant Ramon,
2: Girona Barça,
1: Alpicat Voltregà,
2: Juneda Caldes
1: i Igualada Ripoll.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la jornada segona, tot i que només van poder disputar-se 3 partits. Els resultats van ser aquests, Nani.
2: Caldes 7, Vila-sana 4.
1: Amb hat-trick de Carmen Cabezas.
2: Salt 1, Vic 3.
1: El partit no es decideix fins al darrer mig minut.
2: I Cerdanyola 2, Manlleu 1.
1: Un doblet d'Ariana Carrión doblega al Manlleu. El partit entre el Vilanova i el Voltregà no es jugarà fins al 13 d'octubre i els partits ajornats per les inclemències del temps van ser l'Olot Igualada, el Vilafranca Palau i l'Olesa Vigues, que encara no tenen data fixada. La classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina després de les dues primeres jornades queda així. Líder Caldes amb 6 punts, co-líder Vic també amb 6. En 3 trobem fins a 7 equips, Vilafranca, Manlleu, Palau, Salt, Olot, Vigues i Cerdanyola. I encara sense puntuar, Sant Cugat, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Igualada Femení i Olesa. A la Torre Roja, el Caldes es feia amb la segona victòria de la temporada, imposant-se per 7-4 a un jove filial del Vilassana que no va poder sumar cap punt en els seus 2 desplaçaments seguits. Les calderines van deixar sentenciat el partit en una moguda primera part que finalitzava 3-1 i que, a banda dels 4 gols, veia 3 penals i 3 blaves. Un equip vallesà a qui se li posava de cara l'encontre en uns primers 7 minuts on, gràcies al doblet de Carmen Cabezas, agafava 2 gols d'avantatge que poc després podien haver estat 3 en disposar Ariana Vilés del primer penal del maig. Amb el 2-0, als vols al minut 10, cada equip va veure una blava que va suposar que durant un minut amb 2 equips juguessin un 3 contra 3. Tot i això, el marcador ja no es va moure fins al minut 14 quan Joana López batia per tercera vegada Marta Ferrada, deixant un 3-0 que no es mouria fins al minut 21 quan Aitana Escudero escurçava distàncies pel Vilassana en transformar un penal. Era el 3-1 en què s'arribava al descans, tot i que les visitants van jugar els 2 darrers minuts en power play per blava a Sofia Puentes. La segona meitat va tenir diferents fases totalment diferenciades. La primera era el doblet d'Aina Leonard que deixava un 5-1 molt còmode per les calderines. La segona veuria la reacció de les lleidatanes que, amb un doblet d'Aitana Escudero i un gol de Maria Parrot, posaven la polcosa als aficionats locals, deixant un ajustat 5-4. I la tercera de les microfases arribaven als darrers 8 minuts, quan les locals tornaven a assumir el control del duel i s'escapaven definitivament en el marcador amb gols de Carmen Cabezas, que feia hat-trick, i Joana López, que feia doblet. Aquests 2 gols deixaven el definitiu 7-4 per l'equip d'Oriol Sapinya, que ha començat molt fort la Lliga. La tribulejadora calderina Carmen Cabezas valorava així la victòria del seu equip.
3: Molt contentes per la victòria d'aquest cap de setmana, on vam començar molt enxufades, fent 2 gols a l'inici, però sí, és veritat que el partit es va tornar una mica boig, amb moltes boles aturades i targetes, i no vam tenir el partit tot el controlat que haguéssim volgut, però al final vam aconseguir els 3 punts.
1: I també li demanàvem a Carmen Cabezas una valoració d'aquests inicis de temporada.
3: Portem ja 2 victòries en 2 jornades i estem molt motivades per seguir treballant i poder aconseguir els nostres objectius a final de temporada, però de moment ja estem pensant en el pròxim cap de setmana, en el pròxim partit i poder seguir amb la bona dinàmica que portem d'aquestes 2 primeres jornades.
1: Al pavelló de Salt, l'equip local i les visitants del Vic oferien un duel igualat que arribava al darrer minut amb empat a 1 i que acabava en victòria visitant per 1-3 gràcies als 2 darrers gols usonencs anotats per Júlia Teixidor a manca de 27 segons i d'Isona Serra a manca de 5. El partit començava de tu a tu amb arribades d'unes i d'altres i amb les primeres intervencions de les porteres Judit Casals per part local i Bruna Casals per part visitant. Dinàmica que trencava Margot Juglar, obrint la llauna al minut 20, posant un 0-1 que igualaria Míriam Rodríguez al 3 de la represa. Amb aquest empat a 1, la pitxitxa local, Aina Vila, que a la primera jornada va fer un pòquer de gols, disposava d'un penal per posar per davant el seu equip per primera vegada. No obstant, la portera visitant de la segona part, Ali Iglesias, ho impedia i els minuts anaven caient sense novetats en el marcador i amb 2 equips molt carregats de faltes. El duel entrava en el darrer minut, els 2 equips amb 9 faltes, i era l'equip local qui cometia la seva desena. El llançament de la directa, Júlia Teixidor, que en el primer llançament no podia batre Judit Casals, però recollia el rebuig de la portera i ara sí, en una segona intentona, posava per davant el seu equip. L'entrenador gironí, Quim Rubio, posava 5 jugadores de pista per crear superioritat en els 37 segons que restaven, i això ho aprofitava Isona Serra per posar, a manca de només 5 segons, al definitiu 1-3. Una de les jugadores visitants, Júlia Cabré, ens feia aquesta valoració.
4: Era un partit que sabíem que seria molt complicat, que ens costaria molt tirar-lo endavant i que el mínim error que féssim ens podria passar factura i sabíem que el Sal sap a lo que juga i a lo que juga ho sap jugar molt bé. Llavors això, minimitzar els màxims errors perquè no es poguessin beneficiar, no? I això era un partit molt intens des del primer moment. Els equips volíem guanyar. Veníem d'haver guanyat el primer partit de Lliga, llavors encara teníem més ganes de sumar tant un equip com l'altre. I bé, el partit en tot moment va ser d'infart, no? Moltes ocasions pels dos equips, molta intensitat, i això ens va anar molt bé, bueno, l'últim minut final que es va decidir cap a nosaltres, no? A través de la desena falta, i jo crec que això, bueno, ens va donar una mica més d'adrenalina. Elles treuen la portera, no? Recuperem bola i podem fer gol. Llavors, i això ja va ser com un punt de dir, bueno, ara ja amb l'1-3, calma, quedaven 8 segons només. Així que molt bé. Molt contentes pel resultat, no? Sabem que hem de treballar molt, que ens queda molt per treballar. Però, bueno, mira, dos partits, dues victòries i esperem poder seguir-ne sumant.
1: A Can Xarau, duel de dos joves filials que no van estalviar ni una gota d'energia, tot i la calor que feia el pavelló cerdanyolenc. La primera part va ser jugada de tu a tu, amb dos equips decidits a anar a l'atac, i on les ocasions van anar succeint-se, i on les porteres Caral Ferrer i Aurora Sapena, de la primera part, van intervenir en infinitat d'ocasions. Les ocasions de gol a una i altra porteria es van anar fent importants amb el pas dels minuts. Les primeres van ser més tímides, però a partir de l'equador de la part arribaven les millors. La primera d'elles tenia color cerdanyolenc. Ariana Carrion recuperava una bola, encarava decididament la portera contrària, rematava i feia que Caral Ferrer hagués de treure un guà miraculós per evitar el que hagués estat 1-0. Dos minuts després arribava una nova oportunitat per les locals, millor dit, triple oportunitat amb rematades de Sigrid Aparicio, la primera, i de Maria Birbe, la segona i tercera. A les tres responia Caral Ferrer amb grans reflexes. Les mallorquines també havien rematat força porteria abans d'aquest vendaval local, però serien les vallesanes qui, com a continuació de les dues ocasions citades, s'avançaven en el marcador amb gol d'Ariana Carrion, un dels fitxatges d'enguany del Sarda. El gol va despertar encara més si cap les ganes d'ambdós equips de generar ocasions, i així els 10 minuts que restaven de primera part van ser del tot d'anades i tornades, d'atacs i contraatacs. En 20 segons es podia passar d'una ocasió usonenca a una vallesana. El marcador, però, no es mouria i els equips entraven a vestidors amb aquest 1-0 per les locals, que tenien, però, el hàndicap de les 9 faltes d'equip. Aquest factor seria clau, donat que ja el Sarda arribaria a la segona part a les 20 faltes, la qual cosa significava la penalització amb 3 directes. Dos d'elles eren aturades per la portera de la segona part, Marlin Fierens, mentre que la segona, minut 5 i mig, era transformada per Tània Pedrosa amb l'empat a 1. El gol donava ales a les deixebles de Nil Baucells, que per moments van dominar més el joc, tot i que també és cert que les ocasions continuaven repartint-se força per igual. Les porteres no tenien temps d'avorrir-se, i menys amb la directa per equip que arribava als vols del minut 18-19. Ni Tània Pedrosa per les mallorquines ni Sigrid Aparicio per les del Vallès les podien transformar, i l'empat seguia lluint a l'electrònic de Can Xarau en una segona meitat on van poder veure també un preciós duel entre la davantera local Maria Birbe i la portera visitant de la segona part, Judit Serra. La jove cerdanyolenca va fer-se un fart de provar llançaments i rematades des de diferents posicions, i a totes elles responia la també jove Judit Serra amb grans aturades. El partit va entrar en els seus darrers 5 minuts, cap equip es conformava amb l'empat i seguien buscant amb insistència unes i altres la porteria contrària. Sigrid Aparicio i Victoria Cordero visaven de les intencions locals just abans que Ariadna Carrion aconseguís el gol de la victòria, rematant amb ràbia una assistència de la seva companya Maria Birbe després d'una excel·lent jugada individual. El Malleu va intentar-ho en els 3 minuts que restaven, però l'equip de Sergi Coll va poder resistir i emportar-se aquests 3 punts, que són els primers de la temporada pel filial cerdanyolenc.
5: Doncs després d'aquest 2-1 pel Cerdanyola teníem la gran protagonista, la primera que felicitàvem, doncs l'Ariana Carrion. Bé, un doblet, 2-1, primer partit a casa, què més?
6: Doncs res, molt contentes, la veritat és que ha sigut un partit superintens. Bueno, ja s'ha vist que al final elles ho lluiten tot, són joves que pugen, però tot i així ho lluiten tot, és el que he dit, ha sigut un partit molt intens, molt disputat, hem arribat bastant les dues a porteria. Sí que és veritat que cal destacar que hi han hagut moltíssimes faltes i això ens ha provocat que tinguéssim moltes directes en contra. I res, la nostra portera se les ha parat. Nosaltres tampoc hem ficat una, però bueno, estem molt contentes. Al final la victòria ha sigut la constància nostra de lluitar fins al final. I res, al final l'hem ficat, però podria haver-se decantat per qualsevol dels dos costats. I res, avui hem tingut la victòria nosaltres.
5: I com veus aquesta nacional catalana d'enguany? Potser no hi ha així grans favorits, no? A tothom per guanyar, tothom potser.
6: Totalment. Aquest any és el que parlem sempre, que tots els equips són molt complicats, tots els partits s'han de lluitar fins al final i seran el marcador serà superajustat. I res, són partits que hem d'estar molt concentrades a tots, començar ja des del minut 1 concentrades, ficades en el partit, perquè si no, en 5 minuts, un minut, es pot decantar per qualsevol dels dos equips, en qualsevol equip.
5: Escolta, avui amb això d'aquests dos gols, no sé si ets d'aquelles persones que avui quan aniràs al llit t'acostarà a dormir perquè pensaràs en allò, no, aquells nervis de la felicitat.
6: Bueno, sí, estic molt contenta per això, perquè bueno, al final he tornat a casa i marcar els dos gols avui en un partit pues, important, ha sigut molt, molt, molt contenta. Però bueno, és el que dic, és de tot l'equip, al final jo l'he ficat, però el passe de darrere me l'ha fet una companya i estic molt contenta per això, i sí, me'n portaré al llit i on sigui.
5: Pues moltes gràcies, Adriana, i sol pel que resta.
6: Gràcies a tu.
5: Per part del Manlleu, doncs, teníem a la Martina Baucells. Aquí el primer que li dèiem, doncs, és bueno, que ens expliqui aquest canvi, no?, ha passat del Vic al Manlleu, doncs, com t'estan anant aquests primers partits aquí a Manlleu?
7: Bé, de moment estic molt contenta, al final crec que necessitava un canvi i a Manlleu m'estan donant tot el que necessito i tot el que potser em faltava, i això, estic molt contenta, amb les noies de l'equip estic molt bé, estem treballant molt bé, els dos partits que portem crec que hem donat molt la cara, estem treballant molt bé i portem un molt bon ritme.
5: Escolta, el partit d'avui doncs heu perdut 2-1, però heu estat allà, podíeu haver empatat, podíeu haver guanyat. Jo crec que el positiu, segurament el que us dirà l'entrenador és, escolta, noies, que si jugueu així tots els partits no guanyarem molts.
7: Sí, i tant, aviam si podem mantenir aquest ritme. I bueno, era un partit que podia caure cap a les dues bandes i els ha caigut en elles, però segur que n'hi hauran molts altres que ens cauran cap a nosaltres.
5: Moltes gràcies, Martina, i sort pel que resta.
7: Merci.
2: La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera posició per Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, compartida amb 2 gols, per Tània Pedrosa del Manlleu, Carme Cabezas del Caldes, Aina Leonard també del Caldes, Aitana Escudero del Vilassana i Martina Cobo del Manlleu.
1: I la propera jornada que veurà aquests afrontaments:
2: Vilafranca Caldes,
1: Vic Olot,
2: Voltregà Salt,
1: Vigues Cerdanyola,
2: Palau Manlleu,
1: Igualada Sant Cugat,
2: Torroelles, Olesa
1: i Vilassana, Vilanova. Acabem aquí aquest segon programa de Xoc d'Estics de la recent estrenada temporada 26-27. Recordar-vos que podeu tornar a escoltar el programa en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la nova Ràdio de Reus. També us recordem que dilluns vinent no hi haurà programa degut a la festivitat del 12 d'octubre. Així que ens acomiadem fins d'aquí 15 dies. Passeu tots, totes, una bona setmana i ens retrobem aviat.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

0: check it on, check it on,
1: check it out,
0: check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on,
1: check it out,
0: check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on, check it on.
2: Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions, un espai on el house es viu amb energia, ritme i molt bon rotllo. El programa d'avui és especial. Recuperem la sessió en directe de DJ Carlitos a la festa dels Cars de Coixinets d'aquest 2025 passat, organitzada per l'entitat CUP aquest mes de novembre. Una nit carregada de ball, somriures i connexió amb la pista. Durant la propera hora escoltarem un house vibrant i molt, molt ballable, amb referències disco i funky, en temes com el que esteu escoltant, Groove is in the Heart, de Delight, o, per exemple, també From Disco to Disco d'Angelo Ferreri i Moon Rocket. També escoltarem a Ride to the Rhythm de Ron Carroll o So in Love with You, tot un clàssic dels 90 de Duke. Tot això amb temes actuals i temes reversionats. Puja el volum, deixa't portar pel groove. Això és Music Club Mix Session amb un servidor, DJ Carlitos. Disfruta-ho.
3: Sweet lips, while I'm on the air. Now bend over my body and rub your fingers through my hair. Your mouth run like water, a very beautiful sight.

0: And I'm patting. Hey, what's in the jukebox, my friend? And I'm
1: shaking. Molt bona nit, molt bon dia, molt benvinguts i benvingudes. Això és Frankie Manning Radio Show a Radio Esben 98.1 de Radio Esben. Des de Radio Esben, que gran gent està. Molt benvingut, Diego.
2: Molt bona nit, senyor Albert Abella. Senyor, ja.
1: Com estem?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Una setmana més aquí, a Frankie Manning Radio Show.
1: Sí, com et trobes? What's on the jukebox? Comencem?
0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Sí, sí, sí.
1: Hem escoltat What's Gonna Do when your Baby Leaves, Chuck Willis.
2: When Your Baby Leaves You.
1: Ah, Leaves You. Bueno, sí. Leaves.
2: Això li preguntava a la mare, no? Al fill.
1: Oi? Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Què faràs, nen? I sí, avui ens han sortit un jukebox una mica soulero, tirant a soulero, diria jo. I bé, va ser com, ah, mira que bé.
1: Sí, jo també tinc unes cançons allà preparades una mica més rockabilly, no tan soler, però també no tan swing. I després també tinc algo swing. Bueno, sí, ens ha sortit solero, el Chuck Willis i ara el Little Willie John, amb I'm Shaking.
2: Aquesta l'he posat a coll. Però perquè les altres dues, que sí que han sigut aleatòries, sí que també eren solerilles. Sí, com, bueno, no ficaré una entre mitges que no tingui res a veure. Sí, aquesta que s'han dit de fons l'havien sentit. No sé si pel mateix, però sí, aquesta. I, bueno, això, bueno. Una setmaneta més aquí, el vostre programa favorit de Swing. Estem al programa 266. Encara no m'ha canviat a mi...
1: No t'ha canviat, eh? 8 d'octubre...
2: Estem a 8 d'octubre? Bé, molt bé.
1: Sí. I ara escoltarem... sorpresa o què?
2: No, les podem dir, no? Són... Vale. Com són? I'm Blue, The Gone Gone Song, amb The Ickettes, i Check Your Bucket, amb Eddie Bow, amb els The Soul Finders.

0: ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Ain't got no money.
3: Hem escoltat dues de seguides aquí al Frankie Manning Radio Show des de Ràdio Esben 98.1 de la FM amb What's in the Jukebox, my friend, la secció que heredem d'anys enrere.
4: Sí, senyor. Ja, aquesta l'has tirat bé, aquesta, eh? Ain't Got No Money.
3: Ah, que sí?
4: Després de Check Your Bucket.
3: Ha quadrat bastant bé, aquesta, sí. Hem escoltat I'm Blue, de Gong Gong Song, molt solera, i aquesta Check Your Bucket amb un puntet de
4: funky, de també, funky. Sí, senyor.
3: Molt xules les dues, Eddie Bow and the Soul Finders, Check Your Bucket. Comproveu la vostra galleda, que no sigui que tingui un forat, mm-hmm. I aneu perdent diners per tot arreu.
4: Mm-hmm.
3: Que ben trobat.
4: Sí, senyor.
3: Anem als festivals Around the World.
4: Anem a buscar una... What's in the wall, my friend?
3: What's in the wall, my friend? a lot of wars, my friend. Bueno, he agafat un festival una mica exòtic, pel que acostumo a agafar. Comencem amb un festival creuant el bassalet de l'Atlàntic i ens anem fins a Xile.
4: Home.
3: Anem a Santiago de Xile, on es fa un festival aquest cap de setmana. Mira, si esteu per allà, no crec que estigui ningú per allà, però bueno. És un esdeveniment autogestionat per la Fundació Parent Swing del 9 al 12 d'octubre a Santiago de Xile. A la sala Mundo Nuñoa i altres espais col·laboradors. Amb classes de més de 10 hores de formació, 3 nits de festa oficials, i amb, fins i tot amb competicions tipus mix and match.
4: Mm-hmm.
3: Les bandes que tocaran són The Hot Cats Big Band, Antonella Sigala and The Commanders. Deixo un espai aquí perquè el Diego vagi pensant. Deep Orange.
4: Deja esto que esto es muy fuerte, ¿eh?
3: Grupet i grupet de jazz. He escollit els Commanders.
4: Has trobat música, tio?
3: He trobat els Commanders, que són aquells que estan sonant en viu.
4: I van vestits en Commanders?
3: No, van amb tratxa.
4: Per lo de la cigala.
3: Bueno, molt bé, l'ha trobat, l'acudit. I ara escoltarem Mashed Potatoes en directe per part de Cal Holmes i The Commanders.

0: Hurry on down to my house, baby.
1: Ladies and gentlemen.
0: Hurry on down to my house.
2: Hem escoltat aquí el so trepidant de Mashed Potatoes amb The Commanders i Carl Holmes. No, en aquest cas no era Sigala, la cantant. Hòstia, Diego.
3: Carl Holmes.
2: A veure, un moment. No em treguis del guió, tio.
3: Però tu solet, nen. Han sonat molt, molt bé aquests, eh? M'ha agradat molt. Swing poc, però...
2: Sí, però festa,
3: però,
2: no?
3: Però molta festa, sí senyor.
2: Molta festa. I ara ens anem de Xile, agafem una altra vegada l'avió, o si voleu agafar...
3: Home, és aquest cap de setmana, això, hem dit?
2: Sí, sí.
3: Bueno, és un cap de setmana llarg, podeu anar fins a Xile...
2: També, exacte. Podeu anar fins a Xile com aquell qui no vol la cosa.
3: Si sobren un...
2: Ostres, què faig aquí?
3: Si sobren 2 o 3 mil euros,
2: exacte.
3: Si teniu la galleta foradada...
2: I ens anem cap a Itàlia, tu.
3: Ah, molt bé.
2: Aquest cap de setmana també el Napoli Swing Fest, organitzat per Swing Tonic Napoli.
3: Hòstia, no m'imagino on deuen ballar.
2: Ai, no, perdona, no aquest cap de setmana, el cap de setmana vinent, mira, tenim espai. Vull dir que us podeu quedar a Xile visitant una setmaneta. Bueno, no treballeu, no treballeu ni res.
3: I després cap a Nàpols, al festival com?
2: Al festival de Napoli Swing Fest. El 16 i 18 d'octubre, el Focus, que és el quartier espanyol, a la Santíssima Music Hall i Swing Out. On es fan tallers i no sé si aquí es fan competicions amb professors com Lidze Ronquist de Suècia, Isiaka Sissoko de França, Alison Saint-Laville de França també, Ellen Brennecke d'Austràlia.
3: Aquesta estava per aquí vivint abans.
2: Ah, sí, mira.
3: Aquí a Barcelona.
2: Ja sé, jo els anomeno perquè tu els coneixes, jo no. Acel Muñoz de... Aquest et sona, Acel Muñoz de Mèxic?
3: No.
2: Lorenzo D'Amato d'Itàlia i Fanta Karen d'Itàlia també.
3: Fanta?
2: Fanta.
3: Hòstia.
2: Bueno, mira. I la banda que escoltarem es diu... com es deia? The Easy Peasy Swing Band. Hi ha una altra banda que tocarà que es diu Swing Reactors, que són molt característics d'allà, però no els he trobat. He trobat Easy Peasy Swing Band, dues de seguides, formació nascuda del 2020, tenen un disc del 2026.
3: Va.
2: La veu és Julia Leonardi, bateria també. 2, 5, 10, 5, 10, 15 i Lucky Lips.
3: Vinga.
2: Dues de seguides.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show. Hem escoltat dues de seguides del grup Easy Peasy Swing des de Napoli, Italy. La Itàlia, i ara entrem de ple en
2: Standards. Aquest sur que mai posem perquè no sabem on fotre'l.
1: Secció Standards.
2: Sí, senyor. Aquest Standards seguim al 1936. The Glory of Love, la, com és, la joia de l'amor.
1: Sí, molt bé.
2: No, The Glory Hall.
1: Ai, bé,
2: aquesta cançó que va estar escrita per Billy Hill i la va gravar per primera vegada era en Benny Goodman, que la podríem escoltar, aquesta.
1: Vale.
2: I així fem una mica de música swing de la
1: sí,
2: primerenca, no? Música swing. Va ser de 1936 i va estar
1: molt versionada,
2: molt versionada, sí, sí, sí. Aquesta n'hi ha forces versions. Després n'hi ha alguna versió que no té n'hi ha alguna cançó que es diu igual, que tampoc té res a veure. Però aquí sí que n'hi ha una que és The Five Keys, que són bastant coneguts, Otis Redding també va fer una versió d'aquesta.
1: No és una cançó que a mi m'entusiasmi gaire, però sí que està molt versionada, és molt popular.
2: I que va sortir una pel·lícula, 1967, Guess Who Coming to Dinner.
1: Ah, mira, endevina qui ve a sopar, de Sidney Poitier. Tema racial.
2: Estava performada en un nightclub per Jacqueline Fontaine. I, bueno, anem a sentir la de Benny Goodman amb la veu de Helen Ward.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, des de Ràdio Esbran 98.1. Hem de donar una mica i hem de deixar anar una mica. És la història.
2: Aquesta
1: és la història. Vinga. Encara ens trobem al 36 amb els Standards.
2: Sí, senyor.
1: Hem escoltat en Benny Goodman.
2: Sí, amb la Helen Ward. I ara sentim en Vic de Mone, que podríem fer també una breu broma.
1: Una què?
2: De, bueno, de Mone, de None.
1: Oh, bueno... Vale. Ok.
2: No, tu no et surt? No et surt? No te nace?
1: No, Vic Damone no em sortia, però ara que ho dius, sí, Vic Damone. Vic Damone.
2: Un iogurín que feia... se les feia de Frank Sinatra, saps? Va, prou.
1: És el teu estil, sigue, sigue. Un iogurín, diu. En Damone, no?
2: Que...
1: lo millor és fer-te riure a tu mateix, eh? Això no necessito ningú més, tio. No. Tu sigues feliç, endavant.
2: Jo em ric molt quan escolto programes antics, eh? A vegades xorrades que diem. I la propera serà Good Night, My Love, una creació de Harry Rebel i Mac Gordon. Es va fer per una pel·lícula del mateix any, del 36, que es deia Polython.
1: Polython?
2: Polython. No sé... no sé en anglès com es deia, perquè estava ja així... com
1: traduïda, eh?
2: Traduïda. La pàgina ja està traduïda. I aquesta cançó la podeu trobar i escoltar molt per Shirley Temple, que protagonitzava la pel·lícula. Era una nena d'aquestes actrius que...
1: Sí.
2: Bueno.
1: Sí.
2: I aquí en teníem alguna així, no? De...
1: pot ser.
2: Quina era l'actriu espanyola aquella que sortia aquí?
1: Marisol?
2: La Marisol, exacte. Era la Marisol alemana. Ai, americana. anem... es... bueno, està...
1: Benny Goodman.
2: Benny Goodman, altre cop, però amb Ella Fitzgerald. Podem... i tenim un
1: Jonathan Stout.
2: Jonathan Stout.
1: Podem escoltar Jonathan Stout, no?
2: Vinga.
1: Ja que hem escoltat Benny Goodman abans.
2: Sí.
1: Vale, doncs Jonathan Stout and His Campus 5 amb Hilary Alexander, Good Night, My Love.

0: ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Rai Show, aquí Radio Esbran 98.1, des de Can Ginestar.
2: Ben a la vora de les vostres llars de Sant Just.
3: Ara ja podem encendre un foc, eh?
2: Ja comencem a poder... Sí, sí. Va poder reunir la llenya per encendre les nostres llars de foc.
3: Que guai. Encara una mica de fred ja, eh? Sí, encara anem amb mitjons pinkies d'aquests.
2: Sí, és veritat.
3: Màniga curta, ens ha pillat ben pillats.
2: És difícil, com que no hi ha transicions, tio...
3: Sí, molt bèstia això, eh?
2: Bueno, és el que hi ha. Hem escoltat Good Night My Love amb Jonathan Stout en His Campus Five, Harry Lyle.
3: Grup que és... Alexander. Era un dels grups que ara sentim molt els de Hot Swing Sextet, tal, que són actuals, i aquest era dels que més va sonar durant la dècada passada, poder, i ara he vist que l'últim disc que van fer era el 2022. Bueno, prou
2: recent.
3: Prou recent, però que no els acostumem a sentir aquí en el programa de festivals. I bueno. I ara està de fons aquí el darrer estàndard de la nit, I Can't Escape From You. No puc escapar de tu. Alguns llocs ho escriuen amb E i amb altres escape, sense la E, pot ser.
2: Ah, sí?
3: Sí. Bueno. I és una creació de Richard A. Whiting i Leo Robin, i això es va fer també per una pel·lícula. Ara ja musicals pocs, ara ja gairebé tot és per pel·lícules. Aquesta era per una que es deia Rhythm on the Range. No tinc el director de la pel·lícula, ho sento, i va estar representada la pel·lícula per Bing Crosby. Que a vegades sentim per aquí també.
2: Sí.
3: I el que he vist que m'ha agradat de diferent, per això et fica la del Jimmy Lansford, que a més, per ser Jimmy Lansford era molt tranqui. I n'hi ha George Lewis i Teddy Riley's New Orleans Band. Són molt semblants. Està portat el tema a una versió New Orleans. I està molt guai, qualsevol de les dues.
2: Vale, posarem, t'he dit Riley, perquè veig New Orleans Band. Mira, no sé.
3: Les dues, són vale. New Orleans.
2: Però m'agrada el títol de Honky Town 79.
3: Vinga, doncs.
2: Escoltem aquesta.
3: Vinga.

0: ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, Radio Esbert 98.1, de la FM.
2: Hey, Pedro! Where is your Lito?
1: Hem escoltat aquesta trepidant I Can't Escape From You des del Teddy Riley's New Orleans Band.
3: Això mateix. Que guai, tio, el New Orleans.
1: Molt guai.
3: Ara estava pensant, deixa-li dir a l'Albert i als oients. Em surt, saps, un nano de Madrid, que és músic, i foten cada diumenge, em sembla que és, fan una jam de jazz, però és més bé tirant a New Orleans, a la sala Clamores, em sembla que es diu, i té molt bona pinta.
1: Sala Clamores on és, això?
3: A Madrid.
1: A Madrid, eh?
3: I podríem anar un fin de...
1: Sí, sí.
3: Estaria guai. I fotre un... anar allà, tio. Té molt bona pinta, la veritat.
1: Molt bé.
3: A fer un...
1: Sala Clamores.
3: Sí. I bé, ja s'acaba aquí la secció de Sanders. Ja prou.
1: Acabem
3: prou.
1: Aquí.
3: I anirem a petar la darrera secció, que és la de vinils. Aquesta setmana us portem les cares B de la cançó que vam escoltar en diversos programes i així. Mm-hmm. I Can Give You Anything But Love. I en aquest cas he seleccionat de les vàries que n'hi havia per escoltar. Hem fet un Lime... Primer, un Make It Do, una cançó que és Primícia, aquí a Manera de Show.
1: Hòstia, no tinc primícia ara, tio.
3: No l'hem sentit mai, aquesta.
1: Oye, oye, oye!
3: I sí, som així de... està força curiosa. De fet, tant la de Make It Do com The Dark and Stratus Ball de Fats Waller estan les dues curioses per sorollets i coses que apareixen per allà. I entre mitges se sentirem també Limehouse Blues amb Django Reinhardt i el seu quintet de Hot Club a France.
1: Molt bé.
3: Amb el violinista Stefan Grappelli.
1: Molt bé. Poso la cara B del disc amb el jukebox.
3: Molt bé, molt bé, molt ben trobat, això.
1: Vale. Make it do, vale?
3: Make it do, Slinger Yard.

0: and gentlemen.
1: Frankie Manning Ray Show, hem escoltat tres de seguides al cara B de vinils.
2: Chichanyol!
1: Amb Make It Do, Limehouse Blues, de Darktown's Trotters Ball, amb el gran Fats Waller.
2: Sí, grande. Va, guai, aquesta versió de un toque a New Orleans, amb una miqueta.
1: També. Sí, no?
2: I ja està, no? Què queda?
1: Fins aquí. Ja ens queden gairebé ni 4 minuts.
2: Ah,
1: uns 4 minuts, més o menys.
2: Val, doncs...
1: Doncs sí, aquí ara... Oh. No sé què més, resumim el programa.
2: Què feies tan mal cara ara? Estàs aquí...
1: Estava parlant a mi mateix i no m'ho he
2: donat. No li agraden les cançons que li posen?
1: No, que... ja, tio. És que m'ha arribat una notificació de Oficina de Gestió Tributària.
2: Sí.
1: I sempre són bones notícies.
2: Sempre, eh? Sempre tenen alguna cosa que donar-te.
1: Exacte.
2: I què t'han donat?
1: Bueno, la notificació d'un embargament, d'una multa, que no m'he adonat, ja em passa de tant en tant, això és culpa meva més aviat. Però estava pensant que és una cosa recurrent, que no trobo una solució, ja m'ha passat més d'una vegada. És una multa de zona verda, aquí a Sant Just Desvern, mira, Ràdio Desvern, funció pública.
2: Gràcies.
1: Potser...
2: Pels bocates que t'han invitat aquí.
1: Correcte. Potser, i estava pensant, home, ara que vaig a donar les claus a la policia de la ràdio,
2: sí,
1: els hi podia preguntar, sense mala...
2: Fe ni mal rotllo...
1: No, informació. Perquè ho contrastava amb una altra persona i em deia, hòstia, però no teniu un pagament... automatitzat de que tu ets de zona verda i se't va cobrant cada any. No, has d'entrar a la web i has de pagar cada... pel servei de zona verda, que ja estic reconegut jo com a veí, però has de pagar cada 3 o 4 mesos. Llavors se t'acaba, és raro, no?
2: Cada 3 o 4 mesos?
1: Sí, em sembla que són 3 mesos. Per això t'he dit 3 o 4, no sé si són 4. Bé, són 4.
2: Abans era anual, no?
1: Clar, no hi ha anual, però ho has de fer tu, no hi ha una automatització. Uh-huh. I si te n'oblides, avui he rebut, precisament, a part de la notificació, he rebut un missatge de se t'acaba la zona verda. Cosa que no havia vist abans. Potser ja hi era.
2: Una mica tard, no?
1: No, se m'ha acabat... se m'ha acabat avui, però no se m'ha acabat avui, perquè he entrat i diu, no, si tens servei fins al 8 de novembre. I bueno, a veure, és tot molt confós, tio.
2: La multa de quan és?
1: 90. Són no, 75...
2: De quan és?
1: Del temps. Del 18... No sé, era del març. Març.
2: Bueno, doncs fins aquí...
1: Fins aquí, Frankie Manning Radio Show, des de la...
2: Els problemes de l'Albert, amb l'Ajuntament.
1: I ens acomiadem amb Ain't No Sunshine,
2: sí,
1: que la cantaré jo. Ain't No Sunshine quan... Claro, Ain't No Sunshine quan em posen una multa.
2: Exacte.
1: Tornem la setmana vinent. Fins aquí, Frankie Manning Radio Show.
2: Molt bona setmana. Adéu.
1: Adéu. On the air.

0: Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern, una setmana més aquí amb vosaltres. Comencem pel principi sempre. Qui estem avui aquí? Pues, l'equip habitual, amb el Jan Hernández, els controls tècnics i so. Bona tarda. Què tal, Joan? Com ha anat la setmana?
1: Bé, prou bé.
0: Sí?
1: Sí, bé. Començant el curs, però bé, tot bé.
0: Alguna novetat amb cinema?
1: Tema cinema, no.
0: No.
1: No, no, vull anar a veure l'Odissea i ara la pel·lícula que m'ha parlat molt bé ma germana és la de la bola negra, la dels Javis.
0: Ah, la bola negra, sí.
1: Que, com que m'agrada la història i tal, i bueno, parla molt bé d'ella.
0: No, sí, no, sí.
1: He de veure-la i ja la comentarem.
0: És interessant, eh? Té,
1: segur, segur.
0: Té molts punts que valen la pena i després hi ha altres coses que poden ser més discutibles.
1: Home.
0: Però és una pel·lícula que jo crec que s'ha de veure.
1: No, no, clar, jo tema bona pel·lícula com vosaltres no la puc avaluar tan bé, però dic que el contingut és interessant, segur.
0: Sí, home, i tant.
1: El contingut, segur.
0: I tant.
2: Jo no l'he vist encara, per això no parlo.
0: Molt bé.
2: Quan la vegi, parlarem.
0: Anastasi, què tal? Bona tarda.
3: Bé. Segueixo sense freqüentar massa les sales de cinema, cosa que em sap molt de greu, però bueno, vaig veient molt cinema, això sí, donar per altres vies.
0: Hi ha altres mitjans.
3: Altres vies legals, també.
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
0: Bueno, ja heu vist que hem començat la tarda amb una cançoneta, concretament el tema The Long Hot Summer, que és també el títol de la pel·lícula El largo y cálido verano, com es va titular aquí. És una pel·lícula de 1958 dirigida per Martin Reed. Martin Reed és un director americà que va fer una vintena de pel·lícules de diferent calatge, però que és un home que va patir la persecució del Comitè d'Activitats Antiamericanes i això pues, el va marcar una mica. Ell, pel que sembla, era d'una tendència esquerrana, demòcrata, en fi, i això li va portar algun problema. En aquest cas, ell va fer una adaptació de la novel·la de William Faulkner, del mateix títol, i aquí la cançó que hem sentit estava interpretada pel cantant Jimmy Rogers. La música de la pel·lícula està dirigida per Alex North. El guió és de Irving Rabeck i Harry Frank Jr., juntament amb la col·laboració del novel·lista William Faulkner. La fotografia és de Joseph Blachel i la producció és de la 20th Century Fox amb CinemaScope. Ara l'Anastàsia ens parlarà més extensament de curiositats de la pel·lícula, però d'entrada sí que, ja que he anomenat la fotografia, no puc deixar de dir que és una de les pel·lícules que el CinemaScope està empleat amb més intel·ligència, perquè em sembla que li dona un plus extraordinari al que és el contingut de l'obra, no? Una obra surista del Mississippi, amb tots els ingredients, o sigui, el terratinent, el servei de color, la revista, la gent que... la pel·lícula... Bueno, ara tu dius la teva, però hi ha una cosa que em va xocar bastant, i és que té com una mena d'humor socarró, allò soterrat, però o sigui, és que hi ha algunes coses que dius, hòstia, aquest tio realment... amb l'adaptació s'hi han recreat una mica, no?
3: I després et diré més, jo penso que hi ha dos actors que els dos tenen tendència, i també ella, però els dos actors que et diré són el Paul Newman mateix i l'Orson Welles, són dos actors que tenen tendència a distanciar-se dels personatges amb un sentit, a més d'incorporar-hi aquest element de socarroneria.
0: Sí.
3: El Orson Welles claríssimament,
0: sí.
3: I el Newman també. El Newman, hi ha fins i tot gent que ha dubtat de la seva qualitat com a actor, perquè el troben una mica sempre com si estigués sobrevolant el personatge de distància, com una mica dient, bueno, vale, però jo Jo sóc aquest personatge, però jo en realitat, jo crec, és a dir, sempre està com distanciat en el sentit aquest d'afegir-li un toc de, no de comicitat, sinó, com has dit tu molt bé, de sucarroneria.
0: Sí.
3: És
0: sí,
3: la
0: sí.
3: paraula exacta. I en aquí es dona això. Sí, sí.
0: No, molt bé, doncs, què ens expliques portada
3: més,
0: de la pel·lícula?
3: Mira, portada més, dic que, no sé per què em sento baixet avui, espero un moment, que penso que és un tema meu de que m'he posat prou volum. Aviam, aportant una miqueta més, aviam, sí, la pel·lícula efectivament està basada en el Follner, en dos obres, una és el Villorrio, sembla ser que es diu l'obra.
0: Déu-n'hi-do.
3: El Villorrio, la villa aquesta, obra i sense cap d'allò, i el Barn Burning, que és això, el que passa en la pel·lícula, realment, que es comença la pel·lícula amb un paller, amb un espai d'aquests, el barn, el barn.
0: És molt curiós aquest detall,
3: sí,
0: perquè
3: sí, molt.
0: El fet de cremar un paller sí. ens porta a la memòria la pel·lícula de la setmana passada,
3: sí, senyor.
0: L'Espill de Tarkovsky,
3: de Tarkovsky,
0: en la que també hi ha la crema d'un paller, que és un record d'infància que el va portar amb els seus somnis sí. tota la vida ell.
3: Tota la vida, i en aquest cas una mica el mateix, perquè en el fons aquest creme capalla, aquest paller que crema,
0: sí.
3: Al final descobrim que també forma part d'una cosa que va passar en la vida
0: sí.
3: del personatge.
0: Ell tenia 10 anys, clar, i va viure, i el seu pare...
3: El seu pare sí que era un home que es venjava de la
0: es
3: gent
0: venjava cremant.
3: Cremant els pallers que tenia la gent. Clar, el paller és un lloc bàsic per aquest tipus de granges, per qualsevol tipus de granja.
0: Jo vaig estar mirant perquè em semblava en català, dic, no sé si també és correcte dir graner. I sí, es pot dir graner.
3: Es pot dir graner i paller.
0: Amb dos casos, sí. tant la setmana passada amb sí. Tarkovsky
3: sí.
0: Com aquesta, potser és més propi graner.
3: Sí, és possible.
0: Perquè és
3: possible.
0: Un espai tancat
3: sí.
0: i on no solament hi ha palla, sinó que, com es veu dintre
3: cas.
0: La pel·lícula, a dins hi ha cavalls, hi ha menjar, hi ha gra...
3: Sí, és veritat. Sí, barn per ells és molt clar, B-A-R-N, i aquí juguen aquest de barn burning, és sí. molt eufònic, tot sí. sona molt bé, de barn sí. burning, el cremer, el paller està cremant.
0: Mm-hmm.
3: I la pel·lícula és una pel·lícula, jo penso que... Jo quan vaig pensar, em tocaven a mi escollir en aquest cas, i vaig pensar una pel·lícula amb aquest tipus de colorimetria. Pensa't que pensava que tinguessin aquest tipus de color, aquest tipus de format d'aquests anys, des del 55-56 fins al 67-68, hi ha aquest tipus de colorimetria, aquest tipus de colors vius, aquests espais grans ben tractats, perquè aquesta és una pel·lícula que juga amb tot, juga amb planos molt oberts, molt generals, i amb sí. seguiments així des de lluny de les coses, però també després té grans treballs de primer plano i de plano mig, amb sí. converses, pim-pam. Mm-hmm. És a dir, que és una pel·lícula que no havia sigut la primera elecció que vaig fer, però en seguida vaig tenir molt clar que aquesta podia ser una bona alternativa. És una pel·lícula, a més, conté uns elements personals, que és que, i sonarà que cada vegada, potser ho he explicat, és que m'escolti més d'una vegada, després ho hauran de demostrar que alguna de cinema també l'han escoltat més d'una vegada, eh? Vull dir que diran, escolta, això ho va dir l'Anastasi. Però en aquest cas, home, és una cosa que no puc passar per alt. Newman, per mi, és un actor que, al marge de que l'he admirat tota la vida molt com a actor, i he seguit molt tota la carrera d'ell, evidentment me'n falten, segur, perquè en va fer moltes, doncs el Newman tenia el gust de conèixer-lo i de dirigir-lo per un espot publicitari.
0: I tindre'l a les teves ordres.
3: Sí, les meves ordres.
0: I fer-li repetir una escena
3: 27 vegades, que és un rècord realment a la seva carrera. Penso que ningú li havia fet repetir una escena 27 vegades.
0: I si teniu el conducte, us puc dir que aquesta tarda l'Anastasi m'ha passat una fotografia d'ell dirigint a Paul Newman.
3: Sí. Això va ser l'any 80.
0: La conservaré com un incunable.
3: És un incunable. És l'any, sí, l'any 88 va ser aquesta... No, 89, perdona. Va ser... Ell tenia en aquell moment 64 anys, jo en tenia 40, i vam fer un spot de Freixenet. És el, bueno, mi amb el Carreras ja n'havia fet un altre l'any anterior. I aquest va ser la gran ocasió de conèixer un actor de prop, evidentment, i dirigir-lo, en la mesura que pots parlar de direcció... que sí que és direcció, però vull dir que ells, els actors, quan es dediquen a la publicitat, estan a anys llum, diguem, de quan realment fan coses serioses com aquesta pel·lícula.
0: Bon, clar,
3: és a dir, no és que no s'ho prenguin en sèrio, però és un altre món.
0: Sí.
3: També hi ha l'Eli Remick, que jo tenia un gran... Des de molt jove li tenia una admiració, en aquest cas potser més propera a la cosa sensual, i és un actriu que m'agradava molt de molt jove, i que vaig tenir el gust, quan els meus anys joves també estaven als Estudis Balcázar. Ella va fer una pel·lícula als Estudis Balcázar, que es deia Secretària para matar, devia córrer l'any 75-76, I era una pel·lícula americana que es va rodar a Balcàcer. I llavors ella corria pels passadissos de Balcàcer i el menjador, l'hora de dinar, dinaven tota la gent. I llavors, clar, tenies allà una celebritat davant teu. No vaig ni parlar amb ella, però evidentment estava allà. I la Joan Woodward, que com a dona del Paul Newman, estava també en la pel·lícula que rodava el Paul mentre jo estava rodant l'Espot, quan jo vaig rodar l'Espot amb ell, i el vam treure del rodatge aquell del llargmetratge, Mr. and Mrs. Bridge, per incorporar-se en el rodatge nostre. I allí va ser on vaig conèixer i parlar una bona estona amb el productor meu i ella, i la seva companya, i jo mateix amb la Joan Woodward. La Joan Woodward, que estava jugant amb la seva neta, i vam estar parlant un rato, i em va comentar això. Què t'ha dit el Paul? Dic, no, m'ha dit que
0: estava... Una actriu molt interessant,
3: molt
0: culta, i, en fi, amb una personalitat fora de lo comú.
3: Són aquestes actrius, i els actors també es dona, però amb les actrius molt, que detectes la seva intel·ligència a través de qualsevol paper que faci. Te'n dones compte que darrere d'aquella dona, d'aquell personatge fins i tot, s'hi amaga algú que té un coco molt ben dotat. I a la Joan Woodward passa això. És una... El Paul...
0: Sí, això passa també ella... amb la Faye Dunaway, per exemple.
3: Per exemple,
0: sí. Són actrius d'aquelles que dius...
3: Sí.
0: Aquí hi ha contingut.
3: Exacte. Home, la Winona Ryder, la Winona era un exemple, diguem, més proper també. I més d'ara, sí. No? La Winona, sí. També la fama de que era una actriu molt, era molt llesta, diguem, molt intel·ligent, no? Llesta. Bé, la pel·lícula és una història que efectivament, tal com ha situat el Pep perfectament bé, gira al voltant del sud, del gran sud, diguem, dels Estats Units. El sol fet de... algú deia en un... Ara ho he fet, ho vaig veure l'altre dia amb un telenotícies, estaven rodant una pel·lícula a l'illa de Buda. Ara estan rodant una pel·lícula a l'illa de Buda. I deia, és que això passa com a Nova York, que situïs la càmera on la situïs, és el plano és bonic. I a l'illa de Buda, ell deia, ho deia en el sentit de l'illa de Buda, també. És a dir, quan situïs la... I en aquí, també. És a dir, el sud dels Estats Units té aquesta cosa, aquesta bellesa d'aquests arbres que estan envaïts per una planta sapròfita, que en realitat no és d'allò, que el penja de les branques, sí. I genera tot un paisatge i un món, aquesta part més d'aigües i de no sé què. És a dir, té un ambient, les grans mansions, com aquí apareix,
0: bueno, gran ja, mansió... Ja s'obre que ell arriba al poble,
3: mateix, sí,
0: amb el transbordador aquell típic, exacte, del Mississippi.
3: El típic, exacte, el transbordador del Mississippi. Té tota una iconografia que ja afavoreix un tipus de cine determinat.
0: Allò de la ironia que parlàvem, de la forma d'agafar-ho al Wells i al Newman,
3: sí.
0: Queda molt marcat per part del director, del Martin Reed, quan arribem al poble, que, o sigui, la policia porta el nom del patriarca, no? De l'Orson Welles.
3: Sí, de Wilmer.
0: O sigui, la ferreteria també, tot. La benzinera també, el banc també.
3: Sí.
0: I està tot amb una llista,
3: sí.
0: O sigui, dient, tot, tal cosa, el BIM, com es diu?
3: Will Warner.
0: Tal cosa, sí, Will Warner, tal altra, sí, Will Warner, la fusteria, sí. Will Warner.
3: I arribes al poble i el primer que veus és un cartell al fons que és Will Warner. Ferreteria o no sé què és.
0: Sí.
3: O sigui que sí, està, és aquest tipus de petits guinyos, diguem, de petites colcades d'ull.
0: Posat d'aquesta forma, és una mica com agafar i dir a l'espectador, escolta, aquest tio és que aquí... és el que talla el bacallà i ja està.
3: La pel·lícula, a partir d'aquí, té la gràcia... Jo penso que la pel·lícula té un gran guió que funciona en un 90%. Crec que hi ha un 10% al final, i ara ho parlàvem amb el Pep. La pel·lícula no acaba tan bé com comença ni com es desenvolupa. És a dir, té un final facilon al costat del que és la resta de la pel·lícula. Sí. És cert.
0: Un final convencional.
3: Exacte. Aquesta seria la paraula.
0: Que està més a prop... de, no sé, del vodevil que del melodrama.
3: Sí, potser d'una mena de melodrama, sí. Vodevil, sí. Més que ara que tanca massa bé tots els temes. És a dir, sembla que li convingui tancar...
0: És irreal.
3: És irreal.
0: I, en canvi, tota la pel·lícula conserva una funció naturalista,
3: sí.
0: Que explica molt bé

0: creu que ho ha fet tot molt bé, i a partir d'aquí està, com dius tu, molt orgullós de la família. Però li falta un element.
1: I està obsessionat amb una cosa.
0: Amb un element.
1: La continuïtat.
0: És la continuïtat de la família. És tenir nets. Tenir nets és la seva obsessió. Això ho vas descobrint, perquè la pel·lícula té molta habilitat, perquè primer es presenta com un personatge que no sabem si realment ha fet allò que sembla que ha fet, que és això que deies tu, sí, que s'ha cremat un graner al principi de la pel·lícula. No sabem si és ell. Veiem que ha de fugir d'aquell poble ràpidament i ens fa deduir que sí. Però a partir d'aquí tots són girs de guió en els que vas descobrint que el tema no serà ben bé això, sinó que hi ha un tal Warner, doncs, que ell, li diuen, ell vol buscar feina, i llavors tots el dirigeixen cap a la casa del Warner i el lloc on està el Warner, que li pot donar feina. Li dona feina, llavors pensa, bueno, aquí s'hi estarà ja i aquí naixerà una història, doncs no del tot, perquè llavors al cap d'un temps això evoluciona. Ell és un home amb pretensions, vol ascendir, li demana que li deixi...
1: Hi ha una història d'amor.
0: Hi ha una història...
1: No corresposta, d'entrada,
0: sí,
1: amb la filla, amb la filla gran de,
0: sí,
1: de l'Orson Welles.
0: Hi ha una història d'amor de la filla gran d'Orson Welles, però la filla gran d'Orson Welles té una història d'amor amb l'actor, el Tony Franciosa.
1: No, amb la història d'amor...
0: Ah, no, la història d'amor es planteja, però és molt curta.
1: És amb el Paul Newman.
0: Sí, però és molt al principi, simplement. Sí. És en el cotxe, l'escena que ell fa, sí, l'autostop, el recullen, diguem, aquesta noia, l'Irremic, i la Joan Woodward, diguem-ho pels noms d'actrius, i, efectivament, ja, ella és molt pizpireta i la típica noia, sí, joveneta, i a mi m'ha recordat una mica, t'ho deia abans, una mica aquella primera inicial Marilyn Monroe, més per actitud que físicament.
1: Sí, la més jove Marilyn Monroe.
0: La més jove Marilyn Monroe. I, d'alguna manera, sí, esclar, té un interès en tirar-li els tejos amb ell, i clar, és un tio que en aquesta pel·lícula, si el Paul Newman diuen que és un tio guapo, en aquesta pel·lícula és immensament guapo. És a dir, és una pel·lícula que està superbé... És un actoràs, a més a més. O sigui, en aquesta pel·lícula està absolutament supercreïble, construeix un personatge d'una solidesa i d'una unicitat. O sigui, des que comença fins que acaba, és pràcticament el mateix, sense fer-se avorrit, sense fer-se... Hòstia, està repetint sempre el mateix gest. No. És ell que és íntegre, és aquella persona. I va al voltant d'això. Clar, tampoc t'esperes, veus en seguida que es produirà una tensió sexual... amb la Joan Duro, amb la Clara, la filla del Mr. Warner, i efectivament aquesta tensió es produeix, però s'allarga tota la pel·lícula,
1: tota
0: pràcticament.
1: La pel·lícula, sí.
0: Però s'allarga d'una manera també especial, no s'allarga de la manera clàssica de que ara un petonet, ara no sé què, ara les manetes... No, sí, no, que no. Hi ha un escarceu,
1: un moment determinat. Hi ha uns moments de tensió, molt interessants.
0: I que potser són...
1: Tensió eròtica.
0: Eròtica,
1: eh?
0: Eròtica. Sí, i que, a més, a nivell de muntatge... Et diré que tant aquests moments de tensió eròtica entre ells dos, que n'hi ha dos o tres, de fet n'hi ha tres, però dos són importants, i els moments de tensió, d'enfrontament amb el Will Warner, per exemple, amb el propi Newman, no? Quan hi ha moments de realment enfrontament i tal, són moments que a nivell de muntatge tenen molt d'interès, perquè a més és el moment en què realment aquest joc del pla contra pla està molt ben dosificat.
1: Crea un crescendo.
0: Dius, ara necessito veure aquesta... I veus aquella cara. Ara voldria veure la reacció. I veus la reacció.
1: Sí.
0: I això es dona tant als dos casos. Quan hi ha diàleg, potser és més senzill de veure. Quan hi ha tensió sexual, en realitat has d'estar pendent de què voldries que passés i t'ho aguanta i pam, i finalment passa. Ja no diré, el petó final, jo és dels moments que quasi m'han fet plorar. És a dir, més que no pas emocionar-me sexualment, m'han tocat, perquè hosti, finalment, tu, hi ha una... S'ha desbordat aquesta emocionalitat que hi ha hagut tot el rato. Vull dir, ella també li agrada a ell.
1: Bueno, aquí la pel·lícula, el que s'hi té a favor de Martin Riggs, s'ha de dir, és una direcció d'actors... Extraordinària. Els actors estan, des del Paul Newman, que ja ho has comentat, amb la Joan Woodward, que en tot moment és dominadora del seu paper i el trasllada molt bé, i trasllada la idea d'una, podríem dir, una dona feminista avant la letra.
0: Sí, totalment.
1: Perquè
0: té un moment
1: en tot moment es fa respectar i imposa el seu criteri i està molt segura. Això que ara no m'agrada la paraula, però exacte, empoderat en tot moment.
0: Hi ha un moment que...
1: A l'Orson Welles, què dir-vos? A l'Orson Welles és un home que, més que dirigir-lo, podríem dir que és ell mateix que imprimeix un caràcter especial al seu personatge.
0: Sortir en pantalla ja és crear al voltant... És un paisatge.
1: Una expectativa.
0: És un paisatge. Sí, ell mateix és un paisatge. Allò que diuen els escriptors, su cara era un paisatge.
1: L'Alir Remick és bellesa, però bellesa amb acció contínuament, no?
0: Sí, exacte, molt ràpid.
1: L'Àngela Lansbury té un paper no massa agraït.
0: No.
1: És una dona que va una mica, veus aquí, el que amb una seria empoderament, amb aquesta seria submissió.
0: Submissió.
1: És una dona que l'únic que vol és cercar la seguretat, un anell, i tindre ja tot el que resta de vida segura al costat d'Orson Welles, que la vacila tota la pel·lícula fins al final.
0: Fins al final, que també l'hauria d'haver seguit vacilant, perquè no és lògic que es tanqui bé.
1: No és lògic. Es tanca massa bé. Al final no és lògic. I l'Antoni Franciosa està fotent el paper aquell de niñato.
0: Una mica de niñato,
1: El típic fill que un terratinent no voldria tindre mai.
0: Exacte.
1: Això es dona en moltes pel·lícules de l'Oeste, també. Clar. Alguna vegada hem comentat aquí.
0: Sí,
1: sí. I aquí passa el mateix. Que passa? El que arriba és un tio que té moltes més expectatives i convenç molt més el terratinent que el propi fill. No?
0: Clar, per això a filla, en seguida, i quan veieu la pel·lícula veureu, ella en seguida pensa en la possibilitat de que el que l'ha de salvar és aquest tio guapo, però que al mateix temps demostra, diguem, una gran capacitat d'iniciativa en tots els sentits, i ell el que vol és homes amb iniciativa, i diu, pues aquest home ha de ser per la meva filla. La Clara s'ha de casar amb aquest tio.
1: Llavors aquí, perquè la pel·lícula té molts papers secundaris interessants, ella, el personatge que fa la Joan Bubber, està tota la pel·lícula com enamorada o buscant la seguretat d'un home intel·ligent, però especialment dominat per la seva mare, en la que per mi és un altre moment de tensió sexual, perquè aquí hi ha un complexe d'Èdip de llibre, és a dir, que s'hauria d'agafar i fer una consulta dintre la pel·lícula mateix a Freud perquè parlés, perquè allò és apabullant. O sigui, hi ha un moment en què, no un, dos o tres moments en què la mare el fa posar firmes de quina manera.
0: I tant,
1: a més a més, donant-se fins i tot un petó als llavis, mare i fill, o sigui, una cosa
0: és freqüent, perquè en aquest cas
1: a 1958.
0: Sí. Hi ha famílies que tenen aquest costum, però a mi en la pel·lícula em sorprèn, em xoca, crea un xoc estrany. Pensem una cosa, allò que deies dels actors, de la qualitat de direcció, que realment jo penso que el Rita en aquesta pel·lícula, tota ella està ben dirigida, està ben muntada, la càmera està sempre molt ben col·locada, els moviments de càmera són impecables, resol el nivell de quadre intern, de quadre, l'acció sempre està molt ben planificada, no cal fer tall, té més plano-seqüència, mini-plano-seqüència molt ben fets, però jo crec que on millor està és realment en la direcció d'actors. Encara que tingui grans actors davant, perquè són grans actors, però que a més estan tots al mateix nivell, a la mateixa freqüència.
1: Sí.
0: Això és molt important.
1: És una cosa que coralment estiguin bé, és molt important, perquè a vegades et trobes amb escenes en què intervenen sis actors i actrius i veus que dos estan amb els braços que no saben on posar-los. És una cosa que es veu que hi tinc una fixació especial.
0: Sí, perquè et fixes just amb aquests.
1: I a l'acte dic, mira, aquest o aquesta és com un armari.
0: Sí.
1: No sap què fer amb els braços.
0: Sí, aquest és quan internament passa dintre el quadre.
1: Aquí,
0: però,
1: aquí està tot tan natural, estan tots posats tant en el seu paper, que és creïble de cap a peus.
0: Pensem que Newman, en aquest cas, va ser, se li va donar el premi al millor actor a Cannes l'any 58. És a dir, ell guanya a Cannes el premi al millor actor. Vull dir que és un actor que pràcticament no comença, però no té masses pel·lícules. No ho he mirat, però no recordo masses pel·lícules anteriors aquestes d'ell. I en aquesta pel·lícula es consagra, diguem, perquè li dona el premi al millor actor, el qual és tot una... I amb la Joan Woodward, que parlàvem ara de la parella, en aquest cas de la Clara Joan Woodward, aquesta tensió sexual jo penso que va ajudar al fet que ells també feia un any que estaven junts. És a dir, es coneixien molt bé, però també es coneixien molt bé, però s'acabaven de conèixer d'alguna manera. Llavors, aquesta cosa hi és segur, latent.
1: Sí, hi havia una complicitat allà.
0: Hi ha una complicitat que, a més, en ells s'ha donat en les pel·lícules que han anat fent al llarg dels anys. Jo no sé si és que el públic els hi atribuïm perquè ho sabem, que són parella, o hi ha alguna d'això que es tradueix sempre en les pel·lícules, que és aquesta complicitat entre una persona, dos persones que es coneixen molt bé. Que es coneixen molt
1: bé. Això passa amb Eyes Wide Shut de Kubrick, entre el Tom Cruise i la Nicole Kidman.
0: I la Nicole Kidman, exacte. Sí.
1: Moltes vegades s'ha dit que difícilment actor i actriu que no fossin parella haguessin pogut arribar a la complexitat, sobretot amb una escena central de la pel·lícula.
0: Sí.
1: Que, sí, si no hi ha una relació per entremig, és difícil arribar amb aquella intimitat.
0: Hi ha moments de la pel·lícula que tenen aquesta potència, aquest de conflicte realment potent, el conflicte familiar que està passant allà dintre, sobretot aquesta relació tan dolenta amb el fill, Toni Franciosa en aquest cas com a actor, sí, i el pare, que acaben amb una escena que potser és l'última bona que té, diguem, la pel·lícula, com deies tu abans, que és una escena en què el fill, bueno, intenta d'alguna manera liquidar aquesta situació, a base de liquidar el seu pare, matar el pare, com es diu normalment, però en aquest cas matar-lo de veritat. I bé, fins aquí anem... Jo penso que la pel·lícula va molt bé. I totes les escenes tenen aquesta potència de dir, hosti, això... I més, tenen una cosa que és una virtut que té aquesta pel·lícula també, i és que té uns diàlegs realment excel·lents. És a dir, els diàlegs de la pel·lícula, que a vegades estan... Són frases... són llargues, parrafades del Wells, per exemple, en aquest cas, que és el que li dona potser un paper amb més parrafada, amb més text, però la resta són frases sueltes que tenen molta força, que tenen molta gràcia, i que normalment estan intercalades en aquest tipus d'accions en què hi ha pla contra pla, pla contra pla, i es tanquen a vegades amb una frase d'aquelles de solemnes, és a dir, que tant la pot dir un com la pot dir l'altre, però que tanquen amb una frase molt bé. Aquesta articulació de lo que és planos que van articulant-se entre si i tancament verbal amb una frase contundent és de gran nivell, i té un gran nivell. Hi ha moments que dius, aquí darrere hi ha d'haver una obra important literària, i de fet hi és, però també hi ha un gran guió, també hi és, segur.
1: I després la traducció del llenguatge amb imatges és extraordinària. Sí, aquí Martin Reed, el que ja ho he dit, em sembla, al començar, em dóna la impressió a mi que degut als problemes que va tindre amb la policia, amb el govern, amb les institucions i, en definitiva, el poder del govern influïa també amb els productors, a la millor un final que tenia que haver sigut molt més dramàtic està aquí ridículament amanerat, deixant-lo amb tres parelles, sis persones que queden juntes d'una forma inversemblant, no?
0: Sí.
1: Però bueno, ja dic, aquí per mi hi té que veure una mica la situació en què es trobava ell i potser va tindre que transigir.
0: És possible.
1: El tema de Paul Newman i Martin Reed, el 1963 Martin Reed va dirigir Hood amb Paul Newman de protagonista. I el 1967 va dirigir Hombre, Men, Paul Newman, sí. Richard Boone i tal. És dir que amb aquesta es va iniciar una carrera paral·lela.
0: Bueno, és que treballar amb Paul Newman en cinema havia de ser molt interessant, perquè és un tio que et donava molt. Les frases, el que dèiem, el Paul Newman té dues frases, té moltes frases a la pel·lícula, però en té dues que, a més, d'alguna manera et ressonen com a... que hi ha una hi ha la sentida, que és mai diguis mai, never say never, diu ell, mai diguis mai, que és, pertany a altres pel·lícules també, que l'hem sentida.
1: Sí, perquè ella li diu, expressió... no te querré jamás.
0: No t'estimaré mai.
1: I ell agafa i diu, un moment, això no, eh?
0: Never say never. I després hi ha una altra, que és, ell juga amb la música que hem escoltat al principi, i en un moment determinat diu, és l'estiu i viure és fàcil. It's summer and the summertime and the living is easy.
1: És easy.
0: Que juga també amb el títol. Per cert, la música de la cançó, que també és de l'Alex North. També és de l'Alex North. Alex North, que és un dels compositors, per mi, preferits, perquè té una pel·lícula que és Viva Zapata, que jo crec que tots heu sentit alguna vegada, que és una pel·lícula preferida de la meva.
1: L'altre dia també en vam parlar i vam fer referència que per exemple, la música d'Espartaco és d'ell.
0: També, exacte. Té aquesta cosa
1: que... És un home de... acreditat, eh? Sí, sí, com a gran compositor.
0: I dúctil, perquè pensa que en aquesta pel·lícula realment el descobreixes, si coneixes altres temes d'ell, com per exemple Zapata, sí que et sonen, ressonen coses de Zapata, però en realitat Zapata és anterior a aquesta pel·lícula. Però sí que, d'alguna manera, és totalment diferent, perquè aquesta és una pel·lícula que està ambientada en un lloc totalment diferent, amb una realitat social totalment diferent, i que respira a estones la cosa, no de comèdia, però sí d'una certa lleugeresa de viure. Hi ha moments més dramàtics, però... I en canvi dius, hòstia, hi ha l'Àlex North sempre allà perquè té una personalitat molt marcada i marca la seva, el seu estil. I no d'una manera molesta, sinó que és agradable. Bé, a mi la pel·lícula m'ha semblat excel·lent. Està a Filmin.
1: Sí, la podeu veure a Filmin.
0: Crec que està amb un 7,7, ara no en tinc.
1: Un 8.
0: Un 8. Està amb un 8. I no recordo... sí, està amb un 8, sí, exacte. No.
1: És que jo diré una cosa. Si aquesta pel·lícula tingués el final, que pel meu gust hauria de tindre, que és el personatge de Toni Franciosa se suïcida,
0: per exemple,
1: perquè és que no té sortida aquell individu. Ell té encanonat durant una estona el Paul Newman.
0: No, Paul Newman, sí.
1: Però el Paul Newman se'n surt amb un recurs que és més de guionista que és real, dient-li, perdona, no mates perquè mira el que tinc aquí, i li ensenya unes monedes que en principi, si fossin originals, tindrien un valor extraordinari, i li diu, amb aquella casa que em va donar
0: que
1: el teu
0: pare... Que li ha donat, amb ell, en el Newman.
1: Les he trobat enterrades allí, i te les pots quedar. Vale. És dir, el té encaronat, el porta fins allà, van destapant i
0: buscant les monedes,
1: trobant les monedes, troben una bossa d'aquelles de sac carregada de monedes i tal, i el tio es pensa que ha trobat el gran tresor, no?
0: I després descobrim que això...
1: Després el pare el ridiculitza i diu, però si això no val res...
0: Des de l'any 1910 això no té cap valor.
1: Que no té cap valor, això. En aquell moment, aquell home, només té una sortida.
0: Sí.
1: És suïcidar-se, perquè de cara a la seva dona jove, la Lee Remick...
0: Perdut pràcticament aquesta dona, l'està perdent per moment, sí.
1: Clar, perd absolutament tot. No té
0: personalitat, no? Ja no té el pare, ja no té...
1: Queda anul·lat.
0: Sí, realment la resolució final amb el pare... dient, malgrat tot, jo l'estima i li t'estimo i et valoro perquè has sigut capaç de tirar enrere una decisió.
1: De les tres parelles buscat, que es refan, que és la del Toni Franciosa i Lee Remick, i la de l'Àngel Lansbury i l'Orson Welles, l'única de les tres, el Paul Newman i la Joan Bouver, aquesta és l'única que té un final normal.
0: I que agraïm, aquesta l'agraïm.
1: Les altres dues, esforçadíssim.
0: No ho entenem massa.
1: Esforçadíssim. No, vull dir amb això que si això estigués acabat d'una forma, em sembla a mi més correcta, la pel·lícula seria de 9, 9 i mitja.
0: Sí.
1: Tranquil·lament.
0: Li falta aquest detall, bueno, detall important, que és aquests últims 15 minuts, 16, que la pel·lícula es tanca malament. I el que deies abans, aquest discurs, quan veieu la pel·lícula, aquest moment que té la Joan Woodward, Clara, de feminista, que és un prefeminisme o és un feminisme adelantat, estan a l'hora i 25 de la pel·lícula. Ho dic perquè realment és curiós d'escoltar-lo, perquè dius, ostres, això és una cosa que sona a fa dos... Ara, ara pots sentir frases d'aquest tipus. En aquell moment, imagina't.
1: No? Correcte.
0: Bastant insòlid. Bé, aquesta és una mica un resum. Estem al minut 36 de programa. No sé si podem extendre's molt
1: volia
0: més.
1: Afegir, no, digues, només digues. Volia afegir una cosa. De les 23 o 24 pel·lícules que va fer Martin Reed, mireu, la primera, que no confesso que no la conec, ni crec que s'estrenés aquí, és de 1957, i es diu Edge of the City, Ull de la ciutat. I acaba amb el 1990 amb una que es diu Iris and Stanley. Entremig, jo destacaria el 1958, la que estem comentant, El llarg i càlid estiu, el 1959, El soroll i la fúria, el 1963, Hood, que n'hem parlat amb Paul Newman, el 1965, L'espia que sorgí del fred, que em sembla que era
0: amb el
1: Robert Barton, Richard Barton.
0: Richard Barton, perdó.
1: Molt bé. El 1967, Ombre, també amb Paul Newman. 1970, Odi a les entranyes. 1976, va fer una pel·lícula compromesa amb el Woody Allen, que es va titular The Front.
0: Ah, sí.
1: El testaferro. I aquesta sí que era en contra de la llei aquella del senador McCarthy.
0: Precisament, el conte, diguem, de la persecució dels comunistes.
1: Després va fer una obra sobre, podríem dir, en favor del sindicalisme i del sindicalisme femení, com és Norma Rí, que va ser molt celebrada.
0: I tant.
1: I, a part d'aquí, jo ja diria que el contingut d'ell, pues, són pel·lícules una mica més de exercicis d'estil i alimentàries.
0: No? Alimentícies o alimentàries. Sí.
1: Alimentícies.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, no? I podem deixar aquí.
0: Molt bé, veieu-la, és interessant i fàcil.
1: Sí,
0: és fàcil. Sí.
1: És fàcil de trobar-la i fàcil de veure.
0: I fàcil de veure, i l'estiu és un estiu fàcil, també. I sí, sí.
1: És veritat.
0: Molt bé. Per on anem?
1: Mira, jo, abans de passar-te la paraula perquè entris amb dos matèries importants que tens tu, escolteu, l'actualitat passa pel davant de tot i aquesta mateixa tarda ens hem enterat de la mort d'un director molt estimat que tu havies conegut personalment.
0: Sí, em sap greu, és Gonzalo
1: Suárez. Sí, Gonzalo Suárez va néixer el 1930 de juliol de 1934 i ha mort avui. És Goya d'Honor del 2026, té la creu de l'Ordre Civil d'Alfons de Zelsavi, medalla d'or del Cercle de Belles Arts, cavaller de les Arts i les Lletres, és un intel·lectual important, escriptor, guionista, amant de les arts, perquè també va dedicar un temps a la pintura. Va estudiar, ell va néixer a Oviedo, va estudiar a Madrid, a París, i el 1958 es va traslladar amb la seva esposa a Barcelona, va conviure uns anys aquí, i el 1966 va començar la seva obra cinematogràfica, que va arribar fins al 2019. Ell va començar amb El horrible ser nunca visto.
0: Ditirambo coma, el horrible ser nunca visto.
1: Correcte, que després recordar. va fer, el tema de Ditirambo va ser recurrent amb dos pel·lícules més. Sí. Ditirambo, Vela por nosotros, i Ditirambo, que la va fer el mateix any que L'estranyo caso del doctor Fausto. Que tot anava una mica per aquí. Tu em sembla que el vas conèixer amb
0: en el muntatge, en plen muntatge d'Aum.
1: Molt bé. Jo vaig estar al Festival de Sant Sebastià el 72 i allà va presentar una pel·lículeta, deixem-ho així, que es deia Morbo, amb Anna Belén i Víctor Manolo.
0: Tothom comet errors a la vida.
1: Tothom, sí, té un dia dolent.
0: Un dia dolent.
1: El Diablo con Amor és una pel·lícula interessant, La Loba i la Paloma, La Regenta, Beatriz, Epílogo també és molt interessant, però el 1988 per mi va tocar un dels seus sostres amb Remando al Viento.
0: Totalment d'acord.
1: Remando al Viento, totalment. Aquí va agafar el grup aquell d'intel·lectuals, entre ells la Mary Shelley, que es van reunir un estiu a Suïssa va fer un clima especialment fred i plovia molt, molts dies seguits plovent, es van tancar i van començar a escriure per passar el temps històries curtes. I això queda reflectit en aquesta pel·lícula d'una manera extraordinària. Hi havia el Polidori, també.
0: A mi anticipa un cine que després l'hem vist amb l'Erice, potser, que és un pre-Erice, quasi.
1: Sí.
0: Seria un pre-Simapures Albert Serra. Té alguna cosa, té coses d'Albert Serra.
1: També.
0: I té coses del nostre Erice, que és el de la Bonavall.
1: Sí.
0: El director de la Bonavall.
1: Sí. José Luis Guerin.
0: José Luis Guerin.
1: Sí. Llavors tu m'has comentat, jo pensava que havia acabat la seva activitat cinematogràfica el 2007 amb Oviedo Express, que podria ser una referència a la ciutat que el va veure néixer, però m'has dit que el 2019 hi havia una pel·lícula molt interessant sobre el tema de Moctezuma.
0: Sí.
1: Tens el títol
0: a
1: mà?
0: Tinc la referència, sí, ara te la dono, gràcies a mecanismes que tothom pot imaginar quins són.
1: Entre tant, diré que el 1997 va fer una pel·lícula que la vaig veure i em va agradar perquè m'interessava el tema, Tindaya Chillida, un procés de creació. És un tema molt interessant, de Chillida amb la seva activitat a Canàries.
0: Vale. Sí, la pel·lícula, que era davant de la filmografia, sortia, apareixia El sueño de Malinche.
1: El sueño de Malinche.
0: Del 2019. Del 2019. I diu exactament de la pel·lícula que és una de les obres més, potser, singulars i tardies, evidentment és l'última com a llargmetratge, de Gonzalo Suárez, està en el febrer del 2019 en el Museu del Prado de Madrid, i aquesta pel·lícula va suposar un exercici d'experimentació i maduració, maduresa artística dins de la seva trajectòria. I és una mena de faula tràgica que es basa en la trobada entre Hernán Cortés i el Moctezuma. I llavors, la Malinche era un personatge que era, va ser clau perquè ells no s'entenien entre si. Per tant, necessitaven una traductora, i la Malinche va ser aquest personatge. Llavors, en aquest entorn tan màgic i tan interessant, crea aquesta pel·lícula.
1: Només incidir en que estem davant d'un director d'una capacitat intel·lectual que va molt més enllà de la que poden tindre el gruix dels directors. Sí. Això acreditat i a més reconegut per personatges com Sam Peckinpah, en el que ell conreava una amistat que era de mútua admiració.
0: Sí. Bueno, això és important, perquè Sam Peckinpah no és qualsevol, per tant...
1: Correcte.
0: I feien un cinema molt diferent, vull dir que apreciar Sam Peckinpah...
1: Doncs pues amb això hem volgut fer el nostre urgent homenatge a la figura de Gonzalo Suárez.
0: Doncs sí, sincerament.
1: Endavant, Anastasi...
0: No
1: sé
0: si tirar...
1: Tu organitzes...
0: Tiro, m'organitzo aquests minuts.
1: Els 17 tinc... minuts.
0: 17, vinga. Doncs molt ràpidament, deixa'm dir una pel·lícula, en aquest cas, vista a Movistar Plus.
1: Sí.
0: Interessant. N'hi ha una altra, però la deixaré per la setmana que ve, que ja també és la pel·lícula, ja fa any, temps, diguem, que es va estrenar aquí. Aquesta és una pel·lícula que jo no sé si s'ha estrenat mai. Es diu Vermiglio, que és el nom d'un poble, d'un petit poble... en els Alps italians. Itàlia, Suïssa, està molt a prop d'aquesta frontera.
1: Em sona
0: Vermiglio.
1: Molt, sona molt aquest
0: 2024,
1: títol,
0: De fa dos anys, 2024.
1: De qui és?
0: És d'una dona, que es diu Maura del Pero. És la guionista i és també la directora. És les dues coses, sí.
1: Tens el...
0: És que em sona com si tu haguessis parlat d'aquesta pel·lícula.
1: És que...
0: Sí, no, he mirat tot menys l'actor. Esclar, no, la relació... Que... Bueno, espera. La relació que he trobat és la bàsica per poder llegir.
1: És que em recorda d'un actor italià.
0: Bueno,
1: hi ha un actor
0: que és italià dintre la pel·lícula, pot ser perfectament. Ara no el tinc accés de veure tu, però ja t'ho diria. Jo crec que tu d'aquesta pel·lícula em sona que em vas parlar. És una pel·lícula que es situa en un petit poble de muntanya i és la família d'un mestre d'escola. Aquests dos elements resulta que me'n fan recordar una pel·lícula d'una sèrie que en vam parlar fa uns mesos, que era La Maison des Bois, o sigui, La Casa del Bosc, i que la dirigia el Maurice Pialat, que era una sèrie de 7 capítols de l'any 71, una sèrie del 71, i que era molt interessant. Resulta que el punt de partida, igual que fèiem la coincidència abans amb els graners del Tarkovsky i d'aquesta pel·lícula d'avui, resulta que aquí el punt de partida fa que sigui pràcticament igual. És un poble, un petit poble penjat dalt de la muntanya, el mestre d'escola és un personatge central a la pel·lícula també, i... L'altre element que és comú és que és la guerra. La primera pel·lícula està situada al final, cap als finals de la Primera Guerra Mundial, a la sèrie del Pialat, i aquesta pel·lícula està situada cap als finals de la Segona Guerra Mundial. I és l'arribada d'un soldat desertor de l'exèrcit, que torna de l'exèrcit propi, diguem, no de l'exèrcit enemic, un tal Pietro, per tant sí que és un italià i sí que podria ser aquest actor que dius tu, que fa que trastoca, és un esquema molt clàssic, no?, que trastoca la vida de tothom en el poble. Mm. Perquè a part de ser un personatge que l'han d'ajudar, per altra banda hi ha gent que no hi està a favor, hi ha la típica història d'amor molt interessant i que acaba molt malament. El propi paisatge és allò que es diu sempre, un protagonista més de la pel·lícula, però és veritat, perquè és el pas de les estacions, van marcant tot un ritme de la com viu aquesta comunitat, aïllada totalment del que està passant en el món, del que està passant en aquell moment, que és terrible, que és la guerra, però al mateix temps la guerra els marca, perquè, clar, aquest personatge que arriba porta la guerra amb ell, encara que la guerra ja no és ell, però la guerra l'ha viscut ell, per tant, és un personatge torturat.
1: Escolta, ara estic veient que el 2024 li van donar el gran premi del jurat
0: ha tingut de tot.
1: De Venècia.
0: Ha tingut de tot, va tenir Venècia, mira, et llegeixo.
1: I Lleó de Plata, ex-equo, amb The Brutalist, de Brandi Korber, amb millor direcció.
0: Sí, senyor.
1: És dir que...
0: És una pel·lícula molt... Per mi, per això dic que és una desconeguda que val la pena conèixer-la. Per això la suggereixo com a cosa, com a pel·lícula a veure, realment. No és tan fàcil com altres, perquè estaven a Filmin, però bueno, aquesta està, en principi, hauria d'estar, perquè a vegades s'ha de comprovar el dia a dia, això, a Movistar Plus, en el catàleg de subscripció general. Per tant, hauria d'estar allà. També està Amazon Prime, Apple Store, Rakuten, que ja és una altra cosa, i Google Play Movies, que no sé ben bé què és. Però realment tot l'altre sí. Bueno, jo penso que busqueu-la, perquè és una pel·lícula que quasi segur que us agradarà, a molts tipus de públic diferents, però és una pel·lícula molt ben feta, però al mateix temps una pel·lícula que t'explica una història absolutament comú i fàcil d'entendre i molt, molt profunda, per altra banda. I, per tant, molt aconsellable. Molt aconsellable. I, si a més a més això, d'atacada, us veiéssiu a la Maison de Bois del Maurice Pialat, que ja el vaig citar fa un temps, en vaig parlar, sèrie de 7 episodis que sí està filmint, llavors ja feu la dupla aquesta, que és magnífica. Si us sembla, anem per l'aula de cinema.
1: Molt bé.
0: Bé, l'aula de cinema l'altre dia vam fer una primera entrada del tema per intentar fer una reconstrucció, no, una deconstrucció quasi, ara que està tan de moda l'Adrià, el Ferran Adrià, bueno, ho està sempre
1: a plorar més. I la Gènesi.
0: I la Gènesi, doncs una deconstrucció una mica de com es pot arribar a explicar, diguem, cinema, com es pot arribar a explicar muntatge cinematogràfic, llenguatge cinematogràfic, que tot ve a ser el mateix, tot és exactament el mateix, les tres coses que acabo de dir, i d'una manera diferent, i sobretot per un mitjà que en principi, ja ho deia l'altre dia, al final de tot, no és el mitjà ideal per explicar cinema, perquè pots parlar de pel·lícules, pots parlar de coses, però explicar cinema en profunditat, llenguatge cinematogràfic, repetir com un tonto simplement el que està escrit en els textos dels llibres que parlen de cinema, i jo ho intento evitar. Des del punt de vista de muntador, sempre ho porto al terreny del cinema a partir del muntatge, el que és el cinema, com he conegut jo el cinema, com he conegut el llenguatge cinematogràfic. I d'alguna intentar de construir això vol dir desordenar una mica. L'altre dia vam començar per parlar bàsicament del tema del naixement del llenguatge cinematogràfic a partir de la necessitat de l'home de comunicar-se. No, recordem La vida és sueño, Les coves de Chauvet. L'home sempre ha tingut aquesta necessitat de, a través d'elements visuals, explicar-se a si mateix i explicar als altres històries. Aleshores, d'alguna manera, continuant per aquí i fent aquest salt quàntic, jo entraria ara en un altre tema, que també va ser important. Quan ho vaig explicar, em va semblar que era un tema que a tu realment et va interessar. Jo és l'espectador primer que tinc, és a tu, i per tant m'haig de regir per la reacció teva, que és el tema del centre d'atenció, o el centre d'interès.
1: Sí.
0: Sí. Pensem que ara acabem de veure molts la pel·lícula d'Odisseus, i Odisseus, com vam parlar també en el seu dia, ja la vam tractar, és una pel·lícula que va estar feta amb uns formats, amb un format absolutament inabastable, i que solament es pot veure en 7 o 8 o 10 sales a Europa, amb un parell o 3. És a dir,
1: 40 sales en tot el món.
0: En tot el món, 40. Que es pot veure tal com va ser creada. Per tant, això vol dir que, en aquest cas, el director i el seu equip de gent que hi ha darrere han hagut de crear una versió que es pugui veure en una pantalla única, rectangular, convencional, i, per tant,
1: sacrificant una part de, la imatge.
0: Per què ho ha pogut fer, això, sense grans problemes? Perquè els directors, en general, qualsevol persona que agafa un telèfon mòbil, si pot ser horitzontalment, perquè verticalment i allò ja no sé si és cinema, però cada vegada ho serà
1: feu,
0: més.
1: Feu-ho sempre que filmeu, si podeu, us recomanem que filmeu amb horitzontal. Mai vertical.
0: Verticalment, és que pensem una cosa, verticalment estàs fent tres vegades, és a dir, per arribar al mateix punt de A a B, imaginant que A surt a l'esquerra i B és a la dreta, et trigarem quasi tres vegades més de temps. És a dir, que no té massa sentit fer una panoràmica d'esquerra a dreta per veure una família de 12 membres, perquè trigaràs la tira en fer-ho verticalment, que mentre horitzontalment, amb un petit moviment, i ja els tens a tots.
1: Fixeu-vos que Leonardo da Vinci, quan va agafar aquella família que eren els 12 apòstols i Jesucrist, el Sant Sopar, ho va fer amb una sola presa.
0: Sí, una sola presa. Pues,
1: voldreu ser menys que Leonardo?
0: Exacte, i no ho va fer pas en format vertical.
1: Per tant, mai vertical.
0: El vertical es fan els retrats, sí, la pintura és una gran teda, algun bodegó, és a dir, però verticalment no es fan per grans paisatges.
1: Aquesta és una cosa que cada any la mirem de col·locar falca, perquè lamentablement cada vegada estem més tips de rebre, i ja no parlem si ens anem a Instagram, que tot és vertical. La vida pot ser vertical, és una de les alternatives. Exacte. Però escolteu, la vida horitzontal és molt interessant.
0: Sí, sí. Aquí, esclar, la condicionant és el format del telèfon. El telèfon té un format i això, si es vol comunicar a través d'aquí, aplicacions d'aquí, has d'anar per aquí. Bé, el tema és que el mateix fem amb la versió original. Sempre
1: igual.
0: Versió original sobre versió
1: doblada. S'ha de sentir les veus que han fet.
0: Imagina't això d'avui sentint en comptes del Newman, que segur que ho va fer molt bé, el Rogelio Hernández, o que segur que ho va fer molt bé. Però
1: sí, sí.
0: No és el mateix, és a dir, és una altra història. Bé,
1: tothom s'ha de guanyar la vida, però sí. Nosaltres anem a l'original.
0: A salvar l'original. Llavors, parlàvem l'altre dia d'això, del centre... parlàvem això, tot això ve del centre d'interès, el centre d'atenció.
1: Sí.
0: Per què ha pogut fer això? Doncs simplement perquè, com que el director, en aquest cas el director del Liceu de Odisseus, sempre té tendència...
1: Nolan.
0: A ser el Nolan, com tots els directors del món, l'acció passa bàsicament al centre de pantalla. Per què? Perquè és on l'espectador dirigeix inicialment la vista. És cert que això en el cinema, si estàs a la fila 6 o 7 i estàs just al centre, al passadís, en algun plano hauràs de fer un petit moviment corrector, perquè igual passen coses una mica a l'esquerra, potser passen coses una mica a la dreta, cosa que a la televisió nostra de casa, per gran que sigui, com que estem molt a prop, el centre d'interès és pràcticament tota la pantalla. No existeix pràcticament. Sí que focalitzem nosaltres. Nosaltres, si de cop volem veure bé aquesta cara meravellosa del Newman i anem a buscar-lo amb ell, i ens dona la sensació que està més al centre. No, som nosaltres que l'hem centrat.
1: Sí, la mirada nostra, discrimina.
0: Clar, discrimina. Llavors, això és un punt que és molt important, perquè això pel muntador és un element bàsic i que a partir d'aquí es construeixen aquelles famoses... punt de tall d'un plano, decidir què és més important. Bé, doncs un dels elements, dèiem, és aquest, el centre d'interès. I el centre d'interès vol dir que, d'alguna manera, l'interès que hi ha en el muntatge cinematogràfic és que el concepte de fluidesa. Fluidesa que vol dir que entre una cosa i l'altra, entre un plano i l'altre, no es detecti el tall. Mm-hmm. El que anomenen també el muntatge invisible. És a dir, quan sembla que no hi ha muntatge.
1: Yeah.
0: Per molta gent, ho hem dit moltes vegades, que no tenen una gran cultura cinematogràfica o que simplement no tenen una gran cultura. En general, el cinema és pràcticament una cosa que la roden contínua. És a dir, que arrenquen aquí i van tirant com si fos un plano
1: seqüència.
0: Fins que surt fin. Bé, doncs no és ben bé així. Llavors, clar, aquesta falsa continuïtat es aconsegueix amb mecanismes d'aquest tipus. És a dir, centrant la mirada de l'espectador, sabent on està la mirada de l'espectador i anar-la conduint, com he dit moltes vegades, conduint-la de la maneta d'un cantó a l'altre.
1: El muntatge porta de la mà no l'espectador, sinó la seva mirada.
0: Ah, exactament. És una manera de portar la mirada. No és, la mà és un concepte abstracte, que no és, en aquest cas no és veritat. Mm-hmm. És realment, estàs dirigint la mirada allí on tu vols. Però, i llavors, això d'aquí, i tirant, ara fem al revés, normalment vaig començar per explicar la llei del 6, de Rule of Six, que li diuen el Walter Murch, que és l'autor, diguem, d'aquesta teoria. Teories cinematogràfiques n'hi ha moltes, però n'hi ha algunes que poden ser més pillades, és a dir...
1: Recordeu, Walter Murch és...
0: Walter Murch és un muntador.
1: Sí, el llibre de El Parpadeo...
0: Com...
1: En el momento del parpadeo. Un llibre de capçalera per entendre el muntatge.
0: Sí, importantíssim. Pot ser evitable, diguem, si no et dediques estrictament al món del cinema...
1: Sí, però si algú del que ens escolteu sentiu curiositat pel muntatge, en el moment de lo parpadeo jo considero que és un dels llibres de capçalera.
0: Doncs sí. I ell parla, va crear aquestes lleis, acabarem tancant amb això, tenim 4 minuts per citar-les molt ràpidament,
1: sí.
0: I el centre d'atenció és el punt 4 de les 6. Llavors recordarem les altres 5. La primera, ell diu, bàsicament, entén de què vol dir el punt de tall. El punt de tall vol dir, ho he explicat diverses vegades, però penso que és un tema que si no s'ha muntat és difícil d'entendre. Tu vas posant, avui en dia en els telèfons mòbils també es munta, per tant sí que molta gent sap més del que sabia fa uns anys del que era muntar. Tu poses un pla del papa, després deixeixes que hi ha un plano de la mama, després deixeixes un plano del bebè, després deixeixes que hi ha una finestra, després deixeixes que hi ha un arbre, després deixeixes que hi ha... I tot això són planos successius que tu has rodat o has rodat un altre pel seu compte i els vas organitzant amb aquest discurs visual un darrere l'altre. Plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6... Llavors, el moment en què tu decideixes que passes del plan 1 al plan 2 pot ser intrascendent si estàs muntant una pel·lícula familiar, Però no ho és gens si estàs muntant una pel·lícula seriosa, sigui un llargmetratge documental o sigui un llargmetratge de ficció. Aquí el compromís arriba a ser fins i tot paralitzant, a vegades. No és allò de dir, perquè no és perquè sí, no pots fer qualsevol cosa, perquè aquella decisió que prenguis en aquest minut inicial encara de la pel·lícula, en què la pel·lícula tot just està arrencant la seva vida, i has muntat 20 segons del primer plano, i estàs a punt de tallar-lo per anar a un segon plano, la decisió implica tota una filosofia. És a dir, el Godard deia que muntar, d'alguna manera, era una implicació política, pràcticament. És a dir, implicava políticament. Bé, no sé si políticament o no, però sí que t'implica d'alguna manera. Llavors ell parla a partir d'aquí, molt ràpid, i els desenvoluparem el proper dia, de que el punt més important en aquest moment de tall que s'ha de tenir en compte és l'emoció. L'emoció és bàsica. És a dir, que l'emoció es mantingui, que tu talles de A a B i el punt emocional en què has deixat A ha de tenir un tipus de continuïtat. No vol dir que pugi ni que baixi, ha de tenir una continuïtat. La segona és l'història, és a dir, que no et perdis entre tallar del plano A a B, l'història se'n vagi totalment, es perdi l'història.
1: Sí.
0: Pots, si l'espectador entén que hi ha un pas de temps, evidentment entendrà que hi ha un pas de temps i has fet un salt, però entendrà que és un pas de temps. El ritme, és a dir, que tinguis la percepció de ritme del tipus que sigui. No vol dir que el ritme vol dir ràpid ni vol dir lent, vol dir que mantingui un ritme i que tot això li donarà al final un valor del muntatge absolutament potent. La direcció de la mirada, ja és més complicat i crec que la setmana que ve seguiríem per aquí, perquè si em fico ja en direcció de mirada, espai bidimensional i espai tridimensional, que són les altres tres...
1: Requereixen que queden, més explicació, allargar-nos una mica
0: i, sí,
1: més.
0: I queda un minut i crec que va molt justet. Però entengueu una mica que ja veieu que no tinc ordre aquest any, vull dir, vaig una miqueta donant salts d'un cantó a l'altre, però penso que d'alguna manera... D'aquí, igual tornem a Lumière la setmana que ve, no ho sé, però crec que és una manera d'explicar-ho diferent i que obliga a fer un exercici més de, potser de concentració.
1: No, però és molt interessant, perquè tot això el que ajuda és a saber, entre cometes, mirar el cinema.
0: I saber que hi ha una voluntat prèvia, fot molt forta, que és el director i, evidentment, del muntador també, de que allò sigui com és. No hi ha casualitats en cinema. Molt rarament hi ha casualitats. Tot és voluntat de...
1: Sí, sí, sí. Molt bé. Amigues, amics, el dimarts que ve ens tornem a veure. En aquest moment no sabem encara quina serà la pel·lícula clàssic de la setmana, però segur que n'hi haurà un.
0: Segur.
1: D'acord, doncs, que tingueu bona setmana i ens veiem el dimarts que ve, o ens sentim el dimarts que ve.
0: Perfecte, adéu-siau.
2: Costa Mar. Ara escoltes Ràdio d'Esquerra.
3: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
4: Això és un blues, tio.
3: Com que un blues?
4: Sí,
3: per
4: just...
3: Per què un blues?
4: Just blues.
3: Ah, just blues. Perfecte.

0: Bona noix, blusers del món mundial. Aquí estem, desafiant el temporal, el programa que us parla del passat, del present i agosaradament del futur del blues. I bé, aquí estem amb el Jan. Com estem?
1: Què tal? Bona tarda.
0: Tu també has desafiat el temporal, eh?
1: Sí, sí.
0: Al peu del canó, al peu del canó. Emea, com estàs?
2: Bona noix i humida, humida.
0: Humida nit.
2: Humida nit.
0: De Mississippi Flood. Mississippi Flood.
2: Sí, sí, avui dona per molts blusos d'inundacions i de coses.
0: Això mateix. No?
2: Però és que estem. Aquí estem.
0: Aquí estem.
2: No fallem.
0: Vinga, va, comencem.

0: Doncs això era Kep Mo, que ha tret disc aquest estiu. No ho sabies? Bueno, saludem a un altre que ha desafiat el temporal.
1: Sí, Puertas, què tal? Com estàs? Mira, vinc des de Toulouse, només pel programa, eh?
2: I Toulouse, des de Toulouse a Just Blues.
1: A Just Blues. Que estic d'aquesta aquesta època de preapocalipsi que estem visquent aquí, sí, tio. Sí. Quin cunyàs, tio. Perquè és que el bluesman, ho estava pensant abans, venint cap aquí amb els peus mullats que tinc fins a tobillo, que el bluesero, el bluesman ja ni te digo, però el bluesero no estem preparats per la pluja.
0: No.
1: El bluesero no és de tardor, el bluesero és de tardor. No anem amb pantaló curt, però tampoc estem preparats per la pluja.
0: No,
1: mira, és un concepte que... És l'únic que tenia preparat per avui. Vinga, bona nit.
0: Bona nit. Pues
2: vinga, moltes benvingut. Gràcies per venir a fer aquest apunt.
0: Benvingut. Doncs això era un tema que es deia Fussing and Fighting, del senyor Kep Mo, que va treure això, un disc que es diu Breakdown, i altament recomanable, amb aquestes coses, aquestes harmonies estranyes, però seguint aquest beat del blues meravellós.
2: Kep Mo.
0: A vegades cau en una certa cursileria.
1: Té un puntet, no?
0: Un puntet
1: meloso, així.
0: De melositat, però...
2: Que mola.
1: Jo el vaig veure en directe. Em sembla que molta gent l'ha vist perquè va estar a Vilafranca fa uns anys, al Festival de Jazz de Vilafranca, però el vaig veure als Estats Units una vegada en petit comitè.
0: Ah, sí?
1: Que clar, mola.
0: Era
1: un bolet així petit en un bar i crec que era a Memphis, amb el festival d'aquest de Memphis, que vaig anar amb un germà i em sembla que era allà, i va ser de passada, eh? Allò que mega estrella que viene a fer un set de 20 minuts i...
2: Uau.
1: I sí.
0: I allà va ell sol, no?
1: Sí, sí. Que em sembla el més guai d'aquest món.
0: Sí, aquest disc està molt bé perquè és tot ell només amb la guitarra. Mm. Està molt... Bueno, jo quan l'estàs escoltant m'ha agradat molt. I un altre que també ha tret disc aquest estiu és el senyor Curtis Salgado. I podríem sentir un tema del seu darrer disc que es diu Legacy Rewind, un disc així en directe. Let's go.

0: Doncs això era el senyor Curtis Salgado amb el seu darrer disc publicat aquest estiu, Legacy Rewind, un disc en directe que, com sempre, pues, escoltem, el Curtis Salgado...
1: Escolta, mola, i comença amb un solo de baix.
0: Sí.
1: Así,
0: així, marcando...
1: Con dos...
0: Marcant territori.
1: Con dos cuerdas, que ho ha fet aquí.
0: Escolta, i anem una mica a l'agenda, perquè aquest cap de setmana comença el diumenge, comença un cicle de concerts, evidentment no a Barcelona, perquè la força de gravetat de Barcelona en qüestions blueses s'està perdent, sinó que a Manresa. I per presentar-lo tenim l'amic Quim Roca. Quim, com estàs?
2: Aquí estic bé.
0: Estàs bé?
2: Estàs a Manresa.
3: Refugiat, Quimet. Refugiat a caseta, ben tranquil·let, mentre nosaltres aquí tenim els peus molls.
2: A veure, abans de que les digués, he fet cas a les sàvies paraules del Víctor Puertas, que ha dit que els bluseros no estem preparats per la pluja. Per tant, m'he quedat a casa, perquè... Pensant, te la jugues massa agafant el cotxe amb alertes que hi ha.
3: I a més a més...
2: És alert, que encara no sé què vol dir, però...
3: I a més teniu feineta aquest cada setmana.
0: Exacte.
3: O sigui,
2: sí,
3: no pots jugar-te-la.
2: Estem a punt de parir.
3: Molt bé. Bueno, Grit, què?
0: Això, explica'ns això. Explica'ns el Fem Blues.
2: Un festival, el Fem Blues.
3: Començant pel nom.
2: Comencem pel nom, seria el Festival Manresà de Blues.
3: Perquè la M és majúscula.
2: És majúscula, la B torna a ser majúscula, FMB. I mira, va quedar Fem Blues, que queda maco, que és una frase aquí, doncs Fem Blues, fem blues, escoltem blues. I bé, amb moltes ganes, i de fet és que feia anys que estàvem orfes de blues a Manresa, des de que misteriosament va desaparèixer un festival que potser vosaltres hi havíeu tocat inclús, no sé,
1: sí.
2: Però era, portava com 20 edicions ja, el festival de blues a Manresa.
1: Jo recordo estar amb la Vipama.
2: Que feia cada agost. Durant la festa major. A l'agost, sí, durant la festa major, es feien tres concerts cada festa major, i bueno, jo no sé si el David l'havia vist.
0: Jo em sembla que havia vingut algun dia, pot ser.
2: Pot ser, la Marta segur, el Víctor potser també havia tocat alguna
1: cosa. No sé si m'escoltes.
2: Si té gaire memòria, o si volta per aquí.
1: És que ara em sents?
2: Sí,
1: és que el meu micro no està preparat per la connexió manresana, em sembla.
2: Vale.
1: Estic compartint amb el David ara. No, que deia que sí, jo recordo anar amb la Big Mama fa molts anys.
2: Sí,
1: amb una sala mítica d'allà, que ara se m'ha oblidat el nom.
2: Sí, el Cielo.
1: El Cielo.
2: I
1: jo crec que, si no m'equivoco, amb mon germà fa molts anys que eren jovenets sense barba, i crec que vam tocar allà també,
2: era un festival potent, molt. I, va venir la pandèmia, i es va acabar després de la pandèmia, quan va tornar a la festa major, misteriosament va desaparèixer, i ens vam quedar sense blues. De fet, no hi havia blues a Manresa mai. Tampoc hi ha gaire sales. Hi ha l'Estroika, que fan més aviat això que està tan de moda ara, de fer tributs, i vas a veure un tribut, o poca música hi ha per Manresa.
0: I això, Quim, explica'ns on serà.
2: Això serà a l'Espai Plàcido. Això és un... que es diu Els Carlins, és una antiga sala de teatre que al costat hi ha un espai, un bar, sala, i petitona, i ara la porta el Miquel, que és un també dels que ens està ajudant a tirar endavant el festival, i bueno, per mi ara mateix a Manresa una sala fantàstica, perquè té un equip de so super, molt potent, bona il·luminació, és un lloc que maco per fer blues, perquè tens el públic molt a prop. De fet, va néixer una mica també perquè vam tocar al març, vam tocar amb el Damià Olivella i jo, allà a la sala aquesta, i va fer un concert de blues, i ho vam petar, se'ns va estar allà, que no sé què havia, i va, la gent, hòstia, em foteu
0: més. Hi ha demanda,
2: i vam dir, torneu a venir a tocar, i vaig pensar, hòstia, però tornar a venir nosaltres, ja tornarem a venir, però tant per tant ja, doncs fem la més grossa i muntem un cicle, i serà cada segon diumenge de mes, hi haurà un concert.
3: O sigui, a l'Espai Plàcido... El domingo.
2: El domingo.
0: Ho havia de dir, l'Emma.
2: Domingo, ja, Domingo Plácido. Sí, sí, sí, exacte.
3: Però no és òpera, no.
2: No és òpera, no és òpera.
3: Bueno, potser el Pere pot fer una ària.
1: Serà corazón abierto.
2: Bueno, no sé, aviam, els que tocaran, aviam, que s'inventen. Si vol fer-se una ària, per què s'inventen?

0: després venen els Kudo Doctors, que potser també és conegut de la casa.
1: També, també.
0: Després del gran... Estamos todos aquí.
2: I la Marta, jo crec que se'n està sentint, o sigui que també està.
0: Doncs mira, va, ja de moment, tots els que... Si passem llista, hi som tots, no?
2: Estem tots.
0: El Joan Pau Comelles, que està, no sé si des d'Andorra arriba... la ràdio.
1: Si no, l'enviarem al podcast.
2: Amb qui, ja amb qui toca a Joan Pau?
0: Toca el Joan Pau Comelles amb el Joan Escudero.
2: Segur que l'Ivan està sentint.
0: El Joan pot ser des de Gironella o des del Priorat, que ara em sembla que està més al Priorat. I tancaran el cicle el David Giorcelli i el Víctor Barceló.
1: Molt bé.
0: Sí, que seran 7 concerts. Veieu que tinc debilitat per l'harmònica. Doncs, més o menys jo no és musicista.
1: S'ha d'escombrar cap a casa.
0: Sí, bueno, era, no sé, ja que organitzem entre, estem el Miquel, la Diana, que és la meva parella, sí. I jo. Ganes també d'aviam si podem engrescar públic jove, perquè, hòstia, el blues, no sé, cada cop ens fotem més grans, vas als concerts de blues, i la mitjana d'edat comença a ser preocupant, ja, quasi bé.
1: Ja.
0: I em molaria engrescar, per exemple, el cartell l'ha fet un nano jove d'aquí, a l'Eduard, que és un Edu, que és un dissenyador d'aquí, jovenet de Manresa, que, bueno, i intentarem engrescar gent jove, aviam com ho fem.
1: Bueno,
0: Mirant idees i...
1: Sí, la qüestió és bueno, a vegades dissimula una mica el nom de blues i llavors, llavors potser venen, perquè clar, sembla com si
0: s'associés
1: el nom de blues a una cosa vella i trillada.
0: I què n'hauríem de dir? Què n'hauríem de dir?
2: Fem música de puta mare.
0: Reggaeton blues.
2: Fem música collonuda, no sé.
1: No, però hi ha locals d'aquests a París, el Cabo de l'Oixet o a Madrid la Coquet, ara hi va un fotimer de gent i gent jove, que és una cosa sí. Al·lucinant, no? Que però bueno, s'ha de començar a conquerir nous espais.
0: Sí, no sé, potser, per exemple, el Conservatori de Manresa hi ha bueno, també a part de fer clàssic, potser també fan modern i de fet fan blues i jazz, vull dir que també aviam, sí, per allà una mica la cosa i no sé, a veure. De moment amb moltes ganes, aviam si la gent respon. També, bueno, ahir van sortir la ràdio de Manresa, demà sortir un diari, un article 37, que és el diari d'aquí. I, bueno, una mica aquí, aviam què passa, si la gent respondrà. Sembla que hi ha ganes, però bueno, la gent fins última hora no saps, perquè hi ha entrades a la venda, però de moment, o sigui, molta gent m'ha dit que vindrà, però la gent no compra entrades.
1: Ja. Pues d'aquí animar tothom a anar cap a Manresa, a comprar entrades i a donar suport a aquestes iniciatives.
0: A part, és un horari amable, de les 6 de la tarda, que diumenge a les... Diumenge a les 6 de la tarda, que...
2: Això s'ha de dir, que l'últim tren...
0: L'últim tren...
2: És a les 10.
0: Bueno, has d'anar amb cotxe, si vas amb cotxe, tampoc no acabes marxant a les 2 del matí, diguéssim.
2: Clar.
0: Sí que hi ha tren, però bueno, també és un horari per un diumenge. A part, aquest diumenge, l'endemà és festa, vull dir que també...
1: Exacte.
0: Poca excusa.
1: Doncs escolta, Quim, felicitats per la iniciativa, una forta abraçada, i a veure si ens veiem en res aquest diumenge.
0: A veure.
2: Veiem segur.
1: Vinga.
0: Fantàstic, doncs vinga, va.
1: I felicitats per la iniciativa, de veritat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Merci.
0: Vinga, igualment. Adéu.
1: Sentim els Suitcase Brothers, una miqueta.

0: Pues sí, ho sentim els Suitcase Brothers cap a Manresa. Cap a Manresa falta gent.
1: Hòstia, ara m'escolto i penso, hòstia, aquest disc no l'hagués gravat així, eh?
0: No fotis.
1: Saps allò? No, no, no us passa?
0: Sempre. Però que et passi tu és especialment
2: molest. Tots els meus discos, home, tots els meus discos relleu.
1: És com fer un plat, no? Tu, tio, que has cuinat tants anys.
0: Bueno,
1: fas un plat i dius...
0: Aquest ja no el faria així, no?
2: Ja.
1: Sí.
0: Escolta, vols posar-nos alguna cosa de música? O...
1: Mira, jo volia posar un temita. Però és que és una mica absurd, perquè dic, ja que fa el clima que fa de merda, anem a escoltar un tema de Slim Harpo, que és molt maco. I encaixa molt amb el dia d'avui. I amb el meu cor.
0: Això mateix.
2: Molt bé.

0: Raining in my heart.
1: Que una maravilla, ¿no?
0: Raining in St. Just.
2: De música, raining in, sí, en el Prat.
1: En el Prat.
0: Escolta, i vens de Toulouse, què has anat a fer a Toulouse? Doncs
2: pues mira, no ho sé. Vaig anar a tocar amb un germà, vam tocar a prop de Perpinyan, a Sem, un poble que diu Sem, que està... No el Sem...
0: Ah, no, el Sem de les muntanyes?
2: No, un que està al costat de Perpinyan, que, sí? que es diu Sem Le Blues, que és un festival, que igual era l'últim any que feien aquest, i havíem volgut
0: els originals, vam
2: tocar, van escollir dues bandes per tocar l'últim any del festival. Sembla que seguirà fent un cicle aquest Semble Blues amb altres dates, però el que és el festival ha acabat. I vam anar amb un germà a tocar allà, ens va anar molt bé, i vaig aprofitar i vaig dir, mira, doncs me'n vaig a veure una mica a Toulouse.
1: Ah, no vas tocar.
2: No, vaig okay. anar a fer meditació
0: transcendental.
2: Sí.
1: Vas veure ja algun dels coneguts que duen per allà, el Fede Berteramo...
2: No, sí, ha sigut bastant fugaz perquè volia baixar avui i volia venir a la ràdio, entre altres coses, i he estat pocs dies. Però ja que parles del Fede, el Fede gravarà d'aquí poc, no sé si ho puc explicar, jo espero que no li molesti,
1: bueno,
2: al revés, jo crec que
1: no s'enterarà.
2: No, igual no s'entera, és veritat, que té entre mans un disco que gravarà molt, molt guai. Molaria trucar-lo un dia, el Federico Berteramo.
1: Pues sí, estaria bé, oi? Sí.
2: Perquè estarà el Bernat Salem de productor, que és el que era el guitarrista cantant de WEC. Que té la seva nova banda amb el seu nom, gran músic, enorme músic.
0: Van venir el Primavera i
2: van venir.
0: Brutal.
2: El Bernard és molt guai, com a cantant i com a músic i com a persona, és una persona molt interessant i sí. que ha voltat molt i a mi personalment és un tio que m'agrada molt com parla i com toca i com canta. I el Lifarà em sembla de productor, i el J.W. Jones que estarà per França al novembre, d'aquí poc, i un músic canadenc que l'heu de conèixer, el J.W. Jones, és un tio que ha tocat amb tot Cristo, i sé que estarà de col·laborador amb el disco del Fede.
1: Oye.
2: No sé si m'estic avançant molt, però jo l'hem de trucar un dia, no?
1: Sí,
0: l'harmonicista aquest que tocàvem els AWEC, el Bertolini... És de,
2: sí, així, aquest, no? aquest home aquest... viu aquí prop, eh? Viu entre Perpinyan i Toulouse. Carcassonne, bàsicament. Carcassonne. Entre Perpinyan i Toulouse està Carcassonne, ell viu molt a prop de Carcassonne.
0: Però ha fet algun projecte, alguna cosa... Sí. Ell m'agrada molt com tocava, eh?
2: Sí, gran músic, el que passa que, bueno, no crec que s'hagi posat amb el cantar, i sabem que l'harmònica al final queda una mica secundària si no t'hi poses a cantar i fas el que pots. I em sembla que ell no s'ha posat mai. Sé que tenia un duo, s'havia començat un duet amb... Bueno, de fet, a WEC no havia deixat de treballar, eh? És el Bernard que va deixar a la WEC, i em sembla que a WEC seguia amb un altre cantant que hauria de saber el nom perquè el conec i no el recordo ara mateix, guitarrista cantant de França, i em sembla que havia fet un duet amb aquest guitarra cantant, que al proper programa us diré el nom, que ara quedaré malament perquè no me'n recordo.
0: No, pateixis tot.
2: Però Albert, és molt bon músic.
0: M'encantava.
2: Sí.
0: Ja et dic, però només el sentia d'això quan estava al AWEC.
2: Hem de fer un dia, si voleu, que jo volto molt per allà, o voltava...
1: Blues francès.
2: Molaria fer com un especial blues francès, harmònica francesa, perquè hi ha molta penya, menys coneguda.
1: Bluseros, més bluseros que els
2: com
1: que...
2: A part del grec i els quatre, però hi ha, per exemple, el hòstia puta, perdó, se me'n van els noms avui. A París hi ha un mític que es diu... que ja em vindrà al cap.
0: És el Toussaint, no?
2: No. Hi ha més gent amb moltíssim nivell, que de veritat que la meva memòria és infumable.
0: Has d'apuntar les coses, Víctor.
2: Sí. Aprovem
1: un dia. Fem
2: un dia francès, si voleu, que hi ha molta teca.
1: Un dia francès.
2: Sí.
1: Nos ponim uns franceses?
2: Bé.
1: I a tocar l'harmonic.
2: Sí. Sepa compli que comem.
0: Ok. Fem una mica més d'agenda.
1: Vinga.
0: Què us sembla?
1: Perquè el Festival de Blues de Cerdanyola continua. Tot i que, bueno, cada setmana passat alguns concerts van haver de cancel·lar.
0: Els de dissabte i els de
1: diumenge. Que el diumenge estava a contrablus amb la jove orquestra de Cerdanyola. Havien preparat un show també commemoratiu dels 20 anys de contrablus, i havien estat treballant en I, bueno, l'han suspès, però el faran un altre, en un altre moment, perquè, tot i que no sigui el festival, val la pena de que ho facin, ja que ho han preparat, i a més són els 20 anys de a Contrablues. I quan ho facin, pues, aquí ho anunciarem, quan tinguin la nova data. Segurament sigui a Cerdanyola, perquè si ho fan amb l'orquestra d'allà, encara que ja no sigui el festival, pues a veure si es pot reprogramar i quan.
0: És una proposta difícil de concebre, Contrablues amb orquestra sinfònica.
2: O sigui, em sembla molt... molt...
0: Pues, no, mola, pues, és una gran... Pues,
2: pues, és com una...
0: No ho estic dient com una crítica, no, al contrari.
1: No.
2: És... Són dos mons molt diferents, perquè sí. A Contrablues és una banda molt rockera, diguéssim.
0: Molt de rock. Clar.
2: O, bueno, sense etiquetes, millor dit, perquè és una gent que fan de tot, i els flipa el blues, el rock i tot el que...
1: Exactament.
2: I mola molt veure's amb una sinfònica, que és de les poques coses que els hi queda, jo crec, per fer, no?
1: Exactament. Sí, sí. Així que, bueno... Ahí queda.
0: Molt bé. Pues,
1: i bé, què tenim aquesta setmana?
0: Home, doncs aquesta setmana, el divendres, tenim una senyora que viu a Andalusia, bueno, que és de Granada, i que està fincada a Màlaga, que és l'Àngela Hudu, que fa, sobretot, bueno, fa coses de country, americana,
2: no?
0: Blues poc, però sí, fa música americana.
2: I està per aquí?
0: I està per aquí, a la Cerdanyola, doncs el divendres a les 9 de la nit.
2: Molt bé.
0: I anem a sentir un tema del seu darrer disc, que es diu Outlaw Girls, i aquest tema es diu Wild Horse.

0: No, doncs si voleu veure Àngela Hudu, doncs cap a Cerdanyola. Cap a Cerdanyola aquest divendres. I després, seguint amb el festival de rock and roll, podeu veure l'Aldual.
1: Ei, hòstia, aquest, no l'he vist mai, aquest.
0: No l'has vist mai?
1: Mega cantant, no?
0: Exacte, bueno, canten de rockabilly, rockabilly sobretot. I podem sentir un tema que es diu Nobody Will Be There. Espero que no sigui premonitori.

0: Aldual, el divendres, fes del rock and roll,
1: Alejandro,
0: el festival, no? De blues de Cerdanyola.
2: Alberto. Dual. Alejandro Dual.
0: Alfonso.
1: Alfonso?
2: Sí, no
1: si
2: és...
1: Estigués aquí, em fotria una hòstia,
2: no
1: però
2: és,
1: vamos.
2: No és àrab, sí, no és àrab. Al guió Dual.
1: Sí.
0: El Capone.
1: No, no, mític, de veritat, eh? És un tio que...
0: No, no, toca molt guai.
1: És, canta,
0: la
1: canta
0: producció
1: molt
0: està
1: bé,
0: molt xula.
1: Canta
0: la, molt bé. Sí,
1: és
0: sí.
1: És un gran d'aquí.
0: I, esperem escolta'm, que... què dius que has estat a Sud-àfrica?
1: Sí, clar, és que no ens havíem vist. Vaig
0: no,
1: estar...
0: Tio.
1: Lo típic. Vaig estar a Sud-àfrica.
0: Lo típic que es fa... Que es fa jo ho faig típicament, això.
1: Sí, em va agafar... Ja, abans ho deia. No vaig anar amb... Con todos los muñequitos en filas. Vaig anar una mica tocadet per altres històries, però vaig dir que a Sud-àfrica i Mozambique vam fer ambos països. Va ser espectacular.
2: Qui vau anar?
1: Vam fer Coco Gin and the Tonics, okay. És una producció que Buen Ritmo, amb qui treballem, ens ha ajudat i gent de França també ens ha tancat i és un festival que es diu WOMAD, WOMAD, és un festival
0: no
1: amb bastant de nom.
0: No s'havia fet aquí també a Barcelona.
1: A Europa s'havia fet, a Anglaterra s'havia fet i no sé si aquí a Espanya, eh?
0: Jo crec que...
1: És un festival com de músiques del món i tal.
0: Exacte.
1: I el programador ens va veure aquí a Catalunya, a Vic, a la mostra de,
0: sí, de música viva,
1: de música viva, mítica, i va dir, hòstia, los quiero traer. La qüestió és que vam anar i vam aprofitar, vam dir, Mozambique està al lado, i
0: pues
1: tenim una mozambiqueña de toma pan y moja.
0: Es...
1: Pues, és una frase molt
0: castissa.
1: Molt
0: torrente.
1: Molt torrente, no?
0: Molt torrentera. És de Mozambique, llavors?
1: Ella és de Mozambique. És de Maputo i de la capital. I llavors a ella li feia molta il·lusió poder fer un concert a casa seva, no?
0: Clar.
1: I molt nerviosa, tots molt nerviosos. Hi ha mil anècdotes, podria explicar. Igual no dona... Per això, però que vam anar una mica de cul, ens vam perdre el segon vol direcció Maputo per culpa de la companyia, no sé què, vam arribar justos a la prova de so. És fort, eh? Arribar a Mozambique justos a la prova de so em va semblar un bolo d'aquests que fas aquí al Jambore, que dius, hòstia, vaig estar a les 7 i són les 7 i quart. Pues, però va anar molt bé el viatge, es va omplir el teatre de... es feia el Centre Cultural Franco-Mozambiqueño i es va omplir i va ser un primer bolo molt guai. Després d'allà vam anar cap a Sud-àfrica i vam disfrutar molt, la veritat. El WOMAD és un festival que es fa a diversos teatres de Sud-àfrica. Vam fer Ciudad del Cabo, perdó,
0: sí,
1: Johannesburg. Vam fer, de fet, Pretoria, no Johannesburg, uh-huh. I d'allà vam passar a Clarence, que és un poblet allà a 2 hores i pico, a 3 hores gairebé, de Johannesburgo. L'experiència, increïble, increïble.
2: I la públic, gent, què tal? Com responia?
1: Molt, molt bé. Home, mira, tio, diré coses molt òbvies, però clar, la música africana és l'arrel de tot. Gairebé, de tota,
2: sí,
1: la música.
2: De tota la música moderna.
1: No?
2: I
1: vas una mica amb els uets de dir, hòstia, a veure si els agradarà, no? A veure si és algú que els... No sé, un tio de Barcelona, de Sant Just, que va allà a veure si s'ho passen bé. I va ser, la reacció va ser brutal. La Coco és una tia que posa la gent de peu sempre.
0: Sí.
1: I jo recordo el concert de Pretoria. Clar, nosaltres... sonaré una mica... No sé com sonarà, però jo per tocar per un públic 100% negre no ho he fet mai. I als Estats Units sí que és veritat que he tocat bastant o he tocat una mica i puc dir que hi ha, sí que hi ha un percentatge alt d'afroamericans. Però tocar a Àfrica davant de...
2: 100%, clar.
1: Un 100%... Bueno, hi havia un blanc allà despistado...
0: Un boer.
1: Un african, que li diuen.
0: Africaner.
1: I mola molt, hòstia, la reacció és que ho viuen diferent, la música la viuen diferent, la viuen de veritat, cosa que hauríem d'aprendre molt. La vida la viuen diferent. Això...
0: Es nota.
1: Som uns punyeteros privilegiats aquí de com vivim i no donem... És que ja sé que són tòpics, tot el que dic, però és que allà viuen la vida, tio, d'una altra manera. I aquí nosaltres...
0: A Sud-àfrica, que és mig occidental, que no, que no estàs al Congo o estàs a...
1: No, clar, però fins
0: a
1: tot...
0: A Libèria o...
1: No, no sé. I, tio, arribes allà i dius, tio, és que som...
2: Sí,
1: no som conscients, de lo bé que vivim aquí, la tranquil·litat que tenim aquí... I és molt trist, tio, és molt trist i Sud-àfrica, clar, te'n vas a veure la història, museus que hi ha de l'Apartheid i de Mandela i tal, i hòstia, et fas petitó i miserable, quan estàs allà. Honestament ho dic, vull dir que ha sigut molt guai fer aquest viatge, per moltes raons, més que musicals, que també, ha sigut com un creixement de dir, hòstia, és que, tio, aquí no som conscients de lo que tenim i lo... i de lo malament que ens portem amb la resta del planeta que ho passa malament. Perdó, he anat cap a camí que no, igual,
0: sí, bueno,
1: igual era sí. Més guai hablar de la música.
0: No, després ens queixem que vinguin, i aquí ja...
1: Grans músics.
0: Esos polvos vienen estos lodos.
1: Va haver-hi un moment molt guai a Clarence, que desgraciadament va ser l'últim bolo i desgraciadament es va cancel·lar per la pluja, que era molt guai perquè era en un parc, que ens van cuidar molt bé... Es va menjar molt bé, la gent tenia ganes de festa, no sé què, i va ploure desgraciadament. Però va haver un moment molt maco a la prova de so d'un xaval que devia tenir 21 o 22, que no havia tocat mai en directe i havia de tocar. I a la prova de so vam dir, tio, pues súbete, i vam fer un shuffle, que en la vida havia tocat un shuffle, i allò caminava, tio, que...
2: I què tocava ell?
1: Bateria.
2: Bateria. I no havia fet mai un shuffle, però
1: no,
2: d'alguna manera...
1: Anava a ser el seu primer concert. I era un xaval, hòstia, clar, un accent molt, molt identificat, no? Jo tinc 44, vosaltres sou més o menys de la mateixa quinta, i amb 20 anys, aquella emoció, tio, de, no, hòstia, saldré aquí en la plaça aquesta, que era un parc a Clarence, és com si toquessis a, jo què sé, tio, a, sense desmereixer, però
2: a un primer cop.
1: Poblet d'aquí, de Catalunya, que... I aquell moment jo me'l guardo, dintre de molts altres, aquell moment va ser molt, molt maco. Que el Marc Benages, el bateria, li deixés aquell trosset, aquell espai per dir, mira, toca aquí con estos blanquitos de Barcelona.
2: Que guai.
1: I tot va ser així, tot el viatge va ser així. Gent maca, menjar bo, cuidant-nos i molts avions i molt això, però ho repetiria.
2: Quina experiència, em deixura.
1: Sí. Sud-àfrica i Mozambique també, El que passa que fa pena a Mozambique la pobresa que hi ha. Hòstia, de veritat, és molt dur. És molt dur veure que hi ha tanta riquesa en tantes coses i alhora no poden créixer. No els hi deixen créixer, d'alguna manera.
0: Anem endavant. Una gran experiència, gràcies per compartir-la. Sí. I anem endavant al Festival de Blues de Cerdanyola. Bueno, anem de diva. Perquè el dissabte tenim l'Esther Wax.
1: Yeah.
0: L'Esther Wax, que bueno, ara fa temes en castellà també, eh?
1: Ho he vist.
0: Propis. Propis. Bueno, es veu que l'Héctor Martín està per allà.
1: Héctor, el Lucas i...
0: Exacte.
1: No controlo els altres dos músics, matarà l'Esther, però... Molt bé, un quintet canyero.
0: Manu no sé què, no? La guitarra. Bueno, ja ho diré. Endavant. Real.

0: Mr. Wax, el dissabte, si la voleu sentir, amb el seu nou projecte de Cerdanyola.
1: Fantàstic. Yeah. És el que us deia, està canyera l'Ester, eh?
0: Sí, sí, no, està cantant bé, està cantant bé. Sí, és això que dèiem, una mica de producció una mica més rodoneta, i això és carne de 40 principales, eh?
1: És molt... Sí, sí, no, és que...
0: En el sentit de... No ho dic per desmereixer, és el sentit de...
1: L'Ester mai ha cantat...
0: Rock nacional, eh?
1: L'Ester sempre ha transmès, diguéssim. O almenys per mi, eh?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
1: Però, hòstia, és que ara està com...
2: Sí, sí, està despegant un altre...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: A Waxi. Molt bé. Enhorabona.
0: Doncs, i més coses, perquè després de la Wax hi haurà un senyor que fa B.B. King, i ho fot bastant bé, eh?
1: Epa!
0: Ho fot bastant bé. D.K. Harrell. D.K. Harrell.
1: Hòstia.
0: Sentint-lo amb aquest tema Vibe With Me, és a mi m'agrada aquest tio, eh? És molt, molt impressionant. Escoltem-lo. No hi és? Oh, quina llàstima.
2: Diria que no.
0: No? Llàstima. Llàstima, pues, pues...
1: No era tan bo.
0: No era tan bo. Ah. Me l'he saltat. Bueno, pues anem a la dama Janko, que és una noruega, que tocarà el diumenge. Sí, és una noruega negra.
1: Us puc dir cosetes d'aquesta.
0: Ah, sí?
1: Haig de dir cosetes. El D.K. Harrell, dintre dels joves mundialment, diguéssim, més coneguts, està en candelera, està com el Sean McDonald, ara mateix a nivell europeu. El D.K. és d'aquests que ho rebenta. I està molt especialitzat, té una història molt, molt B.B. King, el seu show
0: està
1: molt dedicat a B.B. King, la manera que té de tocar la guitarra és molt de B.B. King, i és molt espectacular, la banda mola molt també, és un tio que li agrada molt viatjar amb la seva banda, cosa que no es veu sovint en el blues perquè no hi ha diners, o sigui, desgraciadament és difícil portar un artista d'aquells catxers. I el D.K. és un tio que diu, no, jo vengo con la banda o no vengo.
2: El D.K. el vam veure a Bilbao, no?
0: El vam veure a Bilbao, sí.
2: Festivals.
1: Sí. En canvi, aquesta noia, que em sembla que és sueca o noruega, ara no.
0: Jo crec que és noruega.
1: Noruega.
0: Noruega.
1: Vam coincidir fa poc amb el Balta.
0: Uh-huh.
1: Vaig tocar amb el Sergio i el Balta, amb la banda que tenen Sergio i Balta, que és brutal, i em van convidar... Allò, bueno, no podia anar al Nil, em sembla, que tenen com a saxofonista, i van dir, Víctor, ¿quieres venir tu? I vi, sí, dice, como los pachachos. No, vaig anar, van posar un orga i una harmònica que també vaig gravar en el disc, alguna harmònica, i llavors van convidar. La qüestió és que la vaig veure, i mira, la tia canta la hòstia bé. Però és un projecte poc bluesero, tio.
0: Molt gens.
1: Poc bluesero, perdó que sigui tan honest, però la noia té molt bona veu, Amy Winehouse a tope, o sigui, té aquesta onda així de
2: parece que voy...
1: Sí, soulera i gran veu.
0: Sí, és aquesta onda una mica de neo-soul, que a més és especialment melòdic i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: I molt produït.
1: Un palet, sí. Sí, sí, sí. I clar, em sembla que el contrast és curiós, perquè el D.K. és un bluesman total, total. O sigui, però bueno, són dos cares, diguéssim, del blues.
2: Però ja ho fan a festivals en general, i el Cerdanyola no és una excepció. Barregen blues amb altres coses també perquè tingui tirón, no?
1: Sí,
2: perquè vingui més gent.
1: Cerdanyola i tot arreu.
2: És
1: una lluita... A Estats Units passa molt això també, aquesta lluita de dir, hòstia, però no hi ha molts artistes de blues. Bueno, potser és que a la gent no li interessa tant. No?
2: Bueno, o aposten perquè tenim més varietat i que...
1: Clar, exacte.
2: I que la gent tingui més públic. Sentim una mica de...
0: No, sentim D.K. Harrell, perquè... D.K. Harrell, perquè com que us heu enrotllat tant...
1: Ho he fet volent, ho he buscat.
0: A little taste.

0: Bé, doncs amb el DK Harrell doncs acomiadarem el programa d'avui. Gràcies per sentir-nos, gràcies Víctor per venir, M.A., Jan, i fins la setmana que ve. I escolta, i si no hem sentit a l'Anna Popovich, però bueno, també el diumenge hi ha l'Anna Popovich, i així.
1: Otra diva.
0: Ahí lo dejo.
1: Molt bé. Pues bona noche.
0: Bona nit a tothom. Fins la setmana que ve.
1: No us mulleu.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant un creador de cançons de la ciutat arlequinada que viu a l'illa Pitiusa de les Sargantanes.
1: Sí.
0: Un poeta que es canta a sobre de tanta sorna que té, de tant enginy i de tanta onomatopeia amb sentit musical que li brolla. Un compositor de guitarres juganeres, divertides, sobretot rítmiques, afilades, i pianos pacients i reflexius, de poques notes, i xilofons i marimbes i llenques. Un creador de cançons de veu sorneguera extraordinària, greu, que comunica més pel com ho diu que pel que diu textualment. Una veu que els veteranillos recordarem perquè doblava estrès del rock a l'enyorat programa televisiu del satèl·lit soviètic que va perdre el control l'any 89. Aquell estiu del 1989, l'estiu dels micos i mones, de la Madame. Lola lo lamenta, una mala idea dura més de lo que ha de durar, ja no és lo que era, es pot perquè es pot, per què m'he d'aguantar, La sorna enginyosa més musical que jo conec, que és la del senyor que avui tindrem amb qui tindrem el gust de parlar. Un creador d'escassíssima presència pública en els darrers anys, i que avui això, tindrem la sort de poder parlar amb mi, que és el senyor Aleix Creus i Conesa. Què tal? Com anem?
1: Molt bé.
0: Un senyor...
1: Bé, molt bé, sí.
0: Bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, un senyor que actualment grava, o ha gravat discos en els darrers 15 anys,
1: sí.
0: Sota un altre nom,
1: sí.
0: Nom de Crusó, un joc de... Entre sí. Dos mots, diguem, que ve a definir un nàufrag il·lustrat, no?
1: Exacte. I també, jo em dic Creus, no?, el meu cognom.
0: Per tant, és un triple joc.
1: Ve d'aquí. Era el Creus, i vaig veure que sembla Crusó.
0: De Robinson Crusó.
1: Sí, exacte. En real, també va ser... Jo, en principi, deia Crusó, saps el Crusó, el famós Robinson Crusó. Sí. I quan estava fent aquí el disc aquest que després escoltarem una mica de...
0: El primer que va ser,
1: sí,
0: el 2013.
1: Això. Dic, em vaig a registrar el nom. I clar, ja estava registrat, ja estava registrat.
0: Llavors vas haver de modificar.
1: Clar, perquè ja tenia la portada pensada, ja estava tot fet, diguéssim, dintre de la idea del Crusó. I clar, no es podia, i després un amic que tinc, que és igual, d'un estudi, això diu, altera, diu, el que es fa és alterar el nom, això li fots una S o li fots una Z, o saps?
0: I vas fotre el O aquest final.
1: El Crusó, exacte.
0: La vas afrancesar, diguem,
1: exacte.
0: aigua, Formentera.
1: Tan fonamental. I ell després el que dius és, per una banda, és... Crusó comença dient que és Crusoe, que és el nàufrag, i després acaba amb Rousseau, que és el filòsof.
0: Escolta, Aleix, tu des de quan fas cançons?
1: Home, potser des dels 12 o...
0: 12 anys.
1: Sí. També feia, que això em sap molt greu, gravava coses. Abans de fer cançons, gravava coses, però no de... Per exemple, això no m'hagués agradat mantenir-ho, quan tu escoltaves la ràdio, i anaves passant el dial i tal, de vegades començava a fer... I després començava a fer... Feia senyals d'aquestes elèctriques. I segons anaves cap a una banda o cap a una altra... Pues podies...
0: Bueno, que aquestes imperfeccions...
1: Sí, les anava buscant i les d'això. I tenia un cassete d'aquests d'abans, que tu potser també els coneixes, que hi havia... eren així petitets, i podies gravar la ràdio directament.
0: Sí.
1: Saps? Engegaves de gravar i gravaves la ràdio.
0: Sí, home, clar.
1: Pues això, però només anava a gravar els sorolls aquests.
0: Aquests sorolls. Sí. És que és el que he dit, és que ets un senyor que treballa amb l'onomatopeia.
1: I gravar també. Ha sigut com, per mi és lligat, fer cançons i gravar-les. Tocar la guitarra i gravar-ho, i escoltar-me i fer-me els acompanyaments i tocar-me amb el gravat, saps? És molt important. Sí.
0: Anem a escoltar una primera cançó de les últimes que has fet.
1: Sí.
0: El disc del 2020, ja fot uns anyets ja per això, eh?
1: Oh, però sí, bueno, amic. Sí,
0: que és l'Externo Femenino.
1: L'Externo, sí.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui estem conversant amb el senyor Crusó,
2: sí,
1: que abans coneixíem com a l'Aleix Creus.
2: Sí, sí. I que... Igual torno a canviar i tot.
1: Tornes a canviar, potser. Escolta, aquest disco de l'any 2020,
2: sí,
1: que, bueno, com sempre, tu cantes molt a la dona.
2: Sí.
1: No?
2: Sí, bastant.
1: Bastant. Externo femenino, ja ho veuran la gent.
2: Sí.
1: Les cançons que han triat avui per a...
2: Sí. Sí, no, bueno, és una font d'això, d'inspiració, de tot.
1: No.
2: Sí.
1: I aquest disc es diu Queen Size.
2: Queen Size, sí.
1: Que com això, la reina que talla o com...
2: A veure, això talla. És l'alternativa al King Size.
1: Ah.
2: Eh?
1: Explica'm-ho, que jo sóc un marciano que no sap anglès, que en quedem uns quants al món, potser.
2: Déu, va bé, sí. A veure, no, sí, però a veure, King Size, tu no coneixes la... King Size, size és talla.
1: Sí,
2: això. Pues King Size és quan diuen, més, molt grossa.
1: Ah.
2: King Size.
1: Veus, això no ho havia captat.
2: És...
1: Per tant, estàs dient una reina molt grossa aquí.
2: Sí, exacte. Ah. King Size vol dir talla de rei, per dir alguna cosa. Talla de rei.
1: Ah,
2: literal, eh? Però que el normal és dir King Size. I és, sempre es diu King Size. I a mi se'm va acudir que també es podia dir pues, Queen Size.
1: Clar.
2: Saps? Això, una cosa feminista, eh?
1: I és la cançó que dona títol al disc, no?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, també, si vols una petita anècdota ràpida, si puc.
1: I tant.
2: Jo sempre faig, normalment, no sempre, tinc una melodia i després li poso la lletra. I després hi havia aquesta melodia guapa, que m'agradava molt, i això, hi havia parlat amb una amiga que escriu i que fa coses, però ella no és més de literatura...
1: No és la que canta.
2: No,
1: aquesta
2: és una amiga. No, és una amiga, no. Sí. I al final em va dir, mira, jo no sé què fer amb això. I bueno, jo faig això quan se m'acudeixen inspiracions així divertides o curioses, ho apunto.
1: Sí.
2: Saps? Tinc molt lluny de...
1: Llibretes amb coses apuntades.
2: Fulls d'aquests de notes, saps? Aquests quadrats, o en l'agenda, si estic allà... Saps? I després això, i buscava, o estava mirant d'allò i pum, em surt un que diu Queen Size, saps? I dic, hòstia, me'n recordo que ho vaig escriure, eh? Sé que ho vaig escriure jo i tal, però ni flaues.
1: No te'n recordaves.
2: En tinc un mollon de coses.
1: I amb això dic que hem de fer alguna cosa.
2: Clar, dic, hòstia, això mola, dic, a veure com ho poso amb aquesta melodia... Perquè, clar, en principi jo la volia fer en castellà, sí, però no sé de tal, i dic, pues mira, per què no la faig en anglès i tal?
1: Home.
2: I per això vaig fer el Queen Size, i m'agradava això.
1: És una cançó que jo trobo que és com... M'ha recordat, és com si el desdanyós Tiet Lu...
2: Sí, ja m'ho han dit, sí.
1: El de la Dolça Jane,
2: sí,
1: tingués,
2: sí,
1: sentit de l'humor, sentit de l'humor d'aquí...
2: Sí, sí.
1: I se n'anés a fer un passeig per l'East Harlem, sí, al barrio...
2: Sí, jo...
1: L'Esparra East Harlem de la, sí, seva city, no?
2: O això, o el Raval...
1: Sí, no, però sé, té un rotllo... Aquell senyor del qual en parlarem en,
2: claro,
1: algun moment,
2: claro,
1: la conversa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí. I et dic, jo això també... Té part de culpa el tècnic que, quan jo estava gravant això, que m'ajudava a la producció també, i jo canto molt així,
1: tipus,
2: no és que intenti imitar, que, vull dir, em surt.
1: Sí. Tens aquesta veu greu.
2: I la manera de cantar i tal. I quan l'estàvem provant, a veure com ho fem i tal, no? I el diu, hòstia, sí, sí, així, hòstia, així, tal. I dic, home, tio, sí, sembla l'alborrit, no? Però és aquell jove, és més jove i tal, i no... I és una altra onda, vull dir que no coneixia l'alborrit, diguéssim, no?
1: Anem a escoltar a la reina aquesta tan gran.
2: Sí, Queen Size.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Aleix, 18 de març de 1975, peregrinació al carrer Lleida, al Palau d'Esports de Montjuïc, per anar a veure el Tiet Lu. Tu això ho vas fer.
2: Oh, i tant.
1: Ho vas fer. Amb l'enyorat Yongui i un amic, un altre amic.
2: I el Toni Bueno, sí.
1: Sí, això què? Una emoció per vida, no?
2: Sí, sí, bueno, però és que és, a part de que vèiem el Lurrit, també era això, anar al carrer Lleida, a la nit de Barcelona, va ser tot junt, tornar, perquè quan es va acabar el concert nosaltres anàvem a Sabadell i no hi ha tren a aquelles hores.
1: No hi havia tren. Dormir a Plaça Catalunya, potser.
2: Vam dormir a lo que era Telefònica. Hòstia. Saps que feia cantó allà al passeig, el passeig de l'Àngel, la porta de l'Àngel?
1: La porta de l'Àngel, ah, sí, sí.
2: Dia, que fa cantó. Sí. Allò estava obert. Oh, hi havia uns bancs de fusta superllargs.
1: Quan la música era una experiència...
2: Exacte.
1: Ja, això ja no... Jo crec que el jovent això ja no ho té, això.
2: Home, és zero, no té res a veure.
1: No té res a veure. No res a veure. Semblava anar a veure el dimoni, anar a veure...
2: O el príncipe de les tinieblas.
1: De les tinieblas, tota la vegada.
2: Però, ja et dic, veure'l, era veure'l, no?, el que és això. Sí. Tinc la guitarra, després va estar fumant i tocava la guitarra, saps? També
1: en aquella època ja feies cançons, no?
2: Sí. Amb el Josep Maria ja fèiem coses.
1: Ja fèieu coses junts.
2: Home, com a mínim tocàvem temes.
1: Estem parlant de Josep Maria Llongueres.
2: Sí, sí, el Llongue,
1: el co-líder de la Madame.
2: Sí, ja fèiem coses, fèiem versions, saps, traiem cançons i tal.
1: Escolta, m'has dit una mica el mètode, que ja m'has dit que tens mètode.
2: Sí. No hi ha mètode. Mètode no.
1: No, sí, home, m'has dit que comences per la música.
2: Sí, però no sempre.
1: No sempre. Ah, llavors, vale.
2: No sempre. De vegades se m'acudeix una... Moltes... És més fàcil que faci, que estigui tocant i que em surti algú que diguis, hòstia, aquí es pot. Tal. Però de vegades també se m'acudeix alguna cosa de parlar, de lletra, curt.
1: Aquests títols tan bons.
2: I a partir d'aquí, doncs ja dic...
1: I de la musicalitat que té aquest dia, no?
2: Exacte, pim-pomba. I després agafo la guitarra i ho començo a tirar endavant.
1: La cançó més que t'ha sortit a raig que de totes les que has fet.
2: Doncs no t'ho sabria.
1: No sabria. I la que t'ha costat més, la que t'ha...
2: La que ha estat més, tampoc. Tampoc t'ho sabria dir. No.
1: Ni la...
2: No, és que no...
1: No ho sabria dir.
2: N'hi ha que et surten... No, perquè sempre... No t'ho sabria dir. N'hi ha que sí que m'han costat gravar i coses així. Jo que, diguéssim, de vegades tinc la part més de... no es diria negativa, però sinó la part que m'ha passat amb els dos discos aquests que he fet aquí, jo, com a responsable. I el
1: com
2: tema,
1: a responsable, perquè els has produït tu mateix, també.
2: El tema que m'agrada més, saps, me'l vaig guardant i tal, perquè avui saps...
1: El vols donar molt rodó, molt rodó.
2: El vull fer tal. I, pa! Una mierda, saps? Els dos que m'ha quedat pitjor en un i a l'altre són els que tenia més jo
1: més esperances de caixa.
2: Expectatives.
1: Sí. Bueno, no direm quins són.
2: No
1: ho diguem.
2: No, perquè a lo millor...
1: Perquè la gent no ho veu d'una altra manera i no el condicionarem.
2: Jo ho sé per les expectatives que tenia jo. Sí. Saps? Això passa molt, no? Dius, ara vull fer un tema, estàs fent un tema, ja tens unes expectatives. Després, o pot ser que t'agradi més, que surtin coses superguais, que diu, o que no, saps? Vale.
1: Bueno, la gent, que són discos que han passat bastant desapercebuts,
2: sí,
1: perquè vas tenir la mala sort, sobretot en el segon, que el vas treure dies abans del començament del confinament del Covid-19.
2: Sí.
1: Ja vas tenir mala sort.
2: Bueno, el presentàvem el dia del...
1: El dia 14
2: de març de l'any aquest.
1: Bueno, anem a escoltar una nova cançó, Pobre Salomé.
2: Sí, sí. Aquí la gata és verdadera, la gata
1: exacte.
2: És la Salomé.
1: Aquí es nota que això, que ho graves a Formentera enmig del paradís, no?
2: No et vull trencar les expectatives.
1: No, ho has gravat a Sabadell, això. Bueno, però intentes recuperar l'imaginari del que vius a Formentera.
2: És el meu, clar. Jo vaig...

0: Bages i Sorolló. Però
1: la gata és de Formentera, per això.
0: No,
1: és... Tampoc és de Sabadell.
0: Sí, era.
1: Tot és fals.
0: Era.
1: Ah, era, pobreta.
0: Sí, ja fa molt temps que... Però era esto, era això... Quan li agafava...
1: I títols, fots uns títols, externo femenino, pobre Salomé...
0: A l'externo femenino, és, però és que no sé ningú, jo era aquestes coses que em passen també, que et dona la sensació que tothom
1: ho sap.
0: Ho sap, no,
1: no, no.
0: Hi ha l'eterno femenino, tu no el coneixes tampoc.
1: No, tampoc.
0: Oh. Sí. Aquesta gent de Sant Just, escolta.
1: No, no, bueno, jo tampoc soc de Sant Just, però bueno... Aquest senyor, però aprofitem perquè, per dir que aquest programa s'està gravant bé perquè tenim el Carles Rius al control i ens està dient que tampoc ho coneix. Tu tampoc ho coneixes.
0: No, és que és el que dic. Però hi ha una cosa que es diu l'eterno femenino, una cosa com filosòfica, que hi havia, pues, no fa... Bueno, que hi havia, que representa que hi ha una cosa, això, l'eterno femenino, que sempre està en les dones, diguéssim.
1: L'essència, un no...
0: La dona canvia, però l'eterno femenino...
1: La condició
0: es
1: eterna.
0: Es manté l'eterno femenino. Aquest, no? I això no és de fa molt, eh? Bueno, no és de fa molt, igual fa 100 anys, jo. El Rousseau, l'època aquesta, el Rousseau, eh?
1: Sí?
0: No sé quan, però això existeix. Ja et dic, tu vas al Google, posa... I ho trobes.
1: Bueno.
0: Vull dir que això... Ara no sé de què acabàvem estàvem parlant d'això.
1: Bueno, hem parlat, hem començat amb la Salomé i hem
0: la Salomé,
1: acabat...
0: La Salomé. Bueno, pues era això, que ella li agafava un celos que et mores, no? Com es digui. I una vegada, és el que dic, ja la vaig gravar, no? I tenia un casset, i la vaig gravar, i tenia un casset amb la...
1: Amb la veu d'ella...
0: Amb la d'això,
1: sí, sí.
0: Que m'ha mort.
1: Sí, sí, ja ho veuran, ara ho escoltaran.
0: I després d'això vaig fer una cançó a la Salomé, li vaig fer, i és real, era una cançó d'amor i de carinyo i tal. I quan la vaig gravar, dic, un dia, dic, tinc aquella casset, tinc aquella casset, i la podríem integrar en el... En la cançó, i barrejar-ho amb solo de guitarra.
1: Exacte.
0: Saps?

0: Estem escoltant un programa més per primer cop el 18 de març de 2026. Bé, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem conversant amb el senyor Aleix Creus, que darrerament canta i edita discos amb el nom de Crusó.
1: Sí, Manel.
0: Aquest disc de rock que et va editar l'any 2020, Rock in Music. Això t'ho vas produir tu.
1: Sí, ajudat per el tècnic de so, que és músic també, i em va fer ajudes molt importants.
0: Això a Sabadell.
1: Això a Sabadell, sí, tot.
0: I quins músics hi ha aquí?
1: El Gardenyes, en una hi ha el Gardenyes.
0: Ah, mira, Jordi Gardenyes, el primer bateria de la Madame, no?
1: Sí, en una, em penso que en el... la que has posat primer.
0: A l'Externo Femenino.
1: No.
0: No, la
1: 99. 99 a la Mas, 99. Sí. I bueno, altra gent, jo què sé, al baix hi havia el Jofre.
0: Escolta, i el tema dels xilofons, marimbes, tu tens...
1: Sí.
0: Això és...
1: És molt guai,
0: això. És molt guai. No hi ha massa gent que ho utilitza, aquests instruments.
1: Allà ells, tu, jo què sé.
0: Sí, se'ls perden.
1: Sí. Però, bueno, la qüestió és que hi hagin xilofons i que jo els toqui... I
0: els toques tu?
1: Bueno, és com un piano, eh? Ah, vale, a veure, tocar-los malament, jo toco malament, no sóc un xilofonero, però és com un piano, saps? Vale. Sí.
0: I també, els dos discos que has fet,
1: sí,
0: tots dos acaben amb un tema instrumental.
1: Això sí.
0: Això és molt...
1: Això sí. Sí, bueno...
0: Escoltarem al final del programa.
1: Sí. Sí, això també. Bueno, és que és això, jo toco el piano, és el que més toco.
0: Ah, és el que més has tocat.
1: Jo és el que més toco.
0: Tu vas estudiar piano quan eres petit?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu vas fer estudiar piano.
1: Sí, sí. Bueno, vaig voler jo estudiar piano. Ah. Això és una història llarga, però la puc escurçar molt.
0: Vale. Fem la marxa oculta.
1: Et pot interessar, però perquè... La meva mama, quan era petita, quan tenia 8 anys o alguna cosa així, van descobrir que tenia com habilitat pel piano, saps? I hi havia uns amics de la família, no sé què, i que tenien una acadèmia, i la van anar a portar allà. I efectivament tenia una super habilitat per tocar el piano, tal és així que als 12 anys ja havia fet la carrera de piano.
0: Collons. Quants anys són? Són 5 anys?
1: 8 anys.
0: I amb 12 anys els havia fet tots?
1: De 8 a 12.
0: En 4 anys en va fer 8?
1: Sí, perquè els primers ens va fer més amb una, amb més de...
0: A dos per any.
1: O 3. Sí, ella m'ho va dir, que els primers eren molt fàcils i pa. I que sí, que va començar d'allò, pues ja quan estava fent 7è o 8è, pues que ja... Hòstia. Sí, 8 hores al dia es tirava de vegades, 8 hores al dia, I vaja, tio...
0: Clar, i amb aquest antecedent familiar, doncs t'havies de tocar el piano,
1: claro,
0: però...
1: Sí. Continuo amb això, i seré també breve. Sí. Després ella, diguéssim que ho feia perquè... Era una nena petita i donde se, m'entens, donde pongo l'ojo pongo la bala i tot això. Però no li agradava la música fer-la. Ella no se sentia artista, per dir alguna cosa, saps? Ella ho feia tot perfecte, saps? Però no se sentia molt artista. I després ja va, quan ja era més gran, també perquè tenia problemes de... Tenia por de... que se li quedar-se en blanc.
0: Al tocar.
1: Perquè els clàssics i tot això no toquen a partitura. Toquen de memòria, saps? Els pianistes i els solistes sempre toquen de memòria. Els altres que acompanyen sí que van passant partitures. Bueno, total, clar, això, quan va conèixer el meu pare i va dir, deixo tot, abandono. I ho va deixar.
0: I et va passar la dèria.
1: No va tocar mai més. Però sí que em va voler ensenyar
0: a tocar.
1: Quan jo tenia 4 o 5 anys o així, jo, com que amb mi mare no ens enteníem, doncs al cap de 15 dies o alguna cosa, es van acabar les classes. I quan tenia 10 o alguna cosa, doncs ho va tornar a intentar i el mateix no vam durar. I després, quan jo tenia 15 o 16 anys, ja que coneixia el Joan Maria Llongueres, el Llongue, ell va anar a fer classes de guitarra i jo de piano, amb una acadèmia. per això et dic. I, però clar, piano n'hi ha hagut sempre a casa. Sempre hi ha hagut un piano, sempre, sempre. I després jo toco el piano, és lo normal.
0: I has composat amb piano?
1: Moltíssim, sí.
0: Amb guitarra poc?
1: Moltíssim també, ah, però no sé, no sé les notes on són. Sé els acords, tal, però no sé si és un do o és un, m'entens, o un re sostingut, o en canvi amb el piano ho sé tot. Sí. I aquí no. Però també em va bé tot, em va bé les dues coses. Em va bé saber el que faig i em va bé no saber el que faig. Saps? De vegades va molt bé no saber-ho, també.
0: Sí, perquè un dia, una entrevista que et vaig fer, em vas dir que s'ha de fer cas de les cançons, no de les persones, potser. Vas sí, venir d'això, no?
1: Sí, ja me'n recordo. Sí, però a veure, això sí que ja me'n recordo, però jo he d'explicar, perquè aquestes coses tan filosòfiques, oi? De vegades ens perdem. Explica, jo dic que quan jo estic fent la cançó, quan estic, faig cas de lo que li va bé a la cançó. No el que jo penso que li va bé a la cançó. No sé si m'explico. Ah. M'entens? De vegades fas una cosa, dius, això és que no te lo fos allà, i no, saps? I no funciona.
0: I això després, també té relació...
1: Un altre, fas un altre, i dius, hòstia, això vols dir que... I ho fos allà, i hòstia, funciona perfectament, saps? I dius, i ara dic, això ho deixo, clarament, jo dic... El que opina, el que diu, com a, el camí que has d'agafar, és la cançó. Tu primer apretes, però hi ha un moment que ja vas com sola... Ja,
0: com si la cançó ja existís prèviament, diguem.
1: Bueno, ja veus el que entrarà o no, i al final, com més endavant la tens, més fàcil és tot, saps?
0: El Marc Grau, el productor de la Madame, i que suposo que en aquesta reflexió potser...
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, sí, perquè...
0: Té relació, perquè...
1: És el meu mestre de moltes coses, de moltíssimes, moltíssimes.
0: Amb qui us va produir tota la Madame, excepte l'últim Maxi,
1: sí.
0: I el disc del Mucho Gusto, també una banda que vas tenir...
1: Sí.
0: Sí, i sí. Aquest senyor que deia que les coses com més senzilles millor, no?
1: Home, sí... Si és que et demana que sigui senzilla, m'entens? Perquè si et demana que compliquis...
0: Doncs ja m'has complicat.
1: Després complica-ho. Però és, vull dir, cada cas és cada cas. Sí. Vull dir, el Marc, el que deia, això és molt important. Diu, si una cosa la pots dir amb tres notes, no la diguis amb quatre.
0: Escolta, i Formentera, el lloc on vius des de fa molts anys,
1: sí,
0: com ha modulat la teva manera de fer cançons? Si creus que l'ha modulat d'alguna manera?
1: A veure, sí, però és això, jo anava a Formentera quan estava la Madame, també. Vull dir que ja em modulava.
0: Ja em modulava,
1: saps? Ja.
0: Bueno, però la Madame era una cosa més urbanita, eh? Era urbana, que, i home, el que fas ara és més...
1: I era compartir amb tots els de la Madame, sí. I era més de Sabadell, clar, però jo personalment
0: ja estaves tocat per...
1: ja estava més per aquestes coses, sí.
0: Anem a escoltar una cançó on dius que, bueno, fas ironia sobre les frases que diu la gent, ja no és el que era.
1: Sí.
0: Això, no, que això et refereixes a Formentera.
1: Sí. Bueno, això estava... Jo havia uns anys que això... Que venia gent que no havien estat mai a Formentera.
0: I que es permetia el luxe d'opinar sobre...
1: Això ja està, això ja no, això ja no. Sí. I tot ja no és el que era. Vull dir que això, per això vaig fer aquest tema, sí.
0: Doncs anem a escoltar una cançó del 2013, del primer disc de Crusó.
1: Sí. Formentera ya no es lo que era, eso dicen los que no distinguen una lagartija de una higuera, los que vienen y que van.

CAE del motorino. Formentera ya no es lo que era.

será. Ya no es lo que era. Bajo el cielo azul,

0: Aleix, a Formentera, què? On es pot anar a tocar, allà?
1: Allà es pot anar a Sa Panxa.
0: Això què és, un bar?
1: És, bueno, és... fan jalà, és bar també, i també fan actes culturals en general. Actes culturals en general, i música, tope. Cada setmana... per això la temporada, diguéssim, d'estiu, no? Ara no.
0: Mira, està passant la motorina. De la carretera, sí, sí. De la carretera que hi ha, no?
1: Sí, l'única carretera que hi ha. Sí, sí. Sí, sí. Pues ja et dic, i això, bàsicament, i això. Després, clar, a l'estiu hi ha bastanta música al carrer que organitza l'Ajuntament, eh? Festes de la Terra, festes de Sant Ferran, festes de no sé què.
0: I què? Ja se pot veure tocar allà?
1: O allà, a Sa Panxa, sí.
0: A Sa Panxa, sí.
1: Sí, tenen un piano guapo, autèntic de paret, molt guapo.
0: Com el de la fotografia de la portada del Consells?
1: Sí, sí, sí.
0: Que busquin, que busqui la gent la portada del disc, perquè és una fotografia d'època, evidentment, no sé d'on l'hauràs tret, però que és una...
1: Sí, sí, sí.
0: Que és un senyor tocant el piano sobre... No, sé.
1: No és una... És, perquè és la Queen Size. És una mujer forzuda.
0: Saps? Que està sota aguantant...
1: Que està aguantant el tio i el piano.
0: I el piano.
1: M'entens? Sí. Això és important. I el tio està allà amb cara de... Ei, no passa res, saps? Trinc, trinc, trinc. I la tia sota aguantant. Buah! Jo trobo molt feminista. I alguna amiga xica... se les donen de feminista i que no ho acaben de ser, doncs pues això em diu, però això què és? Et matxacaran, no sé què. Dic, tia, però si no és ridícul, no ridiculitzo a la mujer forzuda aquesta.
0: Ridiculitzes el tonto que està dalt.
1: Més aviat, que fa una cara tal i porta una floreta a l'ojal i tal, saps? Sí.
0: Escolta, això, produeixes poc? Però sí. Tot tu penses molt, oi que sí?
1: Inclús massa, oi?
0: Massa.
1: Sí.
0: Sí, perquè ara no ho comentarem en antena, però fora del micròfon, has fet observacions sobre les cançons,
1: sí.
0: Estàvem escoltant.
1: Sí. No, jo el que estic ara, el que estic ara és que et dic, la veritat, és el que m'ha passat, és així, no? En el primer disc que vaig fer aquest de Formentera, diguéssim,
0: el que es diu Cruzó.
1: No vaig fer, no, vaig fer una presa, vaig fer un vídeo.
0: De Tu Nombre, Anna.
1: Exacte. I vam fer una presentació a Sabadell.
0: Sí. Vídeo molt, molt treballat, eh? Molt,
1: exacte. Molt, jo és que tinc un problema, també. Si vols, és que tinc tants problemes que...
0: Bueno, diguem-ho ràpid, va, que hem d'acabar a 58.
1: No és a 60?
0: No, això estem en 47, hem d'acabar a 58.
1: Pues això, tinc dos problemes. Un problema seria aquest, que quan el primer disc no vaig fer gens de promoció, gens de promoció. I després en el segon vaig dir, ara faré una mica de promoció, saps? Que és el que dic, toca a Barcelona, tot, no sé què, i faré més promoció, etc. I què va passar? El que dèiem, la pandèmia.
0: La pandèmia, doncs.
1: Per tant, puf, paf, i clar, jo també personalment dius, bueno, què, nen? Saps? Això, perquè ja es veia la pandèmia que allò no era un any i prou, saps? Que allò duraria.
0: Sí, va durar.
1: I després tornar-m'hi a posar i tal, vull dir, i després em vaig tenir com una crisi, diguéssim, de que jo sí, he tocat i he fet coses, però no, saps què dius? Hòstia, tio, el panorama que hi ha no m'agrada. Saps? I jo el rotllo aquest de fer un vídeo tocant al sofà de casa... Saps? Pues no és el meu rotllo, a mi m'avorreix això, veure el personal, a mi no, saps? Jo vull fer alguna cosa que sigui interessant, saps?
0: I per tant porta molta feina pel gra que se n'acaba traient.
1: Això, ja et dic, i després això, i he estat comparat i tal, i després ara, l'any passat em vaig pujar, i hòstia, pam, pam, i això, estic fotent moltes coses, estic fent tal, i ara el que vull és gravar. Ja he començat, diguéssim, un tema a Sabadell, amb el mateix d'aquest, i ara el que vull fer, si m'escolta algú de l'Ajuntament de Formentera, oi? És quan vagi a Formentera, que ja aniré d'aquí 3-4 setmanes, sé que hi ha ajudes allà, ho sé per amics meus, que són músics i tal, I després jo el que vull fer és gravar allà. En lloc de gravar, he gravat sempre a Sabadell, gravar a Formentera, saps? Amb músics d'allà. Que són, n'hi ha que són nascuts a Formentera i n'hi ha que no, saps? I fer això, saps? Tinc ganes...
0: En el proper dia sigui així. Escolta, de totes maneres, l'última gravació teva publicada és un dia com avui, sí. Una cançó que potser havia d'anar al Queen Size i que,
1: no.
0: Que estava per allà.
1: Jo la tenia.
0: Que la vas ficar a l'homenatge al Josep Maria Llongueres, Llonguer,
1: sí.
0: Que vull recordar que la sintonia d'aquest programa la vam composar un dia el Llonguer i jo, l'any 2014, que els mèrits de la sintonia són del Jongui i que els de mèrits són meus. Sí. Aquesta melodieta tan senzilla amb la qual comença el programa, doncs...
1: Sí. Molt bé.
0: Doncs, bé, això, l'última gravació que tens és això, un dia com avui.
1: Sí, l'última editat, per dir-ho. Està també a Spotify, sí.

0: Aleix, ho recordem això, eh?
1: Home, i tant. I tant,
0: 1987, fantàstic. Sense pressa.
1: Sí, el disc Sense pressa, fantàstic.
0: Escolta, primer, la Madame, sí. La Madame.
1: Sí, és el primer... És el primer disc que es va sentir un reggae amb, cantat en català, un funky cantat en català.
0: Gravat aquí prop, als estudis Aura d'Esplugues,
1: sí,
0: correcte?
1: Amb el Mauri, sí.
0: Amb el Marc
1: Grau. Mauri, i el Marc de producció.
0: De Gavà, d'aquí.
1: La primera producció que va fer, okay. És això que estem sentint.
0: La Madame.
1: Sí.
0: No s'ha fet justícia amb la Madame.
1: Bueno, no, no ho sé jo.
0: Home, jo ja t'ho dic, bueno, jo crec que no.
1: Però és el que et dic, tampoc ens van apoyar els que hi havia a les èpoques de Convergència i els Pujolets i tot això.
0: Els que manaven.
1: No és que no ens apoyessin, sinó que no ens van deixar tirar més endavant.
0: Bueno, vau tenir un estiu, el 89, el del Micos i Mones, que va ser un estiu bo, però
1: sí.
0: Que va durar molt poc, allò.
1: Bueno, el 87 també, amb això ja funcionaven bastant. Ja. Sí, sí.
0: I amb el Creus que és una bona idea, que és el single aquest que va haver un videoclip al Krishnamurti, no? No,
1: Krishnapolsky.
0: Krishnapolsky. Que no l'hem collit, eh? Quin lapsus que tinc. Sí, quin lapsus.
1: No, no, que és igual, és igual.
0: No, no, no.
1: És igual de difícil de pronunciar. No,
0: que és aquell bar on de Sabadell que...
1: Molt guapo, un bar molt ample.
0: Hi havia molt...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vam fer un vídeo allà i, per exemple, TV2... el van agafar i el van posar allò que feien a les èpoques de desconnexió musical o no sé què feien.
0: Minutos musicals.
1: I et fotien vídeos sense parar.
0: I el Canal 33, com va començar?
1: El Creus? 89.
0: Jo crec que sí. Jo recordo haver vist el Canal 33 que acabava de començar aquell any.
1: Podria ser, sí. No ho sé. El que sí sé és això, que quan el vam treure... vam dir, per amb una revisteta que hi havia a Sabadell, d'aquestes fanzines de que no eren ni de colors, tot eren blanc i negre, vam dir que és això, els de Catalunya Ràdio, RAC 105, van dir que no la posarien aquesta cançó. Saps?
0: Cosa... Per excés d'irreverència i per excés de...
1: No. Vull dir que és això, vull dir, no la posarem. Cosa que sí que havien posat temes del Sense pressa, però no, per exemple, que l'estem sentint ara, ni les pel que perquè es pot i tal. Tot això
0: l'amor,
1: no...
0: la fúcsia, potser.
1: La fúcsia sí, després alguna altra lenteta del Joan Maria Llongueres, algunes més així sol·licites. El rigui també, el Sense pressa, etc. Però el que vull, que se'ns acaba el temps.
0: Sí, se'ns acaba.
1: Doncs pues això, nosaltres diu, no us ho posarem, cosa que ens protegeva molt, perquè en aquelles èpoques només se sentia això, tothom escoltava la ràdio i tothom coneixia per aquí. I nosaltres vam dir, amb aquesta fanzine baratíssim, ens han censurat no sé què. I al cap d'una setmana ens truquen de Catalunya Ràdio que volien parlar amb nosaltres i tal. Sí. I vale... I vam anar allà, perquè serà, i no sé què, tal. I anem, i això. Jo i el Joan Maria Llongueres estàvem allà i tal. I el tio de Catalunya Ràdio, que en aquell moment era el Juan Puerto, pum, treu el fanzine aquell, que era un fanzine comarcal. Sortia a Sabadell, Sant Cugat i Terrassa, com a màxim. Paf, treu allò. I diu, això, què dieu, això, tal? Com és que dieu això? I jo m'ho dic, pues que no ens el poses. Jo dic, no, no podeu dir que està censurat perquè es pot escoltar de 3 a 4 de la matinada. Saps? I clar, si es podia escoltar de 3 a 4 o de 3 a 5, és igual, no sé exactament. Doncs,
0: bueno, no... que no li van donar la vida que creieu que li havia de donar aquesta cançó.
1: Home,
0: que havia el moment
1: al llit. Es va superprotejar. I després diu, si dieu que ens censureu, no sonareu més aquí. Ni aquest ni els pròxims. Ni els que tenia.
0: Hòstia, això no ho havies dit explicat enlloc, eh?
1: Ah, per això tenia ganes d'explicar-ho.
0: Tenies ganes d'explicar-ho, eh?
1: Explicar. Per això t'ho dic. Perquè I ja... clar, i nosaltres ens vam quedar, que ens pensàvem que érem els rockers alternatius de cojones, vam dir, no ens censuren, la poden posar de 4 a 5 del dematí, saps? I no la van posar. I en canvi, per tot Catalunya, les ràdios comarcals i d'això la posaven.
0: Sí,
1: i quan nosaltres fèiem els bolos, per tot Catalunya la gent es tornava loca, entre cometes, la gent la sabia. I en canvi, quan estàvem
0: per aquí... És el moment més recordat de vosaltres, segurament.
1: Doncs imagina't si ens haguessin apoyat.
0: En aquell moment.
1: Si ens haguessin apoyat.
0: Doncs la història hauria sigut diferent.
1: Jo crec que sí.
0: Escolta, anem a acabar el programa. anem a acabar el programa perquè estem al límit.
1: Sap greu, molt
0: bueno,
1: greu.
0: Anem a acabar amb un dels temes instrumentals que fas, un...
1: Sí.
0: La sensibilitat a tu tocant el piano.
1: Hombre, que no.
0: Tant el del 2013 que vas en piano i el segon també.
1: Sí, m'agrada.
0: I tots viatgen cap a algun lloc.
1: A més, també és això que et dic, que de vegades els amics o amigues, m'han dit, per què no fas només de piano?
0: No volen que cantis.
1: No cantis. És la gent, és el que passa, els amics.
0: Doncs, espera, que, hòstia, anem a recordar... El Salón Neptuno, anem a...
1: Salón Neptuno, sí.
0: Bueno, Aleix, moltes gràcies per la visita, per la conversa...
1: A tu, Manel.
0: I per fer aquestes cançons.
1: Merci a vosaltres i als de la ràdio i tot.

0: con Jansen.
1: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Avui tindrem una llista variada amb veus de culte, indie, folk, fosc, guitarres crepusculars i lletres que es llegeixen com poemes. Comencem.

Aquest era el funk sofisticat de Chaka Khan. I ara anem amb una novetat pop amb la canadenca Carly Rae Jepsen, que és una lliçó de producció moderna, sintetitzadors retro dels anys 80, que demostren com el pop actual es construeix mirant de reull el passat.

i del pop de Carly Rae Jepsen, passem a la intimitat de Nashville amb Katie Pruitt, amb la peça Magic, Matching Tattoos. És una crònica literària autobiogràfica que ens explica la història dels seus pares a través dels tatuatges que es van fer de joves.

Katie Pruitt en acústic. Seguim explorant el folk actual amb una de les grans realitats internacionals, que és Lazy Mike Alpine, una producció de cançó d'autor creixent on la veu és el centre absolut de tota la gravació.

La delicadesa de Lizzie McAlpin ens dona pas a la duresa pop de la jove Gail. A nivell de text, és una lletra crua i directa, lliure de metàfores sobre les contradiccions del desamor juvenil que està marcant evidència o tendència a les plataformes.

i del pop de Gail a una icona cosmopolita, Beck, un geni del camaleonisme. Aquí ens regala una gravació crepuscular que fa olor de desert, fusionant la cançó d'arrels americana amb la seva visió única de l'estudi.

Bé, que ens obre el camí cap a una gravació imprescindible del mestre Neil Young. El seu so de la guitarra elèctrica bruta, gairebé trencada, i una veu imperfecta que transmet més que qualsevol intèrpret perfecte.

Del so immortal de Neil Young passem a la veu de Susanna Hoff, ex-líder de The Bangles. Un comentari que diem és que aquesta cançó és un homenatge al cinema clàssic de Hollywood i a la mítica pel·lícula de Bogart i Berman.

i de Susanne Hoff passem a la màgia de la danesa Agnes Obel, una lliçó de producció neoclàssica amb capes i capes de veu utilitzades com si fossin instruments de corda en una gravació gairebé històrica.

Agnès Obel i el seu univers. Anem ara amb la veu del baríton més famosa de l'indie modern, Mark Beringer, que és el cantant de The National en solitari, amb un text fosc, elegant i carregat de la ironia urbana tan típica de la seva ploma.

I de la música de Matt Berninger passem a la del bateria de Queen, Roger Taylor, amb una gravació, amb un text que és un cant d'esperança a favor del planeta.

Roger Taylor, que donarà pas a l'elegància pura del jazz amb Liz Wright, una masterclass de com agafar un clàssic històric escrit l'any 1938 i convertir-lo en una peça de soul contemporània gràcies a una interpretació vocal de llibre.

Avui tancarem el programa amb l'energia i el folk lluminós de Bonnie Coloc, la seva peça Good Time Montex, vitalista de principi dels 70, que ens recorda la importància de viure els bons moments quan es presenten.

fins aquí arriba el programa d'avui. Recordeu que els bons moments, com diu la Bonnie Collock, passen volant i que per la resta de moments sempre ens quedarà una bona cançó a la ràdio. Cuideu-vos i fins la propera setmana.

0: Estem molt excitats.
1: Bona nit, amics i companys Bits 40.0.
2: Bona nit.
3: Bona nit. Estem aquí, estem.
4: Us veig contents.
3: No podem parar de parlar, eh? No.
2: Us veig
4: molt contents.
1: Luigi, estàs molt fluix, més fluix, tio, no sé què passa.
4: Hola.
3: Sí. Ara pot ser una mica millor.
2: No sé què dir-te.
3: Bueno, problemes tècnics com sempre, però l'excitació no ve de res més que avui s'ha estrenat o s'ha divulgat el cartell del Primavera Sound 2027. Vamos!
2: I aplaudim per què? Perquè de moment...
3: O sigui, pinta molt bé això.
2: No dic res.
3: No.
1: Ja està.
3: Hi havia pors que això s'anava ja directament
5: jo
3: al mainstream.
5: Jo no apostava. Avui m'he endut una hòstia a la cara ben forta. I content que estic, us ho deia. Sí.
1: Era el 25 aniversari, vull dir que era una data...
3: Han anat fent spoilers, no?, de tots els anys i anaven destacant, no?, grups així molt especials d'aquestes 25 edicions i tal. Bueno.
5: Jo vaig ser un covard, ho reconec en públic, no vaig comprar-me l'abono perquè ja sabeu que se m'ajunten coses a aquelles dates, no vaig comprar l'abono i no esperava aquest cartell i ha sigut una agradable patada a la cara o als ous amb grups històrics de les nostres vides.
3: És un concepte interessant, agradable patada a la cara als ous.
5: Sí.
3: Hi ha gent que té...
5: M'agrada.
1: Hi ha gent que paga per que li donin una patada als ous.
2: Sí, que els trepitgin amb talons.
3: Japonesos.
1: Sí, molt bé.
5: Doncs jo pagaré.
1: Perfecte, ho acabem de dir indirectament, com estem tan emocionats, avui farem un especial Primavera Sound 2027. Especialment vosaltres, perquè tinc una playlist que no estava adequadament preparada per l'especial, sí que tinc coses, no hi ha problema, però vosaltres sí que heu portat molta xitxa. Porteu aquí temes
6: reals. M'agradaria dir que ha sigut una mica, com ha sigut, avui a la tarda i tal, molt a bote pronto, i estic convençut que haurem de fer una segona ronda de ostres, no havíem comentat tal i tal, o he descobert no sé què. Però...
3: Sí, perquè el feeling inicial és una miqueta portar a cadascú coses que ens agraden, o grups que ens agraden, que no tenen que ser, de fet no crec que hi hagi cap de cartell, no. Que són cosetes de lletra mitjana i petita, que és en plan, hòstia, quines ganes tinc de veure això o experimentar, o grups que són especials, no?, per nosaltres. Tenia molt, hi ha molt d'això.
5: Hi ha molta cosa, sí. Doncs, Miqui, no sé si vols començar.
6: Por supuesto.
5: Com sempre.
1: Sí, com sempre. Us dic que dintre de la playlist que tenia preparada sí que surten coses que encaixaran. Què rius?
3: No, el cartell aquell.
1: El teu cartell aquell.
3: Ha de ser la portada.
1: La portada del programa, exactament. Del programa. No perquè serà la Primavera Sound, serà, sí, però per la següent sí que encaixarà.
3: Sí, no havia de ser...
6: Ara sí conviden a Thank You.
3: Thank you de Mac Igor.
1: Posarem, sí, a l'Instagram del programa. Per obrir, Fontaines D.C., jo no sé si no recordo el cartell, si és com caps de cartell.
6: Sí,
3: primera cosa que dic, que anem a caps de cartell,
6: pam,
3: cap de cartell.
1: Molt bé.
3: La boca. Com li agrada el Lluís.
1: Doncs sí, de fet, venen ara en concert, s'han de gira, no sé a quina de les sales toquen, que no hi ha entrades exaurides ja fa setmanes.
3: A Sant Jordi, no?
1: A Sant Jordi Club?
3: No,
1: a
3: Sant Jordi
1: Gran.
3: Sant Jordi.
6: Dius ara?
3: Crec que sí.
1: Doncs segona oportunitat aquesta primavera del 27 amb Fontaines D.C., que presentaran el nou treball. Han tret dos EPs, dos singles del proper disc, en aquest cas el primer, que és Marianne.
5: Estan presentant disc?
1: Sí. Estan presentant disc.
5: I què tal és el disc?
1: No, encara no ha sortit.
3: Han fet avançaments.
5: Per si no recordo, va ser disc de l'any Beats fa dos anys. Wet Leg va ser l'any passat i fa dos anys Fontaines.
1: Quin fiasco Wet Leg, tio, que va ser millor disco del 25.
6: Ens agradava molt en aquell moment.
1: I el directe va ser feina total, eh?
3: Però el disco ens agrada, ens continua agradant. Ens
1: agrada,
3: però
1: sí.
3: El directe va ser com una repetició, bueno, no, sí, sé, sí. No sé.
5: I Fontaines i sí, també són uns tios que repeteixen molt la primavera, no? Jo diria que és la tercera vegada.
3: Han tocat milions de vegades.
5: Sí, sí. Milions de vegades, no?
6: Fa dos anys han tocat ells, directament. L'any passat, el cantant, el Gretchen, no sé què,
3: Chatten.
6: Ja estava i va sortir amb Nicap a cantar un tema que tenen junts, hòstia, i estava ell de públic i suposo que evidentment no tenia anar paraulat, però va sortir i va cantar aquest tema, que és molt guai, per cert.
3: Sí.
5: Molt bé, doncs...
1: Perfecte, comencem. Ara, així sona.

0: Fontaine's DC.
1: Estàvem ara discutint sobre quins Fontaine's DC ens agradaven més, no? Si els Fontaine's DC dels primers discos,
2: sí,
1: més agarrits, una mica més guitarreros, més pop rock, no?
2: Sí.
1: Més irlandès. O ja la deriva que van començar... deriva sona malament.
2: Sí.
1: El canvi una mica estilístic a partir del Heroes Dead, no? Que van començar a fer, doncs, sí, el que està sonant ara, no?
2: Sí,
1: una
2: sí,
1: mica més un pop més obert,
2: sí,
1: més elaborat també i més ampli de so, no sé.
2: Sí, no sé, jo penso que és una evolució interessant i que trobo que és un temazo igualment aquest que sona de Marianne. Molt diferent, com ho deies, tio, i aquest és el debat que reprendríem de la setmana passada, no? Que és... és a dir, és continuista, és millor o millor anar canviant, etc. És difícil, no?
1: No, sí, a mi m'encanta, vull dir, a mi el Heroes Dead segurament com a disc és el que més m'agrada de, sí, de tota la discografia. Temazos i on em torno boig als directes és amb el Dog Rail, però el Heroes Dead és més complet. El disco aquest nou es dirà Dopamine Chamber.
2: Exacte.
0: Molt bé. Doncs a veure què tal. Per cert, no hem comentat el cartell, però entenem ja que a l'hora que tothom escolti aquest podcast ja coneixeran el tindran,
2: sí,
0: davant, no cal que repassem.
2: Sí.
0: O sigui, ens centrarem potser, no, en les coses que... les petites coses que cadascú vol destacar, que pensa que no ens podem perdre.
1: Bueno, sí, ningú ha portat caps de cartell, a part del Miki, amb el qual podríem dir els caps de cartell.
2: Sí, no?
1: Bueno, jo he portat, un cap de cartell.
0: Sí?
1: Si voleu, sí.
0: Bueno. Posa'l i...
2: Vinga.
0: Un altre cap de cartell.
1: Bueno, jo he portat un cap de cartell que, bueno, a mi és una debilitat personal, que és Doechii.
2: Doechii.
1: És una rapera de Florida. Que m'encanta el rotllo que fa, que a vegades pot semblar una miqueta més noventero, no? És un, tot és flow, és molt bàsic, no hi ha grans samplers a l'hòstia, però a mi m'agrada moltíssim aquesta tia com rapeja i té un com es diu això? El concert aquest que serà...
3: El Pakistan, home, què?
1: El concert aquest acústic que fan...
3: Unplugged.
1: Tiny Desktop.
3: Tiny.
2: Unplugged, tio.
0: Eric Clapton, Unplugged.
2: Unplugged. Nirvana, ahí está.
3: Ei, poca broma, Nirvana Unplugged, eh?
2: Molt, va.
0: No, la sèrie és brutal, però...
1: Sí, sí, però entre los déficits de memòria i la memòria fallida, vamos mal.
3: Home.
1: Té un Tiny Desk, Doechii, que és espectacular. Home. És espectacular, molt guai, molt guai, i a mi m'agrada molt el que fa. I
2: sí.
1: He portat un,
2: sí, sí, ara tinc aquí
1: un tema...
2: Però jo Doechii, tio, vull dir, clar, nosaltres estem al món vivim, però no tinc gens controlada a Doechii. Entenc que a nivell Estats Units és una tia que té tirón.
1: A nivell Estats Units molt, a nivell mundial...
2: També?
1: Sí, Doechii, de fet, van donar 1.000 milions de premis dintre de la categoria hip-hop rap als Grammys i tal, amb el primer disco, que és, per mi no té pèrdua, és un disco de hip-hop interessantíssim. I jo,
2: és una tia jove, entenc, no?
1: Sí, no deu tenir més de 25 anys, és molt
2: joveneta.
1: Joder,
2: xaval.
1: És oportun un tema que es diu Catfish, que em flipa, té molts altres, però
2: sí,
1: aquest és un tema que m'agrada molt, el flow que té.
2: Ahí està, pues venga.
0: Som-hi.
3: Yo, yo.

0: T'he de felicitar, again, perquè Doechii, o sigui, no m'hagués plantejat mai anar a veure perquè no sabia ni què collons era. Suposo que també és bo per ella que no sàpiga jo. I m'ha agradat molt,
1: Sí.
2: Bueno, escolta, jo que sóc més hip-hopero, perquè tu i jo som de la
3: clara, no? No, però tu ja eres el hip-hopero, no? Vull dir, crec que sí, no, només queda ell ara.
2: Però saps què passa? Jo m'he quedat amb el hip-hop de fa 30 anys.
3: A mi aquest rotllo...
2: Però m'ha semblat molt guai.
3: Més funky, tipo A Tribe Called Quest, no? És una mica noventero, no? Vull dir, a mi això m'agrada.
0: Dèiem que no passés com Little Sims, que també prometia molt i no ens va acabar de convèncer després, us en recordeu?
1: A mi sí que m'ha agradat Little Sims, tio.
2: No va estar mal.
1: A mi em va agradar Little Sims, sí,
0: però si vam comentar que no vam fugir, no, bueno, sí, no tinc records ja...
1: Sí, sí. Pues aquí a mi lo que em va presentar la papa allà amb la samarreta d'Espanya, saps?
0: Això és el millor.
1: És el millor. Però que va estar trossos guapos, tio. Sí, sí que m'agrada, sí. Oblidem d'un cap de cartell, que no sé si l'heu portat, però tu vas ser el nostre descobridor, segur, com a mínim el meu, la senyora Lola Young, que va ser baixa a la
3: surt com a cap de cartell?
1: Vale, surt cap de
3: llavors,
1: cartell.
3: Llavors, el que he dit al principi, que no portava no cap de res. Cartell...
0: Sí, mentida.
1: Tio, és veritat.
3: Fora, marxo d'aquest estudi.
1: Sí. Lola Young, tio, que va estar de baixa...
3: Por sus cosillas.
1: Por sus cosillas. Tota la gira de l'any passat la va cancel·lar i l'han rescatat com, bueno, com podia ser i ha sigut. I
3: com tenim... a cap de cartell que es mereix.
1: Total, tio, moltes ganes, tio, de Lola Young.
3: I jo la porto.
1: I tu la ports.
0: Comentem també els altres.
3: Vinga, va.
0: Sí. La Phoebe Bridgers,
3: que tenia molta pinta de que havia de vindre sí. molts anys i tal,
2: pintava,
3: amb aquest disco nou, que és boníssim. Jo crec que serà un dels grans moments del Primavera Sound, 27.
2: Màssims recuperats també, que no van poder tocar l'any sí. passat per la pluja.
0: Okay, okay. Turnstile, dèiem que també són uns clàssics ja del festival,
1: sí.
0: amb moltes ganes.
1: Sí.
0: Hayley Williams, sí. No coneixeu?
3: Hayley Williams.
2: Mira, l'últim disc, el penúltim el produït Trent Reznor.
3: És l'excantant de Paramore i la veritat és que ha tret en solitari bastants discos bons de rock, bastant guapos.
0: Hòstia, però és cap de cartell? Em sap greu, no coneix, però conec molt més els
3: A nivell internacional és molt gran, Hayley Williams.
1: Jo tampoc el conec,
0: Luigi. FKA Twix.
2: També la polia gorda.
3: Sí, però sí. Ja l'avorre un poc, eh?
0: Bueno, los que avorren un poco, i vam dir l'últim concert, clarament, avorren mucho. Jo diria dos concerts, el Primavera i el BBK, Chemical Brothers.
2: Doncs jo us dic una cosa, jo ja
0: a veure, jo no sé...
3: Potser aniré... Acabarem anant, no? Acabarem anant, però...
0: Potser anem... Això no ho nego, però... Bueno, Robin...
3: No, Robin, tu tenia moltes ganes de veure-la en directe. De fet, jo porto a Robin.
0: Qui és Robin?
3: Robin és una... No, no porto a Robin, al final no l'he posat. Sí que la porto, és veritat.
1: Bravo!
3: Tio, tots caps de cartell. Robin és una cantant sueca que, bueno, el disco anterior el va fer en Rockshop, i és un disco d'electrònica, de pop electrònic, molt ballable, molt guapo.
2: Sí, finústico.
3: Molt finústico. Diuen que els seus lives són brutals, molt energètics, i el disco nou és magnífic, amb aquesta línia, no?
1: Bueno. Collons, tio, estan entrant ganes de veure el cap de cartell, Luigi.
0: Sí, no en coneixia ni un.
2: I Caroline Polachek, no l'hem comentat, és una altra molt popi, tot sigui dit. Jo segurament no hi aniré. Però reconec que té ballaruca,
3: No, i Caroline Polachek té algun tema també així una mica més electrònic abstracte, sí, jugant amb la seva veu i tal, és guai el que fa que la Polachek. Sí.
2: Però no hi aniré.
0: Adela, no,
2: que és un Adela, personatge de sèrie TVU de los tiempos
3: bueno,
2: de...
3: Pues, bueno, sí, cap de cartell a descobrir.
0: Prospa, no sabeu? Bad Gael.
2: Prospas són ibiceros maquineti que el que faran és liar tot el jovent. Ja ho veureu.
1: Sí o no?
2: Sí.
0: Bueno, doncs potser podem anar allà.
2: Però quan dic ibicero vull dir...
3: Mal.
2: Maquineti pastelero... Perdó, no puc dir maquineti. Hòstia, després buscarem un tema.
1: Buscarem un tema, sí, perquè tinc el dubte a veure...
2: Fes-ho, posa-la ara.
3: Busca
2: 5 segons, el primer que trobis.
3: El primer,
2: i ja veuràs que tenen com 300 milions d'escoltes.
3: No, sí, deuen ser molt famosos.
0: Bad Gael serà un dels events del festival.
2: Paso de cine al Modóvar.
0: Bueno, serà un dels events. Serà, pues, ojalá. Ojalá Pavement estigui tocant mentre toqui Bad Gael.
1: Ojalá. 52 milions
0: a l'altra banda, seria boníssim.
2: No m'escolta Prospa.
0: Ojo, jo vaig aquí, eh?
3: Bueno, no...
1: Això no sona malament, eh?
0: Jo vaig aquí.
3: Això no sona malament.
2: Ja, badumba!
3: A veure el beat, a veure el beat.
1: Vinga, va.
3: Perquè amb el beat potser ens convenç i tot.
1: Correcte.
3: Eh?
1: Jo amb aquesta estic in.
2: Bam, up the jam. És Eurobeat, és Eurobeat.
1: Eurobeat, correcte.
3: Wow. In, in, in, in. Ja m'he posat els calentadors, ja.
1: Vamos.
2: Bueno, hem descobert no, ja està. La nostra prioritat número 1 és
3: Prospa.
2: Prospa.
3: Anem de cap.
2: Prospa.
4: Us dic una cosa.
2: Ei, ni Pavement
4: mireu
2: ni
4: les
2: polles,
4: escoltes Prospa. Que tenen. És una cosa molt gorda. Sí, tot aquesta... el jovent anirà a ballar Eurobeat, que ho has dit molt bé. És que és el Technotronic i el Snap d'ara.
3: Per a la nostra, tio, pues, per a nostra benvolguda audiència.
0: Jo tinc uns patins en línia, els puc portar. puc portar
2: el patins en línia.
3: Per a la nostra audiència, perquè els que no ens conegui bé, que no serà ningú perquè ens coneixeu tots, som gent que canvia d'opinió molt fàcilment. I avui s'està demostrant.
0: Bé, i l'última que ja hem dit Bad Guyal i ens faltava la Lion, ja està. Ah, no! Ojo, Skrillex, què penseu? Va estar l'any passat, Skrillex.
3: Sí, amb Skrillex en Nina Girachi, pot ser molt guapo.
2: Estava fent curating, no sé què. Però això quan és? Això és per tancar l'últim dia, no?
1: Sí. Clar, m'imagino, no? Closing sí, sí. Set.
2: Això és el que feia el...
3: Amable.
1: El Coco.
2: El
3: que feia Coco.
0: Ah, vale. Ok. Després del diumenge també hi ha un set interessantíssim
1: molt.
0: Pels amants del tecno, All Day, Richie Houghton, Fortet i Dixon.
2: O sigui, Cadaver Team.
0: Sí, exacte. El que arribi. Déu-n'hi-do. I bueno, després ja tenim les coses per comentar. No ho hem dit, jo bueno, m'agradaria dir pels pollaviejas, no? El que ens han posat, doncs, espectacular. Pavement, Underworld també és de pollavieja total, no? Tecno, Dinosaur Junior. No,
2: l'he portat. L'acaba de treure disc nou, eh? I bastant bé.
3: I està molt bé.
0: Dies, perdó.
1: No, i en Gin de Duputrin...
0: Bueno, això no és de Polla Vieja, això...
1: No, és de Polla Vieja, però on es programaran aquesta penya? Perquè aquesta penya...
2: Això és un hype absolut.
1: És un hype absolut, però no es poden fotre a Mordor aquesta penya.
2: Jo vaig dir, el que deia és de canvi d'opinió, quan vam parlar aquí a Gin de Duputrin, el Luis hi va dir, això és un hype?
0: Jo vaig treure el debat, però penso que no són un hype, eh? Jo crec que no són un hype.
2: Has canviat d'opinió, recuperarem el programa. I jo vaig dir, no és tan hype, molt bastant.
0: Sí.
2: I jo sóc avui, el que dic, són hype.
0: Jo vaig treure el debat, però no vaig dir que era un hype.
2: Mira,
0: no
2: està molt clar. Bé, és molt guai veure'ls amb aquell rotllo que tenen, sí. I segurament 15 minuts estarà molt guai de veure com toca Modal i fan tot aquest rotllo, i als 16 direm...
0: A quants concerts a veure. A quants concerts de primavera són, te'n vas al minut 16?
3: A molts.
0: O al minut 23.
1: No, molts tampoc.
3: No dels grans. I cada cop menys, perquè ens costa més moure'ns.
1: Claro.
0: Exacte. Una motoreta. Bueno,
2: vinga, va, què tenim aquí?
0: Lluís. Jo volia

0: La foto d'ell, simplement.
1: Robert Johnny.
0: Sí, sí, exacte, sembla un Robert Johnny. I té aneurismes, no? Vull dir, fan aneurismes, no?
1: Sí, fan aneurismes i no es controla.
0: Ei, potser has d'actuar al Primavera Sound. Has d'estar en condicions.
1: Molt complicat seria.
2: Aquí que hi ha amb el like, que no...
1: Molt complicat
0: aquí,
1: seria.
0: Aquí el doctor S.A.U. potser d'actuar i curar l'aneurisme en directe.
2: Bueno, com, seria... com vas fer tu amb l'Anna del Rei?
0: Però això seria més espectacular, perquè l'aneurisme l'has d'operar, vull dir.
1: Sí, perquè un escenari de Primavera Sound reneix totes les condicions d'una cirurgia aòrtica.
3: Exacte.
0: Això mereix. Bé, doncs, Atlas Sound, pots posar el tema, si vols. Sí. Crec que ens fa il·lusió a tots, tornar a veure Bradford Cox. He sentit que va reaparèixer ja fa unes setmanes a Filadèlfia i torna, com ja el vam veure al Primavera de fa 3-4 anys, ell sol. Vale? Té un baix, una guitarra, un ukelele, un cinte, uns pedals i un looper, òbviament.
1: I segur, i això... segur que és ell? No serà un...
3: Vinicius.
0: Això no ho sé. Exacte. un tití Vinicius, no ho sé. No ho sé, això no ho sé.
3: No ho sentit allò que diuen que és Vinicius. L'han fet, hi ha un tio que és un doble. Però no sé per què ho diuen això, perquè l'han operat.
2: Em sembla que s'ha operat a la cara i no s'assembla gaire.
3: Però perquè ara és pitjor que abans o algo.
1: Que Vinicius s'ha operat la cara?
3: Sí, s'ha operat la cara molt forta.
0: Jo deia pel vídeo que semblava l'Umtiti, però...
3: Sí, s'ha ficat aquí os aquí a la cara, tio. Sí, sí.
0: Vaja.
2: Vinga, anem a escoltar Bradford, va.
0: Vaja, m'he quedat operat.
1: No és realista, això.
2: Per tothom que estigui seguint el programa amb molta atenció i amb paper i boli, això és Atlas Sound.
3: Atlas Sound.

0: Així que em dieu de l'operació de Vinícius Júnior.
1: Sí, sí, no, però li han fet molt, bé. Està molt més guapo.
0: Està molt més guapo, sí, sí.
1: Sempre ha sigut guapo, Vinícius.
2: No puc parar de
1: mirar. Sempre ha sigut guapo.
3: Vinga, anem per feina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bradford Core... És molt lleig, però és un geni. I
3: o sigui, dista, ara superem. Com es diu, no em vindrà cap, el mític de Deer Hunter.
1: Alicon Digest?
2: Halcyon Digest.
3: No? Sí.
1: Com? Bueno, i el Microcastle, Where Data...
2: Microcastle...
3: Poca broma amb aquest tio.
1: Sí, sí, sí. Tenen molta, molta cosa espectacular. Vinga, endavant, seguim.
0: Molt bé, Rubén.
3: I tant. Vale, vaig intentar fer un long shot, que es diu, no? Un triple des de molt lluny, amb una comparació d'aquestes que m'agraden a mi i que no porten enlloc, i sobretot segurament acaben sent errònies, que és, podem estar davant del concert més semblant a Joey Valens i Brahe / Kneecap d'enguany, que són quatre americans xalats de Nova York, que es diuen Lip Critic.
0: Hòsties.
3: Venen al programa, en el programa com a lletra mitjana, o sigui, poca broma.
0: Venga, vale.
3: I estan com una cabra.
2: Ni puta
3: absoluta
2: idea.
3: Llavors, us explico molt ràpid. Es defineixen com a digital hardcore. Són més hardcore que digital, també ho dic. Cantant, sampler i dos bateries.
0: Hòsties.
3: Llavors, tenen anècdotes molt marcianes, però ja les deixarem per un altre dia, us explicaré. Perquè el disc es diu Theft World, del mundo de del robo, perquè una anècdota darrera espectacular que un dia l'explico.
1: Però no m'explica ara, cony.
0: Home, pira-la, tio. Cliffhanger de mierda.
3: Si ho demaneu així, va. Vale. Li van posar aquest nom com una anècdota que amb el disc anterior, quan van girar, el cantant li van robar les dades bancàries i tenia compres per tot arreu, no sé què, no sé quantos. Total, a l'acabar la gira per als Estats Units, apareix un xaval de 16 anys en un dels seus concerts i li diu... me sé tu número de la Seguridad Social. Llavors el tio li diu, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? I se l'enduen després del concert a menjar un kebab. Això és verídic, el xaval. El xaval que li ha dit això i li diu, tu ets el que m'està fotent totes les compres, no sé què? Sí, correcte. Llavors, el tio li diu, però per què ho has fet això? O sigui, no t'he denunciat perquè el banc en general, totes les compres de targeta que estàs fent, te les torna, no? Però, tio, què fas? I diu, ah, no era un plan de lo que teníeu? O sigui, el xaval dintre de les lletres de les cançons d'aquell àlbum es pensava que hi havia com un joc amagat per anar trobant
1: extraordinari.
3: I era absolutament inventat.
2: I aquest xaval està perfecte del cap. No,
3: absolutament desquiciat. Llavors, d'aquesta anècdota de tal, van decidir que el nou àlbum, que és el que venen a presentar la primavera, que es diu Theft World, el mundo del robo, té aquest nom?
2: Dedicat a aquest xaval loco.
1: Entranyable, entranyable.
3: Anècdota absolutament absurda.
2: M'estic imaginant l'escena del kebab, no? De dir, sí, vamos a coger un menor, vamos a coger un menor que ens està robant.
3: Correcte.
2: I me l'emporto a menjar un kebab a on?
3: I que m'expliquis com saps la meva número de Seguretat Social. En fi, anècdota a part.
2: Els pares encantats.
3: Crec que pot ser un concert molt semblant a lo que hem vist. Tenen un punt més punk, una mica més agressiu que Kneecap i que Joey Valens i Brahe, però anem a escoltar Jackpot de Lip Critic.

0: Bueno, pues aquí ho teniu, ja veieu, dos bateries, un sampler i el cantant.
1: Increïble, tio. Això és la cosa tan meravellosa de la primavera que vas descobrint...
2: Jo estic flipant, tio, me'n passo un tet descobrint. I, escolta, hi haurà dos bateries en directe, això no ho saps, clar.
0: No, segur. És el que tenen, dos bateries, un sampler i un cantant.
3: Hòstia, molt guapo.
2: Tio, vaig fotent X aquí al cartell i ja hi ha més X. O sigui, és brutal, eh? És una cosa no...
3: I et queda, i el que et queda, xavalito, que portem res, hem ficat una ronda per cada...
0: Hem d'anar fent via per fer... aquest exercici educacional,
2: veure,
0: no
2: hi ha límit, vull dir que... Tranquil. Vinga, tranquil,
0: Joan. No, només ets agafar un avió demà al matí.
2: No passa res.
3: Bueno, nois, seguim.
1: Lluís, i Miqui, toca tu, eh?
3: No, tinc moltes coses, però no res de la primavera, o sigui que fem un salt al Pierluigi.
2: Oh, hòstia, ja directament...
3: Sí, home.
2: Vale, doncs, hòstia, ara baixo una mica revolucions, però molt ràpidament, posa Bonnie Prince.
3: Bonnie Prince.
2: Passo ràpid, o sigui, per mi és un cantautor folk, digue-li folk indie, digue-li...
0: Sí. Bueno, va ser de tota aquesta tropa Iron and Wine, sí. No? Calèxico de refilón, no tant Tex-Mex, però va ser un moment que va triomfar molt aquest rotllo, el Rick Apehimson, el, com es diu l'altre, Lem Ward, tota aquesta penya, no? Una mica americana, no?
2: Total. Aquella americana, i Will Oldham, per mi va ser... És que és brutal. Té un disc que m'agrada especialment, és de Letting Go, que ara, bueno, ha fet un disc aquest any, justament, que ja és un directe que toca alguns dels temes de Letting Go i d'altres discos. El que sentim és un altre tema, sí. Però bueno, és un concert que ho recomano. Jo l'he vist una vegada només, és que ho dic perquè
0: es deixa
2: caure molt, molt poc per aquí. El vaig veure a un lloc molt maco que vam veure també Sufjan Stevens, que és el casino de la... No sé si tu vas venir. El Raül estava el Raül. I no sé amb qui ve, si potser vaig amb el Raül i prou, no sona. Raül, el casino de l'Aliança Poblenou, hòstia, quan va tocar I See a Darkness, tio, va ser... És un màster, jo crec que s'ha de veure i...
0: Saps que tinc una mica de por? Que el fiquin al
2: auditori. No, jo un desig.
1: Té tota la pinta.
2: Bueno, és que és un desig, a l'auditori. No sé amb quina formació vindrà, pot venir ell sol amb una guitarra, pot venir amb una banda de Neobarleans, és que ho pot fer tot. Sentim una miqueta i...
3: Espectacular.

0: Bueno, aquí és puro rock.
1: Una altra cosa, folk. Però variadet ens està sortint el tema, eh?
0: Sí, home, està clar.
2: Com el mateix cartell de la Primavera Sound, vull dir, és que és molt, molt variat, ja per totes pals.
3: Excel·lent, tio.
0: Què pensaran les generacions ara d'un tio de 18 anys que li surt un tio amb uns bigotis que li arriben als genolls, no? Calvo i lleig, que és calvo i lleig
2: igual,
0: a parir.
2: Igual li encanta.
0: Igual li encanta.
1: Depèn de com vagi de bé.
0: És veritat. Exacte.
3: Efectivament.
2: Jo vaig a tirar-me un altre cop a cap de cartell.
1: Un moment.
3: No n'hi havia.
0: El tercer.
1: Lo que deia el García, para la cinta.
2: Tot el que portes són caps de cartell.
1: La primera frase que li sou és... Ens hem portat tot menys caps de cartell.
3: Bueno,
1: porta dos.
2: Jo sóc el més
1: caps de cartell i va pel tercer.
3: I va pel tercer.
2: Sóc un popi, no ho puc evitar. Però bueno, em fa especial il·lusió pues el retorn de Churches. Me'n recordo,
1: però és cap de cartell, Churches. És que és fatal este tío.
2: Me'n recordo d'anar amb el Miki a veure-les a l'Apolo. El dia de la mani de l'11 de setembre del 16 o del 17? Del 17,
3: sí, recordo que we are from the UK, com que eren zero.
2: We respect you guys. You want independence. Fuck you. Però la veritat és que va ser un concert increïble.
3: Sí,
2: després van perdre una miqueta, però el primer disc és increïble. I a part que han tret cançons noves, segurament apunta a nou disco, ara mateix han reunit, perquè la cantant va treure un disc en solitari també que estava bé, però no era especial. Però bueno, he portat aquest temazo amb el que van obrir el seu primer disc, que es diu We Sing.

0: Mucho electrònica rara, hip hop instrumental.
1: No, però què ens has posat tendres?
0: Home, això és pop del bueno.
2: És pop 80s, absolutament.
1: Molt bé. Va, trec un tema que el Miqui ha tret abans.
2: Però tu no havies fet, no em tocava a mi.
1: No, per parlar. I no sé si era fora de micro o a micro, ara no me'n recordo. En Gent de Potrin, ho has dit a fora
3: de micro. En Gent de Potrin, fora de micro, sí.
1: Què?
2: Doncs jo sé el que vaig dir aquí fa uns quants programes, que no era tan hype i que em semblava superinteressant aquest rotllo modal que toquen, no?
1: Perquè el mateix que vaig dir.
2: El que fan és posar els taps, no? Com es diu això? Expliqueu bé.
1: No, hòstia, expliqueu bé, quina traïció.
2: A la guitarra, en lloc de tenir els trastes no, a no sé què, toquen a la mai...
1: No, són microtonals, o sigui, no és una guitarra que va per...
2: És com si toquessin amb les tecles negres del piano, exacte, tot el rato.
1: Exacte. Bueno, diguéssim que ja és més estret, els trastes són més estrets i no tenen els tons i semitons, és diferent. És una guitarra que jo no havia vist en la meva vida. Jo ho he après això amb aquest.
0: S'assembla més amb violí, no? Vull dir que l'afinació la fas a punts molt concrets.
1: Sí, sincerament no ho sé explicar bé. M'has fet una bona punyalada.
0: Si no s'has explicat tu. si no s'has explicat tu.
1: No, perquè sincerament aquestes guitarres microtonals, la veritat és que no les coneixia. Però bueno, més enllà d'això, el fet que a mi, per mi més que això, és el fet que toquin amb loops d'aquesta...
2: És meravellós. O sigui, de fet,
3: tècnicament és una
2: el bataca i el guitarra baix. Sí. Va fent loopers, no?
1: Clar, vull dir...
2: Utilitza loopers, perdó, per fer loops.
1: Aquests són molt bèsties. Tècnicament, per controlar això, és molt bèstia.
3: És molt bèstia.
1: Ara, a partir d'aquí, que t'agradi o no, bueno, ja veurem. Ho deia el Miqui, no? On ho fotran? Jo crec que són... Hi ha gent que els anirà a veure? Jo crec que serà una
0: sala. Ah, no, segur. De Pitchfork. Això és camp de Pitchfork.
3: El de les grades?
0: Sí. Com... No, el més petit, l'altre.
3: El més petit?
0: El que li diuen al Plenitud.
2: No pot ser. Estan molt forts, tio. Estan molt forts. Estan a Instagram, a TikTok i a tot arreu.
3: Serà com el Cupra, com Wetlec fa dos anys, que no Cupra, cabia ni una agulla.
0: El Cupra és un escenari massa gran per aquesta gent.
3: Què va, home.
1: No. Jo penso que no. Jo penso que el de les grades és ideal i jo hi seré.
3: I jo hi seré, jo també.
2: Abans de passar cançons, que tampoc l'ha portat ningú, però ho has mencionat abans, ve Anoni, ve Anthony and the Johnsons.
1: Hòstia, sí. Mira, posem un altre X aquí, enorme.
3: Anocni, no? Com és?
1: Màxim respecte, perquè és un...
2: Sabeu una cosa?
1: M'he rigut una mica, perquè m'ha semblat com una mica... I... No.
0: Màxim respecte, m'he
1: rigut. No. I quan ho he sentit, m'ha semblat espectacular. Va ser espectacular.
2: Mira, jo vaig anar en directe quan encara es deia Anthony the Johnsons a... Com es deia?
0: No, però si va vindre
2: el teatre... No, però el teatre no sé què, però parlo de quan va treure...
1: Igual és per això que li tenia una mica de mania, no?
2: I et dic una cosa, em va semblar un directe meravellós.
0: Va venir fa dos o tres anys amb el disco com a Anoni, l'últim que va treure fa tres anys, em sembla, va venir al Primavera Sound també, el va defensar, amb banda, rotllo Northern Soul, una cosa espectacular, un so increïble.
1: De fet, no entenc com no és un cap de cartell. No entenc com...
2: Pues perquè el jovent està buscant altres noms.
1: El jovent, quin percentatge prospa. De Primavera Sound és exacte. Jovent i quin percentatge són polla viejas, tio, perquè hi ha molts...
0: El jovent vol prospa.
1: Aquest any hi haurà molt polla vieja, sí o no?
3: Sí, hi haurà més polla vieja de la normal.
2: Segurament sí.
1: Vinga, va,
2: sí.
1: Deixo el torn.
2: Em deixes el torn. No sé molt bé què escollir perquè tinc...
3: Home, t'han demanat i ara no saps què posar,
2: sí,
3: tio.
2: Sí, són, precisament, com tinc tantes coses no sé què posar. Mira, anirem amb Boy Harsher. ¿Vale?
3: Bueno, molt bé. Ganes també de veure'l, eh?
2: Boy Harsher és una banda que fa revival dels 80, sí. També, o sigui, no ens enganyarem.
3: Jo diré que n'has portat alguna vegada algun tema aquí a ràdio.
2: Pot ser.
1: Aquí, eh? On
2: Boy Harsher, aquí els tens.
1: Abuela. Ah, Boy Harsher, aquí.
3: Recordeu el moment mític aquell del sí, carta sí. De Primavera Sound que li va sortir random. Llavors, grups antics?
1: No, aquest any anava a dir, però l'he tret perquè volia parlar de Tirsa, perquè Tirsa era una de les implicades.
0: Venen Tirsa aquest any?
1: Aquest any sí. Passa palabra.
2: Vinga, anem a escoltar Boy Harsher.
3: Quina de les dues?
2: Farem una cosa, podem fer 50-50?
3: Clar.
2: És a dir, m'agradaria que començar amb el tema més antic, que es diu Pain. Que jo crec que defineix una mica més qui és Boy Harsher, que és un refrit dels 80 i un punt inclús EBM. I després tocarem l'altre tema, que és del nou LP, on s'han... ablandat una miqueta.
3: Vale.
2: S'han posat una mica més tous.
3: S'han fet grans
2: i s'han fet més popis. Però aquest és un tema espectacular.
0: Toquen amb xarxes.
2: No, mira, l'àlbum que treuen ara, que és el que presentaran segurament a primavera, és més rotllo xarxes. Però això és una altra cosa. No m'escolta una miqueta de Pain, va.

0: Bueno, vaya, el rollo, ¿no? Rollo molt EBM, fosc, sí, sí. Una mica electrosiniestrillo.
1: Més bait, ens diem.
0: Una mica... Arr, i ara el que estan fent, que estarà bé. Jo prefereixo l'altre. Però vinga, escoltem una mica què fan ara.

0: Bueno, t'he de dir, a risc de que em diguis tou, que m'agrada més el segon que el primer.
1: El segon?
0: Sí, a mi sí.
1: Jo soc Boy Harsher, per mi és una mica més el primer.
0: Tu ets molt dur, ja ho sé. I el segon també.
1: Dit això...
0: A mi que jo soc més tous.
2: A mi sí, m'ha agradat sí. Aquesta...
0: Que quin t'agrada més, el primer o el segon?
2: Aquesta que és com...
3: Jo soc més tou, clarament. Però sí, m'agrada més la primera que la segona.
0: Hòstia!
3: Però sí, soc tou a tope.
2: La primera...
0: Però ens encantes, així.
2: La primera t'imagines amb una tanqueta creuant el...
3: Sí, sí, sí.
0: M'imagino mossegant una granada, tio.
1: Una cosa, en qualsevol cas...
2: És Kiu Lazarus, això, eh? Goodbye Horses.
0: Oh, exacte.
1: Dit, o sigui, és igual, si us agrada més la primera que la segona, concert recomanable, Boy Harsher.
0: Sí, sí, sí. Mira, una nova X. Mira, la portada de la foto del podcast serà això.
3: Ah, molt bé.
1: Vinga, doncs ja hem fet Boy Harsher, anem a fer una altra rondeta, va.
3: Molt bé.
2: Ah, vols que vagi jo? Vale, claro. Perfecte, pues jo segueixo amb els meus caps de cartell. Vinga, va. No, mira, com, perquè no em donarà temps a posar-lo, vull posar el tema de Frico.
3: Frico, molt bé, sí, al final, l'última, vale? Molt bé.
2: És una cançó que té una intro molt llarga, que si la vols passar una mica més endavant, està perfecta. Frico és una banda...
3: Què estan dient aquests retrasats aquí? Que s'estan abraçant-se aquí. Mentre tu parles.
1: Després m'ho explicarem. Un match.
2: Frico és una banda de Chicago, americans, una banda de Chicago, molt joves també, que fan un rotllo... Ostres, diríem rock, diríem pop, tenen moments més...
1: Diríem
2: més...
1: què?
2: Té moments més melòdics, té moments una mica més guitarreros. La veu del cantant em flipa, s'assembla a vegades a Tom York, a vegades tenen tocs una mica més suede i tal. És un disco...
0: Hòstia, oh, bajón.
2: És un disco que m'ha flipat. Vull dir, jo crec que aquesta gent en directe poden ser superinteressants. Només sentiu una estoneta, només us demano que aquesta cançó la deixeu,
3: vale,
2: fins que fa el canvi, eh? Potser és un minut i mig, eh? Però és una cançó bonica.
1: Està bé.
2: I crec que val la pena sentir a Frico amb K.
3: Vale, és de nivell mig, no, del cartell? Està allà amagadet o no?
2: Jo crec que és una lleta petita perquè l'he descobert aquesta tarda, no sabia ni que venien.
3: Ah, perfecte. Bueno, pues Frico, chavales.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No sé si és el grup o la saturació que tenim aquí.
1: No, la saturació que tenim és important.
2: Això t'ho comentarem, Miqui. Espero i desitjo que la distorsió que sentim aquí als auriculars, en els monitors,
3: no apliqui. Justament la música no arriba
2: però
3: mai.
2: Però us dic una cosa, Esaú, gràcies.
0: Sí.
2: Crec que això pot
1: no,
2: ser...
1: No tot el disc és igual d'intens, però sí que, aquesta emoció de la veu del cantant i aquesta, no sé... autenticitat, no sé, digueu-li com vulgueu, que transmet aquesta cançó es trasllada a tot el disc. Ja el resta del disc és més melòdic, etc i tal, però aquesta cançó em obsessiona en les últimes setmanes, tio, és molt bé. Boníssima.
0: Jo vull fer una pregunta, segur, perquè ara has fet una... has fet una comparació amb un grup que realment jo he odiat tota la vida. No vull entrar ara, no vull obrir meló, perquè no, el programa no dona per obrir melons, però t'agrada Sweet?
1: M'encanta Suede.
0: Vale, seguim.
3: No, de fet, segur vam parlar no fa massa i deien que el darrer treball de Suede, sí, que estava superbé, sí, que havia fet com una
1: jo vaig dir que era un revifada. Que era un disc de l'any, va quedar amb moltes classificacions entre els 20 primers, etc. i tal. És un gran disc l'últim de Suede. A tu els hi tens ràbia per aquest rotllo tan...
0: Sí.
1: Tan teatral i
0: clar,
1: tal.
0: Clar. No, potser hi entro i m'encanta, per això et dic, en parlarem, però no, és que em sorprèn. Perquè...
3: Mira, jo tampoc he seguit mai, m'han fet una mica
1: jo, haig de reconèixer que en el moment
2: jo,
1: que...
2: Jo estic a mig camí, entre ser fan i vosaltres.
0: Molt abans Oasis, molt abans. Que Suede.
2: És que és diferent, tio.
0: Bueno,
2: de fet, els primers discos són molt David Bowie...
1: És molt pop, és molt pop i jo estic d'acord i tal, però a mi em sembla uns grans creadors de cançons i de melodies. La veu et pot molestar. Si no hi entres, la veu et pot molestar. Jo estic d'acord, Però Brett Anderson és un tio que té una veu molt peculiar. Sí.
2: Uh-huh. Abans es donaven les mans a Luis i jo i era per un tema concret, però sí. si vols
0: passem, que ho fem o no? No, anem-hi, m'ha encantat.
1: Bueno, perdoneu, però això...
0: No, brutal, això molt bé. Això no t'ha res a veure amb Suede.
1: La veu aquesta, tan impostades, recorda una miqueta a vegades a Thom Yorke, recorda a Brett Anderson, pots recordar aquesta...
2: Pot, si...
0: M'ha agradat
2: si
0: molt.
2: Ets,
0: Frico, ja està marcat. Amb una X aquí, una X enorme.
1: Cuidado.
2: Que fem això o...
3: No, sí, no. Aneu.
2: Vale, mira, aquí...
0: El Miqui està una mica com a la...
1: El Miqui està passiu. El Miqui està passiu.
3: No, perquè tinc temes però que no són de primavera. Per tant, la temàtica és aquesta, i punto.
1: Vaya pedazo de luz.
3: Ja,
2: bueno, jo vaig a fer un, llavors, si em permets.
3: Per favor.
2: Un doble... perquè venen al Mira, jo els portava perquè anàvem a fer avui especial Mira.
3: Correcte.
2: I vindran també al Primera Sound, que estic molt sorprès que l'hagin portat a Primera Sound. És un...
0: Aquests sí que et tocaran a les 4 de la tarda perduts.
1: Sota un sol de justícia.
0: Sí.
2: Ja veurem.
0: Aquest no els veurem per l'horari, ja veuràs.
2: Pues és una llàstima, però els veurem al Mira.
0: Exacte. Més adequat.
1: Qui són?
3: Coño.
2: Són Ear, Oreja, Orella... I és un duo format...
3: Colmenar d'Oreja.
2: De Nova York.
0: Colmenar d'Oreja, sí, sí.
2: És el que us veig...
1: Són d'allà? Són de Colmenar?
0: No són de Colmenar d'Oreja, però...
1: Ho ha dit el Miqui, però bueno...
0: Ha dit el Miqui. Hòstia, però és que el meu pare és de Colmenar d'Oreja, tio. No és del Miqui, li m'ho has de dir a mi.
1: No, endavant. Visca
3: Colmenar. Ho
2: he dit
3: jo.
2: Vinga.
1: Està confós.
2: Vaig intentar trobar... Bueno, no ho trobaré ara. Però el mòbil em sembla que us vaig posar com en el grup. Sí, sí, sí. Era una combinació... Vaig posar... És una espècie de postal service passat per Aphex Twin.
1: És molt original.
0: More Music.
2: I More Music.
0: More Music és la referència clara, perquè l'Ali Puna, tio, a mi és el que em va recordar més el tema que tu vas penjar i...
1: Hòstia, no... Però l'Ali Puna, bueno, no sé, jo l'Ali Puna sempre ho he trobat com més infantil, no sé, com més innocent.
2: No m'has escoltat ahir. Has posat Neplus Ultra o l'altra?
3: No, la de Real Life.
2: Vinga,
3: és que només està aquesta, amic.
2: Em sembla perfecta.
3: Sí?
2: No m'has escoltat Real Life. Va.
3: Vinga, va.

0: Excel·lent, excel·lent. A veure què tal el mira.
1: Veurem.
0: Els meus auguris és un fracàs a total al primavera, per horari i perquè crec jo.
1: Pot ser.
0: El mira ens molarà, però és una música, comentàvem ara una mica...
1: És laptop music, això ho portaran al portàtil
0: molt,
1: i
0: molt
1: cosa
0: d'estudi,
1: més.
0: Molt d'estudi, sí. I això és molt fred. En directe a les 4 de la tarda és fred. Però, o sigui...
1: No m'ha sorprès molt veure's el cartell del Primavera. O sigui, el mira bé.
2: Això és molt interessant i hi ha gent que ho escolta molt i és música molt...
0: Amb un context adequat, això és de puta mare. Sí. Amb uns bons cascos o amb un mira sentint-ho bé, de puta mare, bona qualitat de so, però... Hòstia,
2: depèn dels programin, vull dir,
0: depèn.
2: Es programa en un escenari obert pot ser una mica raro, però en un escenari d'aquells petits i tal, o a l'aquell d'electrònica que hi ha ara entre mig de... No? Quan abans d'arribar allà pot sonar bé, això.
1: Vinga, què més tenim, va?
3: Doncs el que digueu, a veure...
0: Vinga, va, anem a Gissu, però presenta'ls tu perquè els coneixes més que jo. Jo és que no els he vist mai, en directe.
1: Jo tampoc els he vist.
0: Ah, no?
1: No.
2: Bueno, hòstia. Però coneixes la trajectòria, explica una miqueta qui són.
0: Explica-t'ho millor, i és que m'ha semblat brutal.
1: Correcte, vale.
0: Sempre he tingut una mica, perdona, han estat sempre molt ben considerats per la crítica, en general.
1: Sí.
0: Per això una miqueta doncs, he entrat amb ells i ara ja que han virat del metal cap al shoegaze em va cridar l'atenció i quan ho he sentit dic, hòstia, jo... a més, mola molt perquè les veus quasi no se senten, vull dir, és com un instrument més, bueno, no sé, m'ha agradat. Gissu
1: és el projecte d'un tio molt interessant que es diu Justin Broderick i que és... ex-membre de Napalm Death, poca broma, correcte, i després l'és més reconegut pel seu projecte principal d'industrial, que és Godflesh, que per cert acaba de treure disc nou i està superbé.
2: Diríeu que Godflesh és més conegut que Napalm Death?
1: No, és més conegut, però jo crec que és millor. Bueno, això els metals igual m'apunyalen en un carrer.
2: Hi ha més fans de Napalm Death que de Godflesh.
1: Sí, això és segur. Llavors, Gissu és, el que diu ell, és una vessant metal showgaze superinteressant d'aquest mateix noi que es diu Justin Broderick.
3: Jolín, tio, quines ganes.
0: Sí, perquè és que dintre del soroll, les guitarres distorsionades, els drons, inclús d'algú d'electrònica, hi ha unes melodies etèrees allà que costen de sentir. O sigui, jo és que has d'estar molt atent, però...
3: Però just el que s'agrada, tio, es percep això. Mínimament, però hi és.
0: És molt al fons. En aquest tema, justament, si has posat el que
3: sí, sí.
0: Veuràs.
3: Sí, Albert. Molt al fons.

0: Bueno. És molt curiós el tractament del so que dèieu. Per exemple, la bateria està super enrere, tio. És una passada. És sent allà com super anecdòtic, tio.
1: El hi-hat.
0: És total.
2: Només sona el hi-hat.
0: Pues molt bé, nois, tios. És que val la pena fer un full primavera, tio, des de les 4 a les 4. Al igual. Igual perquè no aguantaríem, però que...
1: De les 4 de la tarda, a les 10 marxem.
0: Està clar, tio.
1: Superets i a dormir.
0: Sí, sí.
3: Hola. També és un bon plan.
2: Bueno, molt bé. Què més tenim, segur? Toca, no?
1: Jo vaig a trencar-vos a l'ullet.
0: A l'ojaldre.
1: Directament, amb un canvi...
0: Portem 54 minuts de programa,
1: amb
0: nois?
1: Amb un canvi...
3: Ja sabem que podem fer hora i poc.
0: Sí.
1: Amb un canvi radical, però bueno, no tan radical. Anem a posar el meu grup favorit del mes. Que, bueno,
0: quin?
1: Dels últims 6 mesos.
3: Del mes.
1: Veure,
3: dit,
4: tot el que has posat és favorit.
3: Ha dit favorit del mes, l'idiota?
4: El que més ha sentit l'últim mes. El grup favorit del mes.
0: Hòstia, quina increpada aquí fàcil, els dos, però a pinyon.
1: Però no tenen ni puta idea.
3: Los 40... Disco del mes.
1: No tenen ni puta idea.
0: Toni Aguilar. I subiendo de la posició 3.
1: Posen un grup que no sent ningú, ja sent només ells, que no li agradarà a ningú, i és en plan, que mierda escuchamos. Jo vaig a posar West Side Cowboy, que és el grup que més escolto últimament. Són uns tios que fan rock normal i corrent i que ho fan molt bé i que m'encanten. I són brits i són joves i fan bones melodies i són meravellosos. Aquest és un tema que es diu I Never Met Anyone, though.
0: Oh, Jesus. No, Jesus.

0: Un altre cop, t'he de dir, felicitats.
1: M'heu estat increpant com fins,
2: no, no,
1: puta, fins fa un minut.
0: No
3: perquè portis música dolenta, perquè t'equivoques molt. Dius que no portes cartell, tot
2: claro.
3: És cartell.
2: Ah,
0: la música és excel·lent.
1: El dia ha sigut molt llarg.
0: Semblen Pavement, tio. Semblen, són els,
3: sí, oi?
0: Teloneros de Pavement.
3: Bueno, Pavement, més Weezer.
2: Sí, tio, bona. Que té aquest punt també, molt bé.
1: No estic gens d'acord. Vull dir, la referència a Pavement, sí, te la compro, la de Wizard, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Cuéntame,
2: sí.
3: Otra.
1: Són de Manchester i han mamat aquest rock i aquestes tradicions. Jo, si voleu, em recorden a moltíssims grups anglesos que estan sortint en aquesta època, elaborats, molts instrumentistes, amb diferents veus, però tenen alguna cosa especial aquesta gent, tio, i no sé, les seves composicions em toquen, m'arriben.
2: Bravo, doncs, molt bé. Nois, jo crec que tenim temps per una ronda més dels tres, si voleu.
3: Vinga.
2: Si teniu xitxa.
3: Sí. Jo tinc coses, si vols.
2: Vinga.
3: A qui li toca? Toca a tu, Luigi.
0: No. Amic. Bueno, va, jo ja amb això acabo. Jo portava, no els posem, tinc dos que són per mi imperdibles. Sí. Paul.
1: Vaya puta merda. Bueno,
3: mentida.
0: Posa el tema...
3: Donem-los les mans, Luigi, com abans.
0: Exacte.
3: Paul, sí.
1: Ja estan los electrónicos.
0: Fundámonos en un abrazo. Paul és un autèntic pioner de l'electrònica, del dub. És absolutament brutal. Va fer aquesta trilogia de discos amb colors, no?
3: 1, 2, 3.
0: Brutal. I ve a presentar justament això. Crec que a tothom que agradi...
2: Va presentar a on? Al Mira? A Primavera?
0: A Primavera.
1: No anirà ningú.
2: Ningú.
1: Ningú.
0: És molt possible que no vagi ningú.
1: Ah, sí,
0: però...
1: serà igual que...
0: Sí, que bueno, que aquests que sí, no ens recordem, però bueno, sí. No, però...
2: Ier.
1: No,
0: Ier, exacte, igual que Ier.
1: No, igual que Ier. Ja t'ho diré, perquè vaig anar sol a veure el tio, que hi havia 10 persones allà.
0: A Xet, ja.
3: Però bueno, és una pena, tio.
0: Totalment injust. La setmana passada va estar la por.
3: Sí,
0: em vaig fer molt trist de no anar. En fi, Paul, per mi, un dels productors de dub més increïbles, i a tu t'agradarà molt, Miqui, perquè va fer un segell que tu em vas descobrir, que es deia Escape. Te'n recordes del segell d'Escape?
2: Sí.
0: Aquell mític que tenia aquells discos amb les portades en quadrat.
2: Sí.
0: Que pues és un disco... Ell és l'amo d'Escape. Sentim una miqueta?
2: Sí.
0: Bueno, evidentment, això és per públics
3: selectes.
2: Sí, sí.
0: Selectes.
1: No, això és a les 2 de la matinada a Mordor, o sigui, no, estarà bueno, tothom vibrant.
0: Exacte. I volia també comentar Gazela, que els anem a veure aquest dijous.
1: Ah, clar,
0: i
1: tio.
0: És el seu concert,
1: un
0: tio.
1: Un shout-out per Gazela.
0: Claro, tio,
1: surten...
0: amics nostres d'aquí del festival.
1: Tios, moltes felicitats, us ho mereixeu. Us ho
2: a veure si
1: moltíssim.
2: Els podem trucar, a veure si parlem amb ells al postconcert del dijous.
1: Bueno, el dijous tindrà molt de liu, tio.
2: Sí,
1: fan,
2: però
1: l'altre
2: dia...
1: Fan un Apolo.
2: Apolo o Apolo 2?
1: Apolo 2, però...
3: Vale, quan acabi el concert...
2: Sí, home.
3: Felicitats per anar
2: a Primavera.
3: No sé si inclús van fer alguna broma de... A veure quan us veiem al Primavera. No?
2: Sí,
0: exacte.
1: Molt bé, felicitats, exacte. Tios.
0: I ja està. Bueno, l'últim ja, si vols posar en dies tot, per acabar, no he posat un tema de l'últim treball que encara no ha sortit, que vam posar la setmana al podcast passat, he posat un... És el tema, tal com comença el seu primer disc, el Merciless, que m'agradaria que el sentíssiu perquè és que és flipant. És flipant. A mi Andy Stott em va...
3: Jo crec que és un must.
0: Em va obsessionar molt.
1: És un must.
0: Andy
1: Stott és d'aquells artistes que et deixa girat.
0: I et pots sortir com vulguis, amb techno, amb drum and bass...
3: Jo crec que hem d'anar.
0: Crec que ha abusat una miqueta de les baixes revolucions amb els discos, ha sigut una mica repetitiu. Fixeu-vos la qualitat, del seu primer treball. És el primer tema, es diu Merciless, el primer treball. Sentim-lo. Callo.

0: Com passa amb molts d'aquests artistes tan grans, cadascú té un disc favorit. Vull dir, per mi és el Pass Me By, de 2011.
1: Sí.
0: Va ser quan la vaig descobrir amb un tema que es diu Execution, que vaig fer, hòstia, què és aquesta puta meravella, que tenia aquest punt industrial, fosc, aquests baixos i
1: aquí
0: tal.
1: Aquí hi havia viraria d'aquest tecno, que em recorda una mica Theorem, és un tecno més detroitiano, per dir-ho, no sé com dir-ho, Plastic Man, no sé com definir-ho ben bé. I va virar, no?, aquestes baixes revolucions que...
2: Baix més gruixut, no?
1: Sí, exacte. Que, cosa que té l'últim disc, però bueno, és un tio que ho domina tot i que penso que hem de veure'l.
3: Sí,
1: i
3: sí, sens dubte.
2: A més posa live, no?, si no m'equivoco.
1: Live.
0: Andy Stott és un imperdible.
2: Vinga, jo... seguirem amb l'electrònica. Crec que és un grup que em genera una dualitat, mixed feelings, no?, que diuen els anglesos, que és Bicep. Sí, per una banda...
0: No, mixed feelings, no.
2: Sí, però per una
3: banda...
2: A mi sí.
3: Jo estic d'acord amb el Rubén.
2: Per una banda, em flipa molta cosa que fan i crec que pot ser molt guai anar a veure'ls en directe i per això els he portat, perquè jo crec que hem d'anar a veure'ls.
0: Els hem vist en directe i hem flipat.
3: El Mira, no era el Mira?
1: El Sonar.
0: I el Mira.
3: I el Mira també em sona.
0: Els hem vist el Mira i els hem vist el Sonar i hem flipat sempre.
2: Per tant... Em reitero, jo crec que és un dels que s'ha d'anar a veure al Primavera. I ara mateix estan fent nous temes. Acaben de treure un EP amb tres col·laboracions diferents i aquesta, que posarem ara, que es diu Viper, està col·laborant amb un personatge que em sembla que aquí l'hem posat diverses vegades, que es diu Clark. Així que anem a escoltar què fa Bicep.
1: És el que et subvenciona, no?
3: Correcte.
2: Anem a veure què fa Bicep amb Clark, va.

0: Excel·lent, excel·lent, excel·lent. Emocions.
1: Pels de punta.
0: Emocions.
1: Això...
0: Emocions que venen. Que
1: se'n van. Increïble, increïble.
2: Bueno, pues una altra recomanació, no? Que creiem que el Primavera no fallarà, que Bicep serà gordo, jo crec, eh?
3: Tio, ara, amb tot el que hem sentit avui, que només és una porció molt petita de tot el que hi haurà a la Primavera Sound...
1: Un 10%.
3: Tio, 25 Primavera Sounds, que hem viscut la majoria d'ells, si no tots, jo diria que m'he perdut un la meva vida... Tio, un festival que sigui capaç de reinventar-se, sinó d'estar a l'alçada cada any, tio.
2: I de créixer cada any.
3: I de créixer.
2: Amb
3: i
2: lo bo i lo dolent que té això.
3: Adaptar-se, tio. O sigui, ha sabut una mica... Clar, han hagut... Hi ha canvis. Nosaltres seguim anant-hi, que som les polles viejas, però clar, hi ha un cartell, una gent que puja, que és diferent, no? Una mica... Han hagut anys una mica més raros,
1: sí,
3: per nosaltres.
1: Han tingut la capacitat d'anar introduint coses,
3: sí,
1: perquè nosaltres, que
3: correcte,
1: tenim un gust,
3: correcte,
1: X, que arrastrem i tal, també hi entrem, poquet a poquet,
3: bé,
1: anem,
3: tio,
1: sentint això, i hòstia, acabem entrant amb aquesta música,
3: sí,
1: i després la capitalitzen ells també, lògicament,
3: sí, sí,
1: eh? Vull
3: sí,
1: dir, primer
3: sí,
1: la Sound capitalitza totes
3: directes, no,
1: per
3: amb,
1: la
3: ciutat,
1: amb, i no parlàvem
3: sí, sí,
1: alguna
3: sí,
1: vegada,
3: sí,
1: però ha sigut molt hàbil, vull dir, no se'ls hi pot retreure absolutament res a nivell d'intel·ligència.
3: I de portar un cartell supervariat, que et pots sentir de tot, tio, una cosa espectacular.
0: Això va passar, ens va passar l'any passat, que vam veure el cartell de Primavera i vam pensar que potser a l'estiu podíem anar a algun lloc a veure un altre festival que
3: sí,
0: pogués superar, i vam veure que no, que clarament la
3: Primavera
0: era,
3: molt bé, sí, sí,
0: amb
3: sí,
0: diferència, el millor festival, i aquest any, jo penso, ja no cal ni...
2: I encara ens hem deixat moltes coses, eh? O sigui, ara
0: sí,
2: estava
0: sí, sí,
2: mirant aquí el cartell, però és
0: bueno,
2: que
0: encara,
2: hi ha moltes
0: hi ha
2: coses que haurem de fer més,
0: segur té alguna cosa més,
2: més especials, no em dic res de King Gizzard.
3: Correcte.
2: És que ja estic mirant el cartell.
1: Jo m'he quedat un tema penjat.
2: Basti Bullant, que té un disc meravellós de l'època aquesta que dèiem de...
1: Jo m'he quedat amb les ganes de posar un tema de Robin, perquè...
2: Robin, Joy Orbison... I no hem posat Pavement, no?
3: Joy Orbison, Pavement.
1: No, hem dit que acabaríem amb Pavement. Hem dit que acabaríem amb Pavement. Llavors...
0: Perdó.
1: Sí, digues, no.
0: No, no, que també... I no ens oblidem de Dive.
3: Hòstia, oh, i tant.
0: Ja. Crec que és molt important parlar de Dive.
2: Jo només diré una cosa. Quan es van veure, va ser l'Apolo, oi?
1: Increïble.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Luigi, que és un purista del so...
1: La frase de Luigi.
2: No parava de dir... És impossible,
0: però
2: que pensa, toquin també.
0: Penseu el mateix,
2: això
0: no?
2: Està gravat.
3: Sí,
0: però
3: sí,
0: penseu
3: sí,
0: el mateix, no? Era brutal.
1: Era brutal, perfecte.
3: Sí,
1: això
3: sí,
1: era perfecte. No semblava real.
2: També dic una cosa.
3: Tu,
2: ojo... Que no és el mateix anar a l'Apolo a escoltar un concert.
3: No,
2: però,
3: però van tocar
0: primer
3: allà.
0: Els vam veure
3: la primera. Va ser la polla, tio.
1: Els vam veure al Plenitud.
2: Que sí, que sí, que sí.
0: I vam flipar.
1: I vam flipar.
0: Crec que és un grup a tenir en compte, un dels concerts que segur, si sé que algun concert no em perdré, és el de Dive.
2: Estem d'acord.
0: I Pavement probablement tampoc.
1: No l'hem portat perquè era
3: diuen que serà dijous, eh, Luigi? Dive.
0: Que m'esperin a... A los cirujanos de la columna, que m'esperin.
3: Correcte.
0: ¿Dónde está este? Bueno, va.
1: El congrés es, es diu així?
0: Sí, sí, es correcte. No, no, se'n parla.
1: Los cirujanos de la columna.
0: No, no es diu el grupo. Sembla, de, no, però
2: Asociació esportiva.
1: Se'n parla. Grup de narcocorridos.
0: De fet, quan vaig tornar... Quan vaig tornar després de molts anys a no anar, em preguntaven, dic, tu no, què fas aquí? Ja, o sigui, és una mica proscrit, eh? Dive, no posarem cap tema avui, perquè,
3: no,
0: però sí que acabarem amb un tema de Pavement. Ara anem a Robin.
3: Bueno, fem...
1: Mira,
3: triar un tema i després Pavement per tancar.
1: Ens pensem cadascú un tema de Pavement, vale? I posem 30 segons un tema de Pavement cadascú, que ens agradi molt, vale? I jo us vaig a posar Robin, artista sueca, que fa pop electrònic molt ballable i molt guai, que té, diuen, uns directes espectaculars. Per mi és una debilitat i segurament una de les meves cançons favorites
3: d'aquest mes.
2: Del mes.
1: De tots els temps.
2: Aquesta
1: que tinc a la llista, que és Dancing on My Own, que és un tema real que va fer en Roixop pel seu disc anterior.
3: Vinga.

0: Es lo que van a una Eurovisión, ¿no?
1: Robin,
2: vale,
1: al Benidorm Fest.
2: Te compro, es Eurovisionero, pero es buenísimo això, tío.
1: Mardat.
2: Hi ha moltes versions acústiques d'aquesta cançó, sí. I quan escoltes aquesta cançó només amb guitarra veu o piano veu, flipes la meravella de cançó que és.
0: Doncs perfecte, Robin, cap de cartell.
2: Tanquem en temes de Pavement, vinga, va. És un lujo infinit tenir Pavement a la
0: ciutat. Sí, perquè es donaven per desapareguts fa uns anys, van tornar a girar, es van veure de sobte, de tornada aquí a... no sé si va ser el Primavera,
1: fa uns 10 anys o així.
2: No tant.
1: Fa 10 anys van tornar, que ja estaven separats, exacte. Van fer un concert espectacular.
0: I el BBK...
1: No, això fa 10 anys al Primavera, després van tornar al 2022, que havien de venir l'any de la pandèmia.
0: Correcte.
1: No van venir perquè ens va suspendre el festival, i van venir al 2022 i van flipar amb el concert de Pavement.
0: Correcte.
1: Però hi havien vingut feia 10 anys, també s'havien reunit, i sí, se'm van dir... Bueno, han anat fent algunes cosetes, han anat fent alguns concerts per als Estats Units, han fet un tour...
2: No, i a Latinoamèrica.
1: A Latinoamèrica, també a Austràlia, una mica com Radiohead, no?, també, que estan, ara estan a Japó i estan a Austràlia. I, bueno, el Malmus té projectes paral·lels, però el projecte principal, Pavement, doncs sembla que li donen nova vida... I, home, molta il·lusió.
2: Està clar que si es van contractant, vull dir, estan allà i...
1: Bueno, ells s'ho passen bé tocant i, exacte, i són money. I estic molt content que no siguin caps de cartell, perquè això vol dir que es posaran en un escenari més petit.
0: Claro.
1: Entenc que serà el mateix temps que toqui, jo què sé.
0: Serà a Mordor, no?
1: No crec, eh?
2: No crec que sigui a Mordor, però potser sí que és a l'amfiteatre.
1: Hòstia, imagineu-vos una Pavement a l'amfiteatre, tio.
3: No, pot ser meravellós sempre que agafis lloc, eh?
1: Home, però és que penso una hora abans. Clar, com de Smile vam veure ja, tio. Pot ser molt gran. No sé, jo acabaria amb un tema de Pavement, em sembla fantàstic.
3: Sembla meravellós.
0: Vinga, va, cadascú que trigui un tema, intentaré posar-los ràpid.
1: O posa tu el que vulguis.
2: Bueno, el Rubén ha dit...
3: No, perdó, però jo perquè pensava que faríem això de fer 30 segons de cada, no?
0: Va.
2: Vinga. Jo sé donar temps. Una de les meves debilitats és de Hex.
1: Hòstia, excel·lent.
0: Això és què?
1: Excel·lent. Del Terror Twilight.
2: Del Terror Twilight.
0: Vale, però... Vale, sí,
2: és,
0: però...
2: És una de les debilitats perquè...
0: Ho sé, però com estic jo i no he posat cap tema, començarem amb aquesta.
2: Vinga. Ah, vale.
0: I es callareu, cabrones.

0: Hòstia, tu saps que has cantat aquesta cançó en directe, tio. Tu
1: l'has cantat aquesta cançó en directe.
0: I de forma excel·lent. I tinc el vídeo aquí.
1: Sí, de forma excel·lent. Moltes gràcies, Lluís, jo també t'estimo.
0: No, de veritat.
1: Però sí, sí. No estava cantada de forma excel·lent. No es pot millorar, això. Ja, bueno, ni de hex ni polles, tio. Això és la cançó.
0: Deixem-ho aquí, jo crec que
1: ens vincula màxim.
2: Escolta una cosa, aquest és, no? Des de Beach diem, pot ser el concert de primavera o seria atrevir-se massa?
3: Per nosaltres segurament pot ser-ho.
1: Per nosaltres ho serà, vull dir...
3: Home, en aquest moment hi haurà abraçades molt fortes amb això.
1: Que després toqui aquí Doechi i meravellós. No, això serà el nostre concert.
0: Bé, doncs crec que ha sigut un programa rodó, un programa... Jo he après molt, de fet he fet moltes creus aquí, i us he dit que aneu fent creus, falten les creus del Miki, i penjarem una foto.
2: Saps què te pinta això? Que ha d'haver-hi un 2.0 d'això, no? Sí. De que ens doni temps a mastegar una mica noms
3: sempre
2: que no...
3: Sempre en fem un abans del primavera, quan s'acosta, un mes abans, sempre fem un
2: fem
3: especial.
2: Així, fem així.
1: Sí, molt perquè bé. La propera potser tenim convidat especial.
0: Ah, bueno, podem claro. Fer... Bueno, no, ja el tenim ja, està apartat.
3: El tenim,
0: ja,
3: molt sí. Bé.
0: Ho diem?
2: Ojo peligro, eh?
0: Home, és un convidat d'un nivell...
3: El més fort que hem tingut. Bueno, hem tingut convidats forts. Sí.
1: Les criatures. Agafeu les criatures.
0: Estem parlant de Vanin, que és el teclista de Los Planetas, que a més ha sortit del grup ara amb unes, diguéssim, unes circumstàncies en les quals que ens explicarà ell en directe. Ens explicarà, tindrem el Jesús, que també vindrà al programa i ens ajudarà amb aquesta entrevista.
1: I per què ve el Jesús? Per,
0: bueno, perquè es veu que té alguna relació amb Vanin. I bueno, en realitat és una entrevista molt interessant. Si vol parlar, perquè, bueno, aquest és una mica...
1: Jo vull que ens confirmi si es diu Vanin perquè es diu Esteban i és d'Estebanin.
0: Estebanin? Pues pot ser, pues pot ser.
1: No ho dic de broma.
0: No,
3: pues... Però vindrà físicament, presencialment?
0: No.
2: Trucada.
0: Ell està...
2: Està girant, no, de fet?
0: Està girant. Té un nou treball, que també podem comentar al proper programa. I crec que serà molt interessant perquè coneixerem interioritats d'un grup que hem seguit molt durant molts anys, Los Planetas. Potser no ens agrada sentir-les.
1: I a part d'això, ens agradarà sentir, no?, una persona amb aquest coneixement musical que ha estat girant amb... Hòstia, tio, Carolina Durante.
0: Broma, eh? Bueno, està amb Carolina Durante.
1: Amb Carolina Durante, un tio amb un rerefons musical molt potent, molt interessant. Vull dir, independentment del seu passat, no?, actualment passat amb Los Planetas, la seva nova carrera...
0: Ell està molt il·lusionat, ho ha dit en algunes entrevistes que ja les podeu llegir, El Mundo, és un spoiler, no?, del que sentirem aquí. Està molt, molt content amb Carolina Durante, molt bona gent.
3: Tenen un concert aquí a final d'any amb Carolina Durante, tancant
0: sí,
3: el concert.
0: A mi no et dic que no m'agradaria anar, eh?
1: Home, el primavera de l'any passat, Carolina Durante, aquest hem passat de l'altre, va ser increïble aquest concert.
0: M'ho crec.
3: Pues m'encantaria anar, tio. Ja
2: van fer saldar. Saps que portava les muletes? S'havia trencat el genoll o alguna cosa així, o no?
1: No, ja estava recuperat d'això, però va venir, van muntar un escenari molt xulo, van sortir el quartet aquell, com es diu, el Brossa Quartet, amb cordes i tal, o sigui, va ser molt guapo, molt, molt, molt bé. I el fandom a tope.
0: Sí. Doncs anirem a Carolina Durante sí. I proper programa, entrevista a Vanin. És un...
3: No us ho perdeu.
0: És important.
2: Este Vanin. Bueno,
1: ja, bueno, jo li preguntaré.
0: Fem un cara a cara, Vanin J, us sembla?
3: Posem sí.
0: Dos línies.
2: I portem a Iker Jiménez per moderar. Exacte.
1: Per què Iker Jiménez? Perquè és...
3: La dona d'Iker Jiménez.
2: Millor encara.
3: La dona, sí.
2: Carolina Porter.
1: Por l'hom.
2: Correcte. Una cosa, no han fet cunya que anem al Mira, alguns.
3: Cabrons.
0: És veritat.
1: Sí,
3: no, explicaré la història de Starripla, tio.
1: Jo no anava a anar i mira.
2: T'has recuperat.
1: Sí, un plot twist final.
0: Sorprenent. Hòstia, tio. Una gran alegria i una gran pena, Miki, que no vinguis.
3: Sí, bueno. Estaré a Londres amb la family,
0: però no és mal plan.
2: Bueno, tindrem Ior, que hem comentat abans, no? Arca. Cavari abans, no?

0: Uf, que és una de les meves...
1: Bueno, és que sí, General Huff tanca.
2: Extraordinària.
0: És una de les meves debilitats.
3: He llegit dintre de la web del Mira, General Huff va a fer una sessió per tancar de...
0: Zapatilla.
3: Zapatilla.
2: És que m'encanta. I no oblidem,
3: serà excel·lent.
2: I no oblidem diguéssim, el tòtem del post-rock Chicago.
3: Tortoise. Que si és que, de fet, és el gran sí. nom, jo crec, del
2: sí.
3: divendres.
2: Per nosaltres, sí. Per la gent que va mirar, no ho sé. Però...
0: No Say Thing, They Toma Nave...
3: Que... Això és dissabte, Max Cooper...
2: Hòstia, Max Cooper, tio. Vas penjar una sessió...
3: De bueno, fàbric, ha fet un fàbric.
4: Un fàbric.
2: Jo penso que Max Cooper és espectacular també.
0: Tios, la setmana, la propera vegada sí. que gravem, és una llàstima que no podem parlar. Jo crec que podem parlar abans del
2: sí, home, del Mira.
0: Entrevista Vanin i Mira. Vinga,
3: a veure si ens hi queda tot.
4: A veure, sí, cap, sí. Molt bé, companys i oients.
3: Vinga, una salutació a Frankie.
4: Un plaer molt gros, molt gran, també. I ens veiem aviat.
0: Mac Igor.
4: Vinga. Bona nit.
3: Bona nit.

0: regressió, perquè ha canviat molt la societat. En aquest sentit, és més difícil tenir tant la necessitat de matar el pare com de substituir el pare en relació a la mare.
1: Sí. I després, és que també la figura del pare... És que el pare és el pare per si mateix, però també és el pare a través de la mirada de la mare cap al pare. I al revés, també, no? Aleshores, és una mica més complex, i si fa 100 anys hi havia aquesta uniformitat amb el pare, que havia d'exercir un rol autoritari o de sum sacerdot, clar, això s'ha desdibuixat. I jo diria que avui en dia, més aviat, n'hi ha una crisi de saber trobar un lloc digne com a pare, un lloc respectable com a pare, un lloc en el que tens el dret de posar límits, també, i d'assumir l'autoritat, perquè, òbviament, un nen necessita que els pares assumeixin l'autoritat, perquè no pot prendre moltes decisions sobre la seva vida, no? Perquè l'home o el pare tingui aquest lloc de respecte i de dignitat, és necessari que la mare li doni. Al revés, podríem dir el mateix, eh? Perquè la mare tingui un lloc de respecte i de dignitat, ajuda molt que el pare li doni. Què vull dir amb tot això? Que segurament en el rerefons té molta importància quina és la dansa i la dinàmica de la parella. Perquè, en definitiva, un fill anirà a parar en aquesta dansa i allí prendrà posició en funció del que es trobi.
0: Sí, sí, sí. Mira, el que acabes de dir, jo crec que hauríem de reflexionar tots, primer pel que dius i per qui ho diu. Tu ets el gran referent amb el tema de les dinàmiques familiars. Bueno, i estic molt d'acord.
1: I tu, Antonio. Ah.
0: Gràcies.
2: No, avui tenim aquí dos grans referents, eh? Pel que fa a l'autoritat, hi estàs d'acord, Antoni, amb el que ens comentava en Joan?
0: Sí, sí, sí. Curiosament, jo crec que en aquests moments estem patint de manca de referents positius de figura parental masculina. Sí. Fixa't que l'alienació parental sempre es dona més entre la dona que desacredita el pare en raó o sense ella, quasi sempre, segurament en raó, però que, evidentment, això va en detriment de la figura paterna. I, per altra banda, abans els rols es repartien. La mare era cuidadora i el pare era l'autoritat. Jo recordo, quan jo era nen, això li diré al teu pare. Bueno, el pare era l'autoritat. I la mare era l'efectivitat. No, jo no tremblava gaire, perquè el meu pare no era massa repressor. Al contrari, era excessivament permissiu. Clar, entre poc i massa. Aquest és el gran problema. Jo crec que necessitem normes, però normes assolibles, raonades i raonables. Tu han de raonar i les has de trobar raonables. I aleshores és quan tu, d'alguna manera, empatises amb el pare, empatises amb la mare, i saps que tots necessitem afecte, però també una certa contenció de la part lúdic instintiva, i aquí està el gran tema, com harmonitzem el principi de plaer amb el sentit del deure.
2: Tu sempre et parles del nen, no?, de l'adult.
0: Sí, eh? Bueno, de fet, Eric Berne el que va fer va ser actualitzar la segona tòpica freudiana de superior, jo i allò, i Eric Berne va dir, escolta, per què no ho familiaritzem més, perquè no afavorim que les persones ho trobin un concepte més proper, i va ser el gran encert. Aleshores, els tres estats del jo, que Eric Berne defineix com pare, adult i nen, es correlacionen. El pare és el superior, l'adult és el jo, i el nen és l'allò. Però, clar, ja no has de fer una traducció. Tothom entén que el nen és la part instintiva, la recerca del plaer, que el pare és la norma social i que l'adult ha d'actuar de mitjancer. Jo, com defineixo jo la maduresa? Plaer suficient amb deure necessari.
1: Sí, sí.
2: Avui a l'Ofici de Viure, amb en Joan Garriga i l'Antoni Bolinches, estem parlant de la metàfora freudiana matar el pare.
3: Sigmund Freud. Vas voler matar el teu pare per ser ell. Ara ets un pare, però un pare mort.
2: Joan Garriga n'ha parlat molt, de fet, a l'Ofici de Viure, sempre, me'n recordo, per exemple, el llibre D'onde estan les monedes, dius que les monedes simbolitzen tot el que hem rebut dels pares, sigui bo o dolent, i també el seu passat, la seva història. Prendre les monedes significa agafar tot el que els nostres pares ens han donat, exactament com va ser, sense afegir-hi ni treure'n res. Tant el que va ser dolç com el que va ser cruel, alegre i trist, lleuger i pesat. Tot per la simple raó que aquesta és la nostra herència i el conjunt d'experiències viscudes que ens constitueixen. Agafar-ho tot com va ser. Continues estant d'acord amb tu mateix, Joan, al cap dels anys?
1: Sí, sí, completament. És que, a més, és que justament això té un secret, té un misteri, té una alquímia. És que quan et poses amb l'actitud d'agafar-ho tot, allò negatiu que et pot fer mal justament queda a fora. En canvi, quan un es posa amb l'actitud de dir les monedes que he rebut, allò que he rebut no és el que necessitava, no és el suficient, m'ha ferit, m'ha fet molt mal, i legítimament ens protegim del dolor, però és que els problemes a la vida són de que ens seguim protegint del dolor quan ja ha passat. Aleshores, el treball sempre és: vaig a mirar aquest dolor, què és el que em fa mal, i ho integro com a part de la meva vida, i d'aquesta manera ja no tinc que viure el retorter, no sé com es diu en català, referenciat a les ferides, sinó que puc viure una vida més bona. I és una paradoxa, això. Quan un mira i mira tot el que ha passat i tot tal com ha sigut, incloent les ferides, i pot obrir-se en això, es dona aquesta alquímia estranya de que allò negatiu, dolorós, que ens ha fet mal, queda al costat, ja no queda dins, i sobretot no segueix dirigint la nostra vida. Perquè jo no sé si estarà d'acord, Antoni,
0: totalment,
1: però una de les coses més penoses i tristes pels que acompanyem persones és veure que per algo dolorós o difícil que els hi va passar als 5 anys, uns abusos, violències, no sé què, després la persona té 40 anys i li està regalant a les velles ferides una vida molt problemàtica o molt desastrosa. És a dir, això és molt penós. Aleshores,
2: i la causa sí que l'ha anat a buscar tan enllà, no?
1: Bueno, clar, imagina't, per exemple, que un pare doncs hagi tingut molta violència, o hagi sigut molt despreciatiu perquè ell va rebre violència, o perquè vés a saber el que li ha passat. Aleshores, un fill, que sé jo, que està traumatitzat o copejat, doncs diu, soc una merda, em van tractar així, el meu pare tenia raó de tractar-me així, i ara ja em tracto jo malament, i vaig a l'alcohol, o vaig a la coca, o sí, busco relacions interpersonals en les que em seguiran fotent cops. Llavors dius, hosti, tu, fem el procés de mirem el dolor de front, mirem el que va fer mal, ara som adults, podem integrar-ho, podem acceptar-ho, podem agafar aquestes monedes, per doloroses que siguin, i fer aquest procés emocional per transformar-ho en acceptació, per caminar cap a la vida, per buscar una vida bona. Per això jo el que vinc a dir en aquesta història de les monedes és que agafar les monedes, per difícils que siguin, serveix, doncs, per tindre una bona vida. I, en definitiva, honorar els pares, el mateix manament ho diu, honoraràs el teu pare i la teva mare, i d'aquesta manera tindràs una bona i llarga vida sobre la terra, que és l'important.
0: Sí, a mi la metàfora de les monedes em sembla genial. És el capital humà que tenim, sí, que hem rebut dels pares, per bé i per mal. De fet, la meva teoria de la teràpia vital es sustenta sobre una base molt elemental. Per això li vaig posar teràpia vital. Els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Com aprenem? Amb aquest diàleg intern entre el nen, el pare i l'adult. L'adult decideix què fa amb el que ha patit. I com dius tu molt bé, Joan, o ho deixa fora o ho integra. A vegades ho deixes fora. I aleshores hi ha persones que no necessiten matar el pare o la mare, però sí necessiten deixar de tenir relacions. Però la majoria, sí, el que fan és que, si no el poden integrar, tenen una relació distant i civilitzada. I quan fan les paus en si mateixos, o els pares han estat un referent afectiu positiu, doncs, evidentment aquesta relació dura tota la vida.
1: Clar. És que els pares, el pare, on viu el pare? Clar, viu a dins, no només a casa seva. I el pare amb el que cal treballar és el pare que portem nosaltres a dins.
2: O sigui, no caldria una reconciliació, per exemple, en el cas que hi hagués física, diguem-ne.
1: No, de vegades hi ha persones que es posen més o menys en pau, el pare o amb la mare, però a nivell de la realitat no poden relacionar-se. Quan hi ha hagut coses molt greus, o és una mare o un pare que està molt desquiciat, o té molt poca connexió...
2: Val, o sigui, és un treball interior.
1: Són límits... A la realitat pots posar límits i, en termes interiors, fes el treball per estar en pau, perquè t'anirà millor.
2: Hi ha psicòlegs que diuen, efectivament, no? Diu, mira, a més a més, si el pots fer mentre estan vius, millor. Sí. Perquè n'hi ha que diuen, mitja en broma, t'estalviaràs molts anys després de teràpia.
1: Sí. Sí, a veure, mira, aquest cap de setmana he estat a Galícia i fent un taller... I vaig treballar amb una noia que deia que feia 27 anys que no ha vist a la seva mare, que no en vol saber res. Sí, molt bé, no vol saber res de la seva mare, però saps per què volia treballar? Perquè ara la seva filla, que ja té 20 i pico d'anys, no vol saber res d'ella. Aleshores, aquí es repeteix la història i llavors aquest és l'impuls que la determina de dir, bueno, vaig a treballar i obrir aquesta porta... Fa 27 anys vaig decidir tancar la porta de la meva mare per protegir-me, però ara veig els efectes negatius. Aleshores, bé, primer és posar-se més en pau amb la mare que tinc a dins i després, tant de bo, pugui anar a veure la seva mare i no sé si reconciliar-se, però sí parlar o almenys tornar a notar que algo no és possible amb la mare i que de vegades hi ha que perdre l'esperança o la imatge de que hauria de ser diferent.
0: El que passa que, malauradament, el pare i la mare interna, per condicionament educacional, ens diuen que ens hem de portar bé amb el pare i la mare. Sí. De la qual cosa hem de lluitar contra el nostre pare intern. Hi ha persones que només es lliberen d'aquesta dialèctica malsana quan accepten, doncs sí, el meu pare ha estat un desastre o la meva mare ha estat un desastre, assumeixo el desastre, procuro que no m'afecti massa, i molts aprenen a comportar-se adequadament fent el contrari de que allò que amb ells se'ls va perjudicar.
1: Sí, sí.
2: Pel que fa a la idealització, què en penses, Antoni? I fins a quin punt hi ha un moment en què, entre cometes, l'hem de matar, aquesta idealització?
0: No, és que és difícil idealitzar aquella persona que no és ideal. Si tu tens un mal pare, és difícil que li veguis coses bones. Per tant, la idealització, per mi, es correlaciona amb la idealitat del subjecte. Aquest és el problema, perquè si tu ets una persona excel·lent, jo sóc el teu fill, jo reconec que ets una persona excel·lent, i si jo no arribo a la teva excel·lència, jo tindré un greuge comparatiu per molt bé que tu em tractis. I a més, quan em veguin pel carrer, no em diran qui sóc jo, em diran que sóc el fill teu, i per tant... Jo no em podré desprendre d'aquesta influència que en generarà una ambivalència. Estimaré el meu pare per la seva excel·lència, però alhora jo tindré la percepció de que no he pogut arribar al meu pare. I el pare també, en el fons, el que espera és que el seu fill estigui al seu nivell o que fins i tot superi el seu nivell, perquè el pare sempre està content de que el fill el millori amb ell. El problema és que els fills no sempre estan contents de no arribar al nivell del pare.
1: Clar. Però clar, fa molta diferència de tindre un pare que es digui Adolf Hitler, sí, que tindre un pare que es digui Bertrand Russell o Ramón y Cajal.
0: Està clar.
1: Jo que sé, fa molta diferència. La feina és molt diferent. I fixa't que un fill, com es diu, Adolf Hitler no va tindre fills, però imagina't com hauria sigut per un fill diferenciar-se del pare. Una feinada tremenda, perquè aquí hi ha un passat ombrívol,
0: sí,
1: fos,
0: sí,
1: negre,
0: sí,
1: que agafa completament el
0: això
1: fill, no?
0: Això ho pagaria totes les generacions posteriors. A més, curiosament, fixa't a l'egocentrisme de Hitler, que deia que ell no es podia casar perquè estava casat amb Alemanya.
1: Sí, sí. Però clar, en canvi, quan és un pare que té prestigi, que ha fet alguna cosa maco pel món, que és gran, clar, el fill també sent orgull i sent admiració pel pare, i de vegades també haurà de fer una feina per construir la seva pròpia vida i no ser sempre el fill de... Que això és un... És un
2: també és una càrrega,
1: és
2: eh?
1: Una càrrega, sí, sí. Clar.
2: Tornant a la metàfora de les monedes, dius, Joan, si ens resulta tan difícil acceptar les monedes és perquè no sabem fer què fer amb el dolor, no sabem com gestionar els nostres sentiments ferits, les nostres turbulències emocionals. I així tanquem els ulls i el cor i ens inventem un món suportable que ens permeti seguir endavant. Aquest no saber què fer-ne, eh? Ens falten eines.
1: És que el dolor... Mira, jo porto 40 anys fent de psicòleg, terapeuta, acompanyant persones, i de les poques coses, o una de les coses que he après, és que sostenir, entrar, reconèixer el dolor és molt rentable terapèuticament. Però clar, el dolor no ens agrada, i el dolor és difícil. I a més, hi ha que dir que un nen difícilment pot viure el dolor perquè li falta corporalitat per allotjar el dolor, i és difícil també viure el dolor si no tenim algú al costat que ens dona la mà o tenim bons acompanyants. I quan parlo del dolor, doncs, a vegades és el dolor d'haver perdut una mare, o és el dolor d'haver perdut un germà, o és el dolor de les pallisses de la mare o del pare, o és el dolor d'un abús sexual. I clar que ens protegim, però és que aquest protegir-nos tant ens acaba desconnectant de nosaltres mateixos. Per això els processos terapèutics és dir, no, anem a restablir la connexió a través de la veritat de lo que hi ha dins teu i obrir la porta al dolor, però des d'un lloc segur. Des d'un lloc segur que et permeti transitar-lo i tornar-te a evitar completament.
0: No? Sí, per això Freud deia que fins que no estàs preparat per la resposta, no et saps fer la pregunta.
1: Clar,
0: per
1: clar.
0: Això, quan som petits, reprimim allò que no podem gestionar, clar. I a partir de certa edat, gràcies a la parella, a un ambient confortable, sí, sí. Als terapeutes, la persona diu, per què ara recordo això? Molt senzill, perquè ara ja estàs preparat per acceptar aquest dolor, positivar el dolor. De fet, repeteixo, la maduresa no és més que mals moments ben assimilats.
2: Acabes de tornar a citar Freud. Veig que, o sigui, el tens ben integrat, home, eh, Freud?
0: Sí,
2: Antoni.
0: Freud. Hem llegit dos vegades les obres completes. Per mi, segueix sent el gran mestre de la psicologia. I a partir de Freud, doncs, tots amb algun sentit, encara que sigui per qüestionar-lo, hem de fer una referència. Primer,
1: és el pare, l'hem
0: sí,
1: de matar una
0: sí,
1: mica.
0: Sí, és el pare, i el podem, en part, acceptar, i en part ens podem singularitzar.
1: Sí?
0: Tu ets un referent en el teu àmbit de
2: sí,
0: constel·lacions
2: sí, sí.
0: familiars, i jo modestament vaig crear la teràpia vital precisament seguint aquests principis bàsics de, per mi la frase preferida de Freud és aquella que diu me considero un hombre afortunado, nada en mi vida me fue fácil. Clar, molta gent critica l'època de la cocaïna de Freud, però la gent no recorda que va tenir càncer de boca durant els últims anys de la seva vida i que havia experimentat amb la cocaïna per raons terapèutiques. Sí. Per tant, Freud, a més, és un exemple d'autocontrol. Segurament amb ell el dominava el pare, com tu dius, Joan, perquè recordo que amb les seves memòries, amb algun dels seus llibres, qualsevol terapeuta narcisista, quan una clienta fa una mostra d'afecte, si el terapeuta és narcisista, diu, ja li ha agradat, ja li ha enamorat. I Freud, quan va despertar una de les clientes abans de crear la psicoanàlisi que feia en aquell moment la teràpia hipnòtica, una clienta, quan es va despertar, el va abraçar. I Freud va escriure: "Como no creo que sea consecuencia de mi atractivo, he de suponer que es consecuencia de la transferencia". Una persona capaç de fer aquesta reflexió, només per això, sí, mereix ser el pare de la psicologia.
1: I això és una gran genialitat, que transferim, que jo em relaciono amb tu i com si em relacionés amb el pare o amb la mare, i això és una genialitat absoluta.
2: Què es diríeu a les persones, Antoni Bolinches, no? Per exemple, que vingués a la teva consulta i et digués: "Mira, jo la sensació és que metafòricament ja l'he matat al pare, per què l'odio?" O sigui, les persones que tenen odi directament.
0: Mira,
2: què els diries?
0: Compartir ajuda a repartir. El primer acte terapèutic és anar al terapeuta. A partir de que tu et sents acceptat, comprès, no jutjat, o almenys és la teoria que inspira la teràpia vital, perquè l'antecedent és la teràpia rogeriana. Aleshores, si tu et sents acceptat per mi, en algun sentit, part de la teva percepció de que no ets estimable o que no arribes a la figura que tu imaginaves que havies d'arribar, tu comences a sentir-te singular i comences a sentir-te respectat i comences, en algun sentit, a sentir-te apreciat en tant i quan et respecto. I aleshores, compartir ajuda a repartir. Com mínim, un terapeuta, per molt dolent que sigui, si escolta el seu client, ja està fent teràpia de recolzament, com mínim. Evidentment, hauríem d'anar una mica més enllà per afavorir que cada un es convertís en terapeuta de si mateix.
2: Sí, pel que fa al sentiment de l'odi...
1: Però és que l'odi no crec que sigui un símptoma d'emancipació. És just el contrari. Segueixo enganxat a tu a través de l'odi. De fet, l'odi és un sentiment que ens apropa molt a l'altra persona, ens posa molt a prop de l'altra persona.
2: De fet, a l'altre no li fas cap mal, te'l fas a tu el mal, odiant.
0: Sí. Hi ha parelles que segueixen juntes gràcies a l'odi respectiu que es tenen.
2: Què dius?
0: I porten tants anys junts que ja no saben separar-se, perquè patir és una manera de viure.
1: I moltes
0: persones creuen que viuen perquè pateixen, en lloc de pensar que patir no és una bona manera de viure.
2: Antoni Bolinches, si em permets el parèntesi, Antoni, es nota que tens molts llibres sobre aforismes perquè és el nostre convidat que diu més aforismes per minut.
0: Sí.
2: Són moltes frases que podríem escriure, Antoni.
1: Això que em deia abans que se n'oblidava, però veig que no.
0: Sí, me n'oblido, no, perquè aquests són meus, però me n'oblido de l'autor d'aforismes aliens. Yeah. I aleshores dic: "No recordo l'autor", però sempre dic si és meu o no és meu.
2: És que hi ha aforismes que ens poden canviar la vida, oi, Antoni?
0: Pues sí, evidentment. Sí. Per mi, un dels primers que em va canviar la vida va ser un aforisme meu, on vaig...
2: Com ho dius?
0: Sí. Me la vaig canviar amb un aforisme meu.
2: Caram.
0: Vaig dir: "Viure és arriscar-se, caure i aixecar-se". I quan vaig tenir una caiguda molt forta, doncs vaig aprendre a aixecar-me.
2: Tornant a l'odi, o sigui...
1: Jo tinc un aforisme, també l'únic aforisme...
0: No em diguis
1: que,
0: només tens un aforisme, Joan.
1: Només un.
0: Teu.
1: Si hi ha suor, hi ha vida.
0: Pues em sembla
1: molt bo. A mi em va ajudar...
0: Me l'apunto pel llibre d'aforismes aliens. I aleshores estaràs a l'antologia.
2: Però jo volia tornar a l'odi, sobretot perquè és un sentiment, no, que dèiem abans, que ens fa mal a nosaltres. No? Llavors, la persona que sent odi potser seria una manera, no, de començar a treballar, a treballar-se ell o ella, com deies abans, no, fer un treball interior.
1: Clar, la pregunta rellevant, crec jo, és: de què s'alimenta aquest odi? Aleshores, que si hi ha hagut un pare que ens ha abusat, que ens ha violentat de moltes maneres, que ha sigut injust, i aleshores sentim un odi visceral pel mal que hem rebut. O sentim un odi que és l'odi que la mare sent cap al pare, però la mare el té reprimit i el fill el porta en nom de la mare. O a la millor és l'odi que el propi avi sentia cap al pare perquè van passar no sé quines coses. Llavors, és com, a veure, anem a entendre aquest odi. De què s'alimenta?
2: I quant de temps fa
0: la suma de tot, la
2: suma. I quant de temps fa que el sentim, no? Perquè, en, clar, en determinats contextos i situacions és lògic que sentim aquest odi.
1: Sí, exacte.
2: I ens ajuda a marcar límits, a distanciar-nos,
1: sí,
2: etcètera.
1: Sí, sí. Clar, l'odi és un moviment de dir m'allunyo de tu. M'allunyo de tu, i de vegades, clar, ens protegeix.
2: Com enfadar-se, que jo recordo que un dia et vaig sentir que deies, ostres, avui m'he enfadat i m'ha anat bé enfadar-me. M'ha ajudat, sí, sí, a prendre una decisió, etc.
1: Sí, sí, sí, no, i m'enfado sovint.
0: Jo no em puc enfadar.
1: Per què, Antoni?
0: Perquè he d'escriure un llibre que es diu 50 anys sin discutir con nadie.
2: L'estem esperant.
0: I això serà quan faci els 81 anys, sí, perquè ara només fa 49. Per tant, no em puc enfadar durant un any.
2: No et farem enfadar, Antoni. No. I esperarem el llibre, eh? L'estem esperant amb candeletes.
1: Lo que no ajuda en les persones és quedar-se en l'odi i aquest foc que està a dins, que ens va cremant, que es retroalimenta, que a més busca més imatges, busca més raonaments per seguir alimentant-se. Això directament és l'infern. Aleshores, clar, hi ha que buscar formes per buscar pau interior, per entendre la naturalesa d'aquest odi i com transformar-lo, perquè...
0: A més, és l'infern per tu i per les persones,
1: clar, clar,
0: que comparteixen la vida.
1: Clar.
0: De fet, Jean-Paul Sartre, que deia, el infierno está en los otros.
1: Nosotros, clar, sí, sí.
0: Una persona que odia no és una bona companyia de vida.
1: Sí. Mira, ahir llegia un llibre que es diu La muerte lúcida, que parla de les experiències recordades de mort.
0: Sí.
1: I m'impressionava que la gent, quan estan en aquest estat de que han mort però tornen,
0: sí,
1: n'hi ha com una vivència absolutament ètica que es donen perfectament compte com si llisqués la vida, totes les diapositives de la vida, uh-huh, de moments on han tractat malament algú. I clar, l'odi, si es converteix en una posició existencial, la funció que té és tractar malament els altres.
2: Tornem als pares ja en la recta final d'aquesta conversa. L'Antoni Bolinches, tal com ens ha dit, parla de pares modèlics i pares desastrosos. Dius que has vist més problemes de fills de pares modèlics perquè les criatures no estan a l'alçada de les seves expectatives que fills de pares desastrosos, no? Els fills de pares desastrosos tenen un referent clar, Antoni, del que no volen ser.
0: Evidentment. I és molt fàcil millorar
2: empeny...
0: un pare.
2: Però això els empeny també a matar el pare. Sí, no, metafòricament.
0: No el necessiten, només necessiten allunyar-se del pare o el poden integrar fàcilment i desenvolupen una capacitat de comprensió, perquè la primera cosa que hauríem d'acceptar tots és que tenim els pares que tenim, que la majoria no ens perjudiquen voluntàriament, que ho fan el millor que poden en funció de com som. Quan entenem això, ens conciliem amb ells, perquè primer ens hem conciliat amb nosaltres.
2: Sí, aquest missatge és veritat que d'altres maneres també tu l'has anat repetint al llarg dels anys, Joan, oi?
1: Quin missatge, perdó?
2: Que els pares ho van fer el millor que van saber, que van poder.
1: Clar, a veure, jo he preguntat igual a 20.000 pares, amb tallers aquí i allà, sí, i els hi pregunto, els que no estimeu profundament els vostres fills i no desitgeu tota la felicitat pels vostres fills, si us plau, aixequeu la mà.
2: I ni un, no?
1: No ha aixecat mai la mà ningú.
0: Ah.
1: I si un és pare, ho sap, estimes profundament els teus fills i desitges profundament que estiguin feliços. Això no vol dir que els fills només rebin aquest amor i aquest desig que estiguin feliços. Reben el pare real, que està ausent, que està desconnectat, que està ferit per coses que li va passar, que es posa agressiu perquè també es van posar agressiu amb ell.
0: Aleshores... O és exigent. Simplement, molts pares volen el millor pels seus fills i ho fan mitjançant una exigència de millorament i el fill en aquell moment no està preparat.
1: Els pares també, és a dir, amb els fills passa una cosa que és similar al que passa amb els pares. Que els pares també ens toca acceptar que els fills són persones singulars, reals, propis, no els fills que nosaltres hem imaginat a la nostra ment. I llavors és un veritable repte d'acceptació, d'estimar-los de la manera exacta que són, i de vegades això significa renunciar a les nostres imatges de com hauria de ser aquest fill.
0: Totalment.
1: I amb els pares ens passa una mica el mateix, també. Hem de renunciar que hagin sigut perfectes per acceptar que són reals, i en aquesta realitat n'hi ha coses que ens són mal i n'hi ha coses que són meravelloses.
2: I aquest procés psicològic d'acceptació pot durar molt de temps, molts anys? L'heu vist, o també a vegades heu vist que és qüestió de prendre consciència, heu vist casos més ràpids, per entendre'ns?
1: No. Jo personalment crec que dura tota la vida, però tinc que dir que hi ha el moment clic, que és quan la persona es dona compte de tinc que canviar de carretera.
0: Aquest
1: només
0: moment...
1: aquest donar-se compte de que tinc que canviar de la carretera del ressentiment, del victimisme, de l'oposició, a la carretera de dir em poso a favor, vaig a treballar una mica l'acceptació, que això és el que m'ha tocat, que em tinc que fer responsable, que aquestes són les eines amb les que compto. Quan es fa aquest clic, és a dir, que, utilitzant les meves paraules de llibre, seria en lloc d'estar dient no vull les monedes, miro les monedes que m'han tocat. Això fa una diferència brutal, i després doncs, ens passem tota la vida. És cert que un procés terapèutic fort pot durar un any, dos anys, però és que els pares també, crec que ho he dit aquí, per mi els pares no són només els pares. És que els pares, en termes simbòlics, simbolitzen la vida.
0: Aquest clic que dius, amb el llenguatge de la teràpia vital, li vaig posar el nom d'acceptació superadora.
1: Sí.
0: Quan accepto, sí. Però no per autocastigar-me ni per conformar-me, sinó per integrar i a partir d'aquí superar allò i reconvertir-ho en una força al servei del creixement.
2: Són dos... Sí, digues, Joan.
1: No, i ens passem la vida tractant d'acceptar la vida, que de vegades ens costa molt perquè passen coses que ens costen.
2: Dos referents, eh? Com hem dit abans, en Joan Garriga i l'Antoni Bolinches, i amb l'Antoni Bolinches no acabarem, ja ho hem dit també, no ens discutirem, Antoni, ni ara ni fins d'aquí dos anys, em sembla.
0: I parlant de referents, el referent màxim.
2: Gràcies, Antoni. Ara m'està assenyalant. No ens discutirem, perquè no vull espatllar el llibre.
1: Jo vull dir una cosa, que no mai m'havia tocat estar aquí amb l'Antoni Bolinches, però que l'aprecio molt i que estic molt content de que avui haguem compartit aquest espai.
0: Ja saps que és recíproc, això, Joan.
2: Que bonic. O sigui, en 20 anys de programa no havíem coincidit tots dos sols, no?
0: Però
2: potser amb algunes taules rodones amb altra gent, potser.
0: Però havia donat cursos al teu institut.
1: Sí.
2: Doncs un plaer, i ho repetirem. Moltes gràcies, Joan Garriga, Antoni Bolinches. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant el programa.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, avui, Sergi, és cert que ens acompanyes des de l'aeroport d'Estocolm?
2: Sí, avui sóc a l'aeroport d'Estocolm, Gaspar. Sí, sí.
1: Ja, clar, és curiós perquè els últims dies ens acompanyaves des de Cuba, ara des de l'aeroport d'Estocolm no pares de viatjar.
2: Sí, està sent una temporada de molt de moviment per mi i bé, es donen aquestes casuístiques, no?, que com saps i que ens agrada fluir amb el que succeeix, doncs aquí estem fluint ara mateix dins d'un ascensor.
1: Ara, dins d'un ascensor. Jo em pensava, Sergi, que era silenciós aquest aeroport.
2: Aquest aeroport és el més silenciós que jo he vist en tots els que he viatjat. Ara perquè passava una família amb tres nenes i se sentien, no? Però ara mateix estic en el hall, una part molt concorreguda de l'aeroport, i no se sent gairebé res, gairebé ningú parla. És molt curiós veure les diferències culturals, com mirem, com entenem la vida. En aquest cas, per exemple, és molt obvi, aquí a l'aeroport, aquest silenci. Jo no l'he trobat enlloc. I, a més, els aeroports, també, que és un lloc de confluència de visions del món, de confluència de cultures, és molt obvi, i per mi això és fascinant, veure fins a quin punt no ens n'adonem de quan marcats estem per una cultura, que pensem que no, però hi ha molt rerefons, hi ha molts codis, moltes maneres, enfocs de mirar el que és la realitat, que està fonamentada amb una arquitectura que direm sociocultural. I en un aeroport, per exemple, és molt obvi, és molt obvi, Gaspar.
1: Sí, per tant, aquí hi ha una influència, és a dir, el silenci no és casualitat, com si diguéssim que en l'aeroport d'Estocolm hi hagi tant de silenci.
2: És correcte, és la mentalitat que tenen, la manera d'entendre, és com, no sé si posar-ho en aquesta paraula, però és com un respecte a l'espai i a la persona que està al teu voltant. I per tant, si es parla, es parla molt fluix, això quan es parla, però sí, hi ha aquest silenci. Quan havien les mesures del Covid, Gaspar, em deia que ho van passar molt malament, perquè els feien, les mesures de distància eren un metre. I ells en deien, les nostres són de 3 metres.
1: Imagina't.
2: Estar a un metre. M'ho deien en broma, no? Però...
1: Per això quan vens aquí, quan tornes a Barcelona, et fa la sensació de vegades d'estar com amb una llauna de sardines, passejant pel carrer.
2: De vegades és terrible i em plantejo com pot la gent viure així, de la quantitat de pensaments d'estrès que hi ha i d'aquesta, ho comentàvem en una secció, aquesta mentalitat d'haver d'arribar a... Aquí no hi és. Aquí no hi és. És un altre ritme, és una altra manera de veure i entendre.
1: Et deixem, doncs, a l'aeroport d'Estocolm. Sergi Torres, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar. Una abraçada a tots.
1: Les oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder anunciar oficialment aquest mateix diumenge a la tarda i donar-ne també els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
2: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions generals perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, donaran l'última paraula a la militància i sotmetran la decisió a votació de forma virtual. Més notícies amb l'Ignasi Abad.
3: Almenys 12 morts i més de 300 ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència Reuters, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els Houthis del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita amb un balanç de 4 morts. Les operacions a l'aeroport s'han suspès després d'aquest atac fet amb un míssil. Diverses ambaixades occidentals a Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquestes setmanes, donant la circumstància que la capital saudita acull a partir d'aquest diumenge el Congrés Mundial del Petroli. A finals de mes tindrà lloc, a més, també la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels dos esdeveniments asseguren que mantenen les cites.
1: I es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que diu allargarà així la guerra. El president nord-americà li ha demanat que plegui i avisa a Zelensky que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
4: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia.
3: La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CatInfo, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua del valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa a seva s'endarrerirà i no es podrà fer el gener com estava previst.
5: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
3: Justament aquest dissabte s'ha sabut que el Partit Popular ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb la crisi de l'esvoranc.
6: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat 2 hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits. Ha estat un espectacle musical, però igual que en els altres 3 concerts, amb una posada en escena espectacular en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Sort de tu, que ha posat el punt final a aquest concert. Comença el dia Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als 2 primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. En esports, el Barça ha derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i sumen així la vuitena victòria en 8 partits de Lliga.
3: El Real Madrid es manté a 6 punts als Blaugrana després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler s'ha expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
1: Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han hagut de suspendre per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa.
3: Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta a les 2, el Real Societat Deportivo a 4:45 de la tarda i el Betis Osasuna a 6:45, a més del Racing València.
1: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
3: I a la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92.
1: Aquest diumenge juguen el Madrid-Manresa a les 12, l'Obradoiro-Lleida a les 12 també, el Baskonia-Joventut a les 5 i el València-Barça a les 7.
3: I Marc Márquez, que se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar en contra el pronòstic a la cursa d'esprint del Gran Premi d'Indonèsia.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
7: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
9: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
7: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
10: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
7: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
11: Com que em veig, se'n riu.
7: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
0: A Catalunya Ràdio. Postdates.
14: Pertànyer a una cultura és sentir-se identificat amb la continuïtat de les respostes i alhora qüestionar-les i tensar-les des del present. És aquest equilibri entre permanència i canvi el que fa que una cultura segueixi viva. Cabo San Roque, Premi Nacional de Cultura 2026.
0: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: I amb l'Àlex Torio, la Sole García Insua, el Nil Via i a les vies de so, el Víctor Villar. Estem gravant aquest Tast Vertical, el programa de vi i, per tant, de cultura de Catalunya Ràdio, els dilluns al matí, que és el dia que la gent de la restauració, els pagesos que han estat en fires, tenen festa, mitja festa, i ens acompanyen aquí al programa. I, per tant, estem fent un programa avui enmig de la pluja de les alarmes i enmig de totes les notícies polítiques que no deixen de sortir. És un dia... Has vingut bé, Sole?
2: No, com tothom. No. És un dilluns, molt dilluns, diria.
1: Venies de la zona...
2: Del Maresme, precisament. Avui... Jo vinc del Maresme i
1: venim... Amb quin vehicle? Avui has agafat tren
2: o no? No tenim trens, els trens circulaven pocs i només fins a Badalona. I, bueno, m'ha faltat treure dos rems per les finestres del cotxe. Però mira, he aprofitat per sentir aquesta roda de premsa d'aquest matí que ens tenia tots pendents.
1: De fet, quan parlem de les estacions de tren, també he vingut amb tren, amb els Ferrocarrils Catalans, i les estacions de tren les van fer quan no hi havia aquestes pluges. O sigui, s'inunden sempre. S'ha de repensar,
2: bueno,
1: això.
2: I veient la crescuda al Besòs d'aquest cap de setmana, bueno, ja preveiem que la Renfe no podria funcionar avui, i m'agradaria ser optimista, però no sé si ho puc ser gaire per la resta de la setmana.
1: Sí, sí, l'aigua, no sé on era, el parc agrari,
2: el pas de Sant Adrià del Besòs tocava ja les vies.
1: Sempre estem molt pendents en aquest programa perquè estem al costat dels pagesos de tota la qüestió climàtica, eh? Sempre no parem de parlar del clima.
2: Bueno, i els darrers temps ens obliga, no? No només pagesos, no? Jo crec que tots els sectors estem sempre pendents una mica de què està passant. És bueno, una nova variable a la que no estàvem acostumats en les nostres vides.
1: Avui al Tast Vertical farem un Antonio Gala. És Ahora hablaré de mí. Aquell llibre que es deia Ahora hablaré de mí. Avui explicarem una notícia per nosaltres molt emocionant, que és que hem fet un programa de vi de territori a TV3. L'estrenem diumenge.
2: Diumenge, vull dir, quan els oients estiguin escoltant-nos, faltaran unes hores. Per l'estrena.
1: I avui hem decidit que aquest Tast Vertical portaríem a una de les persones que ho ha fet possible, que és la Irina González, que és la realitzadora d'aquest Gent amb Do, que així es dirà, i que ens ha suportat durant totes les excursions amunt i avall per les deus catalanes. Irina.
3: Bon dia,
1: moltes gràcies. Què tal?
3: Molt bé.
1: T'has contenta?
3: Molt contenta.
1: Ens has aguantat bé?
3: Hem aguantat bé i hem sentit molt xulo, a més.
1: Avui, pensa, Irina, que ara aquí al Tast Vertical et farem unes proves, aviam si tots aquests vins que hem pogut conèixer en totes les deos, te'n recordes tu bé i tastes ja bé.
3: Això és un examen,
1: És un examen de cara a una possible segona temporada.
3: Que ja saps que... Està difícil, eh?
1: Ja saps, Irina, que totes les persones que treballen al programa han de ser gaudidores de vi.
3: Perfecte. Endavant.
1: Va, doncs ara començarem. També tenim un altre convidat aquí, avui. Ens agrada portar gent que tenen cartes de vins interessants i que tenen restaurants que ho peten, que treballen bé. Tenim amb nosaltres també una persona... Que és a dir, quan jo li dic a la Sole, Sole, seré per la teva zona, per una de les teves zones, on haig d'anar a dinar?
2: I jo sempre et dic al mateix lloc.
1: El Xirriclo.
2: Clar, el Xirriclo. Perquè amb el permís d'aquesta persona que avui ens visita, mig visc allà.
1: Llavors jo sempre dic, tinc un amic que va... Ah, Xirriclo. Llavors avui hem pensat, va, fem venir el Francesc Molins del Xirriclo de Balaguer. Com has vingut, Francesc?
4: Molt bones, amb cotxe, un viatge accidentat.
1: Sí.
4: Molt llarg, jo tenia taquicàrdies inclús, perquè dic faré tard. He sortit amb molt de temps per si de cas, i tot i així, he fet tard. He estat 4 hores per vindre de Balaguer a Barcelona. O sigui...
1: Ara has fet la frase del conill de l'Alícia en Terra de Meravelles, que és el conill que va amb el rellotge i faig tard.
4: Doncs el mateix.
1: Doncs el mateix. Doncs va, començarem el programa, però abans l'Àlex ens posa la música.
5: Hola, companys. Pel programa d'avui, com que hi ha una miqueta el tema de les novetats, farem una cosa que no és molt habitual en la tria musical, que és un disc que encara no ha sortit, però se n'ha fet un avançament. I la veritat és que m'ha sorprès molt. Bé, sorprendre potser no és la paraula, perquè gairebé sempre tot el que fa Eels és bo. Però el single que ha sortit, més tres cançons avançades del disc, em fa molt bona pinta de com serà aquest disc, que es dirà Cookie Happened. I bé, només ha avançat quatre cançons. Jo diria que a mitjans de mes surt el disc sencer. I ja veureu, que crec que és aquesta cosa tan personal que sempre ha fet Gils. You know I
1: love that for you. L'Àlex m'ho va advertir i em va dir: escolta aquesta cançó, que et vaticino que t'agradarà molt i que serà per tu comparable al Yoshimi Battles the Pink Robots dels Flaming Lips. I així és. Maquíssima. I amb aquesta música, que és molt nostàlgica, que ens acompanya en aquest dia de pluja, us expliquem coses d'aquest programa, que es dirà Gent amb Do, Irina.
3: Es dirà Gent amb Do.
1: Què hem fet?
3: Hem fet un programa on coneixem diferents territoris de la denominació catalana, de Catalunya, i on coneixem no només el paisatge, les varietats del vi, sinó la gent que hi ha al darrere d'aquest vi, no?
1: Hem volgut posar cara, Sole, a tota aquesta gent, a aquests artistes. Tu no creus que és l'època de la vida en què s'està fent el millor vi de la història?
2: Sí, ho crec fermament. Sí, crec que el grau d'exigència i la recerca de l'excel·lència és segurament denominador comú de totes les zones vitivinícoles catalanes, que n'hi ha 12 i que no tothom coneix.
1: No me sap dir. Les podríem dir? Les podria... Sí, tu sí.
2: Sí, i tant que va. Sí. El Sánchez se la sap segur.
4: Sí? Jo va. Penso que sí.
1: Va.
4: Comencem amb l'examen ja.
3: Sí, és l'examen, no va dir això.
1: Va, no, us ajudem, us ajudem. No, perquè, és a dir, clar, n'hi ha 12, sí, i comptant i cava. Llavors, a La Rioja han d'estudiar menys, tenen una.
4: Clar. I a més, aquí tenim subzones, que no tothom...
1: Sí. Subzona, exacte, que si subzona falset...
2: Clar, sí,
1: doncs,
2: sí.
1: Doncs va, anem a començar. Va.
4: Vinga, comencem.
1: Comences per Costes del Segre.
4: Costes del Segre, es convoca cap a casa.
1: Costes del Segre, que a més ens has portat avui vins de Costes del Segre.
4: Sí, tres vinets negres, perquè no sabia el llarg que seria la xerrada o el programa, i hem dit, bueno, per si de cas, que no passem set. I hem portat tres per si de cas.
1: Costes del Segre, què més?
2: Diu Alella.
1: Alella. La més petita, és la de la Irina. La
3: que meva, la meva.
1: La Irina és...
2: Te l'he robat.
1: T'ha robat a l'ella.
3: Bages.
1: Bages, que és la meva.
3: Ah.
1: Sí, tots els que som aquí vivim en una D.O. Que no tothom, és clar.
2: No, clar.
1: Què més?
4: Empordà.
1: Empordà.
2: Conca de Barberà.
1: Cada cop que dieu una D.O., recordo el rodatge, sí. I el capítol, l'Empordà, Conca de Barberà...
3: Terra Alta.
1: Terra Alta, també, que va fer molt fred.
3: Molt fred. I això que estàvem ja tocant abril, és a dir,
1: molt.
3: Vam fer el rodatge de final de febrer fins quasi tocant abril, i a l'abril va ser dur. Sí.
1: Va ser, tenim unes fotos que semblem el rodatge de Balandrau, però unes fotos que fan molt riure, fan molt riure.
3: Sí, sí, sí.
1: La Irina amb tapaboques, amb unes ulleres de senyora de la neu.
3: Molt de fred.
1: Molt de fred. Terra Alta, hem dit. Què més? Va.
2: Tarragona.
4: Penedès.
2: Montsant.
3: Priorat.
4: Cabe.
2: Penedès, no sé si l'hem dit, Catalunya.
1: Catalunya. No ens deixem cap D.O., oi que no? Ja està, ho hem dit tot.
4: Ens hem dit totes?
1: Sí. No, jo no he anat comptant.
2: Jo tampoc he comptat. Espero que no ens haguem dit
1: Montsant, Costés, tot, Alella, Priorat...
2: Jo em penso que sí, si no, que ens perdonin, perquè les hem dit desendreçades, sí, bàsicament, sí. Això és fatal.
1: Sí. Doncs tu tens a la teva carta Francesc, Costes del Segre, sobretot.
4: Sí. Nosaltres potenciem o mirem per sobre de tot que hi hagi vins catalans, val? El 75-80% de la nostra carta són vins catalans.
1: Aquesta és la lògica de tot arreu.
4: Jo crec que, evidentment, que a tots els llocs se fan molts bons vins, molt interessants, però a casa nostra tenim coses que les podem oferir amb el cap ben alt, que no tenim res que envejar enlloc, amb perfils i conceptes totalment diferents, vins frescos, vins càlids, vins d'altitud, vins més de la plana de Lleida, per exemple, i crec que podem estar molt orgullosos i molt contents de tot el que fem, dels productors i els enòlegs i viticultors que hi ha darrere, que cada vegada pugen unes generacions joves més inquietes i que cada vegada, com deia la Sol abans, busquen més l'excel·lència.
1: Tu ens has portat tres ampolles molt diferents. La primera que estem tastant és un projecte que no coneixíem, i per tant això sempre ens fa il·lusió. Què és el que ens has posat a la copa, el camí?
4: Sí, vaig pensar que, bueno, que aquí també hi havia molta pressió a veure quin vi us portava. I sí que...
1: A veure, ens has portat coses interessants, eh?
4: Bueno, el camí, doncs, és un projecte... Bueno, és la nova criatura, per dir-ho d'una manera, dels... Boldú Viticultors, val? Ens anem a la zona de Verdú, val? A la conca del riu Anoia. Ai, del riu Corb.
1: Del riu
4: Corb. Perdó. La conca del riu Corb. Val? Llavors, aquí, bueno, és un vinet molt més fresc, val? No per, bueno, per acompanyar segons quins àpats, sinó que és un vi, el que diem, no? Més frescura, inclús per començar amb un entrant més lleuger, per començar, doncs, wow, o mig matí, mitja tarda, un copet molt més, un vi molt més informal en aquest sentit. No?
1: Està boníssim, Molt bo.
4: És divertit. És
1: garnatxa xic, carinyena. Sí.
4: Això és un 85% garnatxa i 15% carinyena.
1: Molt bo, eh?
4: Té, no res, 6 mesets amb barriques de fusta ja... utilitzades, val? Que és el que li... té menys potència de fusta. I bé, doncs això és el... és una finca que tenen que es diu el Camí de Sant Martí, val? I, bueno, és un vi amb unes roques calcàries que fa que hi hagi poca producció, però de molta qualitat, i, bueno, i aquest és el resultat.
1: Irina, a tu t'agradaria aquest rodar aquí, perquè jo veig que a l'etiqueta hi ha un tractor.
3: Doncs, mira.
1: Suposo que tractors n'hem tret.
3: Però n'hem tret.
1: Entenc que per una persona que està fent cine, que està rodant, doncs qualsevol element que l'ajudi a que allò quedi... No, em sap greu dir la paraula bonic, però és aquesta, no? La paraula, doncs, és important, no?
3: Bueno, que el retrati de forma idèntica o del que és en el... Mm-hmm. Cada, és a dir, el que hem intentat és que cada escena, no, tingui com

0: És territori, és paisatge, és records.
1: Sí.
0: I, de fet, tots aquells que ho puguin doncs, representar doncs, amb una botella i poder explicar una història que hi ha darrere és molt bonic, no? Tindre una motxilla darrere de cada història o de cada producte és molt bonic. Jo, ara, salvant les diferències, doncs, del restaurant, jo una cosa que presumeixo molt és de la nostra història, no? Nosaltres som un restaurant de 72 anys.
1: Sens dubte.
0: I el fet de portar aquesta motxilla que dèiem i poder presumir d'ell, d'ella, doncs, crec que és una cosa molt bonica. I cada vegada, a dia d'avui, que tots els negocis, cada vegada tot és més efímer i canvis de direccions o moltes coses, doncs crec que el fet de tindre un relat és una cosa molt bonica.
1: La vostra cuina és una cuina amb identitat, és clar.
0: Sí, nosaltres, dintre de tot, potenciem la cuina catalana, uh-huh. De mercat, de temporada, de proximitat. També el que dèiem abans, ens agrada també cuidar doncs, els petits productors, entre els petits ens hem d'ajudar, i creiem que és una manera també molt més sostenible. I saber qui hi ha darrere de cada cosa i posar-li cara, doncs per nosaltres és un segell de confiança absolut. Llavors és una cosa que també ens omple molt i ens enorgulleix molt de dir, doncs això, aquest formatge doncs, és d'aquí, de 20 quilòmetres, no? Entre territori crec que és molt bonic. Llavors a partir d'aquí, doncs, segons la temporada, i que això és el bonic també, que, bueno, que vas oferint diferents plats, diferent cuina i amb les propostes que la naturalesa ens ofereix, no?
1: Tu sembles feliç cuinant.
0: Bueno, jo no cuino.
1: Tu què fas?
0: Jo estic a la sala.
1: Sembles feliç.
0: Però m'ho passo molt bé.
1: Sí, ja se't veu.
0: Sí, m'ho passo molt bé, m'agrada molt, des de sempre. Jo sempre dic que si la teva feina i la teva passió doncs, coincideixen, ets un privilegiat.
1: Què vol dir xirricló?
0: Xirricló, això és del renom de la casa i això ve d'un revesavi meu que xirritava o xirriclava molt bé amb el porró, el soroll del...
1: Xirricà.
0: I llavors el meu avi, que va muntar la primera taverna, ja era de Cal Xirricló, i llavors va ficar el nom de la casa. I aquí seguim.
1: O sigui, un nom que explica vi.
2: Exacte. Sí, i que explica la tradició, també, no? I aquesta aposta per d'allà on venim, amb revisions, amb actualitzacions, que jo crec que una de les coses que destacant del Xirricló és aquest amor per la cuina tradicional, i combinant també amb revisions i alguna aposta més moderna, no? Sí. És una carta on conviuen les dues coses. Jo sentia parlar el Francesc i de les coses que... I un dels motius pels que sempre recomano, que algun dia m'haurà de contractar com a comercial de la casa, sí, espero que ho estiguis contemplant.
1: Ets la comercial a l'ombra.
2: A l'ombra, totalment. És precisament aquest amor per fer les coses. És a dir, hi ha, crec que, molt pocs caps de sala amb més passió i més amor que el Francesc en una sala. Carai. Perquè t'explica les coses. Està absolutament pendent de que t'ho passis bé, no? I sóc una gran defensora de la figura del cap de sala. Perquè la cuina és molt important, però a vegades ens oblidem de la figura de cap de sala. I un bon cap de sala, una bona cap de sala, et pot salvar un mal moment a una cuina.
1: O ensorrar.
2: Totalment.
1: Imagina't que el cap de sala, això tu sempre t'ho expliquen, els caps de sala t'ho expliquen. Si és una cuina en brasa i demanes 4 o 5 plats de brasa a la sala al mateix temps... Els acabes d'ensorrar el servei.
0: Sí, sí.
1: No ho sabem, això, nosaltres.
0: Bueno, aquí està el nostre paper, no? De guiar una miqueta el client, senzillament una cosa tan fàcil com esteu demanant massa quantitat o jo faria alguna cosa més, assessorar, i és el que diem, no? Un gran menú te'l pot enfonsar o al revés, un menú més senzillet el deixi per dalt, no?
2: Totalment.
0: I també ho dic moltes vegades anem als llocs no per saber el que menjarem, sinó anem allà perquè ens atenen bé i ens hi trobem bé, no? I més per l'experiència de trobar-t'hi a gust, que no pas del que menges, no?
1: Però totes les dues coses ens agraden,
0: Evidentment. És importantíssim, evidentment.
3: Jo crec que, ara que comentaves això, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt quan hi vaig, i és que les persones que esteu a les sales sou el punt de contacte amb el client i sou... Torno al tema del relat. Mm. És a dir, aquí a mi m'encanta no només el fet d'anar a menjar, sinó que m'expliquin el per què. I fins i tot d'on ve el producte, o moltes vegades que m'expliquen, no, els formatges. Escolta, mira, primer pren-te'l per aquí i comença per aquí i acaba per aquí. A mi això m'apassiona i és una forma d'entendre la cuina que hi ha al darrere d'aquell restaurant, també, no?
1: Clar.

0: Amb do que hem fet i que esperem que us mireu, parteix d'una idea, que potser és equivocada, no? Però que tothom ens diu, els catalans som uns boniquistes. Ens agrada molt anar a veure coses que pensem que són nostres. Ens estimem el país i el que volem és que ens expliquin on anar. De vegades, no?
1: I parlàvem d'amor i crec que en aquesta proposta, capítol a capítol, és una proposta feta per amor a aquests territoris, no? Mm. Descobriu tot això si no ho coneixeu, no? Perquè aquest territori de Deó, aquesta comarca, aquesta regió vitivinícola, no us la podeu perdre.
0: Clar, i és per això que estem fent propaganda, eh? Perquè, és a dir, no és propaganda nostra, és propaganda d'aquesta gent, no? D'aquesta gent del vi, no? I això sempre ho expliquem, és a dir, els cuiners els hi posem cara. Els cuiners, coneixem el Joan Roca, els del Disfrutar, la Fina de les Cols, però els viticultors no els hi posem tanta cara, no? Sí que hi ha la cara de la Sara Pérez, és a dir, sí que els coneixem, però falta molt, no?
1: Falta molt, i això en el cas de viticultors que tenen celler, no? En el cas de viticultors que no tenen un celler propi, encara menys, no?
0: Clar.
1: I hem aprofitat una mica per posar cara a uns poquets dels molts que hi ha, i que mereixen ser coneguts pel gran públic.
0: L'equip ha passat una cosa que no ha sigut buscada, que era un equip molt femení, no?
2: Sí.
0: 99%.
2: Teníem el sonidista i
0: teníem el de càmera. Teníem el sonidista, que el vam tractar molt bé. No?
2: Sí, però és una experiència que jo crec que la repetirem sempre que pugui, perquè, ostres, s'ha d'impulsar la dona dins de la part d'aquesta tècnica.
0: Al món del cine hi ha menys dones?
2: No és que hi hagi menys dones, cada vegada és menys, però sí que és veritat que els equips tècnics, no, aquells que tenen responsabilitat, estan més caracteritzats per homes, i els que són més maquillatges o art o coses que a nosaltres sempre se'ns han posat en aquella casella, és de dones. I ara no, i ara veus operadores de càmera, veus realitzadores, directores de cine. Ostres, al final això és empoderar, i sempre que puguem tenir la possibilitat d'això fer-ho créixer, jo sempre a favor.
0: Una cosa que ens va fer molt, molt riure, i potser tothom la coneixia, nosaltres no, és que, clar, tu penses, les càmeres pesen molt, no? Llavors penses, ostres, s'ha de tenir molta força per portar una càmera. Però llavors tenen un sistema que en diuen la dutxa, que és un pal que els hi surt de l'esquena i que els hi aguanta la càmera per davant com una dutxa. Llavors això fa que
2: reparteix pes.
0: Que la persona més dèbil, com ara jo, pot carregar una... Sí. Els que no fem tronc superior, tant com inferior.
2: Bueno, com que al final era no podem anar al gimnàs, vam dir posem la dutxa,
0: posem la dutxa,
2: i així les persones...
0: Posem la dutxa. Quanta gent es mou? És a dir, per rodar aquest programa, que han sigut quants minuts, Sole? 35?
1: Uns 30.
0: 30 minuts.
1: Sí.
0: 30 minuts, que és molt car rodar. Tothom ho diu, però és veritat, no? És a dir, quanta gent has de moure per fer un programa així?
2: La que tu vulguis o més. El que passa és que sí que hem volgut prioritzar el fet de tenir un equip reduït per ser el menys intrusius possible.
0: A veure, reduït? Pel que és... La broma. Vull dir que era molt, eh?
2: 100%, sí. Unes 12 persones. Clar, al final també... has d'assegurar-te que tens totes les àrees cobertes. Sí que hi ha alguns perfils que agafàvem de la gent. Escolta, que anem al Priorat? Doncs, per exemple, hi havia persones que agafàvem equip del Priorat també.
0: Això està molt bé.
2: Sí,
0: tots els equips de maquilladors van ser de la zona, que això és molt bonic.
2: Sí.
0: De dir, mira, llavors, hola, soc la maquilladora del Priorat, que bé.
2: I a més t'explicava que coneixia el territori, ostres, doncs aquest vi, que no sé què, jo no coneixia aquesta persona.
1: Si parlem de quilòmetre zero,
0: quilòmetre zero
1: per tot, no?
0: Quilòmetre zero per tot, sí. A més, un equip jove, que això també és super enriquidor. Tu ara has dit una paraula, una frase, Irina.
2: Ai, què he dit?
0: Una frase que es va repetir molt durant el rodatge.
2: Una frase que es va repetir molt, eh?
0: Sí. 100%. Això us agrada 100%. Ens agrada 100% quan t'està, perquè clar...
2: No en soc conscient, eh?
0: Clar, perquè hem treballat amb gent molt jove que jo els hi donaves un vi. Tot el rodatge hem estat pensant sempre, aviam, anem a triar un vi que els agradi. Sempre fent proselitisme. A veure, els hi donarem aquest, que és molt aromàtic, la solem, no, aquest, això els agradarà. I llavors els hi donàvem, quan acabava tot, us agrada? 100%.
3: Bueno, només mereix de parlar, no, de les noves generacions, entre l'aura i el 100% i una cosa i l'altra.
0: Ah, sí, això, sí. Serveix aura. Això, aquest vi serveix aura.
3: Quan tens adolescents a casa, doncs...
0: Tu tens adolescents a casa.
3: Sí, de 14 a 16 i tota aquesta riquesa lingüística, doncs l'estem assolint. Aquesta... Però a vegades, moltes vegades em perdo, eh?
0: Ja, sí.
3: No sé si m'han dit algú bo o algú dolent.
0: Sí. Això, com és el campionat d'aura, no sé com ho diuen, sí.
3: Són uns quins adjectius, no? I dius, no sé si m'has insultat o m'has elevat ara.
0: Els teus fills tenen interès per la cuina catalana?
3: De moment els tenen molt més per menjar-se-la. Vale,
0: això és important. És important, eh?
1: És el primer pas.
0: No és lògic a tot arreu, això
3: sí,
0: que dius,
3: eh? Els agrada. Tenen curiositat, també, a vegades pregunten com ho has fet, això sí. M'agradaria que s'arromanguessin una miqueta més, almenys a nivell domèstic.
0: No ho fan.
3: Però, de moment, podrien alguna més. Però, bueno, bé, no ens podem queixar.
0: No ho faran mai. No.
3: No ho faran mai. No. Ja m'estàs avisant.
0: Saps els llits aquests que són niu? Que no tenen... Que no hi ha potes perquè són niu? Són un gran invent, perquè no poden deixar res a sota.
3: Molt bé, sí, està bé.
0: Un nòvio...
3: Està bé.
0: Sí. Estem tastant el camí amb el Francesc Molins, que ha vingut del restaurant Xirricló de Balaguer, i estem amb la Irina González, que és realitzadora del Genamdó, que és aquest programa que estrenarem amb la complicitat de tots vosaltres, la complicitat de l'Incavi també, que ens ha ajudat.
1: Sí, sense ells no hauria estat possible.
0: Hem anat a suplicar i finalment doncs us farem un retrat, no?, de cada deó. No? Un retrat de paisatge, del tipus de vi, que ha sigut molt diferent. No? Costés va ser... Clar, Costés és la més àmplia.
3: La més gran, sí.
0: Sí, Costés vam anar de punta a punta, vam estar dies per Costés.
3: Mm. Costés és bonic per aquesta gran riquesa que té de climatologia, per exemple, no? Sí. Des de punts de 1.000 metres a zones doncs, més càlides, que és el que dèiem abans,
1: fet,
3: no?
1: De fet, el capítol comença a Talarn i acaba a les Garrigues.
0: Ah, exactament, sí senyora. Comença a Talarn amb el Raül Bobet... No? Sí. Amb els vins d'alçada i acaba a les Garrigues.
1: Les Garrigues.
0: Sí. Amb una cassola de tros.
1: Sí. I amb un company de professió, no? Amb el Joel de la Boscana.
0: Sí, amb el Joel de la Boscana. Sí.
3: Bé, una cassola de tros, el Joel i un bon vi de les Garrigues no pot fallar.
0: Amb què maridaries el teu restaurant, aquest vi que ens has posat al camí?
3: Aquest vi, doncs, jo que buscaria una cosa fresca, vale? Jo no me n'aniria amb un civet aquí, per exemple.
0: Olé.
3: No me n'aniria amb un civet, eh? Però alguna cosa així més fresca, algun puntet així greixoset, per exemple. Perquè també hi ha el concepte que encara dura una miqueta, amb el blanc, les carns...
0: Ja no.
3: Això
0: a Genamdó ja ho hem trencat, eh? Sí.
3: Ha passat a la història.
0: La Irina t'ho pot certificar.
2: Que
3: 100%. Bé, jo aquí també li trobo un puntet a sota bosc amb aquest vinet. Jo, per exemple, un punt, no sé, un arròs amb una mica de tòfona ratllada per sobre.
0: Prou. No pot ser. És massa bo.
3: Sí, home, no me l'aprovis. Bueno, aquest puntet de la tòfona, aquest puntet de bolet, doncs creiem que també neteixa una mica el paladar, no? Aquesta acidesa que té, creiem que és interessant. Llavors, amb potetes més greixoses o gelatinoses, un pau de porc, per exemple, desossat i fet a la brasa, doncs crec que tampoc no li feria cap lleig. Des d'una tonyina amb un cremoset d'ajo blanco de base, així pam-pam a la planxa.
0: Interessant.
3: Sí, no ho sé. Moltes, des dels maridatges és tot un món, no? Però, bueno, sobretot el principal de tot és que és una bona companyia. Jo crec que el bon vi, amb una bona companyia, se converteix en excel·lent, no?
0: Això jo abans feia...
3: És un clàssic, però realment és així.
1: És veritat, clar que és veritat.
0: Jo abans, quan ho deien, però ara ja m'ho crec.
1: Sí. Una mala companyia et pot espatllar el millor dels vins, eh?
0: No has de tastar mai un vi amb una mala companyia, no. No.
1: Hauries d'evitar, sí.
0: El vi per qui se'l mereix.
1: Sí. Jo pensava aquest vi també amb uns popets.
3: Uns popets? No? Només has comprat també cap a Can Xirricó,
1: també,
3: eh?
1: Perquè
0: tu coneixes la carta.
1: No, i perquè sé que fan esmorzars de forquilla.
0: Oh!
1: I aquest és un vi que té aquesta frescor també, que trobo que combinaria molt bé.
3: El popet. Els grans popets de la planxa d'aquell xerricó.
1: Sí, absolutament.
3: T'ho compro.
0: Esmorzars de forquilla, que sí. els llocs que els fan són molt d'agrair, eh?
3: Sí, sí.
1: Bueno, afortunadament s'està recuperant,
3: sí,
1: no? És una,
3: sí,
1: és una bona tradició que es va recuperant mica en mica, no?
0: És una paraula difícil, un concepte difícil de traduir. Esmorzar de forquilla, com l'expliques?
1: Ui, sí.
0: A un suec, no?
1: Sí.
0: Un anglès, sí. No, miri.
1: Sí, perquè et dirien que és un brunch, i no, no,
0: no
1: té res a veure.
0: Mai. No poseu el bocat, m'imagino.
3: No. No. Alvocats i croissants i napolitanes no entren.
0: I tartar sobre el croissant, això que es va posar de moda també, que s'estovava tot.
3: Exacte, sí.
0: Napolitanes tampoc. I pastís de formatge o cheesecake?
3: Home, pastís de formatge tota la vida.
0: Bé, perquè ara és tot cheesecake.
3: Tot és cheesecake. Sí. Carrot cake, cheesecake, sí.
0: Bueno,
3: sembla que tot el tema de l'anglès o sembla tot més...
0: Fa més cookie.
3: Més cookie, exacte. No. Igual que aquell restaurant, Bai, i el vols el Bai, i llavors el nom del cuiner, no? El Bai, bueno, vols Bai.
0: En aquest programa que hem fet, jo trobo que quan tu fas un programa i aprens coses fent-lo, no? I dius, ostres, sí, com és que no havia vist això? Doncs és fàcil que ho puguis comunicar, no? Però us preguntaré a vosaltres, heu après coses? Quina cosa recomanaríeu d'algun capítol? A qui li diríeu, vés aquí, no t'ho perdis?
1: Ara estàveu parlant de llengua i crec que una de les coses també que porta el gen amb do és recuperar possiblement per una part de la població, no? Que moltes, una part no l'ha perduda mai, però algunes paraules.
0: I tant.
1: Que poder, doncs, són paraules que han caigut una mica en desús o que precisament per la introducció d'altres paraules d'altres idiomes els hi han pres lloc, etcètera, no? I es ressalta aquest moment també, no? Determinats termes, determinades paraules, i crec que això ajuda també a recordar que estem davant d'un sector que és molt nostre, d'un producte que ve d'un paisatge que és també molt nostre, no? I que tot això, al final, és un conjunt, és un 360, no? No és només el paisatge, no és només són les cares, també és la llengua, i són moltes altres coses, també és la cuina, i bueno, un 360 és absolutament tot,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
0: I tu, Irina?
2: Jo em quedo... És a dir...
0: Hi ha molts moments, és que hi ha molts moments. No es pot, n'hi ha 12 de moments.
2: Hi ha 12 de moments. Bueno, però... cada capítol és com una porta que s'obre, eh? Però el fet d'entendre que cada vi pot ser diferent i el per què. I la tradició, la història que hi ha al relat, no? Que hi ha al darrere, que és emotiu, que pot ser familiar, que pot ser innovador, o el bobet, no? Com fer-ho innovador, potser el Rendez Mas Déu, que és la història que hi ha al darrere, de Malvia Pan.
0: Rendez Mas Déu, que se'ls va ensorrar el celler per la riuada del Francolí. Mhm. I en aquest capítol, mira, que serà el primer, oi que sí, que comencem amb Conca?
1: Conca de Barberà. Serà el primer episodi.
0: Sí. Primer episodi, a més, clar, hi ha les imatges del Telenotícies d'aquell dia, no? Que estem una mica revivint aquesta idea de canvi climàtic, eh?
2: Mm-hmm. Sí.
3: El Rendez Mas Déu és una prova de superació i del tornar a començar, no?
0: I de l'ajut dels col·legues de professió, sí, i de la generositat, eh?
3: Correcte, mm-hmm. Sí.
2: Sí, però a la part de la conca sí que fem èmfasi amb el tema de la meteorologia, de com les pluges hi havia, en alguns vitivicultors els hi juga a favor i a altres els hi va jugar en contra, com és el Celler Mas Déu, no?
0: A més, clar, hi ha imatges, i me'n recordo, per exemple, del final d'Empordà. Les imatges al final d'Empordà. I, és clar, tu penses, ara aquí estem veient una gent que estan tastant un vi, però va costar tant de portar tots els patracols cap allà dalt. Llavors, les imatges del making of a mi sempre m'emocionen, perquè veus allà dos que estan fent un pícnic i 200 al darrere que estan allà fent-ho possible, no?
2: Bueno, allà encara que els hi vam muntar la taula i tot, però al Quim Batlle els hi vam dir... Pugeu vosaltres les taules i les cadires, que us ho gravarem.
0: Sí, el Quim Batlle, que és Alella.
1: El president de la DEO,
0: Alella,
1: sí.
0: Que a més tots ens han ofert uns àpats.
1: Absolutament.
0: El Quim Batlle ens va fer uns pèsols, els vam desgranar allà mateix, a la brasa. Doncs, riu-te'n tu de l'edamame. O sigui, quin aperitiu tan bo. Que bo.
3: pèsol fresc.
1: Total, era...
3: Sense manipular-lo amb res...
0: És boníssim.
3: Bueno, és el caviar vegetal, no?
0: Sí.
1: Era un espectacle.
3: Sí, sí.
1: I parlant de coses a descobrir, el capítol d'Empordà que citaves, la gent té molt al cap poder l'Empordà d'aquesta vista de mar espectacular, però hi ha un Empordà d'interior que es descobreix en el capítol i que és sorprenent.
0: Tots els capítols són copiables en el sentit de dir valen la pena de dir, va, anem aquí. Va, anem aquí altre. Anem a tastar això. I queda clar que tots els viticultors que surten, joves i vells, homes i dones, tenen moltes ganes de rebre'ns. Mm-hmm. Tenen ganes que hi anem, com tu, que vinguem al Xirricló, no?
3: Doncs que
0: ara tots els que vinguin de part del Tas Vertical estan convidats, oi?
3: I tant que sí. Des d'aquí ho anunciem.
0: No, mira, paga la Sole, va. Paga la Sole, que és la teva cap de premsa.
3: Exacte. Si el finançament ja el tancarem aquí dintre...
0: Sí.
3: Darrere dels micros.
0: Ja ens posarem d'acord.
3: Sí, tant, sí.
1: Hauré de rentar molts plats.
3: Amb la Sole jo ens entendrem segur.
0: No, però hauré de rentar molts plats de la Sole, però no, és a dir, diguem el tiquet mig del teu restaurant, que a la gent li agrada saber aquestes coses, calcular-s'ho, venir...
3: El tiquet mig al nostre restaurant estaríem parlant 45 euros begudes a part.
0: Estupendo.
3: Una parella que et vingui i faci un vinet de... Fiquem d'un tiquet de 25 euros, entre 120 i 130 euros.
0: Cal reservar? Sí.
3: Sí.
1: Sí.
3: Prescindible.
0: S'ha de trucar. Si no, no...
3: Prescindible.
0: Digues on hem de fer, truquem al Xirricló.
3: Bueno, poden fer-ho a través de la pàgina web, tenim el correu electrònic, val? Nosaltres no ho reservem online.
0: No reservem online?
3: Som, som molt de la vella escola encara.
0: Per què? Perquè heu tingut molts problemes?
3: Bueno, al seu moment els vam tindre i llavors sí que és una cosa que hem de canviar i pràcticament el 95% de les reserves és a través del telèfon. 973-44-5011.
0: D'acord, doncs cap allà que anem, a més pots fer un passeig per Balaguer.
3: El riu Segre, Santa Maria, el Sant Cris, històric, té monuments històrics preciosos que...
0: Sí que dius, va, anem a passar el dia.
3: És una gran plaça per fer-ho.
0: Sí.
3: Més hi ha una dita que diuen, si vols esmorzar bé, vine a Balaguer. I si vols esmorzar millor... Ves a
0: Xirricló.
3: Estic fent propaganda de tot
0: una cosa, contractat com a guionista.
3: Sí?
0: Vinga. Extraordinari, ens ha agradat molt.
4: Sense escopidora.
1: Quan sento aquesta sintonia ja és com que m'activo, Penso,
0: I a més, avui no has tingut temps d'explicar-los l'última pregunta, que és la que s'han de pensar.
1: Pobres.
0: Perquè el Víctor, que és d'una manera que ja ens ha punxat.
1: Sí, ha vist que estava fent trampes i ha dit, ni parlar-ne.
0: Està ballant el Víctor, mira'l com balla.
1: Clar, perquè és que és una sintonia que convida a l'alegria, que convida a ballar, clar. Vinga, va, som-hi. Us ho explicàvem una mica, us ho expliquem també als oients que no hagueu sentit el programa darrerament. Hem estrenat una secció que es diu Sense Escopidora. És una bateria de preguntes ràpides, pim-pam. Es tracta de no escopir. No, es tracta de no portar-me bé. Clar.
0: Clar.
1: Llavors...
0: Com a Penis from Heaven, el Christopher Walken, la cançó que canta, que diu, no et portis bé, let's meet V8.
1: Ara bé, compartireu la tortura, que així serà una mica menys tortura, i llavors farem, alternativament, si us sembla, una pregunta. Va, Irina, arrenques tu, lenta. Has comprat mai una ampolla només perquè era bonica o per la seva etiqueta?
2: Sí.
1: I te'n penedeixes?
2: Me'n penedeixo després d'haver fet el programa, perquè sí que és veritat que jo tendia a fer això i ara és de miro d'on és, miro...
0: Aprovada. Molt bé, anem bé.
1: Ho estem fent mig bé, Empar, Francesc, quina paraula del diccionari del món del vi jubilaries demà mateix?
3: Hòstia.
1: Tu que expliques molt vins.
3: Sí. Baixa bé.
0: Passa bé.
1: Passa bé.
3: Què tal, Quimet?
0: Passa bé.
3: Sí. No sé si he contestat massa bé.
1: Irina, quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
2: Qualsevol, un capvespre amb amics o amb parella. És a dir, a la companyia. La companyia i sense rellotge.
1: Sona paradís. Un jove entra en un bar. Entra a cagar el Xirricló, amb 6 euros a la butxaca, per què hauria de demanar una copa de vi i no una canya?
3: Doncs perquè una copa de vi, evidentment que hi ha canyes amb unes cerveses a darrere i uns matisos també espectaculars, però crec que una copa de vi de 6 euros li pot omplir, bueno, de satisfacció moltíssim més que una cervesa.
1: Irina, quin vi o estil de vi que abans no entenies ara t'agrada molt?
2: M'ha agradat molt el concepte de carnatxa peluda. Moltíssim.
0: Una història, té molta història, la garnatxa peluda. Sí.
1: Francesc, si durant un any no poguessis explicar cap dels teus vins, els teus clients, només servir-los, què creus que passaria?
3: Que m'agafaria una depressió. Servir-los sí, eh?
1: Servir-los sí.
3: Bueno, crec que no podria perquè...
0: No.
3: És que no callo jo, no callo. I me costaria molt. Sí, ho passaria malament, eh?
1: Sí. Irina, una cosa que el vi català encara no s'ha atrevit a fer.
2: Ostres. No, aquí et faig passar palabra, eh?
0: Va.
1: Francesc.
3: Torna'm al aquí.
1: Una cosa que encara el vi català no s'ha atrevit a fer.
3: El vi català no s'ha atrevit a fer. Podria dir... No sé si s'ha fet o no, eh? Submergir el vi blanc sota l'aigua, per exemple, durant 5-6 mesos. Mm. O durant una temporada concreta.
1: Sí, s'ha comentat. Hi ha alguna experiència. Sí, hi ha alguna experiència ja, sí.
3: Sota l'aigua.
1: Sí, tenim alguna experiència a la zona de Vilanova, alguna experiència a Sant Carles de la Ràpita.
0: Sí.
1: Fora de la zona de producció, a Sant Carles de la Ràpita, però sí, comencen a haver... El vi català està a tope, com podeu veure. Ara sí, pregunta final i, per tant, pregunta per tots dos. Arrenquem amb tu, Irina. Si poguessis deixar una sola ampolla, només una, perquè l'obrin d'aquí 100 anys, quina seria... I quin missatge deixaries dins l'ampolla?
2: Està mal, eh? Està mal. Jo tiraria cap a casa, et diria una ampolla de la Déu de l'Ella, sobretot per explicar l'ampolla que un dia al Maresme hi havia aquesta, el sauló i que els vins estaven caracteritzats per aquesta salinitat. I vés a saber, ara que estem fent aquest canvi climàtic, si dintre de 100 anys... mantindríem això. I com que els vins és explicar qui som, doncs una mica que es conegui aquesta història, no? Aquest històric.
0: Contractada.
2: Que bé.
1: Francesc, és el teu torn, la teva ampolla i el teu missatge.
3: Seria poc original perquè jo també seria un cos des del Segre.
0: Ah.
3: També es compro cap a casa. Una cosa que també molt xula que has dit és això, no? Que es vegi al cap de 100 anys com es feien les coses aquí i com se cuinaven, no? I si he de triar algú més, seria un d'aquests tres...
0: Que ens has portat, n'hem obert un, però ens has portat dos unicorns interessants.
3: Pues diré el Globs, per dir alguna cosa, de l'Antoni Preixana, de l'Antoni Giribet, perdó, de Preixana, i el missatge ficaria una postdata i diria, tant de bo el gaudiu 100 anys després, com un 5 d'octubre ho vaig fer a Catalunya Ràdio.
0: Uau!
1: Hola!
0: Que bonic! Uau!
3: Sí?
0: Moltes gràcies. Gràcies per venir des del Xirricló. I moltes gràcies també, Irina, per venir. Que tinguem una molt bona estrena. Gràcies per haver fet possible aquest somni. I tant de bo, que tota la gent que ens miri, que sigui del sector i que no sigui del sector, tingui ganes de fer el que hem fet nosaltres, que és anar a conèixer aquesta gent que té un gran do.

0: com que el nostre convidat d'avui, el Francesc Molins, que ha vingut del Xirricló, ens ha parlat d'aquesta ampolla que deixaria 100 anys després amagada perquè la tastéssim, era un pecat no encetar-la i no veure com està avui. No sabem si duraria 100 anys.
1: D'aquí 100 anys ens tornem a trobar, eh?
0: Explica què és això, aquest projecte que estem tastant, el Globs.
1: Bueno, més que el cell és el nom del productor, val? És l'Antoni Giribet. Val? Aquest és un vinet de 12 mesets de fusta, que ja tenim una miqueta més d'estructura que el que hem provat abans. Aquí tenim un cupatge de Cabernet Sauvignon, tenim algo de Merlot, hi ha Syrah i ull de llebre. Val? Llavors aquí, bueno, contents de fruita més, personalment, fruita més madura, fruita vermella, contents més especiats, més, algo més de torrat, que és el que li dona la fusta també, toquets balsàmics. I aquí un vinet ja per acompanyar, doncs, alguna pata amb una miqueta més de...
0: Aquí el civet, sí?
1: Més de xixi. Bueno, jo aquí li veig més bé. Jo li veig més bé. Sí, una carn de casa, més xup-xup, cassoletes, aquí jo crec que aquí li queda bé.
0: Que bo, no? Hi ha vins per tots els estils, no?
2: Absolutament, no? Per cada moment. Clar. És una mica també la riquesa d'aquestes 12 zones a Catalunya permet precisament aquest ventall de producte, no?, per cada ocasió.
0: Clar, el Costers del Segre, el Cabernet, el Merlot, o sigui, són en el plec de condicions. I hi ha més d'EOS, que sí, que el tenen?
3: Sí.
0: Penedès, diria que també?
2: Sí, Catalunya.
0: Sí, Catalunya, sí, sí. Bé, Catalunya, que és un dels capítols divertits de Gent amb Do, Catalunya... És a dir, és explicar què és aquesta D.O., no? Que és, costa més d'entendre, potser pel gran públic, no?
2: Sí, jo crec que penja quedat... molt el tòpic de que és una espècie de D.O. paraigües de tota la resta de D.O.s, mm-hmm. no? Llavors, bueno, pues expliquem que no, que això no és així, no? I ho expliquem amb els seus protagonistes. És a dir,
0: sí,
2: que...
0: sí, sí. No, a més a més, en el programa aquest hem tingut com els grans del vi. Mm-hmm. Sempre ho dèiem, jugant... Sí. Quan anàvem amb la furgoneta, dèiem, ostres, si això fos un programa de música, hauríem tingut a Lennon i McCartney. Perquè hem tingut els grans del vi. I no podem deixar d'acabar el tast vertical d'avui explicant el capítol Priorat, que va ser un capítol gravat amb el seu president, amb en Salus, el Salustià, que va morir dies després del rodatge, no? I és un capítol emotiu, vam pensar molt com l'havíem de fer i finalment hem deixat el Salus als llocs que va triar, no? Sí. Que és la cartoixa d'Escala Dei. No?
2: Sí, jo crec que ha estat un capítol que si tots es munten amb molt carinyo, no? Poder aquest amb molt carinyo encara més i amb molta cura, amb molt respecte, no? De fer les coses molt bé, de... Bueno, en un moment delicat, no? que això pugui quedar també com la imatge que ell va voler projectar, no? a aquells darrers dies. No? I bueno, tots els capítols tenen el seu interès i la seva màgia, i aquest crec que a més té aquest plus d'un respecte molt gran.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Va ser vam quedar molt en xoc quan vam saber aquesta notícia. Total, que Gent amb Vi s'estrena...
2: Gent amb Do. Gent amb Do, que fa un gran gins.
0: Gent amb Do, que fa vi, s'estrena el diumenge després del Vèrtex del Pallisser i nosaltres quedarem per veure-ho amb una copa de vi, haurem sopat abans i res, que el veieu i si ens va molt bé, molt bé, molt bé, a la segona temporada anirem al Xirricló.
1: Doncs ja està fet.
0: Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres, de
2: veritat. Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Almenys 12 morts i més de 300 ferits a Riad, segons han informat les autoritats saudites, després de la caiguda d'un míssil contra el principal aeroport de la capital de la monarquia del Golf Pèrsic. Entre els morts hi ha 4 ciutadans de l'Aràbia Saudita i un dels Estats Units. La resta de víctimes mortals, que es trobaven en una terminal plena de passatgers, són de Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'autoritat civil d'aviació saudita ha informat aquesta mitjanit que dels 309 ferits, n'hi ha diversos en estat crític, de manera que el balanç de víctimes mortals pot pujar en les pròximes hores. L'atac s'atribueix als hutis, tot i que el grup armat no l'ha reivindicat. Els rebels yemenites sí que van atribuir-se 2 atacs dimecres i aquest dijous d'aquesta setmana contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en els últims anys. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran. Més notícies. Creix la tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, hauria demanat al seu homòleg ucraïnès Vladimir Zelensky que evités atacs contra infraestructures petrolieres russes. Ucraïna manté la pressió sobre el sector energètic de Moscou. Aquesta nit, drons ucraïnesos han atacat les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov. Segons diverses informacions, aquesta planta de subministració de combustible subministrava combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i també un punt important de l'exportació de crom. L'atac arriba enmig d'una nova controvèrsia entre Trump i Zelensky. El president ucraïnès considera que la compra de dièsel rus per part dels Estats Units beneficia Vladimir Putin i contribueix a allargar la guerra. Trump, per la seva banda, ha respost amb duresa i li ha demanat que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: A casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua de valor dels immobles. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà.
3: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt aviat.
1: D'altra banda, almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 al Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a les comarques de Lleida des de l'octubre del 2020. A la resta de Catalunya sí que s'havien localitzat cavalls positius en aquest període. La Filarmònica de Nova York ha començat aquest diumenge a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. En l'actuació hi han participat l'Orfeó Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil que han interpretat una peça de John Adams. És una emotiva composició del nord-americà encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretar l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la firma l'Harmònica de Nova York no trepitjava el vell continent. A Esports, el Barça derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Jugat aquest dissabte a primera, l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. I aquest diumenge juguen a primera l'El Celta a les 2 del migdia, Real Societat Deportivo a 4:45 de la tarda i Betis Osasuna a 6:45 del vespre. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
0: Fins aquí les notícies. Tarda de diumenge. Tarda de ràdio esportiva al Tot Gira.
4: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme.
0: I el primer estic girat de la temporada. El Mundial d'Hoquei Patins amb Guillem Soler.
4: A les 5, Baskonia Penya a l'ACB.
0: A partir de les 6, seguirem l'Uni Girona Jairis i l'Europa Algesires.
4: I a les 7, partidàs de bàsquet.
0: Des del Palau Blaugrana, Barça-València. La repetició de l'última final ACB. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
4: També seguirem el Liverpool City a la Premier i obrirem el nostre bar culer per prendre el pols a la Lliga i activar el mode Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
0: Tot gira. Avui de 4 a 9 amb David Clopés.
5: Tenim passió per l'esport.
6: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
7: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
8: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
9: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
6: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
10: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam. Avui el que toca és parlar d'oques grasses. Perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució dels osonencs, i triem un parell de cançons per àlbum, no? I així fem com la foto de l'evolució d'Oques Grasses, que no se'n parla prou, de l'evolució, que va des del 2012 fins al 2026, gairebé a tocar del 27. Comencem amb el primer, va. Record.

Vinga. Un dia no sé com. El primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012. Era el seu debut. Arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona, d'haver picat molta pedra, a molts escenaris, a molts directes. I trobem, en aquest disc, en el seu debut, cançons tan representatives i tan estimades pels fans de Pedra Picada d'Oques com Passos Importants o Cool, que ha acabat sent una icona.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia l'hivern del 2014. Oques Grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet i Sexy.

L'any 2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar sempre, imprescindibles.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som el quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar.

sens dubte, el gran salt d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim.
2: Porto a mi

A veure, A tope amb la vida és el disc de La gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

I ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança, en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat. Sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moques grasses, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana, i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu, deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, amb aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, eh? La definitiva, penya, eh? Apa-li, fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit, llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Creix la tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit el seu homòleg Volodymyr Zelensky atacar refineries russes. Ucraïna ha atacat aquesta nit les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov, una planta que subministra combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i que també és un punt important per a l'extracció de cru. L'atac arriba enmig d'una forta tibantor entre els dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus. Un acord que condemna la Unió Europea. Trump, per la seva banda, ha demanat a Zelensky que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Aquest dissabte, un bombardeig rus sobre la ciutat de Zaporizhzhia ha causat almenys una vintena de morts, entre les quals tres menors d'edat. Almenys 12 morts i més de 300 ferits en un atac amb míssil contra l'aeroport de Riyadh. Segons han informat les autoritats saudites, diversos ferits es troben en estat crític i el balanç de víctimes podria augmentar en les pròximes hores. Entre els morts hi ha ciutadans de l'Aràbia Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Les autoritats saudites atribueixen l'atac als rebels hutis del Iemen, tot i que el grup armat no n'ha reivindicat l'autoria. La coalició militar liderada per l'Aràbia Saudita ha qualificat l'atac de crim de guerra i ha promès una resposta ferma. A casa nostra, Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i també la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. S'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables a qui